Port i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet, un arbre de grans dimensions, ha caigut enmig de la via ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: 4:03. Comença el Connectats.

0: tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 20 de maig i comencem amb la crònica del temps, Luismi Pérez.
1: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.

Avui al Connectats parlarem i analitzarem la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya. Ho farem amb Roger Llinàs, que és cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'acord per aprovar els pressupostos del 2026 i l'augment dels tirotejos a Catalunya durant l'últim any. A partir de les 5, coneixerem el terrassenc Martí Lloberes, economista i escriptor. Continuarem amb esports per parlar amb el capità de l'Hoquei Club Castellà, classificat per disputar el play-off per pujar a l'Hockey Lliga Plata. I acabarem amb cultura per fer referència a la festa a Baja Mar de Badalona amb Marta Soler, presidenta de l'Associació

0: associació de veïns del centre. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La Junta Electoral de la patronal terrassenca SECOT ha validat una única candidatura per a la renovació de la presidència de l'entitat, la de Xavier Panés. La candidatura ha aconseguit el suport unànime del 100% dels membres de l'Assemblea, molt per sobre del mínim exigit, que és el 25%. El procés electoral s'obrirà ara al període d'al·legacions fins al 26 de maig. La decisió final es prendrà a l'Assemblea General Electoral del 3 de juny. I llavors Panés podria ser proclamat president de la patronal de Terrassa per als propers 4 anys. Per poder-se presentar a la presidència de la SECOT, els candidats han d'acreditar un mínim del 25% dels avals dels membres de l'Assemblea. Panés ha superat àmpliament aquest llindar en obtenir el suport unànime de tots els membres, un resultat que evidencia un ampli consens intern al voltant de la seva figura. Si el procés electoral segueix el calendari previst sense incidències, assumiria la presidència de l'entitat per als propers 4 anys. L'òrgan encarregat de supervisar el bon desenvolupament del procés és la Junta Electoral, que ha comunicat la candidatura validada als membres de l'Assemblea General. També ha obert formalment el període d'al·legacions. La Junta actua com a garant de la transparència i també del correcte desenvolupament del procés electoral, tal com estableix el reglament intern de la CECOT. A més, és l'encarregada de vetllar perquè totes les fases es completin amb les garanties necessàries.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bones. L'Ajuntament de Sabadell ha habilitat 90 noves places d'aparcament al barri de Campoamor, al sud de Sabadell. Estan distribuïdes en dues zones, a l'antic aparcament que hi havia entre el mercat i el cap del barri, i en un solar al carrer d'Agustina Aragó. En el primer cas s'han adequat una trentena de places i en el segon el doble. Tot plegat s'emmarca en una actuació que va més enllà, ja que l'Ajuntament també està treballant en aquests moments a l'Eix Macià, on ja han començat els treballs de l'aparcament de sorra de davant el Corte Inglés per adequar 240 noves places d'aparcament. Paral·lelament, una mica més amunt, davant la nova Creu Alta per la banda de tribuna, també s'han guanyat una desena més de places gràcies a la modificació o la reordenació de les places d'aparcament de la vorera est. Ja no són en línia, sinó que són en semibateria i això ha obligat a eliminar un dels dos carrils.
0: Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Les obres que es faran per refer el pont del Petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, que ara fa 6 anys el va partir en dos. Els enginyers estan acabant d'enllestir el projecte que permetrà que les actuacions comencin a principis d'aquest mes de juny. El nou pont del Petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
4: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que el Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números hauria d'aguantar. Ara la realitat és una altra, és sempre la realitat, eh?
3: La reconstrucció del pont del Petroli començarà amb el desmuntatge dels elements que queden a la punta, és a dir, les pilones i les restes de la plataforma. També es desmuntaran 5 trams malmesos del pantalà i se substituiran per uns de nous. Per als enginyers aquesta fase serà prou senzilla. Les actuacions més complicades es faran més endavant, previsiblement cap a l'agost. Una d'elles serà la instal·lació dels pilons de la plataforma final i l'altra, segurament la que serà més vistosa, és el muntatge i soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Rocío Santaufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. Empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'ocupació del Prat, una iniciativa amb l'objectiu de crear un espai per fomentar la connexió entre empreses i ciutadania que vulgui millorar la seva situació laboral. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevistes i conèixer de primera mà els perfils laborals més demandats. Ho explica el tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic, Juan Carlos Moreno.
6: Amb la participació de 18 empreses de diferents sectors i més de 300 persones que passaran per aquí, doncs per buscar una oportunitat laboral, no? L'objectiu és clar, és posar en contacte a persones i empreses per generar oportunitats reals de feina. Creiem que és molt important posar en contacte el talent i les empreses per generar ocupació de qualitat.
5: Entre les activitats organitzades hi ha hagut tallers d'orientació i recerca de feina, claus per accedir a l'oferta pública d'ocupació, sessions informatives amb l'Escola d'Oficis o un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i els contractes. A més, el Centre de Promoció Econòmica ha acollit a la seva sala d'actes 4 ponències d'empreses que han exposat els perfils i habilitats més cercats al mercat laboral. Fomento de Construcciones y Contratas, Celsa, Proactiva i el Centre Comercial Esplau.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Demà dijous, el programa Tal com Raja, de Ràdio Castellà, presentat per Josep Asensio, connectarà amb Cisjordània per entrevistar Gachi Mahmoud Mortaja, responsable de Huna Gaza Ràdio, la primera emissora de Gaza que ha pogut arrencar les emissions tot i la precària situació que viu Palestina com a conseqüència dels atacs de l'exèrcit d'Israel ja fa més de 2 anys. Ràdio Castellà serà la primera emissora de l'estat espanyol que connectarà amb l'emissió que s'està produint en directe des de l'antena de Huna Gaza Ràdio, que acaba de tornar a arrencar després de patir la seva destrucció gairebé total. Gachi Mahmoud Mortaja és un professional experimentat amb una àmplia experiència en enginyeria civil, gestió de mitjans de comunicació i reducció de riscos de desastres. Gachi és el fundador de Donia Al-Watan, el primer diari electrònic de Palestina. També és el fundador de l'esmentada Huna Gaza Ràdio, una plataforma de mitjans de comunicació dedicada a amplificar les veus palestines i abordar les realitats humanitàries, socials i culturals de Gaza a través de radiodifusió orientada a la comunitat. L'entrevista es podrà seguir en directe a partir de les 8 del vespre a Ràdio Castellà i de forma online a l'actual.cat.
0: Gràcies, Albert. Tanquem amb la crònica de Sant Cugat Xaravella.
8: Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Sentim-lo.
9: Em van traslladar que el president vol continuar fent el projecte del Turó de Can Camps, que està convençudíssim, que està animat, perquè bueno, un dels objectius d'aquest president és que vol fer molt habitatge públic. Però sí que és la mateixa reunió que ens van dir que volien prioritzar primer a Can Ametller, ajudar-nos en tot el que fos possible, i que en una segona fase o en paral·lel treballaríem doncs, el Turó de Can Camps.
8: El 71% de l'antic camp de golf de Can Sant Joan s'ubica a Sant Cugat i la resta a Rubí, que s'oposa frontalment al pla urbanístic. També són crítics amb la iniciativa santcugatenca, la plataforma Reconvertim el Camp de Golf i l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, ADENC. Tots tres reivindiquen fer-hi el parc intermunicipal que va proposar la Generalitat fa 5 anys. L'Ajuntament de Rubí assegura no tenir cap informació avui dia del districte de Can Camps. Fa just 15 mesos, després d'anunciar-se el projecte, el municipi veí feia una declaració institucional de rebuig al projecte. L'alcalde Vallès remarca que els habitatges projectats són una proposta oberta. Diu que Rubí se'n podria beneficiar i que al final els 3.000 pisos podrien ser 2.500 o 2.000, que ja ho ha dit a l'alcaldessa, que si s'afegeixen podria ser un projecte conjunt.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
11: Què tal, com estem? Bon dia.
0: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
11: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia, escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant. I, a més, també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, les quals les zones de sembra actuaven, especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte. L'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Madí, és bosc continu tancat. A més, bosc abandonat, bosc brut. I, a més, se'ns està afegint ara, darrerament, l'emergència climàtica. És a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems. Tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà, home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers, hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt perquè si no el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes, al foc de la Segarra de l'any passat, vam tenir puntes de 18 quilòmetres per hora i 20 i pico quilòmetres per hora quan es va desplorar.
0: Això sobrepassa ja.
11: No, això sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. Llavors la gent ha d'entendre que per molt bons que siguin els mitjans i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent diu, i què fan aquests bombers? No, és que no es pot. És com dir, què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
0: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no? Correcte. Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
11: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple. O perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és la única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal, és a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles, perquè al final tot el que econòmicament no funciona, nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual, perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea, però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
0: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
11: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè, a més, no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable. Fa molts anys deia, els catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94, i tot això ja ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a Les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc, d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge que té tan maco d'arbres i de boscos se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
0: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
11: No tinc clar exactament com afecta. Òbviament, Collserola es deixarà en principi com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona. Ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar, eh? Tot això és un està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement de lo que ja ha planificat, a lo que s'acabarà implementant, hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
0: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí, sí, i que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
11: Sí, sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin doncs que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens n'amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem en l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut. En col·lapse absolut, nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la. És a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreig, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa, que d'això ja en vam parlar un dia també, a bastament, no?
0: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
11: Bueno,
0: no?
11: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no es convoco cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí a la meva zona això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, que es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses, ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes, i hi ha una perseverança. No? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren els camí, el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, eh? Era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, eh? Però ara passa un camió de bombers, val? Que això va molt bé per apagar focs.
0: No sé si vols fer doncs algun apunt o donar algun consell respecte al tema.
11: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria, sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana, no hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc, doncs, augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, diu, oh, és que aquest home ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
12: Hem d'estar alertes.
11: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Doncs pues això és el que hem de fer, ocupar-nos. Eh? I preparar-nos per tot el que pugui venir.
12: Molt bé. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita. Que vagi molt bé.
11: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen dos minuts llargs de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartirem amb l'Horacio Placenti, que és empresari i ens espera al Prat. Horacio, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem l'Agustí Bernat, que és advocat, i el trobem a Castellà. Bona tarda, Agustí.
2: Bona tarda a tothom.
0: I el Toni Fernández és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social i ens espera a Badalona. Toni, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Bé, doncs avui parlem de pressupostos, tot i que encara no el tenim definitivament lligat i tancat. Sí que hi ha un acord entre el PSC i Esquerra Republicana que van signar Illa i Junqueras, aquest acord per aprovar els pressupostos de 2026. Ho recordo, som al mes de maig i s'està a l'espera que hi hagi també la conformitat o l'okay dels comuns per poder tirar aquests pressupostos endavant. Si no hi ha entrebancs, si tot anés allò d'una tirada, podríem tenir pressupostos a principis del mes de juliol. O sigui que hauríem consumit ja mig any. No sé si penseu que més val tard que mai, o tenint en compte que és una de les lleis, la llei més important que pot aprovar un govern per poder tirar endavant tot el dia a dia, tots els projectes i tot el que requereix doncs, un país. Si són benvinguts, què me'n dieu? Horacio.
1: Bueno, en principio debe ser la normalidad. Enhorabuena que haya presupuestos, así debe ser. Ahora, entre comillas, lo digo, porque luego cada partido, más allá de estudiarse cada partida en detalle, en pos del bienestar de la ciudadanía, mira a ver qué hay de lo mío pensando en las próximas elecciones, ¿no? Uh-huh. Es el cuento de siempre. Y mirando que a nivel estatal, llevamos 4 años sin presupuestos y la economía resiste y hasta crece en cierto modo. Bueno, yo doy la enhorabuena que haya presupuestos, pero hay tela para cortar en cuanto a las concesiones que se hacen, porque ya sabemos la debilidad que tiene el presidente. Y la necesidad de cerrar un acuerdo porque las otras comunidades, su partido se está incendiando y esto sería un pequeño respiro que por lo menos en Cataluña haya acuerdo y presupuestos. Luego, si hablamos de cada partida, habrá más comentarios.
0: Efectivament, de fet, el que està és facilitant aquesta estabilitat a la qual tu estaves fent referència a canvi d'aquests compromisos que s'haurien de dur a terme. Què n'opines, Agustí?
2: Mira, quan he llegit la notícia, és que arriba un moment que s'ha parlat tantes vegades, no, que mira, que cada cop estem més a prop, que sembla ser que sí, que clar...
0: Des del març, que es van presentar i es van haver de retirar.
2: Imagina't. I com volia dir l'Horacio, tenint en compte que des de 2023 estem sense pressupostos a Catalunya, ja sí. No parlem de l'Estat, això ja és un altre capítol. Clar, tens la notícia que estan arribat a un acord, pues oi, t'entren ganes d'anar a la plaça principal del poble, jo, loado sea el señor, milagro, por fin! Perquè és que arriba... Ja ho sabem, que tot és una qüestió de pacte, que s'han de fer moltes negociacions. També, com molt bé s'ha dit, alguns que després venen que hay de lo mío o quiero que pongas esto, ja sabem que hi ha la dificultat. Però és que realment, després de 3 anys... comença a fer pensar una miqueta de que cada cop la llunyania que hi ha entre la classe política i la ciutadania cada cop és més gran. Això per una banda. Després, per una altra banda, si volem ser una mica més càustics, de vegades em fa pensar que és una obra de teatre perfecta, perquè mira per on que ho han presentat, han publicat l'acord aquest, que ja estava més que fet, com a mínim fa 15 dies, però han esperat ara, han passat les eleccions a Andalusia, en fi, és igual, això ja és aigua passada. Però ara queden dos aspectes molt importants, tot això està molt bé, però si els comuns ara, per qualsevol cosa, s'enroquen i diuen que per aquí no passo, Tot això que hem fet són focs artificials. I després, el més important de tot, vale, està molt bé aquest primer acord, però després hauríem d'entrar molt més en el detall de tot el que s'acorda, perquè mira, hi ha hagut un detall que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és el fet aquest de la línia orbital de tren, que és, ho trobo un encert total. Però, a veure, jo, per exemple,
0: ara,
2: aquí a Castelló...
0: Ara en parlarem d'aquestes qüestions
2: digues. Permeta'm un detall només. O sigui, jo una cosa que també m'agradaria, pues, per allò del que hi ha de lo mío, jo que visco a Castellà, oye, l'eterna connexió de Castellà amb l'autopista, amb la C-58...
0: Sí.
2: Ja no sé quants anys portem amb el tema aquest i el mismo. Cada cop sembla més a prop, més a prop, més a prop, però no acaba d'arribar. I algun dia també m'agradaria que parlessin una miqueta de mi.
0: Efectivament. Parlarem d'aquests acords, però ara volem conèixer la lectura que fa el Toni d'aquest primer acord, a falta de saber què decidiran els comuns.
3: L'acord d'aquests suposats pressupostos, a mi em sembla que si han de servir pels catalans, per la població de Catalunya, si han d'estar orientats als dèficits que té Catalunya en gairebé tot... vale, però vull dir, no em crec de res ni el que ha dit ni el que ha fet el senyor Junqueras, que l'he sentit i és patètic amb les seves explicacions. Vull dir que no, per arribar a aquest extrem no calia tardar tant. No em crec tampoc aquest marge de pròrroga, que si vull sí, demà no, que ja veurem, dels comuns. Tampoc me la crec de res, perquè estic segur que demà, demà passat, signaran. I després, aleshores, bueno, són uns pressupostos supeditats, evidentment, a Madrid. Si Madrid signa i ho accepta, endavant. I si no, aquí quedarem tots. I tots feliços, perquè els egos de cadascun, pues, bueno, han anat tirant endavant, simplement.
0: Efectivament, com dius tu, Toni, aquests acords passen per una reunió que ha començat quan començàvem aquesta tertúlia, aquesta reunió bilateral entre Generalitat i Estat, per aprovar, per donar el vistiplau l'hoquei i aquests acords pressupostaris amb Esquerra Republicana, on haurien de donar llum verda precisament a aquesta línia orbital ferroviària, aquesta societat mercantil d'inversió i aquest canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Aquests són tres acords que són extrapressupostaris i que són, diríem, les condicions que ha posat a Esquerra, algunes de les condicions importants per tirar endavant aquests pressupostos. Això, no sé si per vosaltres us semblen engrunes, és una bona proposta, una bona manera d'intentar arribar a acords per tirar endavant aquests pressupostos, o no sé, quina valoració en feu? Horacio.
1: Bueno, cada uno va a tratar de tirar lo más que pueda para su bando, para sus intereses. Yo teniendo, con el permiso de los profesores y los médicos que están en pie de guerra, ambos sectores necesitan refuerzos de inversión importantes de la Generalitat, pero teniendo el drama tremendo que hay en cuanto a vivienda, que ya no es un problema, es un drama real. Obviamente estas dos fuerzas solo pueden pactar un continuismo en cuanto a las políticas, y ahí no veo que vayan a haber acuerdos de fondo. Y ver 500 millones de euros para la Agencia Catalana de Recaudación de Impuestos, para ver si dentro de 4 años están en condiciones el Estado de ceder la competencia del IRPF, también parece un poco surrealista, habiendo prioridades más urgentes. Así que, a ver, hay que esperar a ver qué respiren los comuns, pero van a ir más o menos por los mismos tiros.
0: Clar, perquè en la línia del que estàs comentant, Horacio, realment... s'estan aprovant uns pressupostos o s'estan redefinint aquestes relacions de poder entre la Generalitat i l'Estat? Perquè hi ha una de les afirmacions que feia Junqueras, diu, els pressupostos volen resoldre problemes quotidians, però és que la quotidianitat és la gent que avui s'està manifestant als carrers, la gent que té problemes a Rodalies, i, clar, aquesta quotidianitat no s'acaba de resoldre. A veure si aquests pressupostos ajuden d'alguna manera. Toni.
3: No, ja ho he dit. Vull dir, em sembla una posta en escena ridícula. Veig que l'any que ve que han d'haver-hi eleccions municipals, i crec que després, al cap de 2 o 3 mesos, hi ha eleccions a l'Estat espanyol. El PSOE té les de perdre claríssimament. Aquest sí que no caurà dret el senyor Pedro Sánchez. Ens caurà sobre la dreta i l'extrema dreta, i totes aquestes històries, que si ara pacto d'aquí 20 anys, que si no sé què, que si la línia aquesta, tot això, per què es pensen que diran els del PP i els de Vox quan estiguen al govern? Vull dir, si això ho tombaran tot, tiraran tot enrere. Vull dir que s'ha de ser molt més realista de lo que és, i que no enredar la gent. I a mi el que m'empipa molt a la política és que la gent es pensi que el ciutadà és tonto. I llavors, a partir d'aquí, home, siguem realistes, digues, mira, farem això, farem allò, aprovem aquests pressupostos que són ridículs o que són el que sigui, però mira, els hem d'aprovar per això, però no anem dient tonteries de que ara farem això, ara farem allò, això és pel bé de tots, això... Escolta, vull dir, posem-nos a les piles ja, i si hem de plegar i dimitir de segons quins càrrecs, doncs, escolta, tirem endavant i que s'hi posin uns altres de millors.
0: L'Agustí deia que aquella via de l'oceà, no?, del seu tema, aquesta línia orbital ferroviària, podria semblar, doncs, que, com deien Junqueras, és un problema quotidià que hauríem resolt amb aquesta connexió que es pretén, aquesta línia ferroviària que pretén, doncs, connectar zones que ara mateix tenen dificultats, no?, perquè tot passa pel centre. Sembla que tot hagi de passar per Barcelona. Agustí?
2: És que efectivament és així. O sigui, insisteixo, jo quan he vist el projecte aquest de la línia orbital, la veritat és que m'ha sortit un somriure que no podia treure, perquè ja era hora. És que, a veure, tenim un dèficit d'infraestructures brutal. Mira, i el fet d'una cosa que ha dit el Toni, el tema aquest de la connexió de l'autopista amb Castellà, fa molts anys que s'està parlant, ja hi havien hagut projectes que estaven bastant tirats endavant, i saps qui els va aturar? Els senyors d'Esquerra Republicana, perquè els hi va sortir aleshores la vena ecologista, i aleshores tot allò es va tancar en un calaix. O sigui, efectivament, sempre estarem a l'albur de qui està governant, perquè aleshores un projecte, com que no, si els que vinguin després no els agrada, te'l tombin. O sigui, a partir d'aquí, pues, oye, estem fent castells en l'aire, però, vamos, de 6 pisos, i després sabem què passarà. Després, per altra banda, hi ha un altre tema que a mi em preocupa moltíssim. Efectivament, tenim els mestres o el sector docent en peu de guerra. Els metges ja és, ja fins i tot a nivell ja no només català, sinó fins i tot de tot Espanya, que també estan en peu de guerra. A veure, alguna cosa s'hauria de començar a treballar ja en aquests temes que sí que afecten el dia a dia de la gent. Però això no s'arregla ni muntant nous departaments ni comissions. No. Anem una mica a lo pràctic. A veure, i si tu ja tens una sèrie de competències que ja les tens transferides, tens un marge d'actuació determinat, oye, l'exprems al màxim, i si ja no pots més, demana. Però no estem com ara, que se dona-la sense cuidado. És la meva visió. Dóna la sensació de que no s'ha acabat d'arribar fins al final i està demanant que vols fer encara més coses. A veure, aclarim-nos una miqueta abans.
0: Penseu que aquesta línia orbital ferroviària és un projecte que ja s'havia plantejat, que el va plantejar el govern del tripartit, i que ara s'ha tornat a recuperar del calaix. I aquesta és una línia que hauria d'unir Vilanova, la Geltrú i Mataró, com dèiem, sense passar per Barcelona, que sembla que hauria de ser el centre de l'univers, no?, quan parlem del país. I que, doncs, a més, també connectaria ciutats com Vilafranca, Terrassa, Sabadell o Granollers. Però vaja, que això és un dels acords extres que han posat com a condició per poder signar aquest acord per als pressupostos de 2026, que a hores d'ara doncs, encara no sabem si els comuns diran sí o no. Sabem que el tema educatiu i el tema de l'habitatge són dos dels temes principals que volen que es tingui en compte, però com dèiem al principi, venim ja no del mes de març quan es van presentar els pressupostos, sinó del 2023, com ens recordava l'Horacio, i que si tot anés bé, hi hauria pressupostos a principis del mes de juliol, i ja ens hem cruspit a mig 2026. Però vaja, esperarem a veure també què és el que surt d'aquesta reunió bilateral de Madrid. Si Madrid diu que sí, mireu, endavant, som generosos, la línia orbital endavant, la societat mercantil d'inversions també i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca, doncs endavant, que després una altra cosa seria a veure si les passes es fan i el camí es comença a caminar. Canviant de tema, anem a parlar d'aquesta situació que sembla cada vegada com més habitual a Catalunya. I estem parlant dels tirotejos, que els últims dies doncs, ens estem trobant amb episodis, amb capítols, que de fet els Mossos ja han explicat que han augmentat un 35% en un any i que, evidentment, els Mossos estan preocupats per aquesta situació. Si els Mossos estan preocupats, vosaltres com esteu? Us preocupa o no us preocupa?
1: Sí. Horacio. Que... Perdona.
0: Horacio y después Toni, venga.
1: Vale. Sí, obvio que preocupa, a nadie le hace gracia ver en su entorno un tiroteo, por más que sea de malos contra malos, porque obviamente donde más se hacen notar estos episodios son entre bandas. Y realmente esto tiene bastante que ver cómo operan estas no solo de narcotráfico, también hay otro tipo de mafias, de contrabandos, etcétera, que cada vez viendo la vulnerabilidad de las medidas, la legislación y la permisividad que hay, buscan siempre donde tengan más campo de acción y menos problemas. En España y llevamos ya varios años con un refuerzo de los derechos y garantías individuales que dificultan las acciones de las fuerzas de seguridad y es muy difícil luchar contra esto, ¿no? Ya no se trata de presupuesto y de medios, sino de legislación, porque esta gente a los dos días está en la calle por tenencia de armas, ni siquiera las penas alcanzan a penas para confiscarle las armas. Y realmente esto vamos por mal camino, alimentamos los discursos extremistas respecto de la criminalidad de ciertos colectivos y va mal. No solo lo que está pasando, que vemos a diario en la zona de Cádiz, con cómo aprovechan la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad para acampar a sus anchas. Me preocupa y mucho, y creo que vamos a peor.
0: ¿Cómo va Lleo, Toni?
3: Sí, és preocupant, però bueno, a veure, inseguretat ciutadana a totes les grans capitals del món n'hi ha. Aquí ara s'ha agreujat, hi ha navalles per tot arreu, sembla ser que pistoles també. Llavors, a mi el que em sobta més de tot aquest tema és la laxitud amb la que el laissez-faire que fan els representants polítics, en aquest cas l'alcalde de Barcelona, que ha tingut uns problemes bastant seguits aquesta setmana a la seva ciutat, i que, bé, no ho esmentem, o esmentem de retrescantó, ja, Escolta, això és molt greu. Això és molt greu, perquè els trets que no van haver-hi al carrer Mineria, crec recordar, a part de liquidar aquesta persona, van anar a parar amb un aparador. Si passa allà una senyora, o passa una noia amb un cotxet, o un senyor amb un tiquitaca, vull dir... Que hagués passat. I no... Bueno, sí, ostres, tu, cuidado, hem de fer això, hem de fer allò. Però la veritat, jo no veig cap gestió en positiu, i em sap molt de greu dir-ho, perquè, clar, si deixem dir, pues, mira, passa tot arreu, o l'índex no és el que era, perquè hem anat baixant, com hem anat baixant? Vull dir, clar, que hi ha una sèrie de coses que no les entenc.
0: Agustí, com veus la situació?
2: A veure, jo si digués que és una situació que em fa por, que quan surto al carrer miro cap a totes les dues bandes, a veure, tampoc exageraré. Ara, realment, llegeixo els diaris, miro la tele, escolto la ràdio, i realment és un tema que està aquí. Llavors, com molt bé deia el Toni ara, si resulta que els representants polítics el que fan és que no hi para tanto, no, que és igual, o aquestes estadístiques que et presenten, no, és que en realitat sí, hi ha tirotejos, però és que no són tants. A veure, perdona, només que hi hagi un, és que aquí està passant alguna cosa. I si aleshores tens 100, ja ni t'explico. S'estan parant cotxes... I no entrem ara qui porta els cotxes aquests, ara això és el de menys, però s'estan parant cotxes amb armament de guerra, amb Kalashnikov.
0: Algun cas s'ha donat.
2: O sigui, alguna cosa està passant. Clar, arriba un moment que això fa que el tema de portar navalles i ganivets quasi sigui una anècdota, que també és important.
0: Que recordem que hi havia operacions concretes, no sé si va ser l'any passat, operacions concretes de Mossos per la detecció d'armes blanques. Sí. I d'allò ja no n'hem parlat mai més, ja no sabem com ha acabat la situació.
2: És que, entre altres... A veure, el gran problema que té tot això, i també això ha fet esment l'Horacio abans, molt encertadament, o sigui, tu pots fer totes les campanyes per part dels Mossos d'agafar armes i tot això, que si resulta que el pàjaro que enganxes amb l'arma el portes davant d'un jutge, que el deixa sortir perquè aquest senyor després et compri una altra arma, això no ha servit, primer que de tot, que no ha servit absolutament de res. I després, i tinc que treure un tema, perquè és que vaig llegir la notícia aquesta setmana que em va deixar esgarrifat. O sigui, realment, els cossos policials estan absolutament desemparats quan es troben en situacions de violència. Recordo un cas d'un senyor que estaven perseguint, que s'havia fugit de la presó, li donen l'alto, comença a disparar, la policia aleshores també dispara. Mira, van identificar la pistola del policia que va ser. Pues aquest policia me l'han condemnat per homicidi imprudent, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Què és el que passa aleshores? Pues, oi, els cossos policials que diuen, oia, perdona, que es matin i aleshores ja arribarem nosaltres. I t'ho dic perquè això m'ho va dir en certa ocasió un policia nacional que treballa al port. O sigui, si aleshores tenen... A veure, tampoc significa que passem al camp contrari, que tots vagin en plan Rambo. No caldria. Això mateix.
0: No caldria, perquè si no estaríem fent el que ja està passant a altres ciutats. Vull dir, jo no sé si a Barcelona hi ha el risc que es converteixi doncs, en ciutats com el sud de França. No ho crec, però vaja, que estem normalitzant una situació que fins fa poc no era tan normal a casa nostra, i estem banalitzant el fet de la possessió de les armes, que pel que sembla no es fan servir únicament entre aquestes bandes criminals, sinó que bueno, de vegades es fan servir per celebracions de qualsevol tipus, i encara que siguin trets a l'aire, com va afirmar un dels Mossos, que són armes, estem parlant d'armes. Per tant, jo crec que ben apuntat el que feia l'Horacio, aquí hauríem de posar el focus en el tema de la legislació i després també en l'actuació policial que es pugui fer. No ens queda massa més temps. No sé si algú vol fer algun afegit, allò d'última hora, un afegit concentrat, o ho deixem aquí? Què us sembla?
3: Hola, bé, Bar, no tinc res a dir.
0: Molt bé. Doncs, Horacio, digues, Horacio, què?
1: No, no, per mi part està bé, és suficient, ja crec que està tot dit.
0: Doncs res, us emplaço un altre dia, Horacio, Agustí, Toni, i que tingueu una molt bona tarda, que vagi molt bé.
1: Ok, bona tarda.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Una abraçada.
3: Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles Bressol Municipals, La Mimosa,

habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet. Un arbre de grans dimensions ha caigut enmig de la via, ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Moment de la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ara serà la PST Retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Verora del Vallès en sentit sud, a la mateixa PST Retencions de la Pobla de Montornès a Tarragona en sentit sud. En aquest tram hi ha un carril obert per circular per la retirada d'un camió de la calçada. La TP2124 està tallada a Sant Jaume dels Domenys en tots dos sentits per una fuita de gas. A la C14 es dona pas alternatiu a Peramola per un vehicle avariat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C17 hi ha retencions de Granollers a Lliçà de Vall en sentit sud per un vehicle avariat i més endavant cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus al Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha cua argentona en sentit Mataró i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del nus al Trinitat d'Horta en sentit Llobregat i a la Ronda del Litoral hi ha retencions d'Esma Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: El terrassenc Martí Lloberes va estudiar Econòmiques i treballa en una empresa dedicada als béns d'equip, però escriure és una de les seves grans passions. I fa poc acaba de publicar el seu primer llibre. Avui ens en sabrem més coses sobre el nostre convidat i ho farem de la mà del company Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Martí Lloberes, el terrassenc, que és economista i escriptor. El saludem ja. Martí, què tal?
2: Bona tarda, com esteu?
1: Doncs aquí estem, parlant una mica, volent conèixer una mica més de la teva trajectòria. Vas estudiar Econòmiques, no? Per què vas voler estudiar Econòmiques?
2: Perquè, mira, és una barreja de tema tècnic i tema humanístic. I com que no em decantava molt 100% cap a una de les dues bandes, vaig tirar pel camí del mig.
1: Uh-huh. A vegades potser som massa joves, no?, quan hem de triar.
2: Sí, això és una altra premissa, per descomptat.
1: Molt bé, i explica'm una mica que quan vas acabar, quines feines has fet, què vas fer?
2: A veure, jo quan vaig acabar vaig entrar a treballar a l'empresa familiar, que era una empresa de

0: construcció de maquinària, i bé, tampoc no m'ho van preguntar massa, vull dir, jo des que tenia mig any ja sabia que em tocaria això a la predestinació, no? Aleshores, bueno, vaig entrar a fer tots els papers de l'OCA, com fas amb una empresa familiar, des de temes d'organització industrial, de producció, de comerç internacional, etc, etc. Vull dir, tocar tots els plats, vamos.
1: Mm-hmm. Posteriorment, què més?
0: Després, vaig canviar de feina, vam haver de tancar l'empresa familiar i estic fent una feina bastant similar amb béns d'equip, estic treballant amb béns d'equip, i estic fent la direcció, estic a la direcció comercial d'una empresa, també familiar i també de béns d'equip, com deia. Vull dir que faig una feina que m'agrada, per sort, em permet viatjar, em permet conèixer gent, voltar pel món, és una feina enriquidora, vaja.
1: Mm-hmm. És a dir, que més o menys has anat fent el mateix durant tota la teva trajectòria laboral, podríem dir.
0: Sí, la veritat és que sí, no he canviat pas gaire, no.
1: Mm-hmm. M'has agradat fer algun canvi o ja estic bé com estic?
0: Home, ara, no, la veritat és que, això fa molt bé de dir, però si jo quan tenia 17 anys hagués existit l'escac, per exemple, possiblement m'hauria plantejat a casa meva, malgrat el terrabastall que això hauria pogut causar, hauria plantejat poder estudiar alguna cosa relacionada amb el cinema o amb la creació visual, perquè és un tema que m'agrada molt i és una afició que sempre m'ha acompanyat al llarg de la vida, no? Mm-hmm. Per exemple, no?
1: Mm-hmm. I parlant de creació, ho dèiem al principi, també ets escriptor, recentment has publicat el teu primer llibre, d'on et ve aquesta dèria d'escriure? També de tota la història o és una cosa més de tota la vida o més, és més de fa poc?
0: No, és una cosa de tota la vida, perquè, a veure, sempre m'ha agradat i apreciat i admirat la creativitat. Aleshores, crear una història per mi és una cosa meravellosa, no? I llavors sempre m'havia picat la curiositat i tenia el cuc aquest, no? Aleshores, doncs, sempre m'havia agradat escriure, bàsicament, relats curts, perquè són més senzills. També tenen la seva mala llet, però són més senzills en principi, i n'havia fet sempre. I llavors sempre tenia clar que un dia em formaria i intentaria escriure una obra de veritat, una obra de ficció llarga, una novel·la, i bueno, va anar així. Em vaig formar i a poc a poc la vaig escriure i, bueno, amb una gran satisfacció, doncs, efectivament, he fet la primera novel·la.
1: Mm-hmm. Vas fer alguns cursets a l'Ateneu de Barcelonès, si no m'equivoco, no?
0: Sí. Vaig fer tot un recorregut de narrativa. Vale? A veure, si t'agrada, jo el recomano. És una acadèmia, és una escola d'escriptura molt, molt bona, molt potent, amb una gent molt bona, amb uns pedagogs molt bons. A més, són grans escriptors. I a mi m'ha anat molt bé, vull dir, m'hauria estat impossible escriure una cosa mínimament decent sense haver-me format, és indiscutible això, vull dir, això no ve de... Excepte casos molt especials, no ve de talent, ni generació espontània, ni l'aparició de l'Esperit Sant. Vull dir, és una cosa de pencar, de picar pedra i de treballar-s'ho molt.
1: Sí, a vegades dona aquesta sensació, no?, que com que... Bueno... Doncs va, vinga, vaig a escriure. No sé, en el teu cas, com va ser? Primer va sortir la idea de fer el llibre o vas posar-te a escriure? O com va anar aquest primer llibre que ja diem que es diu El silenci de Neta? D'on surt aquesta idea? Com ho vas madurant?
0: A veure, la veritat és que a mi hi ha punts d'anclatge, d'ancoratge, perdó, que bé, els tenia una mica com apuntats en una llibreta, però un racó de cervell, no? Vull dir, això parteix... Un dels punts d'aquests que dic de fonament, d'una notícia que vaig llegir quan jo era adolescent, d'un atemptat terrorista que va haver-hi a Itàlia, una cosa terrible, que en aquell moment em va fer explotar el cap perquè no podia comprendre com es podia expressar el mal i l'estupidesa d'aquella manera, no? Mm-hmm. Llavors això em va quedar enregistrat d'una forma i, bueno, vaig intentar lligar... Dic, escolta, aquí m'haig de recolzar amb aquest fet i vaig intentar crear una història de ficció que estigui emmarcada en aquesta època, no? En aquesta època i en una època més actual, diguem. Vull dir, diria que va sortir d'així. Llavors, a partir també de llegir lectures d'autors que barregen el que és l'atzar, que és un... és un element que dona molt de joc, l'atzar amb la història, no? Llavors vaig intentar lligar això d'aquí. T'ho estic explicant una mica amb el nom abstracte, però bueno, és el tema de la novel·la.
1: I quin estil podríem dir que és la novel·la, aquest llibre, El silenci de Net? En quin estil t'has basat?
0: A veure, jo no sé si definir-ho com una mica de... És una mica investigació, no hi ha un misteri molt gran, però hi ha un cert misteri, bé? Perquè la història va d'un jove del segle XXI, diguem-ho, professor universitari, que investiga què va fer la seva mare quan era jove, perquè se li planteja el dubte sobre si va... diguem, poder arribar a cooperar amb activitats terroristes, fins i tot, no? Llavors, ja que tota l'estona plana aquest dubte sobre a tota l'obra, sobre si era bona o era dolenta, per posar-ho molt planer. Llavors, és una mica la investigació i la perquisició d'aquest personatge, que és un dels dos protagonistes, sobre el passat de la mare, que és l'altre protagonista, i està escrita amb dos plans temporals, diguem.
1: I clar, em deies, clar, quan ets amateur, doncs has de fer audició sota demanda, no? Perquè és complicat, no? Quin és el procés una mica aquest, no? Com ho has fet?
0: Mira, jo el primer que vaig fer va ser presentar-ho un premi. El que passa és que no, ara, vist en retrospectiva, no sé si anava gaire ben enfocat en el premi que vaig presentar-ho i vaig errar el tret. I com que tenia ganes de publicar-ho, vaig estar cercant editorials petites i em vaig trobar, perquè evidentment a mi no em va trucar ni Planeta ni Penguin ni ningú d'aquests, oi? I llavors vaig trobar una editorial d'aquí de Terrassa que feia impressió a demanda, i bueno, ens hem entès força bé, m'ha ajudat a corregir les fallades que sempre hi ha en una obra, siguis novell o no novell, sempre n'hi ha, vale? Hi ha errades de qualsevol tipus, i ens vam entendre bastant bé, i m'ha ajudat a fer una promoció, doncs mira, aquí de moment a nivell local, no? que és el lloc de jugar a casa, que és el més fàcil que tindria. Però bé, bueno, ens hem entès bé.
1: I has estat molt de temps des que vas començar, que has vist la llum?
0: Sí, sí. Mira, jo vaig començar, diria, des que vaig començar fins que la vaig acabar, i he estat uns 6 anys, perquè evidentment jo tinc em guanyo la vida d'una altra manera i haig de dedicar-hi el temps lliure i els caps de setmana. Però si ho condensés, et diria que he estat 3 anys escrivint-la, si ho condensés aquest període de temps. És una primera novel·la, sóc amateur i puc dedicar el temps que hi dedico, vull dir, va per aquí la cosa.
1: Tot i que dius, explicaves abans que has fet cursos, també em deies l'altre dia que llegir també t'ajuda molt, no?, a l'hora de fer, d'escriure, no?
0: Sí, efectivament. A veure, llegir t'ajuda a agafar un esperit crític. Jo llegeixo molt, la veritat, i llegeixo molts tipus de lectura. Tinc novel·la, no ficció, periodístic, vull dir, de tot, no? I això realment et dona un criteri bestial, i el que també fa és pujar-te molt el llistó, perquè si tu t'agrada llegir segons quin autor i admires la bellesa formal d'un escriptor, doncs, no sé, com Thomas Mann o Jonathan Franzen, que són dos que em venen al cap, per una banda, o bé el anar a barraca d'autors catalans com l'Edgar Cantero o l'Albert Pijuan, que són dos que també m'agraden molt, ostres, et poses un nivell molt alt i molta exigència, no? Llavors això et fa patir una mica, com aquell qui diu, vale? Però et dona criteri i t'ajuda a treure molta palla que al final te'n dones compte que s'obre, que és un efecte que tenim o que podem tenir els que comencem, els amateurs, no?
1: La pregunta que sempre faig, ja tenim alguna segona novel·la o alguna al cap, o això va per llarg?
0: Tinc dues coses al cap. Una, que és la més, diguem, fora més immediata, segurament, que és fer reculls de relats. En tinc, de fets, tinc idees per fer-ne, vull dir, i és una bona alternativa. Llavors, els relats també t'has de fixar molt, perquè pel meu punt de vista i el meu gust, els relats han de tenir una certa mala llet, no poden ser coses anodines. I bueno, però aquesta és una idea, no? Llavors l'altra, que ja m'estava allant pel cap, és fer una altra novel·la i, bueno, crec que tinc el tema, crec, i una tesi, i llavors haig de construir la història, no?, l'esquelet que l'aguantaria.
1: Marxem una mica del tema d'escriptura, també de marxat ja del tema de la teva feina. Ets, si no m'equivoco, ets cuinetes, no? T'agrada cuinar?
0: Sí, també, bueno, perquè és com que m'agrada menjar, doncs al final també m'agrada molt el menjar i els bons àpats, doncs al final dius, escolta'm, jo a mi m'agradaria saber fer això, fins a les meves limitacions d'un amateur, que és com el d'abans, eh? Un amateur és un amateur i un professional és un professional. Però sí, també m'agrada.
1: Però què, acostumes a fer-ho sovint o allò a dies especials? O...
0: No, sovint no, perquè, a veure, el pes dels àpats d'una casa els porta la mestressa de casa i no vull arrugar-me cap mèrit que no sigui meu en absolut. De tant en tant, el que faig quan som colla o hi ha una celebració especial, sí que m'agrada fer alguna coseta de cuina catalana, sense complicar-me la vida. O cosetes de rebosteria, també m'agrada. Bé, aquestes cosetes, no? Aquests platets.
1: I quin plat em convidaries dels que fas?
0: Home,
1: per quedar bé?
0: Mira, jo penso que podries venir a casa, et faria unes galtes de porc que t'agradarien bastant, o una cua de bou, un guisat de cua de bou, que també t'agradaria, eh?
1: Ja estic fent dentetes. Escolta'm una cosa, la música també és bastant... és un element bastant important, no? T'agrada molt, no?
0: Sí, és una... A veure, tot això va lligat una mica amb el tema de la creativitat. De la mateixa manera que m'agrada el cine, m'agrada els bons plats de taula o les novel·les, jo també, la música també l'admiro molt, perquè és una cosa que sóc absolutament incapaç d'imaginar-me de fer. Aleshores, és una cosa que ha acompanyat tota la meva vida i em seguirà acompanyant, em sembla, fins que el dia que... que plegui d'aquest món, no? Mm-hmm. I efectivament intento seguir l'actualitat sense deixar de perdre el que són els clàssics, i quan dic clàssics dic des de la música del barroc, eh? Vull dir, no m'agrada tota, no? I, bueno, m'agrada seguir la música en directe, també, els concerts, és una cosa que em motiva molt, m'agrada molt, em belluga molt, vamos.
1: Mm-hmm. Hi ha algun estil? Ja has dit que t'agrada quasi moltes coses, però hi ha alguna que superi els altres estils o no?
0: Home, jo, menys les ranxeres i el reggaeton, jo diria que m'agrada quasi tot, no? I ara m'agrada, no sé, ara estava pensant, ara ve el Primavera Sound, i ve des de The Cure, que evidentment m'agrada molt.
1: Ja som dos.
0: Oi que sí? Sí. I ni cap, aquests irlandesos que s'han fet famosos per aquests merders que han tingut amb la justícia per recolzar la causa palestina, mm-hmm. I aquests fan una mena de rap amb gaèlic, que són extraordinaris, o Fontaines D.C., que és un altre que m'agrada molt, o aquests León Benavente, que són uns espanyols que m'agraden molt, també. Vull dir, ja et dic, és que m'agrada tot, menys el reggaeton i les ranxeres. L'altre mm-hmm. m'agrada tot.
1: Va, acabem. T'agrada molt el rugby, també, no?
0: Sí, és una afició també que em va agafar de petit. Em va agafar quan mirava els partits per la tele amb el meu pare. I, bueno, no he jugat mai, però sempre m'ha tret, no? I la veritat és que sempre que puc m'escapo i vaig a veure partits de rugby. Per la tele, no, per descomptat, però en directe molt millor, perquè és una experiència única que recomano a tothom. Va un dia a la vida a veure un partit de rugby, perquè al·lucinaran el ben petit que és.
1: Doncs et faré cas, un dia aniré a veure un partit de rugby, però primer m'agradaria les galtes de porc, has dit. Martí Lloveres, terrassenc, economista i escriptor, que acaba fa poc d'editar, va publicar la seva primera novel·la, El silenci de Neta. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
0: Gràcies, Sergi, una abraçada.

0: Connectats, és temps d'esports. Parlarem amb el capità de l'Hoquei Club Castellà, l'Oriol García, sobre els play-offs per pujar a l'Hoquei Lliga Plata, la segona màxima categoria estatal. I ho farem des de Ràdio Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui tenim amb nosaltres el capità de l'Hoquei Club Castellà, l'Oriol García. Molt bona tarda, Oriol.
2: Hola, bona tarda a tothom.
1: Com van els nervis? Com va l'anaconda, que diria aquell?
2: Bé, la veritat que nervis de moment no n'hi ha. Sí que hi ha moltes ganes. Ahir vam fer el primer entrenament de la setmana i va anar molt bé. I la veritat que amb moltes ganes d'afrontar aquest play-off, primer el partit del diumenge, i res, a gaudir-ho, sobretot.
1: Ubica'ns el Castellà en les possibilitats, tenint en compte el nivell dels altres clubs.
2: Home, doncs jo crec que vist el nivell que hi ha hagut a la Lliga, la veritat que tots els que afrontem el play-off tenim opcions a passar ronda i també a endur-se a aquest ascens de categoria, perquè la veritat que som equips que tenim molt nivell, ha estat tot molt igualat, llavors et diria que tothom parteix de les mateixes possibilitats. Al final es decidirà per detalls o per si la pilota entra o no, llavors crec que tothom parteix una mica de les mateixes opcions.
1: El noi ja fa por?
2: No fa por, però és un equip que és molt elèctric, amb jugadors joves, amb jugadors que han debutat a aquella lliga i que tenen molt futur per endavant. Llavors, bueno, simplement és respecte i sabem que són perillosos, però nosaltres també.
1: Por, tampoc ho sé, però respecte moltíssim el que deu fer el Castellà, sobretot per la regularitat, que és un aspecte que ara no serà tan decisiu en els play-off, no?
2: Sí, la veritat és que no ha sigut una temporada fàcil perquè hem passat alts i baixos amb lesions importants, sancions i etcètera, però sí que és cert que la unió de grup i com ens portem fora la pista també es transmet dins la pista i això fa que siguem un equip molt, molt constant, molt regular, i és el que dius, al final el play-off són dos partits segurs i al final és sortir allà, donar-ho tot a cada partit i que tinguem sort per tirar-ho endavant.
1: Veurem el primer equip al complet? Hi ha alguna baixa?
2: En principi estem tots. No sé ara aquestes últimes... O sigui, demà fent l'últim entrenament, si hi haurà alguna cosa, esperem que no, però sí, en principi estarem tots i estarem al 100% i anirem a gaudir-ho a tope.
1: Contra el Noia aquest diumenge a 8:15 i tindrem també doncs, la següent setmana, no? Que, si no tinc mal entès, jugarem a casa i el tercer partit seria a fora.
2: Exacte, així és. El diumenge anem a Sant Sadurní i res, esperem que tothom que pugui venir es desplaci cap allà, que segur que coneixent el club i les ganes que té l'afició ens sentirem com a casa i a Sant Sadurní i després el dissabte que ve aquí a Castellà estic convençut que el Pedrós estarà a rebentar i en aquests dos partits l'afició jugarà un paper molt clau per tirar-ho endavant.
1: Fem una crida des d'aquí. En qualsevol cas, ja es comencen a moure cosetes, perquè el WhatsApp bull i aquest club és com una taca d'oli, que es va expandint i les crides fan efecte. L'afició, suposo que és un dels punts forts d'aquest equip, no? I més contra un Noia, que és un segon equip, que potser no empeny tanta gent.
2: Sí, exacte. De fet, és un dels motius pels quals sempre sortim a la pista a donar-ho tot. I bueno, fa 2 anys enrere es va veure a la Jonquera quan vam pujar de categoria a Nacional Catalana, que precisament va ser contra el Noia, i la Jonquera es va tenyir dels colors del Castellà i va ser un dels motius que ens va donar força per tirar aquella eliminatòria endavant i esperem que aquesta sigui amb el mateix resultat.
1: Fem balanç una mica d'aquesta temporada. Com és aquesta Nacional Catalana?
2: Doncs és una categoria que el nivell ha augmentat moltíssim respecte a l'any passat. De fet, al final de la temporada fem una mica de balanç amb l'equip i crec que hem fet més punts que l'any passat, tot i que el nivell també ha pujat més. Perquè si veiem una mica el play-off d'aquest any, dos dels equips que han pujat de primera catalana són dos dels equips que estan fent el play-off. De fet, el Mollerussa va quedar campió de Lliga i el Noia segon. O sigui, la gent que ha pujat de categoria ha pujat molt forta. Llavors, cada partit ha sigut doncs, un deixar-ho tot a la pista i la veritat que és una lliga molt competitiva i que si et despistes una mica pots estar baix com pots estar dalt.
1: Ets el tercer màxim golejador amb 33 gols. Per davant tens el Pau Andreu Gavarró, contra qui jugareu. Es preveu un partit amb molts gols? Creus que els dos equips sereu més conservadors tenint en compte el que us hi jugueu o és un guió totalment imprevisible i ara el que estaríem fent parlant-ne és fer volar coloms, que, com es diu l'expressió?
2: Jo crec que són partits diferents. Al final, com que no és una eliminatòria que vagi de resultats, és a dir, que si guanyem o perdem de dos gols, no, a la següent partit no s'ha de remuntar si no es comença de zero. Són partits també que a lo millor a l'inici hi ha una mica de respecte, però després s'obren més. Per exemple, veient com va anar la semifinal l'any passat amb el Belllloc, crec que allà perdem 3-2 i hi ha 5 gols en tot el partit, però a casa crec que perdem 7-6 i veiem moltíssims gols. Llavors són partits que es poden obrir en qualsevol moment. Llavors nosaltres anirem allà a fer el nostre joc. Al final és un joc molt ofensiu, on intentem deixar-ho tot a la pista pressionant a dalt i desenvolupant el nostre joc, no canviarem res. I jo crec que es pot obrir en qualsevol moment i pot ser un hoquei també molt divertit.
1: Què ha passat aquestes últimes jornades? Perquè si algú es mira els resultats sense saber com està la dinàmica de l'equip, podria pensar que us heu desinflat una mica des que vau aconseguir la classificació.
2: Sí, la veritat que vam aconseguir la classificació més d'hora de l'esperat, llavors això també ens ha servit per fer neteja de targetes, per això no hem estat tots en els partits que han restat, alguna lesió també hi ha hagut, altres imprevistos que teníem per dates fixades, i llavors sí que ha sigut com una mica el fet de que tothom es recuperi bé per afrontar aquest tram final de temporada, per fer neteja de tot, i la veritat que ara ja estem tots i estem entrenant molt bé, amb moltes ganes i amb la il·lusió de jugar aquests partits que ens venen.
1: Si mirem a l'altra banda del quadre, com veus els rivals?
2: Doncs són dos equips molt, molt forts, com és el Mollerussa, que aquest any ha fet fitxatges molt importants de jugadors d'ex-Lliga, i és un equip molt sòlid, que sap molt bé el que el juga. Diguem que també és un equip dur i fort, i per l'altra banda hi ha el Caldes, amb nanos molt joves, amb molt de futur també de cara a possibles jugadors d'ex-Lliga, que es volen menjar el món i que són molt ràpids, elèctrics, també una mica semblant als jugadors del Noia, i molt ben estructurats. Llavors penso que a l'altra banda també serà una eliminatòria molt xula i que poden oferir també un bon espectacle.
1: Alcaldes, si no tinc mal entès, comparteix jugadors amb l'equip d'Hockey Lliga, que a més, tenint en compte que descens, doncs suposo que posarà tota la carn a la graella en aquestes eliminatòries.
2: Sí, de fet són jugadors que compaginen tant Nacional Catalana com Hockey Lliga, llavors és el que et dic, jugadors molt joves amb molt de futur i que ara afrontaran aquest tram final de temporada per demostrar del que són capaços. De fet, crec que tenen també l'espineta com nosaltres de l'any passat de caure a semifinals, tot i que ara campions de Lliga, llavors també sortiran molt motivats i és el que et dic, els dos equips, tant la Mollerussa com a Alcaldes, jo crec que seran eliminatòries molt dures i molt interessants, com també la nostra del Noia Castellà també crec que podem oferir bons partits i seran interessants tots.
1: T'ha sorprès que es quedés fora algun equip com el Belllloc, que d'altra banda, ja va bé, perquè Suposo que us teníeu cremats els uns als altres, oi?
2: Sí, la veritat és el que t'he dit a l'inici, que la lliga és molt, molt dura. Llavors, petits detalls també et fan que estiguis a dalt o que et quedis a les portes o fins i tot que lluitis per intentar salvar-te, no? De fet, el Castellbell que és un clar exemple, és un equip que té jugadors excel·lents, amb molt recorregut tant a categories superiors i també molt bons. L'únic que els hi va marcar molt la temporada la lesió del Gerard, el porter, i són aquests detalls que et fan que no hagin entrat al play-off per punts que potser els hi van faltar. I també com el Ripoll, també un equip superdur que també s'ha quedat a les portes. Però si mires per baix de la categoria, també molts equips han lluitat molt per no baixar de categoria i tenen jugadors amb molt recorregut, també. Llavors, això és el que fa divertit aquesta lliga, que no et pots despistar en cap moment i has de ser molt regular per tirar endavant tots els partits.
1: Què heu après de l'any passat? Hi ha algun error que tingueu clavat?
2: Jo crec que l'any passat potser ens va faltar una mica de fons d'armari a nivell del que és jugadors amb tema físic. Al final dels partits ens feien molt durs i aquest any amb les incorporacions que hem fet, això crec que ho hem solucionat. Ara tenim 7 jugadors excel·lents, més el que pugui venir a reforçar-nos, i amb el tema fons d'armari hem millorat molt. També som un equip que també ha madurat molt d'inici de temporada ara i ens coneixem moltíssim més a dins la pista. Una mica el que és millorar petits detalls que l'any passat ens van costar, i amb les noves incorporacions que hem fet, doncs polir-ho per dir el que t'he dit, que al final aquest any a la Lliga hem fet més punts que l'any passat i la Lliga crec que ha sigut més dura i tot.
1: Com és l'Hockey Lliga Plata?
2: Doncs és una competició que també és dura, però el hockey és diferent. Penso que aquí a Nacional Catalana és un hockey més obert, més divertit, on els equips no tenen por d'anar a atacar. En canvi, l'Hockey Plata poder comença a ser una mica més defensiva, on les defenses són més dures i hi ha jugadors més rocosos. Llavors, això fa que si tens balades defensives, poder es notin més o hagis de madurar molt més les jugades per acabar fent gol. Llavors, la diferència, jo diria que la Nacional Catalana és més elèctrica, és més... anem cap a porteria i Oc Plata una mica més conservadora, tot i que també hi ha equips molt oberts i ja Oc Lliga, si fas el salt, ja allà penso que és més conservadora.
1: Ets un pilar de l'equip, ets capità, un home respectat al club. Com et fa sentir? Més enllà dels resultats, de si això acaba bé o malament, Oriol García com se sent?
2: La veritat que molt orgullós. Molt orgullós de tota la feina que he fet, que estic fent. Em veig molt també orgullós i il·lusionat, perquè veus a la gent de la grada com gaudeix amb l'equip, com quan acaben els partits tothom et felicita, hagis guanyat o perdut. Que la gent vegi que ho dono tot, que no em guardo res dins la pista. Llavors, al final vaig venir al Castellà amb un objectiu clar, que era donar tot el que vaig aprendre fora, i crec que això està donant resultats. Llavors, la veritat és que em sento orgullós i la gent també m'ho fa veure d'aquesta manera. Llavors, estic feliç, content i amb ganes d'ara en aquest playoff donar-ho tot. Si surt cara perfecta, ho celebrarem, i si surt creu, també ho celebrarem, perquè al final és un premi tot el que estem vivint.
1: I tant que sí, perquè sense perdre l'essència, sense deixar de ser un club de poble, alguna cosa sí que ha canviat al Castellà. Venen jugadors de fora, jugadors amb moltíssim nivell. El pavelló sempre s'ha omplert, també quan estaven a segona catalana, però sí que hi ha hagut un canvi, sobretot de com ens miren des de fora, no? De com estem al club, de les expectatives que es dipositen sobre l'equip.
2: Sí, el fet ha sigut una mica aquest de posar

0: alternativa, amb la bona voluntat nostra, vam dir intentarem veure si tenim prous voluntaris per fer-ho el cap de setmana abans, el 23, que coincidia amb Pont.
1: Sí.
0: Resulta, vam fer la nostra crida, vam veure que no, veiem que també de gairó no ho podria fer el 23, i a més, també ens vam assabentar que hi havia havaneres a dalt la vila. Aleshores, som entitats germanes, nosaltres tampoc no volíem fer competència a una entitat veïnal.
1: L'Ajuntament, des del primer moment, us va proposar de canviar la data de la cursa del dimoni? És a dir, contemplaven aquesta possibilitat o van preferir veure si vosaltres movíeu la data de la festa de Bajamar i a partir d'aquí, doncs, mirar de gestionar-ho tot?
0: Ens van dir que era impossible canviar la data o canviar el recorregut. Aleshores, nosaltres, després de fer la nostra introspecció, vam decidir també dins la Junta que si no ho podíem fer el 30, no ho faríem, perquè no teníem tots els agents indispensables. Clar. Ni venia Cantaqueig, ni venia de Gairó, hi havia molts voluntaris que potser estaven de pont. El cas és que vam decidir que ens plantàvem i que no ho faríem. Aleshores, l'explicar-ho a la regidoria de districte, també als tècnics, a partir d'aquí sembla que la cosa es va moure una mica més.
1: Quants dies van durar les converses amb l'Ajuntament?
0: 2 setmanes, ben bé.
1: Per tant, parlem des de Sant Jordi fins a... Bé, fins
0: al dia d'avui.
1: Fins a haver entrat maig.
0: Sí, bueno.
1: D'acord.
0: Sí, sí, fins ben bé el 13 de maig.
1: D'acord, d'acord, d'acord. I dissabte 9 de maig vau explicar que finalment, després de totes aquestes converses amb l'Ajuntament i la negativa inicial del consistori de no moure la cursa al dimoni, el dissabte 9 de maig vau explicar que finalment no hi hauria festa a Bajamar. Aquesta explicació va servir per fer pressió a l'Ajuntament, creieu?
0: Sembla que sí. No vam enviar un comunicat oficial, però sí que donàvem la nostra posició de que no s'havia tingut en compte, de que una cosa està clara, que els departaments no es comuniquen i que quan s'ha fet el programa i han vist que coincidien en espai-temps dos actes importants que mouen molta gent, doncs que no hi havia hagut... No ens havíem preguntat entre departaments què feia un i què feia l'altre i quines coses necessitaven. Aleshores, quan realment es va veure el que feien uns amb la cursa del dimoni i què fèiem nosaltres amb la festa Bajamar, nosaltres vam decidir que no, i també els tècnics van veure que era inviable. A partir d'aquí, d'aquest pseudocomunicat, per dir-ho d'alguna manera, perquè nosaltres vam haver-ho de comunicar als socis, també internament ho vam comunicar a la regidoria i districte, la cosa es va començar a moure. Però ens havien proposat coses més aviat descabellades, que nosaltres no podíem coincidir amb una altra entitat veïnal, per exemple. Nosaltres volíem el nostre grup, el nostre espai i la nostra manera de fer-ho, com s'ha fet fins ara. Al llarg de tot aquest temps, només s'ha anul·lat la festa de Bajamar en 3 ocasions, 2 per pluja i 1 per la Champions, que al final la Junta en aquell moment va decidir que no es feia la festa a Bajamar, però que sempre hi ha estat, no? I sempre ha estat l'últim dissabte de maig, i així ho volem continuar fent. Aleshores, una de les coses que a partir de ja reclamem és que de cara al maig del 2027 es tingui en compte la nostra data i que volem estar també el dia que es facin les programacions oficials, bueno, prèvies a les oficials, perquè no ens torni a passar el mateix. Ja no només per la festa de Bajamar, sinó per competència amb altres actes que estiguin al mateix espai.
1: Per tant, aquí el que ha fallat és la comunicació entre l'Ajuntament i les entitats veïnals, o hi ha alguna entitat que aglutini totes aquestes associacions veïnals?
0: A veure, hi ha els consells de districte nostres, interns, que nosaltres sí que estem coordinats i sabem les coses que fem entre nosaltres, però això no... Les festes de maig les ha de coordinar l'Ajuntament i han de saber quins actes es fan i com es fan.
1: Clar,
0: i està clar que una cursa al mig del passeig no és compatible amb una festa Bajamar si després acaba amb una Fideuà, on nosaltres a la Sardinada venem uns tiquets i la Fideuà és gratuïta. No sé si pels corredors o per més gent,
1: clar, clar.
0: Perquè no en tinc coneixement, perquè no sóc de curses jo. El cas és que hi havia massa gent en un mateix espai.
1: Clar, o sigui, no deixa de ser sorprenent que des de l'Ajuntament no hi hagués informació o no se sapigués que una festa tan tradicional i que porta tants anys celebrant-se aquella de mateixa data es passés per alt.
0: Exacte, és clar, és que la cursa del dimoni també ha anat variant durant el temps, ja no només en dates, sinó horaris, i a més això de la Fideuà és una cosa bastant recent. Aleshores, clar, és que hi havia... Bueno,

0: Això tothom ho veu claríssim, però a vegades no sabem prou bé les coses que passen a la ciutat i potser ens hauríem d'informar millor abans de fer un programa de festes on estan dos actes que solapen.
1: Tornant al dissabte 9 de maig, que és quan vau explicar que tot feia indicar que no hi hauria festa a Baix Mar, l'Ajuntament, diguem que es va posar les piles, per dir-ho d'alguna manera, en trobar una solució, i la setmana passada, dilluns, sí que vau anunciar, almenys vau fer un post a Instagram en què dèieu que sí, que la festa de Baix Mar se celebraria el 30 de maig. Com es va gestar aquesta situació i quina és la vostra
0: Això
1: reacció?
0: va ser també perquè la regidora d'Esports es va posar en contacte amb nosaltres, ens va dir que nosaltres no havíem de canviar la data ni el lloc, evidentment, de la festa Bajamar, i que en tot cas es canviaria o la data de la cursa o el recorregut que es faria amb la cursa. Encara no ho sabem oficialment, però sembla ser que es canviarà de data.
1: I de cara al futur, comentaves abans que imagino que la solució és que les entitats veïnals que organitzeu festes populars doncs participeu, no?, en aquesta calendarització de totes les activitats de les festes de maig.
0: Sí, i que se'ns valori per la feina que fem, perquè movem molt de voluntariat, un volum de gent que després també, això és un acte com molt entranyable, molt tranquil, on hi van gent de totes les edats, des de gent més gran que gaudeix de les havaneres fins a gent més petita i canalla que fa com un pícnic a la platja i famílies que es troben. No sé, és un acte que cal conservar i que nosaltres volem conservar. Per això, en el seu moment, ens va doldre molt haver de decidir que no ho podríem fer. Però gràcies a aquesta pressió que hem fet una mica entre voluntaris i parlar-ho amb la gent del govern, doncs hem aconseguit doncs, que es mantingui.
1: Doncs sí, sort que al final ha tingut un final feliç i es podrà celebrar la festa a Baix Mar, tal com teníeu previst des de fa molts mesos, i esperem que això no es torni a produir en altres
0: Esperem.
1: situacions o en altres festes o en altres anys. Marta Soler, presidenta...
0: Aprofito
1: Digues,
0: també,
1: digues.
0: perdona, per convidar tothom que vingui a la festa de Bajamar, si
1: I
0: no
1: tant.
0: sap el que és, que jo crec que ja tothom ho sap, però que vingui a gaudir de les havaneres, del ron cremat, de la comunitat en general, no? De ciutat, que vingui a gaudir de la platja, que encara és de tots, i gaudir d'aquesta vesprada junts.
1: I que a més és una festa diferent i que la feu des dels veïns, des del poble.
0: Sí, i a més és una festa molt estimada tant per la gent que ve a gaudir-la i ja està, com la gent que hi treballa a dins, que ja et dic que són molts i són moltes hores i és molta feina.
1: Doncs tothom que ens escolti, convidat a la festa Baix Mar. Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
0: Gràcies a vosaltres, adeu.
2: Doncs nosaltres també us hem de dir adéu. S'ha acabat el nostre temps. Demà tornarem amb l'edició de dijous sota el braç. Gràcies a tots. Fins demà.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet, un arbre de grans dimensions, ha caigut enmig de la via ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 6:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades. El magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Aiman Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 20 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts a conèixer algunes de les grans dones compositòries que la història ha oblidat amb el divulgador musical Lluís Cabal. I afegirem una dosi de política amb l'entrevista a Jordi Puigneró, regidor de Junts i tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim d'economia. De la mà de Wise People coneixerem dos casos d'èxit en la recerca de treball sènior. I afegirem una mica de gastronomia per conèixer el Xivarri, un restaurant que fa més de 5 anys que ofereix gastronomia de proximitat a la plaça Sant Pere, de la mà dels amics Alberto Ximeno i Àlex Barrio, l'un a la sala i l'altre a la cuina. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens parlarà del peix blau, de les seves propietats i de quines són les espècies més capturades i més venudes. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
1: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

Molt bon dia a tothom. Soc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui escoltarem música de Fanny Mendelssohn. En els darrers espais hem parlat d'aquesta grandíssima compositora, germana del famós Félix Mendelssohn, però no hem tingut ocasió de sentir massa música d'ella. Té una producció, com vam dir, extensíssima, una producció de gairebé 500 peces musicals que van restar a l'oblit durant més de 100 anys i que arrel de la caiguda del mur de Berlín el 1989 es va recuperar tot aquest arxiu seu i ara és una de les compositores més tocades i més reivindicades en l'actualitat. Això que estem sentint en aquests moments és una cançó sense paraules que forma part de la col·lecció Das Jahr, o sigui, l'any, que és una col·lecció de 12 peces, una per cada mes, i ja que estem al mes de maig, estem sentint precisament la del mes de maig.

Aquest cicle va ser compost l'any 1841, com dèiem, són 12 peces, una per cada mes, més un postludi que fa una reflexió sobre aquest any que ha passat. Va ser compost després d'un viatge a Itàlia a tota la família i està considerada una de les grans obres mestres del repertori pianístic. Bé, i ara passarem a una altra obra molt curiosa, una obra del 1829, que és la Fantasia per piano i violoncel.

aquesta obra, que és tot una meravella, una delicatessen pel violoncel, va ser escrita dedicada al seu germà petit Paul, que no era músic, però era advocat, però sí que tocava el violoncel d'afició, i la Fanny li va regalar aquesta petita joia que estem escoltant ara.

Bé, jo animo els oients a que busqueu tota aquesta producció, totes les obres de Fanny Mendelssohn, i us empapeu d'ella, perquè és realment un repertori meravellós. Ara estem escoltant una obra molt curiosa, una obra religiosa, la cantata Hiob, per cor i orquestra. Una cantata molt especial, és una obra de gran format, amb solistes, cor i orquestra, i amb una claríssima influència de Johann Sebastian Bach, amb aquests fugats que sentirem ara, que recorden molt a la Passió segons Sant Mateu. Recordem que n'havíem parlat en un altre espai, que precisament Fanny Mendelssohn, els germans Mendelssohn, Fanny i Félix, van ser els recuperadors d'aquesta grandiosa obra de Bach, que s'havia donat per perduda i que la van trobar el carnisser que es dedicava a embolicar la carn amb els manuscrits de Bach.

Bé, com sentim aquí, la influència de Bach és més que notable. Continuant amb aquest repàs, ràpid repàs a Fanny Mendelssohn, sentirem ara un lit, el lit Itàlia, de la seva col·lecció de 12 cançons, Opus 8.

Recordem que aquesta cançó era la preferida de la reina Victòria d'Anglaterra, que es pensava que era del seu germà, de Félix Mendelssohn, i el mateix Félix Mendelssohn li va desvetllar aquest dubte a la reina per dient-li que no, que era de la seva germana. Bé, amb això ens despedim per avui i ens despedirem escoltant una obra molt especial. Recordem que estem escoltant música d'aquesta grandíssima compositora, Fanny Mendelssohn, una obra del 1846, Inwald, de la qual en parlarem el proper dia. Molt bon dia a tothom.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
6: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
5: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
7: Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Doncs, com cada dimecres, el que farem és parlar de política. En aquest cas, en aquesta carpeta, avui ens acompanya el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, en Jordi Puigneró. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, començarem ja aquesta entrevista i ho farem parlant una miqueta de la ciutat i de tots aquests temes que d'una manera o altra afecten el que serà aquest 2027, al maig, aquestes eleccions municipals. I hem d'analitzar una miqueta el que ha estat aquest balanç a falta d'un any i també una miqueta les perspectives de futur amb com s'afronta doncs, aquest any preelectoral. Bé, començarem parlant de com definiries l'estat actual del govern municipal a l'equador del mandat. Quin balanç en fas? Més que equador, ja pràcticament tres quarts de partida ja jugada.
1: A veure, jo no seré objectiu, perquè clar, formo part del govern, llavors jo crec que ho estem fent raonablement bé, tenint en compte la situació que ens vam trobar i que vam heredar, que sobretot per l'aspecte econòmic, com tothom sabrà, doncs aquest Ajuntament estava amb intervenció tècnica econòmica per part de la Generalitat, amb un dèficit molt important, i per tant la prioritat del govern ha sigut reconduir la situació econòmica, perquè sense unes finances sanejades és molt difícil fer política. I per tant aquesta ha sigut la primera prioritat. I evidentment hem fet aquella cosa tan extraordinària, que és aprovar un pressupost cada any. Ho dic amb ironia, perquè avui en dia la majoria d'administracions, si tu analitzes el govern de l'Estat, que aprova un pressupost en fi, cada 4 anys. La Generalitat ara, bueno, sembla ser que aconseguiran aprovar un pressupost per tot el mandat. Un. Valldorets no té pressupost. 4 anys, el govern de Valldorets, tripartit de Valldorets, sense pressupost. Escolta, nosaltres aprovem un pressupost cada any. I això és molt important. És la llei més important que s'aprova, que pot aprovar un govern durant un any, perquè et marca les prioritats. Al final, la política sense pressupost són bones intencions. El que la gent vol és que les coses passin. I, per tant, crec que en aquest sentit nosaltres hem endreçat bé la casa i ara tenim la recta final per acabar, doncs, d'acabar de fer tot allò que volem fer, que en un primer mandat doncs és, segurament no és suficient, però crec que haurem pogut fer un balanç força, força positiu.
0: Estava parlant vostè de gestió. Es pot dir que aquest mandat ha estat més de gestió que de grans projectes, en el sentit d'endreçar, d'ordenar...
1: Sí, jo crec que sí. Ha sigut un mandat, sobretot, d'endreça, un mandat de tenir cura de la ciutat, crec que hem procurat cuidar la ciutat, i planificar els futurs grans projectes de ciutat. I per això esperem que la ciutadania ens pugui revalidar la confiança, perquè aquests projectes de futur, que creiem que seran imprescindibles per la ciutat dels propers 10-15 anys, doncs durant el proper mandat, ara ja els estem estat planificant, doncs es puguin dur a terme.
0: Després parlarem de grans projectes, és evident. Si t'hagués de dir quin seria avui el principal problema de Sant Cugat, quin seria aquell que teniu molt detectat?
1: A veure, si hem de fer cas a l'Observatori Sociològic, que al final és el que diu la ciutadania, doncs, evidentment, el preu de l'habitatge és un problema. Però ho és avui i fa molt temps que ho és. Jo sempre dic que el tema de l'habitatge és un tema que és generalitzat arreu, no només a Sant Cugat. Si tu parles amb alcaldesses i alcaldes d'altres municipis, o fins i tot en altres llocs del món, en molts llocs del món, avui en dia l'habitatge és un problema. I, per tant, s'ha de poder entomar d'una forma més global. Als ajuntaments tenim poc marge de maniobra. Si algú es pensa que des d'un ajuntament es pot solucionar el problema d'habitatge en una ciutat, està molt enganyat. Els ajuntaments no tenen la capacitat. Poden ajudar, poden col·laborar a fer petites millores, però els ajuntaments no tenim la capacitat per poder-ho fer. Aquí calen polítiques valentes per part de, en aquest cas, doncs, governs administrativament superiors, estem parlant fins i tot a nivell europeu, podríem dir, per entendre que, evidentment, la gent ha de poder accedir dignament a un habitatge i també ser conscients de si la situació que tenim en aquests moments de tempesta perfecta, en el sentit de que molta gent vol anar a viure un lloc, eh? I per tant, quan tu tens molta pressió per anar a viure un lloc, no? I ens passa aquí a Europa, ens passa també a Sant Cugat, eh? Sant Cugat, el gran problema que té és que hi ha molta gent que vol venir a viure a Sant Cugat. Llavors, i això, de fet, l'Observatori ja ho reflecteix així. Eh? Per tant, el principal problema és que... No és que sigui un problema, vull dir, en el fons és una cosa positiva que la gent vulgui venir a viure al teu municipi, no? Però clar, això genera una pressió molt forta sobre, en aquest cas, sobre l'habitatge, no? Perquè quanta més gent vol venir a viure aquí, doncs, evidentment, està disposada doncs, a poder... En fi, hi ha més competència per un terreny finit de nombre d'habitatges i, per tant, la pressió és absoluta. I això que passa a nivell de Sant Cugat també passa a Catalunya, perquè ve molta gent a viure a Catalunya, sigui amb més o menys poder adquisitiu. Per tant, no vull que s'entengui que això només és un tema migratori. Senzillament, aquí ha vingut molta gent a viure en els darrers 15 o 20 anys, fins a un punt... Que el país no està preparat per rebre tanta gent en tan poc temps. Ni a nivell d'habitatge, ni a nivell d'infraestructures, ni a nivell de mobilitat. I, per tant, les coses s'han de poder planificar. I per això és tan important, no, en aquest sentit, poder planificar amb temps. I crec que si haguéssim de dir, evidentment, el tema de l'habitatge és un dels temes que preocupa a la ciutadania, no? En canvi, hi ha altres temes que la gent està molt tranquil·la. Amb la seguretat, per exemple, la gent se sent segura a Sant Cugat, La gent està molt contenta amb el model de ciutat, un model de ciutat amable, amb zones verdes, en fi, amb molta activitat cultural al carrer, una ciutat activa, empresarialment dinàmica. Bueno, crec que si posem a la balança són moltes més les coses positives que les negatives. Evidentment, també hi ha altres coses que s'han de corregir, evidentment.
0: Dins d'aquest problema...
1: Una ciutat neta, també, crec.
0: Dins d'aquest problema d'habitatge, tenim els habitatges de protecció oficial, amb Promusa. La funció que té Promusa s'ha de revisar o s'ha de seguir pel mateix camí?
1: A veure, no vull... O sigui, Promusa, evidentment, fa una funció, però és una funció que és una gota en un oceà. O sigui, no ho dic amb desmèrit de Promusa, O sigui, la demanda és tan forta i tan gran a tots els nivells, no només a Sant Cugat, sinó també a nivell de Catalunya. La pressió que hi ha sobre l'habitatge és tan forta que calen... O sigui, Promusa, evidentment, ajuda en allò que pot, però no li podem demanar a Promusa que faci més del que no pot fer. I, per tant, nosaltres seguirem apostant per Promusa com una solució per, evidentment, donar resposta a situacions molt... en fi, complexes d'habitatge a persones de la ciutat que ho necessiten, però Promusa no és la solució generalitzada de l'habitatge, ni aquí ni a cap altre municipi.
0: De cara al 2027, que ja tenim pràcticament a tocar, el principal repte polític, si haguéssim de cercar algun?
1: Jo crec que la ciutat s'enfronta a un repte molt important, que és... la ciutat s'està acabant, per dir-ho així, no? Ja pràcticament només queda el barri de Can Ametller per desenvolupar, allò com a gran barri, després tenim petites peces, però... I, per tant, aquesta ciutat ha de definir aquest futur, diguéssim, un cop això ja, diguéssim, quedi consolidat, no? I, per tant, per mi hi ha dos o tres qüestions molt importants, no? Una és el tema de que Sant Cugat queda dividida per vies ferroviàries d'una forma molt important, no? Tant per les que són de ferrocarrils com les que són de Renfe. I això malmet la mobilitat del municipi. I la mobilitat, sabeu que un cop la ciutat està acabada, l'urbanisme deixa de ser important i el que acaba sent important és la mobilitat, com ens movem per la ciutat, sobretot. Perquè necessitats de mobilitat sempre n'hi ha. I, per tant, en els propers 10 o 15 anys, el gran repte d'aquesta ciutat és com afronta el soterrament de les vies de trens en el pas del municipi. Perquè així ha succeït ja en ciutats de l'entorn. Jo vull recordar que a Terrassa se li han soterrat les vies del tren. A Sabadell se li han soterrat les vies del tren. A Rubí se li han soterrat les vies del tren. Escolti, ara li toca a Sant Cugat. I, per tant, qualsevol govern que vulgui governar aquesta ciutat haurà de tenir això a la seva agenda i fer una pressió molt forta a la Generalitat, perquè és un canvi substancial. El fet de que aquesta Y, diguéssim, de ferrocarrils que ens divideix, com també la línia de Renfe, que ens divideix també diversos barris, doncs puguin passar de forma soterrada per la ciutat. Aquest és, per mi, el repte més important que té el municipi en els propers anys. Després hi ha també, evidentment, crec que dues necessitats a cobrir. Una és l'esportiva, o les instal·lacions esportives. Tenim una ciutat, que ho diuen les enquestes, que és aquí moltíssima gent practica esport. Som una ciutat multiesportiva. Ens agrada, diguéssim, també doncs, en fi, fer-ne ostentació d'aquest fet, no? I és veritat que donades aquesta alta pràctica d'esport esportiu que tenim, ens cal adaptar a la situació, diguéssim, d'instal·lacions esportives de la ciutat. I això vol dir un esforç important en matèria d'instal·lacions esportives. Ara acabarem un pavelló en aquest mandat, un pavelló d'entrenament que es farà a la Guinardera, però crec que hem de començar a pensar també, de cara als propers 15 anys, a aconseguir crear nous espais esportius, si volem que evidentment, que l'esport, que a més és salut també, i és moltes més coses, són molts valors, pugui continuar sent una... En fi, puguem continuar tenint una ciutadania doncs, que li agrada practicar l'esport i amb això crec que l'Ajuntament... Aquest és un repte molt important. I després jo crec que l'altre tercer gran repte són Sant Cugat. Fins ara era el, per dir-ho així, el germanet petit de la comarca, no? Com a ciutat. Sempre estàvem allò en el Vallès, no? Sabadell i Terrassa eren les dues grans ciutats i resulta que el germanet petit s'ha fet gran. Però, en canvi, s'ha fet gran perquè econòmicament ja Sant Cugat pesa tant o més, no? que Sabadell o Terrassa, des d'una perspectiva econòmica, amb nombre d'empreses, empreses importants, en fi, amb molts indicadors, no? Però, en canvi, no se la considera Sant Cugat com una ciutat per part de la resta d'administracions on hi han de posar els serveis que li pertoca una ciutat de 100.000 habitants. Hi ha una ciutat amb un potencial com Sant Cugat. I aquí m'estic referint, per exemple, hospital, que continuem sense tenir un hospital de referència pública a la ciutat, jutjats, per fi hem aconseguit el partit judicial, però ara cal fer els jutjats, cal fer-los, i per tant això és una tasca de la Generalitat. O sigui, hi ha tota una sèrie de serveis que aquesta ciutat mereix tenir, perquè ja som la dotzena ciutat de Catalunya i som una ciutat econòmicament molt potent, en fi, amb un lloc, amb un enclavatge molt important, i no pot ser que hi hagi determinats serveis que els ciutadans de Sant Cugat hagin d'anar a altres municipis. Per tant, això s'ha de resoldre. Per tant, aquests, per mi, són els tres reptes més importants que afronta Sant Cugat en els propers anys. Em podria dir més, però vull dir, crec que aquests, almenys a nivell personal i segurament des de la perspectiva del partit polític que represento, doncs són tres elements importants. Mm.
0: Fa uns dies vam saber que us havíeu reunit amb Avenç Nacionalista i havíeu de la reunió. És cert.
1: Sí, sí, va haver una reunió, però perquè se'ns va demanar que es volia fer un cafè i nosaltres escoltem a tothom, però ja està, no hi ha res més. O sigui, això és un tema del partit, Junts per Catalunya, el partit que jo formo part, doncs parla amb tothom, intenta reunir-se amb tothom que li demana hora, i evidentment doncs, aquesta retrobada s'ha produït, però no hi ha cap compromís de cap tipus en aquest sentit. Nosaltres... vam fer una aposta al passat mandat, les darreres eleccions, evidentment, per intentar fer una confluència amb partits que es presentaven pel seu compte. Cap d'aquests partits, per dir-ho així, va voler, en aquell moment, o va creure convenient, o es pensava que podria treure representació municipal, i al final no va ser així, no? I, per tant, aquesta tasca d'intentar convergir, doncs, ja la vam fer fa 4 anys, o fa 3 anys, i ningú s'hi va voler apuntar. Per tant, nosaltres ara tenim nous regidors, ens sentim doncs, amb un projecte que té perspectiva pels propers 4 o 8 anys i, evidentment, la nostra idea és poder treballar el nostre projecte i, evidentment, escoltarem a tothom, però mirarem, evidentment, pel projecte de Junts, que representa Junts en el seu sentit.
0: Per tant, el que s'ha fet a Manresa no es podria replicar?
1: És que és molt diferent, perquè Manresa... Allà al Front Nacional, que és aquest, o l'Avenç Nacionalista, tenen dos regidors. Aquí no n'hi ha cap, no en tenen cap. Per tant, jo puc entendre que allà facin un acord de col·laboració, perquè ja és un partit que té representació, però no és el cas de Sant Cugat. Llavors, no insisteixo, O sigui, jo crec que hem de diferenciar el que vol dir fer un cafè i escoltar doncs, algú del que... En fi, pot ser anar més enllà d'això.
0: De moment, més enllà d'això, no hi ha res.
1: Res de res.
0: I si et preguntés al setembre, octubre, novembre?
1: Doncs jo, sincerament, aquest és un tema del partit i, per tant, el partit decidirà, però la meva opinió personal és que, evidentment, en fi, en cap cas crec que aquí hi haurà una com s'ha insinuat, no?, per bueno, algun mitjà, d'aquí pugui haver una coalició, em sembla que m'ha semblat sentir dir, en algun lloc. Vaja, això segur que no passarà.
0: El tema d'aliança que es presenti les eleccions aquí al 2027, pregunto, hi ha qui diu que part del discurs que vostè ha adoptat els últims mesos relacionat amb el padró i el coladero, que aquest terme s'ha fet
1: molt... És la realitat?
0: Sí. No, dic que és intencionat per fer front a la possible entrada d'aliança o no té res a veure? Ho dic perquè hi ha un...
1: A veure, igual que hem hagut d'endreçar les finances, hem hagut d'endreçar el padró. Perquè el govern anterior i el màxim responsable era la CUP, en aquest sentit, doncs va deixar el padró que semblava un coladero, sincerament. O sigui, quan tu tens en el padró més de 4.000 persones que hi figuren i que no hi haurien de figurar, doncs a mi algú que em busqui la paraula, és igual, si no és un coladero doncs serà una altra expressió, però era perquè s'entengués. O sigui, un padró ha de reflectir altes i baixes, i si l'anterior govern, en aquest cas, el responsable, que era la CUP, només feien altes i no feien baixes, doncs no sé, que algú m'expliqui on està la bona gestió. Llavors, què hem fet nosaltres? Doncs, escolta, fer la feina que no van fer els senyors de la CUP. Sincerament. O sigui, que és donar de baixa a tothom que no té dret a estar al padró. I això em sembla que és entendible i explicable. I de la mateixa manera, òbviament, si hi ha intents fraudulents per empadronar-se, doncs aturar-los. Perquè hem de ser un país civilitzat i hem de ser un país, en fi, on les normes es respectin per part de tothom. I no s'hi val, sincerament. És que al final tornem a lo mateix. Quan el padró no reflecteix la gent que viu al municipi, és molt difícil planificar. Si tu tens 5.000 persones més de les que viuen o que estan de forma irregular, etc., com pots planificar bé els serveis, les escoles? És molt difícil. Llavors, aquesta és una reflexió que tothom ha de fer. Per tant, l'únic que hem fet ha sigut fer la feina. No, jo no, escolta, jo no, jo desconec les intencions que pugui tenir la CUP passant mandat, per, en fi, ells diuen que ho atribueixen a que la pandèmia i que ho atribueixen a que també doncs se'ls va posar de baixa no sé qui. Ja, però la seva obligació, si hi havia algú de baixa, se la feina la fes algú altre. Llavors en són responsables. Diuen, no, però és que la gent que no viu a Sant Cugat però està empadronada, és que s'han despistat, no? Algú ha dit, no? No s'han recordat d'empadronar-se en el nou municipi. I bé, bueno, com ho saben, això? Tenen un estudi? O és que ja tenim 5.000 despistats que estan empadronats a Sant Cugat però que viuen en un altre lloc? Jo no, sí, no m'atreveixo a fer aquesta afirmació. Llavors, potser sí que hi ha algunes persones que es van despistar i que no es van empadronar en el municipi on s'havien d'empadronar, però potser moltes altres no. Llavors, l'obligació de l'administració, evidentment, és posar-hi i posar ordre en aquest tema. Igual que posem ordre a les finances, hem de posar ordre al padró, igual que també hem hagut de posar ordre en molts contractes que estaven caducats, contracte de neteja, transport, en fi, els contractes informàtics, que també estaven tots caducats. Bueno, hem hagut de posar ordre a la casa. Aquesta ha sigut una de les tasques principals que hem tingut aquest mandat. Espero que la gent, la ciutadania, ho valori.
0: Pel tema d'altres qüestions, en el sentit del padró, a l'estiu es va detectar aquests casos fraudulents. Durant aquest període fins ara s'han detectat més o no?
1: Algun intent s'ha detectat, algun intent, però una cosa ja molt... En fi, que no és... no és comparable amb el que vam viure a l'agost passat, que, evidentment, doncs, vam estar alerta i els vam poder detectar, i, per tant, doncs, en fi, s'ha fet tot el procés perquè no estiguin empadronats a la ciutat, no? Perquè ja, a darrere d'això, hi ha màfies, en fi, tenim algunes anècdotes, en aquests casos, de gent que venia amb traductors intentant empadronar-se, que imagino que acabaven d'arribar al país, i com que no se'n van sortir, la mateixa persona que els acompanyava per empadronar-se els deia, bueno, no te preocupes que ja t'empadronarem en un altre municipi.
0: Un altre dels punts pels quals vostè ha hagut de donar...
1: Ho dic sí. També perquè aquesta és una pràctica que, com es pot comprovar...
0: Habitual.
1: Està succeint, o sigui, ara nosaltres ens hem posat durs amb aquest tema, però si hi ha municipis que allò és barra lliure, doncs aquest municipi patirà aquest problema, i de fet l'estan patint segur, no? Per tant, això demostra de que no es pot deixar els ajuntaments desemparats amb aquest tema, i per això demostra que l'Estat i la Generalitat han de posar fre a una situació absolutament irregular. Deuen ser dels pocs països del món on aquí tu vens amb un visat turista i et pots empadronar el dia següent en un municipi. Això és inaudit. Perquè quan tu vas en un lloc com a turista, primera, no ets una persona vulnerable, segona, un turista té l'obligació de marxar d'aquell país un cop acaba les seves vacances, diguéssim, estiuenques o, en fi, o turístiques, no? Perquè el concepte de turista és aquest. Tu vas, visites un lloc i te'n vas. De fet, a molts llocs, tu com a turista no pots ni llogar un pis ni pots fer moltes coses en molts països, perquè està establert el que és un turista. Llavors, aquí, en aquest país, i ara parlo de l'estat espanyol i també de Catalunya, la gent entra per l'aeroport del Prat amb un visat turista i el dia següent se'n va empadronar en un municipi. Això, en fi, és una absoluta anomalia. Així no es pot planificar res. No és d'estranyar que a Catalunya hi hagin 2 milions d'habitants més en tan poc temps. I qui diu Catalunya, doncs diu Sant Cugat, i per tant els municipis on no poden o no tenim instruments per aturar aquesta situació. I això ha de ser, és una responsabilitat d'estrangeria, de l'Estat, que aquesta gent arriba per aeroports, entra per un aeroport amb passaport documentat, en fi, amb se sap, per tant, es té constància de quin país venen, i aquí ningú fa res per solucionar una situació, diguéssim, que acaba sent després un problema. És inaudit.
0: Un altre dels punts pels quals vostè ha donat la cara és per la comissaria del DNI.
1: Sí.
0: Ara mateix hi ha alguna novetat al respecte?
1: Bé, primer, hem d'explicar què ens ha passat aquí. O sigui, de forma unilateral, l'Estat, de qui depèn aquest servei, perquè és seu, que jo sàpiga, els ajuntaments no expedim DNIs, la Generalitat tampoc. Home, potser si ens ho plantegessin, ja allò de... Si ho podríem, en fi, suposo que no tindríem cap problema en fer-ho, no? I hauríem de deixar d'escoltar allò de què ponen tu DNI, no? Però, malauradament, és una competència de l'Estat. Llavors, és un servei que presta l'Estat. Llavors, el primer que s'ha de fer responsable de per què a Sant Cugat no hi ha oficina de DNIs no és a l'Ajuntament. És que em sembla de calaix. O sigui, llavors, trobo molt injustes, en fi, a més, molt irresponsables, algunes declaracions per part d'alguna regidora, senadora d'aquest Ajuntament, d'acusar l'Ajuntament de no haver fet prou o de no fer res o de ser gairebé els responsables de que hagi marxat la comissaria del DNI. Perdoni, escolti, el responsable té noms i cognoms. Es diu Estat espanyol, es diu la delegació del govern espanyol i es diu Partit Socialista. És així. I els motius pels quals ho han fet, si voleu, els podem discutir. Però no podem ja qüestionar la sortida de qui és la màxima responsabilitat que això hagi passat. Perquè a nosaltres ens avisen un 15 de juliol de que se'n van l'1 de setembre. Aquesta és la realitat. Algú creu que avisant en tan poc temps la decisió no estava presa ja? Perquè si tu vols realment no haver de marxar i tens un local amb el qual no estàs content, ostres, el que fas primer és parlar amb l'Ajuntament a veure si trobem alguna solució. Pues això no es va produir. O sigui, la primera comunicació que rebem de que la comissaria marxa és per dir-nos que marxen el 15 de juliol, que, bueno, jo recordo, jo aquell agost, i l'alcalde també, jo i l'alcalde ens el vam passar buscant locals. Jo recordo que estiuejava al Pallars, baixava al Pallars a Sobirà per anar a veure locals amb el cap de la Policia Nacional aquí a Sant Cugat en ple mes d'agost. I, per tant, nosaltres hem intentat ajudar a trobar un local a la delegació del Gobierno. Però el que no se'ns pot demanar és que nosaltres ens fem càrrec, com pretén el Partit Socialista de Sant Cugat, que l'Ajuntament pagui aquest local. Fins aquí podíem arribar. Si l'argument és dir que hi ha ajuntaments que el paguen, doncs escolti, els ajuntaments ja aquells ja sabran per què ho fan. Però això s'ha d'acabar. O sigui, no es pot carregar als ajuntaments els serveis que no són de l'Ajuntament. O sigui, nosaltres ajudar tot el que faci falta. Ara, haver de pagar el servei, haver d'encarregar-nos de, en fi, de gestionar les cites prèvies, haver de... Però escolti, que el servei el presta vostè, que no el presta l'Ajuntament.
0: Hi ha alguna novetat, algun avenç en aquest sentit?
1: No, últimament ja no ens han dit res més. Nosaltres el que sí que els vam oferir va ser dir que, escolta, una solució podria ser, si es va ràpid a construir els jutjats, és començar a treballar ja amb la futura oficina de serveis de DNIs en el marc de l'edifici dels nous jutjats. Perquè com que és un edifici que s'ha de fer nou, l'ha de fer la Generalitat, doncs podria ser una possibilitat, però clar, això no sé quants anys passaran. Llavors, i a partir d'aquí, evidentment, tots els locals que nosaltres hem anat tenint a sobre la taula els hem ofert a la comissaria.
0: I no han volgut.
1: O no els encaixen per ubicació, o no els encaixen pel preu, o no els encaixen, doncs bé, per raons tècniques que això, però a partir d'aquí, nosaltres no... Nosaltres el que no farem és... o sigui, igual que no acceptem que se'ns digui que això és culpa nostra, i això és una, trobo que el PSC hauria de rectificar la seva posició en aquest tema, perquè és molt injust, i que si no ho expliquin a la ciutadania. Jo emplaço al PSC que expliqui als ciutadans de Sant Cugat que els diguin que, escolti, miri, els hi pujarem els impostos perquè hem de pagar la comissaria que no fa el govern de l'Estat. Perquè al final això són diners, han de sortir d'algun lloc.
0: De cara a altres qüestions, l'habitatge continua, com dèiem, un dels problemes destacats que hem anat, sobretot al preu de l'habitatge. Fa uns dies es presentava al barri de Cadameller. Per contra, sembla, com hem publicat avui, que Can Camps quedaria descartat.
1: Sí, dos coses diferents. Sí, Can Camps són territori, són terrenys públics, que són de la Generalitat, que és incassol, i senzillament, aquí l'únic que hem fet nosaltres ha sigut dir-li al president Illa i al govern de la Generalitat, és dir, home, atès que el mateix president Illa ha dit que el tema de l'habitatge és un tema tan important i que necessiten terrenys per fer habitatge social, etc, doncs se'ls va traslladar de dir, escolti, miri, aquí a Can Camps vostès tenen uns terrenys. Quin millor... ús es pot fer per un terreny públic doncs que destinar-lo a habitatge social, no? Ja sabem que ara té una altra tipologia, no? Té una altra qualificació, però bueno, si la Generalitat volgués, i per tant ha sigut proposar-los aquesta idea, evidentment amb tota la bona voluntat per mirar d'ajudar en la solució del tema de l'habitatge, però pel que se'ns arriba i pel que sabem, doncs en fi, massa interès no sembla ser que tinguin per aquest projecte, però vaja, això ho ha de preguntar la Generalitat. Nosaltres l'únic que hem fet ha sigut aquí

0: que, en fi, que no van sobrats de terrenys per fer habitatges. Ho dubto, però... Però ens ha sorprès que no, en fi, que no hi hem posat gaire interès, la veritat.
1: Pel que fa al cas de Bellaterra, ja hi ha decisió o encara no?
0: Està en mans de la Generalitat. Nosaltres vam fer el que havíem de fer, que és que se'ns va requerir fer un informe. Amb aquest tema, a veure, tornem a estar al mateix,
1: Hi ha algun termini de previsió per saber-ho?
0: Sí, però Sant Cugat és que no té cap responsabilitat sobre aquest tema. Aquí hi ha uns veïns que viuen a Bellaterra que fa molts anys que han fet un procés perquè no estan contents en viure a Cerdanyola, o sigui, formar part de Cerdanyola, perquè ells creuen que Cerdanyola els maltracta financerament, econòmicament, amb serveis, etc. I ells el que fan és, en el marc d'una llei que va aprovar el Parlament de Catalunya fa molts anys, que és una llei de canvi d'adscripció municipal, inicien un procés. I, per tant, són aquests veïns els que fan el procés. I això ho fan en el marc de Cerdanyola. I l'Ajuntament de Cerdanyola doncs és el que hauria de, si aquests veïns doncs, no estan contents, doncs, evidentment, intentar fer alguna cosa, no?, perquè aquests veïns estiguin més contents. I a partir d'aquí arriba un moment que aquest procés que fan aquests veïns és un procés que està arreglat, que requereix una sèrie de passos. Hi ha un dels passos que fan, que és que s'ha de demanar un informe, en aquest cas, a l'Ajuntament al qual volen formar part, que som nosaltres. I Sant Cugat, si t'hi fixes, mai ha fet cap declaració en cap sentit respecte ni abans ni després, no? L'únic que hem fet ha sigut fer aquest informe. I per fer aquest informe se'ns va donar un termini d'uns mesos i, evidentment, en aquest termini d'aquests mesos, evidentment, clar, ens vam haver de parlar amb els veïns perquè volíem entendre els motius, vam parlar... O sigui, es va analitzar econòmicament, perquè teníem un mandat de fer un informe. I això és el que hem fet. Ho dic perquè a vegades algú, en fi, del municipi veí, titlla Sant Cugat de deslleial en aquest sentit, i no, escolti... Potser ens podríem sentir nosaltres, en certa manera, per aquestes paraules que s'han dit, ens podríem sentir ofesos, perquè és que en cap moment hem actuat amb deslleialtat, ni molt menys, al contrari. Hem sigut absolutament lleials al procés que està vivint en aquest sentit Bellaterra i Cerdanyola. Hem sigut respectuosos perquè només hem actuat en el marc dels terminis que se'ns han donat i ara mateix tampoc hem fet cap altra actuació més. Senzillament estem esperant que la Generalitat digui la seva. I seran els veïns de Bellaterra els que, depèn del que digui la Generalitat, doncs actuaran. Ara, si el que pretenia Cerdanyola és que l'informe de Sant Cugat, en fi, digués mentides o que gairebé l'escrivís l'alcalde de Cerdanyola, evidentment això nosaltres perquè no hi passarem. Nosaltres som sobirans per fer l'informe, d'acord, a més és un informe que han fet tècnics municipals, on es diuen, doncs, en fi, les veritats, que hi ha continuïtat territorial amb Bellaterra i Sant Cugat, això és un fet, o sigui, és que, vaja, qui vulgui negar això, en fi, és com negar la gravetat. També hi ha tota la valoració econòmica respecte a la situació de Bellaterra i Sant Cugat, com podria ser, i altres elements que s'han valorat, i el tema de l'MD, no? Per tant, escolta, hem sigut molt escrupolosos amb aquest tema. No crec que ens pugui titllar en cap cas de que no hem estat respectuosos amb tot el procés que està vivint Cerdanyola amb Bellaterra.
1: I quin timing
0: penses? El que diuen és que abans de l'estiu hi hauria d'haver una resposta. Això és el que diuen perquè els terminis de la Generalitat que tenia eren un nombre de mesos determinats. Si no és abans de l'estiu, potser serà després de l'estiu, però haurà de ser aquest any. O sigui, aquest any tindrem, com a mínim, tindrem la resposta de la Generalitat.
1: Li volia preguntar per Torrenegra, per la Masia. S'han definit alguns usos o encara no?
0: Ara el que estem fent és arreglar, s'estan fent les obres de reparació de la teulada, que perquè allò, en fi, la Masia, doncs, entrava aigua, i per tant s'han hagut de fer una inversió important en aquest sentit. I, evidentment, el que ens agradaria a nosaltres és, evidentment, poder trobar... L'ideal per Torrenegra és trobar algun soci, que soci vull dir alguna entitat, alguna institució que volgués, compartidament amb l'Ajuntament, o no, això s'hauria de parlar, donar-li un servei en aquest equipament, perquè els equipaments han d'estar... no poden estar buits. I ja tenim a Sant Cugat masses masies, no? I això són uns costos importants, no?, en aquest sentit. I, per tant, també és un dels temes que hem de plantejar, no?,

0: si un ajuntament pot... O sigui, al final és molt bonic pretendre de dir, no, les rehabilitarem totes i els donarem usos públics a totes, però a vegades això no és possible. Llavors, al final, l'important és que aquestes masies hi hagi vida. Hi hagi vida vol dir que hi hagin serveis, hi hagi activitat, ja sigui amb col·laboració pública o privada, ja sigui amb altres institucions, però que hi passin coses. No? Tenir masies tancades no és... I això és una de les qüestions que ens hem de plantejar, no? I que tots els partits hauríem d'estar oberts a obrir-nos a totes les opcions possibles. No només tancar-los, no, això ha de ser de l'Ajuntament i ha de donar el servei només a l'Ajuntament. Bueno, és que potser no és possible, això. Potser l'Ajuntament no pot.
1: No heu rebut cap petició, no?
0: Tenim converses. Hem tenint converses amb diferents actors, però, evidentment, són converses encara en una fase tan preliminar que més val no... En fi, no dir res més perquè no hi ha res encara.
1: Per acabar, el Jordi Puigneró s'ha plantejat algun dia ser alcalde? Li faria il·lusió?
0: No m'he plantejat. Tenim un excel·lent alcalde i estic molt content de poder ajudar, diguéssim, l'alcalde de Sant Cugat a desenvolupar la seva tasca. I estic molt feliç fent el que estic fent en aquests moments i, vaja, com podeu comprendre, jo, el meu... Com ho podria dir-ho, a veure? El meu ego polític ja està més que, en fi, que satisfet. Vaig poder desenvolupar en un moment molt crucial per d'aquest país al capdavant, o sigui, en l'àmbit de la Generalitat, doncs, unes tasques concretes de conseller i de vicepresident del govern, i a més, en un àmbit en el qual, doncs, com saben vostès, jo soc informàtic, i per tant, en l'àmbit de polítiques digitals, i em sento absolutament ja pagat políticament per tota la meva vida. Per tant, jo ara l'únic que vull és ajudar el projecte de Junts, és la meva finalitat, per això vaig acceptar l'oferta de l'alcalde a anar a la seva llista ara fa 3 anys. Jo estava llavors en aquell moment, en fi, acabava de sortir de la Generalitat i tenia disponibilitat, i ja li vaig deixar clar des del principi que la meva tasca seria ajudar-lo, ajudar el projecte de Junts, que al final és el projecte del qual jo formo part i en el que crec, un projecte de centre liberal que vol que aquest país sigui algun dia independent, que potser ara no és possible, però que treballarem intensament perquè ho sigui possible algun dia, i aquesta és la meva màxima aspiració en aquests moments. I
1: per tant, aniràs a llistes al proper mandat?
0: Bueno, si l'alcalde ho vol, vull dir, jo estic a disposició del partit i de l'alcalde.
1: Molt bé. El pacte amb Esquerra Republicana es podria arribar a reeditar? Us sentiu còmodes?
0: Ens sentim molt còmodes. Si sumem, perquè al final això també és un tema de sumes...
1: S'ha parlat a més d'aquest tema?
0: No, no hem parlat, perquè evidentment ja ho veurem quan hi hagi les eleccions, però si em preguntes a nivell personal, jo crec que estem en una molt bona sintonia. Evidentment tenim, com tots governs, tenim algunes divergències amb alguns temes en concrets, però això és normal. Escolta, si només cal mirar les diferències que tenen el PSOE i Podemos en el govern de l'Estat, on fins i tot en el Consell de Ministres voten coses diferents. Per tant, no passa això a Sant Cugat. Tenim una molt bona sintonia amb Esquerra Republicana. A mi m'encantaria que pogués continuar aquesta col·laboració, però això no ho decidirem nosaltres. En primer lloc ho decidiran les urnes, i per tant ja veurem, no cal fer més projecció, perquè al final la política ficció està molt bé, dona molts titulars, però al final l'important és el que deixeixen els ciutadans, i el que volem és que evidentment Sant Cugat, els ciutadans estiguin contents amb la feina que hem fet, que ha fet Junts, que ens donguin els màxims de regidors possibles per continuar impulsant aquest projecte, aquest model de ciutat per Sant Cugat en els propers 4-8 anys, perquè jo entenc que també és veritat que els models normalment, perdó, els mandats normalment en general, la mitjana, doncs, duren 12 anys, no? Després ja normalment es produeixen canvis, i ja estem tot just ara, en portem 3, per tant, aquest és el nostre desig, i veurem doncs què diu la ciutadania d'aquí un any.
1: Molt bé, signes nous regidors ràpidament?
0: No, jo no signo res. La nostra voluntat és treure'n els màxims possibles. Sabem que la majoria absoluta està molt cara, però, escolta, mai se sap. El nostre objectiu és intentar millorar el que tenim ara mateix, i ja veurem què diuen evidentment, doncs, els resultats de les urnes.
1: Molt bé,
0: el que sí que volem, ens agradaria poder tenir, és una majoria prou suficient com per poder governar amb tranquil·litat. Això sí que ens agradaria.
1: Perfecte, doncs queda dit. Gràcies, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital. Avui hem parlat exhaustivament de tots els temes de ciutat i, evidentment, doncs, veurem què diuen les urnes. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser-hi.
0: Molt bé, a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet, un arbre de grans dimensions, ha caigut enmig de la via ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Fqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
5: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Avui coneixerem una proposta gastronòmica que està tenint molt bona acollida a Sant Cugat. Alberto Ximeno i Àlex Barrio són els socis propietaris del restaurant Xivarri, que trobareu a la plaça de Sant Pere. I avui descobrirem la seva història, la història d'aquest petit establiment que fa les delícies dels seus clients. I per això ens acompanya l'Alberto Ximeno. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia. Per començar, explica'ns des de quan va obrir portes Xivarri a Sant Cugat i com va néixer aquest projecte.
1: Bueno, això és una proposta que va començar ara al setembre, farem 6 anys, és a dir, al setembre del 2020. Això és un projecte de pandèmia. Una oportunitat d'aquelles que no es poden deixar escapar, un tren que passa i que t'ofereixen i que es va portar a terme en 48 hores d'una decisió una mica esbojarrada entre dos amics que es coneixen des de fa pràcticament 30 anys i que van decidir donar un gir a la seva vida i agafar un local que hi havia aquí a Sant Cugat en traspàs i muntar aquest restaurant.
0: Però vosaltres veníeu del sector?
1: Sí, nosaltres som del sector els dos. L'Àlex va estudiar a dues escoles de cuina i jo vaig estudiar direcció hotelera aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I llavors som de tota la vida del sector de la restauració. Ens vam conèixer fa al voltant de 25 anys en una empresa de càtering d'aquí de Sant Cugat que es diu Xivarri's Catering. I allà és on vam iniciar el nostre recorregut, primer d'amics, i des de fa, pues això, un temps com a socis, com a propietaris, com a emprenedors i com a treballadors del Xivarri.
0: Aquest és el primer projecte propi, diríem, no?
1: Totalment.
0: Sí. Xivarri, com definiríeu el vostre restaurant?
1: Bueno, és un projecte molt, molt personal. Vull dir, d'inici el nom ja és una barreja dels nostres cognoms. Ximeno, per un costat, d'aquí ve el Chi, i Barri, de Barrio, del cognom de l'Àlex. Llavors, a partir d'aquí, doncs, Xivarri és nosaltres. Vull dir, és un concepte de restaurant de cuina de mercat, de molt bona matèria primera, molt ben tocada per part de la persona que està a la cuina. Això, producte, un tracte proper, un local acollidor. És el restaurant que a nosaltres ens agradaria trobar. Bàsicament hem muntat, doncs això, qui ens agradaria trobar-nos, on ens agradaria anar, doncs un restaurant com el que tenim nosaltres, com Xivarri. El meu soci sempre diu que el que pitjor porta de treballar a Xivarri és que no pot anar a Xivarri.
0: Ni sortir. O sí, perquè això també ho teniu molt clar, no?
1: Bueno, sí, nosaltres ens definim com a establiment conciliador. Això vol dir que per a nosaltres és molt important el poder disposar de temps per estar amb les nostres famílies. Tenim aquest defecte que ens agrada molt estar amb la família. Llavors, tenim un horari que no és habitual. Nosaltres treballem de dilluns a dissabte a migdia, o sigui, fem 6 migdies, però a la nit només obrim 2 serveis, que són el de dijous i divendres.
0: Val. Tot és carta, t'ho pregunto, perquè a migdia hi ha la possibilitat d'oferir un menú?
1: No, la proposta sempre és carta.
0: Sempre és carta.
1: Sí. Sí, sí, sí, no hi ha la possibilitat de fer un menú. I això és molt fàcil d'explicar. Vull dir, al final, com a negoci, els menús funcionen per volum. Nosaltres només treballem 2 persones. Nosaltres som l'Àlex, que està a la cuina, i jo, que estic a la sala. Des de fa aproximadament 2 anys tenim la col·laboració de la Mari, que és una treballadora que està amb nosaltres i que fa una feina que no té preu i que ens ajuda moltíssim. Però a l'estar només 2 persones incidint durant el servei, nosaltres no podem fer volum. Vull dir, estem restringits per la nostra pròpia estructura. Llavors, d'aquesta manera, hem decidit, des del primer dia, fer únicament carta.
0: Mm-hmm. Com és aquesta carta? És una carta extensa? És una carta ajustadeta, variada? Com
1: és una carta de platets a compartir. Aquest és el concepte del restaurant. En tot moment és plats que van al centre de la taula per compartir entre els comensals que venen al restaurant. Llavors, aquí pots trobar una miqueta de tot. Hi ha un apartat que nosaltres li diem suggeriments, que serien plats fora de carta o plats del dia, que això depèn una miqueta del producte que et dona el mercat, la temporada, i després hi ha una base d'una carta bastant sòlida de producte que està molt integrat ja dintre de la nostra filosofia de restaurant. Llavors et pots trobar des de plats frescos, com ara, per exemple, fem un plat amb bacallà marinat, un plat fresc. Pots trobar-te coses de marisc, depenent del mercat. pot haver-hi des d'una vidre a la planxa, unes cloïsses a la planxa, i a partir d'aquí, doncs, plats de peix, plats de carn, arrossos, una miqueta de tot.
0: Postres també són principals en la vostra carta? Vull dir, tenen importància?
1: Tenen molta importància perquè al final el 90% de la carta podríem dir que és de producció pròpia. Després hi ha plats que tenen productes que són subministrats directament per un proveïdor amb acabat final que ens ajuden en l'elaboració dels plats, com pot ser alguna base d'algun postre, alguna tartaleta, que això ja sí que és un producte acabat, que no realitzem nosaltres, però els postres són d'una gran qualitat com la resta de la carta i tot és, com he comentat, elaboració de l'Àlex.
0: I carta de vins?
1: Carta de vins...
0: Quina és la vostra filosofia per la carta de vins?
1: Bueno, la nostra filosofia és com intentar-nos desmarcar una mica del que hi ha tot arreu, que al final el que passa moltes vegades és que tots els establiments acabem tenint el mateix. Llavors, intentem buscar producte no tan referenciat o conegut, direm, no? Sortir-nos una miqueta del marc habitual. Vam començar amb una carta de 16 referències, ara tenim unes 40. Sí que és veritat que nosaltres estem... tenim una estructura en quant a espai molt petita, no tenim magatzem, llavors no podem tampoc ampliar molt més, però bueno, estem molt contents amb la selecció que tenim.
0: Quin és el públic que teniu? O el client, no públic, perquè no van a veure cap espectacle, però... O sí, no? No ho sé. Perquè...
1: No. L'espectacle, a part de nosaltres dos, no fem cap cosa més.
0: Com és el client de Chivarri?
1: Bueno, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, hi ha des d'un públic... És un restaurant petit, llavors hi ha més un públic de tauleta petita, taula de dos, parella, dos parelles. No som un restaurant com per fer grups.
0: No, ni famílies.
1: Famílies estan sempre ben acollides. Sí que és veritat que nosaltres no tenim una oferta destinada directament a nens, per exemple, no? Llavors, els nens s'han d'adaptar a la carta que nosaltres oferim. I sí que és veritat que tenim moltes famílies. Al servei de dissabte al migdia, per exemple, per lo general, hi ha molts pares que venen amb els seus fills i gaudeixen del restaurant. Però no seria el nostre client principal, no? Seria més, pues, això, parelles, grups de parelles, amics, sobretot, per exemple, la nit de dijous, i entre setmana, doncs, client d'empresa que decideix o que pot fer un àpat a la carta entre setmana, perquè també disposa d'una miqueta més de temps.
0: Parlem del producte. Ja hem fet referència, però m'imagino pel que comentaves que aquest producte m'imagino que és de proximitat, no?
1: Hi ha una miqueta de tot.
0: Hi ha una mica de tot?
1: Sí, col·laborem.
0: Però sí que treballeu amb alguns proveïdors de la ciutat.
1: Col·laborem des de... amb empreses que tenen un volum relativament gran i que, per tant, no estan situades a les rodalies del nostre establiment, però també, per exemple, col·laborem amb botigues o comerços que estan a tocar nostre, com, per exemple, a Charcuteria Grífol, a Carnisseria Sagarra... vull dir, ara també pues, una part dels gelats que no elaborem nosaltres i que comprem són de Boglio, que és la gelateria que tenim també al costat del nostre establiment. Vull dir, intentem jugar una miqueta amb les dues coses. Sempre amb la qualitat com a requisit principal.
0: Hi ha algun plat que s'hagi convertit en el imprescindible del Chivarri?
1: Bueno, aquí hi ha dos plats realment que mantenim pràcticament des de bon inici, que tenen molta acceptació i que la gent està més que contenta amb ells i que nosaltres sempre creiem que és impossible que no tinguem a la carta. I són dos plats que és molt curiós perquè tenen tocs asiàtics i nosaltres de restaurant asiàtic no tenim res, però un seria un salmó que fem, un salmó soasado. Això és un llom de salmó fresc, filetejat, només suplatejat. Per tant, és cru, amanit amb maionesa de wasabi, salsa ponzu i espècies japoneses. I aquest és el plat, podríem dir, estrella, juntament amb un filet que és un filet de vaca en cru, marinat al sake, marcat volta i volta i trinxat, passat per soja, pebre i oli d'oliva, acompanyat d'un timbal d'albergini amb salsa miso. Aquest és un filet no convencional. Jo, quan l'explico, l'Àlex es posa molt nerviós perquè jo dic sempre que és com un fals tartar i ell diu, no és un tartar. I és veritat que no és un tartar perquè no s'assembla en res. Però has de donar un concepte al client
0: visual,
1: o al comensal,
0: no?
1: Correcte, perquè es faci una idea del que pot arribar a ser. I són els dos plats que més agraden.
0: Són aquests dos plats els que penseu que també representen millor la vostra identitat o no?
1: No té per què. Vull dir, la nostra oferta gastronòmica es basa en el que a l'Àlex li agrada. Ell cuina el que li agrada. Vull dir, llavors ara, per exemple, doncs tenim un plat de temporada que ja just està acabant, però amb pèsol. És un pèsol fresc del Maresme, saltejat, amb un toc d'anís i de menta, una miqueta de ceba i pernil, i et pot fer un plat, podríem dir, d'elaboració més clàssica, i després té aquests plats, per exemple, que tenen tocs asiàtics, perquè la cuina asiàtica li agrada molt a ell, que com li agrada, doncs els fa. I després et pot fer un arròs espectacular i un plat amb ous. Vull dir, és que dona igual el que faci perquè tot ho fa bé.
0: Que bé. Escolta, i aquesta carta canvia sovint, és a dir, la proposta gastronòmica va en funció de la temporada?
1: Sí, hi ha una part que està basada en la temporada, ara vindrà un moment de fer plats potser una miqueta més frescos, que va arribar la calor, més endavant, quan arribi la temporada de bolets, doncs hi ha més referències i plats elaborats en bolets, que pot ser un arròs, que pot ser un bolet saltejat amb botifarra, que pot ser alguna miqueta més especial. Vull dir, ja anem jugant. Sí que és veritat que al final només hi ha dos mans a la cuina. Vull dir, llavors, miracles tampoc es poden fer, però hi ha una certa rotació de plats a la carta.
0: Abans parlàvem de l'acollida. Sabem, pel que ens arriba, que els clients estan molt, molt contents, que costa molt de reservar una taula. L'acollida està sent com esperàveu, millor?
1: Jo crec que som afortunats, estem molt contents del projecte que tenim, de com funciona, de com ens va. Jo recordo una frase que ens van comentar d'inici, que va ser: durant els 6 primers mesos, tot a Sant Cugat passarà pel restaurant i valorarà si realment valeu la pena o no. Bueno, a dia d'avui portem pràcticament 6 anys. Jo crec que llavors això possiblement és la resposta de que les coses es fan bé. Llavors, en aquest aspecte estem molt contents. Sí que és veritat que nosaltres tenim un negoci que és petit i que el fem petit. Vull dir, sempre aconsellem o recomanem reservar, perquè el Xivarri té entre 8 i 10 taules. Vull dir, no en té més. I nosaltres no fem torns. No són 16 taules, són 8-10 taules. Llavors, tu pots arribar a la una per dinar. Sí, tu pots arribar a la una per dinar, però ningú en cap moment et dirà: necessito la taula. És un local on tu has de venir a gaudir, a estar tranquil i passar una bona estona en un bon ambient i amb una molt bona gastronomia i un servei proper.
0: I si et pregunto per reptes que heu hagut de superar o que heu trobat en aquest camí des del moment que vau obrir Xivarri a la plaça Sant Pere, ho dic perquè esteu en una ciutat on hi ha un sector molt potent gastronòmic, al carrer Major. Mm-hmm. Mateix.
1: Sí, sí.
0: Allà ja tens diverses propostes.
1: El repte principal va ser l'apertura. Vull dir, penseu que nosaltres vam muntar això en plena pandèmia. Nosaltres vam obrir i al cap de 3 setmanes vam estar obligats a tancar. I això, des d'un bon inici, ja ho teníem present, ja ho sabíem. Per tant, sabíem que era una aposta a llarg plaç, que havíem de tenir paciència i que el temps ens acabaria donant la raó o no. Llavors, l'inici sí que va ser més complicat. Ara mateix sí que és veritat que una gran part de l'oferta gastronòmica de Sant Cugat està centrada en aquesta zona peatonal entre plaça Octavià, plaça Pere Sant i després Pep Ventura, i hi ha molta oferta, però jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt important que hi hagi molta oferta, perquè al final l'oferta fa que la gent s'acosti, i llavors, quants més siguem, millor. Perquè el que som establiments del mateix sector. No som competència, som gent que ens dediquem tots al mateix i que el que hem de fer és fer-ho el millor possible. I el que vingui algun dia al Xivarri, demà anirà al local del costat i hi haurà una retroalimentació que és molt important.
0: I aquesta aposta per obrir a Sant Cugat va venir únicament donada per aquesta oportunitat que vau trobar amb el local que estava en traspàs, o perquè pensàveu en Sant Cugat com un lloc idoni o favorable per poder tirar endavant un negoci.
1: Sí que és veritat que hi ha una part de casualitat molt important, i per una altra, l'Àlex viu a Sant Cugat des de fa 15 anys, jo visc a Cerdanyola i sempre he fet vida a Sant Cugat, per tant, Sant Cugat per nosaltres és un municipi amb molta importància, i sabem que és una ciutat que pot acollir una bona oportunitat i que al final a nosaltres doncs, ens ha anat molt bé.
0: I escolta, ja acabem. Parlem d'objectius o de novetats que us agradaria impulsar Xivarri en els pròxims mesos, a part d'un possible canvi a la carta, perquè toca ja, perquè canviem de...
1: Bueno, la veritat és que ara mateix nosaltres som dues persones que el nostre objectiu principal és estar bé nosaltres, estar contents, estar feliços, buscar temps per estar amb la família. No ens plantegem, per dir-ho d'una manera...
0: Creixen i ampliant...
1: De moment no. Estem molt contents com estem, ens va molt bé com ens va, i això ens permet, pues això, gaudir de la nostra vida personal. Més endavant... Mai se sap, vull dir, hi ha moltes coses al cap, hem parlat mil coses moltes vegades, però ara estem en un moment, doncs això, de tranquil·litat total i absoluta, pensant només en el dia a dia del restaurant, i el temps ho dirà.
0: Gaudint.
1: Gaudint sempre.
0: Molt bé. Alberto Chimeno, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: Per acompanyar-nos. I res, èxits, els heu recollit a continuar
1: sumant. Bueno, no s'ha de parar, s'ha de seguir dia a dia.
0: Molt bé, que vagi bé.
1: Gràcies per tot.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa és així. Verà,
5: és impressionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: ¡Qué bonito!
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
13: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
14: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
13: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
14: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
13: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
14: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
15: Si escoltes la ràdio,
16: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
15: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
16: Fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
15: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
17: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
18: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
19: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
21: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, avui anirem una miqueta a mig camí, en podríem dir, de la biologia marina i la nutrició. Perquè us volem parlar del peix blau. I a mesura que parlem del peix blau, també tirar una mica per terra alguns mites sobre aquest tipus de peix, que es diuen.
1: Doncs som-hi, parlem de peix blau.
2: Sí, i primer de tot, com sempre, hem de començar a conèixer

0: Tenir present que aquests números, evidentment, són valors mitjans, ja que sabem que el peix varia molt el seu contingut de greix depenent de l'època de l'any. Bé per les condicions del medi, és a dir, temperatura d'aigua del mar, sobretot, com també per l'època reproductiva. Ja sabem que en l'època reproductiva els peixos són molt més grassos que no en una altra època de l'any, precisament perquè part del greix ha d'anar destinat a la reproducció, no? Aquest, sobretot a la formació d'ous. Entre aquests greixos zona, tornem al terreny bioquímic, destaquen els poliinsaturats. I aquí segur que sí que el coneixes molt, que és el omega-3.
1: Home, i tant, aquest és famós, i tots sabem que ve del peix.
0: Ah, exacte. Aquests, ja saps que en el cos hi ha diferències entre el que el cos pot sintetitzar per si mateix, a nivell molecular, i el que no pot sintetitzar. El que pot sintetitzar, no hi ha problema, no sé que hi hagi una disfunció del propi cos, del propi sistema hormonal, etc. I el que no pot sintetitzar, l'hem d'ingerir. L'hem de fer entrar de fora.
1: Per tant, l'hem de suplir amb la dieta.
0: Exacte, l'hem de suplir amb la dieta. I és el cas d'aquests tipus de grassos, d'àcids grassos a l'omega-3, que el cos no els pot sintetitzar. I tenen un paper fonamental com a constituents de les diverses membranes cel·lulars. Això és molt important, a vegades no hi donem importància, però la membrana cel·lular és una membrana bilipídica, de dues capes lipídiques, on molts dels àcids grassos i molts, per exemple, d'allò que en diem colesterol i por ahí, formen part de la membrana. Allò que diuen del colesterol bo i el colesterol dolent,
1: sí.
0: Doncs formen part de les membranes cel·lulars. I la membrana cel·lular és molt important perquè és la paret que tanca la cèl·lula, l'aïlla amb l'exterior i li dona consistència. Per tant, molt important. Són precursors de caràcter regulador i en petita proporció com a font d'energia també pels diferents processos cel·lulars, és a dir, allò de cremar greix.
1: I hem dit que el peix blau tenia omega-3, però què més té?
0: També té altres greixos, com l'oleic i el linoleic, i vitamines com la A, la D3 i la B12. La vitamina B12 i la D3 són molt importants, perquè normalment, sobretot de la vitamina D, tenim deficiències. I minerals com el iode, el ferro, el fòsfor, el magnesi i el calci.
1: Per tant, el peix blau ens aporta moltes coses, És important.
0: Moltes coses, importantíssim. És un peix molt nutritiu, podríem dir. Tenint present aquesta gran classificació, també podem reconèixer aquest peix blau, ara si ens anem a aspectes més morfològics, de fora, per altres factors, com pot ser el de la seva coloració més blavosa del seu dors i els seus costums de vida en aigües obertes. Ara bé, com tota la natura, i en ortografia també, té les seves excepcions. Aquests colors blavosos, crec que ho hem parlat alguna vegada, els ajuden a ser invisibles, sobretot des de la superfície, degut al reflexe del sol. A mar, si ens hi fixem en molts peixos i cetacis inclús, la part de dalt és més blavosa i la part de baixa és més blanquinosa, més metàl·lica. Fet que fa que quan tu mires a la superfície des de dalt el sol t'enlluerni i no vegis si un depredador ve de baix cap a dalt, i si un depredador ve de dalt cap a baix, com el mar és blau, no veu el seu dors. I li confereix aquesta protecció.
1: Està ben pensat, això,
0: Sí, sí, sí. Altres característiques és la forma de la cua. Però aquí hi ha un dels mites que cau. Jo, almenys, no sé si algú de vosaltres també, quan veia l'Arguignano de petit, deia, els peixos blaus són aquells que tenen la cua en forma d'uva, de V baixa.
1: I això no és veritat, Sergi?
0: No és veritat.
1: Ah, carai.
0: Perquè n'hi ha en alguns casos que sí, però no en tots. Però anem a posar noms i cognoms. Va, quins són aquests peixos que entren dintre d'aquesta categoria de peix blau? Anem a enumerar-los, va. La tonyina, la bacora, la sardina, l'aladroc o el seitó. L'aladroc és un nom molt maco, La latxa, el bonítol, el sorell, l'arengada, el barat, el bis, la boga, el salmó, el roger, el moll de roca, l'anguila, el congre, l'emperador, o peix espasa, la sírvia, serviola, la llampuga, la llamprea, el barat, un altre tipus de barat, la truita de riu, el besuc blanc o el turbot.
1: N'hi ha uns quants, de peixos blaus?
0: N'hi ha uns quants. Aquí ja veiem que molts d'ells són pelàgics, és a dir, fem memòria d'un guait anterior que vam fer,

0: d'allò del Pelagos, que és el mar obert, allò lluny de la costa.
1: És veritat.
0: Però atenció, perquè, per exemple, el congre, el roger, el turbot i l'anguila són espècies bentòniques que viuen al fons. El turbot, per exemple, viu a sobre de la sorra i el congre viu a dintre dels forats de les pedres. Més bentònic que un peix que viu dintre dels forats de les pedres?
1: No n'hi ha cap.
0: No el trobarem. Dins del peix blau hi trobem espècies que són superdepredadors, com la tonyina i el peix espasa. Altres que tenen dins la dieta animals més petits i planctònics, com és el cas de la sardina, la latxa o l'anxova. En el cas dels superdepredadors, es troben, com així indica la paraula, al final de tot de la xarxa tròfica. Per tant, i aquí és una de les coses que també s'ha dit molt del peix blau, actuen com grans acumuladors de substàncies no degradables, per tant, bioacumulables. Una d'aquestes substàncies, o unes d'aquestes substàncies, són els metalls pesants. I un d'aquests metalls pesants del que més se'n parla és el mercuri. Vale? El mercuri és un metall tòxic, perquè actua a nivell sanguini, a nivell de la respiració, etc. Però també hem de dir que se'n fa un gra massa.
1: A veure què vols dir, vale? Sergi.
0: La tonyina d'albacora i el peix espasa són les espècies que acumulen més mercuri al seu cos. Però, en canvi, no ocupen els primers llocs de consum de peix. Vale? Per tant, es recomana no abusar-ne, i com passa amb altres peixos salvatges o d'engreix, o els productes càrnics. Se'n diu, eh? O sigui, el menjar és com tot. Se recomana no abusar. Allò que la dosi fa el verí.
1: És a dir, que podem menjar tonyina algun dia, però no cada dia.
0: Ah, exacte. Sí que és cert que Espanya és el país on s'ha detectat més presència de mercuri als cabells, els cabells de les persones, i alguns experts diuen que pot ser degut a l'elevat consum de conserves de peix blau, sobretot de Bonito del Nord, que és l'albacora, és el tunus a la lunga. A la lunga vol dir l'aleta llarga. Sobretot diuen que és per això. Però, un altre mite, no tot el peix blau té carn vermella o color molt rosat, encara que aquesta és una característica dels peixos pelàgics i grans nedadors, degut a l'alt contingut d'hemoglobina en sang, ja que necessiten molt oxigen, perquè naden molt ràpid i molts quilòmetres ho necessiten. Això, per exemple, ho veiem a la tonyina, al bonito, l'albacora o al barat, que quan els talles és una carn molt sanguirolenta. Per aquesta gran majoria d'espècies del peix blau, l'art d'encerclament és el principal mètode de pesca. Encara que també es captura peix blau amb l'arrossegament, l'almadrava o el palangre, d'aquestes altres espècies que hem dit, del turbot, del congre, del besuc, d'aquestes espècies més de fons. I anem a posar unes xifres, perquè a Espanya es calcula que l'any es pesquen al voltant de 400.000 tones de peix blau.
1: Carai.
0: I aquí anem a el que hem dit abans, on el barat, la sardina i el seitó són les tres espècies principals a llotja.
1: Que aquestes no són les que hem dit que tenien un alt contingut de mercuri.
0: Exacte, no són les que tenien el contingut de mercuri. També veiem que el salmó és un peix blau, però molta part del salmó ve de piscifactoria, ve d'engreix. En canvi, aquí hem dit el que es captura, En canvi, se'n consumeixen només la meitat, unes 200.000 tones.
1: Per tant, es captura molt més peix del que es consumeix. I què es fa amb el que no es consumeix?
0: Doncs, o bé per l'exportació, o bé cap a conserves cap a una altra banda, o bé, per a vegades, per pinços de propi peix o animal. És el destí. Aquestes 200.000 tones és un consum que va a la baixa enrere any. No és una cosa nova, això passa també amb la resta de peix. O sigui, el consum de peix està caient molt, igual que l'anar a la peixateria, les compres de peixateria.
1: Sí, cada vegada comprem més el peix al súper, això estic dit, i congelat.
0: I en aquest cas, el salmó és el peix blau més consumit a les llars espanyoles.
1: Carai, Per tant, el barat, la sardina i el seitó són els més venuts, però el que més mengem és el salmó.
0: El salmó, perquè diuen que té menys espina, perquè fa menys olor a la cuina, perquè no sé què, perquè no sé quantos... Aquí hi hauria molt més a discutir, més enllà del caire científic.
1: Al final és més còmode, no? I el salmó sembla que agrada més o menys a tothom. Té un gust així més suau, no?
0: Sí, el salmó, i també hem de pensar que molt salmó És fresc, però també molt salmós. És fumat, és en conserva, eh? També se'n menja molt d'aquest estil. Però sobta això, que de les 400.000 tones que es pesquen, doncs, només se'n consumeixen la meitat.
1: Doncs, Sergi, a veure si mengem tots una mica més de peix, eh? Mm. Que hem vist que el consum està a la baixa. I moltes gràcies per aquest guaita que tenim d'avui. Ens retrobem el proper.
0: Fins a la propera hora.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc com l'entorn del Pi de Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sol i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del Turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatge s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. En un moment en què el jovent escolta discursos que blanquegen les dictadures, és molt oportú que prenguin consciència de les conseqüències que van tenir, afirma. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. Sant Cugat fa anys que transforma la manera de gestionar els espais verds amb un model que hi prioritza la biodiversitat, l'estalvi d'aigua i la reducció de productes químics. Ara, l'Ajuntament ha impulsat la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, per explicar a la ciutadania per què els parcs i jardins de la ciutat han canviat d'aspecte i quins beneficis comporta. El magazín Faves Comptades, la cap del Servei de Parcs i Jardins, Joana Estals, ha detallat com es treballa per fer una ciutat més resilient davant la sequera i alhora més saludable per a les persones. Recupera l'entrevista a Cugat Mèdia. I per acabar, pel que fa a l'activitat destacada de l'agenda, aquest dijous se celebra a Sant Cugat la Junta de Veïns a l'MD de Vall d'Oreix. A partir de les 5 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública i a les 6 de la tarda començarà l'ordre del dia de la Junta de Veïns de Vall d'Oreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
7: Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl, afectats per les restriccions. Per això, el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc, com l'entorn del Pi de Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sòl i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del Turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatge s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
7: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. En un moment en què el jovent escolta discursos que blanquegen les dictadures, és molt oportú que prenguin consciència de les conseqüències que van tenir, afirma. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. El MED aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. Sant Cugat fa anys que transforma la manera de gestionar els espais verds amb un model que hi prioritza la biodiversitat, l'estalvi d'aigua i la reducció de productes químics. Ara, l'Ajuntament ha impulsat la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, per explicar a la ciutadania per què els parcs i jardins de la ciutat han canviat d'aspecte i quins beneficis comporta. El magazín Faves Comptades, la cap del Servei de Parcs i Jardins, Joana Estals, ha detallat com es treballa per fer una ciutat més resilient davant la sequera i alhora més saludable per a les persones. Recupera l'entrevista a Cugat Mèdia. I per acabar, pel que fa a l'activitat destacada de l'agenda, aquest dijous se celebra a Sant Cugat la Junta de Veïns a l'MD de Vall d'Oreix. A partir de les 5 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública i a les 6 de la tarda començarà l'ordre del dia de la Junta de Veïns de Vall d'Oreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, a les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això, el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc, com l'entorn del Pi del Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme,

0: Anna Fernández. Les teves assegurances en les millors mans.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
0: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això, el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc, com l'entorn del Pi del Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana

0: A Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sol i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del Turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmaier. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmaier, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatge s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. L'ambiciós anunci ha quedat per on stand-by per part de la Generalitat, que prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Això ha explicat a Cugat Mèdia l'alcalde, Josep Maria Vallès, després de reunir-se a l'abril amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern va manifestar que Can Camps s'abordaria més endavant en una segona fase per centrar ara esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament explicava que la projecció d'habitatges s'amplia fins als 5.500 habitatges, el 60% de protecció oficial. Pel que fa a Can Camps, el pla multiplicaria per 4 el parc públic amb 2.000 pisos de lloguer d'habitatge protegit amb rotacions periòdiques. Els altres 1.000 serien en cessió d'ús per afegir el patrimoni públic acabada la concessió. Ara, però, passaria un segon pla per un ecobarri a la part sud del Turó de Can Camps, a tocar de la C-16 i la ciutat de Rubí, governada pel PSC. Amb tot, el 64% de l'antic camp de golf de Can Sant Joan pertany a Sant Cugat i la resta a Rubí, que s'oposa frontalment al pla urbanístic. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ja es poden formalitzar des d'ahir dimarts i fins al diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada. Pel que fa a l'activitat destacada de dimecres, la Unió Centre Cultural acull a les 6 de la tarda la presentació del curs d'estiu de la Unipau i la conferència Trumpisme i antifeixisme als Estats Units a càrrec de Marc Brey. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
2: Tu d'on vens? D'allà baix. De negre no pots passar. Us és igual si dins la mà vos quedeu atrapats. Si no dus corbata no et deixarem entrar.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern accelera la negociació amb els comuns i demana a Esquerra que el pacte pels comptes es converteixi en una col·laboració per als propers anys. Pedro Sánchez defensa a ultrança la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha fet al Congrés, davant les crítiques d'Alberto Núñez Feijóo, que aprofita aquest cas de presumpta corrupció per tornar a reclamar la dimissió del president. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exterior israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a la B22 al Prat de Llobregat, on està allà hores d'ara un carril de circulació en direcció a l'aeroport amb un quilòmetre de retencions. Parlem també a hores d'ara també precisament de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió habitual per la C58 en tot el seu tram, de manera intermitent des de Sant Quirze, també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, tot plegat, ens deixa afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues, a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C17 i C59 hi ha un quilòmetre de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat recordem que continua aquesta congestió habitual de manera intermitent a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Doncs ara cedim el relleu en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dijous de temps completíssimament tranquil. Avui no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, de núvols importants tampoc. Al llarg d'aquest matí, alguns que sé que s'han format cap al sud de Tarragona, de fet, a hores d'ara hi ha boira en alguns racons de l'Ebre, però ràpidament aquests núvols més baixos s'acabaran dissipant. Al migdia i la tarda, de força sol, quatre núvols prims, també d'altres que creixeran al Pirineu, però núvols decoratius. I la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, en alguns racons de les comarques de Ponent ja estarem fregant els 33 o 34 graus. Només arran de mar aquesta temperatura quedarà un palet més frenada. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu? Intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent. I s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
4: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
5: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
6: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
4: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Mentrestant, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar també més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
8: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
9: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascun amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
8: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dimecres a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Mentrestant, a Catalunya acabem de conèixer que el govern signarà aquest matí amb els comuns l'acord per als pressupostos. Un dels punts clau d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus del lloguer. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
10: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
11: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
10: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
12: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
10: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
13: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
10: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero, recentment imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Feijóo també ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell ho canviarà tot això. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
15: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
16: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
17: 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. Y tanto. Que existe una cacería judicial. Sí. Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta als valors ni a les normes d'Israel. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
18: Malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
1: Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. I el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers ha fet efectiu el desnonament a Barcelona de Lolalla, una mare soltera amb els seus tres fills menors que es troba en una situació acreditada de vulnerabilitat. Era la segona vegada que s'intentava el llançament d'aquest pis del carrer de Buenos Aires número 60 a l'Eixample, però la setmana passada la falta d'efectius policials i la pressió del sindicat de llogateres ho van evitar. Aquesta vegada, amb la presència dels antiavalots dels Mossos, que van obrir pas a la comitiva judicial, van treure'ls de l'habitatge. La dona va tenir un atac d'ansietat i se la van endur en ambulància a un centre mèdic. El fons NAT vol buidar aquests pisos per convertir-los en espais de co-living. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
19: Pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
1: I el Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. És una informació de la Maite Polo.
20: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
21: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
20: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius a complir estrictament l'horari de feina i no regalar, com diu la campanya, ni un minut més.
1: El Ministeri de Sanitat ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'afegeixen, doncs, les franges que van dels 45 als 49 anys i dels 70 als 74. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra la mesura, però demana al departament una ràpida implantació.
22: D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 40, dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
1: El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe, Joan Laporta, van fer els parlaments.
23: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
24: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: I el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions. L'Ullevål Stadion, que t'acoll, explica com afronta el vestidor la final davant del Lió i llença un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
25: Obviament que aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El Joventut s'ha assegurat la presència al play-off de la Lliga ACB amb una victòria a la pista del Tenerife per 98-100. Els verdinegres, que van anar per darrere en el marcador durant gran part del partit, van forçar la pròrroga amb una cistella de Han quan faltava un segon per al final. En el temps afegit, un parcial de 6-8 gràcies a un tap de Ricky en un llançament de 3 dels insulars a l'últim segon va donar la victòria als badalonins. I el projecte del nou pavelló del Baxi Manresa prem l'accelerador. La Generalitat ha oficialitzat el seu suport econòmic al projecte impulsat pel consistori manresà. Més detalls en aquesta crònica d'Arnau Espigares, de Canal Taronja Central.
0: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa, al Congost. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
2: Hem volgut sumar, i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
0: El projecte inicial no era fer-ne un de nou, era remodelar l'actual pavelló que gestiona el Baxi Manresa. El canvi d'estratègia va ser per evitar incidències al club i a la competició durant les obres, ja que afectaria dues temporades.
3: És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30.
0: El futur pavelló tindrà capacitat per entre 5 i 6.000 persones i vol convertir-se en un equipament polivalent per a grans esdeveniments esportius, culturals i socials de la Catalunya Central.
1: I la Federació Espanyola de Patinatge ha aturat provisionalment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina. La decisió arriba després que el Lloret impugnés el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda del porter maresmenc. Ara s'ha de decidir si els 3 punts passen al Lloret, fet que donaria l'ascens als salvatans i enviaria el Manlleu a la promoció d'ascens. El president del club osonenc, Santi Rusquelles, reivindica que cal fer efectiu l'ascens assolit a la pista.
5: Nosaltres estem tranquils, nosaltres som equip d'Hockey Lliga, esportivament i a dintre de la pista som equip d'Hockey Lliga, a nivell de junta entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit a dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip d'Hockey Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
1: Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Casca.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 del matí i encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Sobre aquesta negociació i sobre l'efecte de les vagues en el desenvolupament del curs en parlarem tot seguit amb l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 21 de maig. Govern i Comuns renovaran aquest mateix matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. Un dels punts clau de la negociació amb els comuns ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per a l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de la Lliga i de la Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, l'Aina Clotet triomfa la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però és que es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7, a l'altura de Freginals, talla un carril de circulació en sentit nord. Mentrestant, retencions habituals als accessos a Barcelona. Al nus de la Trinitat, trobem congestió per la C58 i per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb afectacions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, des de Llobregat, congestió habitual per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció també a Barcelona. I pel que fa al temps, dijous molt tranquil, no s'esperen tempestes ni tampoc núvols importants. Tindrem un migdia i una tarda amb força sol. La temperatura s'enfilarà més que ahir i a ponent es fregaran els 33 o 34 graus. A vora de mar, la temperatura quedarà una mica més freda.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem ara en el sumari, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti, com dèiem, desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
0: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat, i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
2: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens van arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
0: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
6: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
0: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
5: Paral·lelament, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat també pel centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
8: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
9: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
8: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de 2 intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
5: I fa poca estona que hem conegut que el govern signarà amb els comuns l'acord per als pressupostos necessari per a l'executiu català un cop aconseguit l'aval d'Esquerra Republicana. Un dels punts claus d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà més detalls. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
10: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
11: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
10: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
12: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
10: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
13: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
10: La CUP també ha criticat l'acord

0: en l'anterior bilateral. I també us parlem ara de la indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Doncs quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, reprenem el fil de les negociacions entre Educació i els sindicats que, ja ho sabeu, us ho estem explicant, no han tingut cap acord, ha acabat aquesta segona trobada sense acord, però això sí, amb el compromís de seguir-ne parlant avui i demà. Per tant, avui ens volem fixar en les famílies, les que fa setmanes que conviuen amb la incertesa i que han de fer mans i mànigues, sens dubte, per poder conciliar els dies que hi ha protesta. Volem saber, doncs, com estan vivint aquest punt d'inflexió les famílies i què esperen realment d'aquest calendari intensiu de negociacions. Per això ens acompanya ja a aquesta hora l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, de les Associacions de Famílies d'Alumnes. Senyora Gasull, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho deia, no hi ha hagut acord, sí un calendari intensiu de negociacions per aquest dijous, per divendres, per la setmana que ve, si convé. Des del punt de vista de les famílies, com valoreu aquest petit pas? Us dona esperances o només allarga la vostra incertesa?
1: Bé, esperem que de moment es comencen a moure coses, almenys estem en un pas endavant al que estàvem, no? Fa 2 setmanes on no s'estava movent res i on el govern es negava a negociar i a obrir aquest acord que havia signat amb Comissions Obreres i UGT, i per tant ara el que sí que veiem és que hi ha un pas endavant. Sí que és cert que creiem que urgeix donar-li la màxima prioritat a intentar arribar a un acord que beneficia el conjunt de la comunitat educativa, perquè ja portem molt temps de vagues. Entenem que és l'única manera de fer-ho, però sí que li correspon al govern accelerar al màxim possible les negociacions perquè arriben a bon port i que finalment es pugui acabar el curs amb la màxima normalitat possible.
0: Una mica d'això era el que li volia parlar. Les famílies fa setmanes que feu malabars. Quin és el nivell de desgast que us arriba després d'aquesta nova reunió fallida? Tot i la negociació, el calendari de mobilitzacions, ho recordo, per ara es manté igual.
1: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no? Per tant, una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA, segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats i que no siguin per sortir del pas, és a dir, que siguin acords que acabin impactant en el sistema educatiu, que acabin impactant en la qualitat educativa dels nostres fills i filles. Observem un gran suport i que les famílies estan a peu de canó i plantejant noves iniciatives per visibilitzar aquest suport als professionals de l'educació.
0: Lidon Gasull, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada

0: través de les xarxes socials. Al matí, a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
1: Malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
0: Jonathan Andic deia demanar tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. El Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver-ne convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, recordem-ho, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. En aquest context, el sindicat promou la campanya Ni un minut més, que consisteix a deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària. Un dels primers col·lectius que ja s'hi ha adherit és el dels anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge. A aquest centre hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què implicarà aquesta decisió?
2: Hola, Elena, bon dia. Sí, un grup de professionals d'aquest hospital, l'Hospital de Bellvitge, han decidit que no allargaran ni un minut més la seva jornada laboral, tampoc assumiran tasques que es fan de manera voluntària. De manera voluntària, que d'aquesta manera asseguren poder cobrir el servei i poder cuidar tots els pacients necessaris. Així que parlem ja amb la Irene Vermell. Irene, bon dia.
3: Bon dia.
2: Ella és anestesiòloga, és també vicesecretària general del sindicat de metges. Irene, què significa aquesta campanya de un minut més?
3: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
2: Això significa que fer tasques voluntàries addicionals és la normalitat i no al contrari, o sigui, allargar la jornada, assumir tasques que potser aquell dia no eren competència del professional, s'està convertint en la regla i no en l'excepcionalitat.
3: Sí, és la regla no només als centres de l'ICS, sinó a bona part del sistema sanitari públic català. Per què? Perquè s'ha de prestar una quantitat assistencial que amb el nombre actual de facultatius no pot ser. Llavors cadascú ha de fer de forma habitual doncs una miqueta més que la seva jornada. Llavors hem hagut de prendre aquesta decisió, que no ha estat gens fàcil, d'acord? Però ens hem vist obligats a fer aquesta mesura de protesta.
2: Els anestesiòlegs són els primers, el primer perfil professional que s'ha adherit a aquesta mena de protesta. Esteu ja en converses amb d'altres categories?
3: Doncs els anestesiòlegs, igual que ha passat a altres comunitats autònomes, com som un servei tan nombrós i tan afectat per aquesta sobrecàrrega, és habitual que siguem els pioners, no sempre, però en aquest cas també ha estat així. I sí, evidentment, estem en contacte no només nosaltres com a facultatius que fem el que podem per explicar la nostra decisió als companys d'altres centres, sinó també estem aprofitant una miqueta l'altaveu que ens dona Metges de Catalunya dintre de la campanya de Ni un minut més, perquè no només els companys anestesiòlegs, sinó tot facultatiu o facultativa de Catalunya se n'adoni que una forma de pressió molt evident que tenim és aquesta.
2: Irene Vermell, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i així aquests professionals de l'Hospital de Bellvitge han decidit no allargar les seves jornades laborals, no assumir tasques addicionals com a mesura de protesta per poder forçar el Departament de Salut a seure i negociar la millora de les seves condicions laborals i professionals.
0: Gràcies, Anna. Doncs, evidentment, els pacients que segurament, si això va per aquí, se'n ressentiran. Gràcies per aquesta última hora. Que vagi bé. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi La Rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
4: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
5: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
0: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
6: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ha estat declarat d'alt risc. Amb les gironins en descens i els alacantins marcant la permanència amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin un espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. Mentrestant, l'Espanyol afronta la darrera jornada sense urgències després d'haver segellat la salvació. La part baixa de la taula implica, però, tants equips que la darrera victòria ha catapultat els blanquiblaus fins a l'onzena posició, un fet que els deixa només 3 punts de les places europees. Caldria una carambola de resultats, però des del vestidor no renuncien tampoc a l'opció d'acabar ocupant una plaça d'accés a la Conference League. Omar El Hilali diu que volen tancar el curs oferint a l'afició un triomf contra la Real Societat.
7: Ahora que hemos hecho dos partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición? Todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido.
0: Per arribar a les 8, Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. La intel·ligència artificial, la creativitat sintètica i els nous reptes del sector audiovisual centraran la 27a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El MAC, que es farà el 3 de juny a Roca Umbert, a Granollers, presenta una edició que girarà entorn al lema Creativitat sintètica per a audiències hiperconnectades, per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial, la robòtica audiovisual i les futures regulacions del sector. Reunirà una cinquantena de ponents i una trentena d'activitats i també comptarà, com és habitual, amb altres propostes com la trobada del podcasting de Catalunya, les sessions de pitching, el MAC Festival i el Fira MAC. En parlen Lau Delgado, director del Mercat, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local.
8: Aquí hi ha una altra punta de l'iceberg que comença a despuntar de forma important i que em temo que els propers anys haurem d'abordar de forma intensiva, que és tot aquest ús de la intel·ligència artificial com a competidor nostre directe.
9: Possiblement estem en un escenari que haurem de canviar el rol, però en si l'essència serà la mateixa, que és que els mitjans de comunicació locals hem de ser els proveïdors d'informació local.
10: FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
14: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, a les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc com l'entorn del Pi de Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de Sol i Aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'EMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'EMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatges s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. En un moment en què el jovent escolta discursos que blanquegen les dictadures, és molt oportú que prenguin consciència de les conseqüències que van tenir, afirma. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. Sant Cugat fa anys que transforma la manera de gestionar els espais verds amb un model que hi prioritza la biodiversitat, l'estalvi d'aigua i la reducció de productes químics. Ara, l'Ajuntament ha impulsat la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, per explicar a la ciutadania per què els parcs i jardins de la ciutat han canviat d'aspecte i quins beneficis comporta. El magazín Faves Comptades, la cap del Servei de Parcs i Jardins, Joana Estals, ha detallat com es treballa per fer una ciutat més resilient davant la sequera i alhora més saludable per a les persones. Recupera l'entrevista a Cugat Mèdia. I per acabar, pel que fa a l'activitat destacada de l'agenda, aquest dijous se celebra a Sant Cugat la Junta de Veïns a l'EMD de Vall d'Oreix. A partir de les 5 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública i a les 6 de la tarda començarà l'ordre del dia de la Junta de Veïns de Vall d'Oreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, a les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta. Tot i assegurar que el consistori comparteix la la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasol, afectats per les restriccions. Per això, el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc, com l'entorn del Pi de Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sol i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'EMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'EMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatges s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast, Sant Cugat.
10: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. En un moment en què el jovent escolta discursos que blanquegen les dictadures, és molt oportú que prenguin consciència de les conseqüències que van tenir, afirma. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. Sant Cugat fa anys que transforma la manera de gestionar els espais verds amb un model que hi prioritza la biodiversitat, l'estalvi d'aigua i la reducció de productes químics. Ara, l'Ajuntament ha impulsat la campanya Espais Més Naturals Sant Cugat Saludable per explicar a la ciutadania per què els parcs i jardins de la ciutat han canviat d'aspecte i quins beneficis comporta. El magazín Faves Comptades, la cap del Servei de Parcs i Jardins, Joana Estals, ha detallat com es treballa per fer una ciutat més resilient davant la sequera i alhora més saludable per a les persones. Recupera l'entrevista a Cugat Mèdia. I per acabar, pel que fa a l'activitat destacada de l'agenda, aquest dijous se celebra a Sant Cugat la Junta de Veïns a l'EMD de Vall d'Oreix. A partir de les 5 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública i a les 6 de la tarda començarà l'ordre del dia de la Junta de Veïns de Vall d'Oreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:15 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu? Desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA, segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de les dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tarragona els manifestants tallen la carretera N240 a l'accés de la ciutat i serem en directe d'aquí uns instants. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. En uns minuts parlarem sobre què ha pogut fallar en aquest cas amb Carlos Pascual, és jutge de violència sobre la dona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 12:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en aquest cas en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. Mentrestant, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
4: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
5: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
4: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
6: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
4: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
7: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
4: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: A Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als comptes. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat també llum verda al finançament necessari per arribar fins als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. I avui també us hem explicat la indignació internacional que ha generat el tracte que els activistes detinguts de la flotilla global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, el primer ministre, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Una altra de les notícies destacades del dia és la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació i que ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Per ara, doncs, com dèiem, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
8: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
9: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
8: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
10: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
11: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
8: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
2: Hem de dir que les famílies estan donant molt

0: al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la capital tarragonina, els manifestants tallen aquest matí l'accés a la ciutat per la carretera N240. Allà hi tenim el Julià Oller i el Biel Roquet, de TAC 12. Biel, bon dia. Dóna'ns més detalls d'aquest tall de trànsit.
1: Això no és inclusió.
2: Aquí a la carretera de Valls, a la Nacional 240, és on s'està fent aquest tall per part d'uns 200 aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta entrada al centre de Tarragona. Per tant, un tall que impedeix molta gent que ve a treballar a la ciutat accedir a Tarragona, i també altra gent que va treballar, per exemple, a la indústria química cap al nord de la ciutat, no poder anar als seus llocs de treball. Però, a cap i a la fi, aquesta és la filosofia del tall que plantegen avui aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta comunitat educativa, per continuar reivindicant les seves millores laborals, que, recordem, ahir amb aquesta mesa a Barcelona va haver-hi un progrés, no es va tancar cap acord. Noé Muñiz, bon dia, d'USTEC.
3: Hola, bon dia.
2: Avui tenim aquest tall aquí a Tarragona, vaga al Camp de Tarragona, vaga a les Terres de l'Ebre. Avui toca aquí per continuar reivindicant aquestes millores laborals.
3: Per continuar lluitant, més important que mai, perquè les mobilitzacions funcionen, les vagues funcionen, les companyes estan cansades, però demanem un esforç perquè el departament comença a negociar. Ahir vam arrencar un acord perquè el departament negociï avui mateix, demà també, fins que s'arribi un acord. Per tant, hem de continuar la pressió. Avui a Tarragona, a Terres de l'Ebre, a Terres, a més, hi haurà una baldanada on també s'afegiran companyes del País Valencià. És més important que mai. I el dia 27 a tot el país.
2: Noé, ara parlem del dia 27, però parlem primer d'avui aquí a la ciutat de Tarragona, mobilització que durarà fins a primera hora de la tarda.
3: Avui, mobilització de tot el dia, ara estem aquí fent aquest tall, després manifestació al migdia, i després de la manifestació dinarem plegades, hi haurà música, farem un nou tall, és a dir, serà tota una jornada de lluita.
2: No, ahir hi havia aquesta mesa en què no es va arribar novament a cap acord, però que es va fer passos endavant. Recorda'ns breument, quines són aquestes reclamacions que queden encara per complir?
3: Bueno, de fet, encara no hi ha una proposta amb cara i ulls, per tant, les reivindicacions continuen sent les mateixes. Volem unes ràtios adequades, menys alumnes a l'aula, volem poder atendre la diversitat, volem recursos per l'educació inclusiva, necessitem un sou digne, recuperar el poder adquisitiu. Avui, precisament, la mesa anirà sobre salaris, hi haurà una proposta, una contraproposta dels sindicats, necessitem reduir la burocràcia, encara hem de fer moltes passes en aquest sentit.
2: No, ja per acabar, dia 27 a tot el país.
3: Dia 27, aturada a tot el país. Superimportant, demanem a tothom que faci un esforç, sabem que la gent ha fet ja moltes vagues, que la gent està cansada, demanem un esforç més, perquè és molt important, una aturada de país per pressionar, per demostrar que la força continua, que el col·lectiu vol un acord digne.
2: Bé, Muñiz, gràcies. Doncs ja ho veieu, aquest és el tall que es veu aquí aquest matí a la ciutat de Tarragona d'entrada, per part d'aquests 200 mestres aproximadament, amb una nova jornada de vaga, avui aquí, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
0: Gràcies, Biel. El dia 27 esperem que no calgui, que tot quedi ja resolt abans. Gràcies, bon dia.
4: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: Tres quarts de nou, Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània, convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Avui dijous, el detingut per aquest crim masclista hauria de passar a disposició judicial, un cas que ha encès totes les alarmes. Un home condemnat, amb dues detencions, ho explicàvem, i detingut diverses vegades en poques hores, i que tot i això va acabar assassinant la seva exparella. La societat ha quedat esgarrifada i el debat sobre què falla en el sistema torna a ser inevitable. Per analitzar-ho ens acompanya Carlos Pascual. Ell és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Senyor Pascual, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
5: Bon dia.
0: Ho explicàvem ara. Aquest cas, amb tot el que, amb totes aquestes circumstàncies que jo comentava, aquestes

0: Dues detencions, l'incompliment d'ordre de protecció en menys de 24 hores, semblava la crònica d'una mort anunciada. Què hauria d'haver passat legalment i operativament perquè aquesta dona no acabés assassinada?
1: Claro, la cuestión es saber la información que llegó al juzgado, qué pudo tener en su conocimiento el juzgado para poder valorar adecuadamente la situación de peligro. Es verdad que la víctima, por las circunstancias que fuera, no llegó. La cuestión era si se podían haber obtenido la información por otras vías. Hay un problema del traslado de la información. Aunque tampoco hay que ver, en principio, si se podía saber que el comportamiento de él iba a degenerar en esta situación. Tampoco, a lo mejor, en ese momento no era previsible. A posteriori sí se puede ver, pero no sabemos. También parece ser que la víctima quedó luego voluntariamente con él, estaban hablando, que a lo mejor tampoco la víctima lo preveía. Desde luego, la responsabilidad exclusiva es solo de una persona, de él. Pero hay que trabajar para conseguir que desde el juzgado y la policía tengamos la información suficiente para poder valorar la situación de peligro.
0: Està clar, doncs, que ja encara existeixen aquests problemes de coordinació entre els diferents actors que han de resoldre aquestes situacions. Dèiem també que aquesta ordre d'allunyament no va ser efectiva. No sé si en situacions semblants a aquesta, no cal tampoc que ens centrem en aquest cas exclusivament, si hi ha marge legal per activar mesures més restrictives o protocols de risc alt. Quins serien aquests protocols i quan és convenient activar-los?
1: Bueno, efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Y el juzgado tenía mecanismos para adoptar medidas de protección para la víctima. Por ejemplo, podía haber acordado la prisión provisional. ¿Qué ocurre? La prisión provisional es la medida más drástica, hay que tomarla con suficiente información y suficientes datos. Aparte de la prisión provisional, se pueden valorar otra medida de protección como protección, control telemático de la víctima, pero la verdad es que para el control telemático sería necesario que yo hubiese comparecido para que se le pusiera ya también el control telemático. Protección policial 24 horas. El sistema, aunque ahora parezca raro, el sistema funciona y hay mecanismos que funcionan a diario en toda España para proteger a la víctima. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima. Y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
0: Acabo ja amb una darrera qüestió. El sistema té eines també per detectar que una dona està massa espantada, massa sola o massa desprotegida per continuar el procés? I ho deia una mica en referència al que comentàvem al principi, que ella, quan s'havia de presentar al jutjat, no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
1: Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren a haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta, conseguir una vez que se acerquen al sistema, el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
0: Carlos Pascual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
1: Bon dia, moltíssimes gràcies.
0: I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 d'aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
2: són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. El Súpers 24 Hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous enlloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
3: Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
4: El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
2: En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions, com irregularitats laborals, plagues, frau elèctric o fins i tot venda de productes prohibits.
0: Temps pels esports i temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
5: Bon dia.
0: El Barça, que continua celebrant les alegries d'aquesta temporada, que en són moltes.
5: Sí, i això que al Barça encara li queda un partit de Lliga aquest dissabte a Mestalla per enfrontar-se al València, però l'afronta amb la feina feta i, a més, amb bona nota, havent aconseguit el títol. Malgrat tot, l'equip blaugrana, després de la festa a l'estadi i la rua, el club ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araújo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
6: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
7: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
5: Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Oleval Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
8: Obviamente que aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
5: L'Atlètic Barceloneta ha tancat la fase de quarts de final de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre l'Olympiacos per 9-12. El Ferencváros hongarès serà el proper rival dels mariners a les semifinals ja en la Final Four de Malta. I d'altra banda, les semifinals de la Divisió d'Honor femenina, el Mataró s'ha imposat al Sabadell en el primer partit per 13-6. El segon partit de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 enfrontaments, es jugarà demà a les 8 del vespre a Can Llong. Doncs de moment avantatge del Mataró sobre el Sabadell en aquesta final femenina.
0: Doncs n'estarem pendents i ens ho expliques.
5: I tant, com
0: fins
5: sempre.
0: Demà. Fins gràcies, demà. Cristina. Nosaltres ens acomiadem avui fixant-nos en les dues notícies, amb els dos temes que avui són actualitat del dia. D'una banda, aquesta signatura d'aquí a poca estona al migdia entre govern i comuns pel que fa a l'acord a pressupostos i d'altra banda, la reunió a la tarda entre educació i els sindicats del comitè de vaga per intentar desencallar el conflicte que fa tants dies que ens ocupa. Per tant, estarem pendents, ho recollirem i demà us ho expliquem. Que vagi bé, que passeu un bon dijous. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
5: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc com l'entorn del Pi del Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de Sol i Aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'EMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'EMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges, que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatges s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. En un moment en què el jovent escolta discursos que blanquegen les dictadures, és molt oportú que prenguin consciència de les conseqüències que van tenir, afirma. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. Sant Cugat fa anys que transforma la manera de gestionar els espais verds amb un model que hi prioritza la biodiversitat, l'estalvi d'aigua i la reducció de productes químics. Ara, l'Ajuntament ha impulsat la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, per explicar a la ciutadania per què els parcs i jardins de la ciutat han canviat d'aspecte i quins beneficis comporta. El magazín Faves Comptades, la cap del Servei de Parcs i Jardins, Joana Estals, ha detallat com es treballa per fer una ciutat més resilient davant la sequera i alhora més saludable per a les persones. Recupera l'entrevista a Cugat Mèdia. I per acabar, pel que fa a l'activitat destacada de l'agenda, aquest dijous se celebra a Sant Cugat la Junta de Veïns a l'EMD de Vall d'Oreix. A partir de les 5 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública i a les 6 de la tarda començarà l'ordre del dia de la Junta de Veïns de Vall d'Oreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Hola, em dic Marc.
5: Hola, me llamo Lalo.
6: Hola, em dic Xavi.
7: Hola, me llamo Elena.
8: Hola, em dic Joan.
9: Hola, i jo sóc el David.
4: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
5: I cada mes fent un programa de ràdio.
6: A Ràdio Sant Cugat.
7: I us expliquem les notícies més destacades.
8: I un resum esportiu.
4: Us recomanem música.
5: Fent agenda.
6: I el nostre dia a dia.
9: I escolta'ns al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
10: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
0: Continguts en xarxa.

0: Les al·lèrgies alimentàries són una realitat cada vegada més present entre els infants i moltes famílies viuen amb preocupació situacions tan quotidianes com anar d'excursió, a colònies o activitats extraescolars. Avui parlarem d'un projecte que neix precisament d'aquesta experiència personal i que busca millorar la seguretat dels nens amb al·lèrgies. Es diu Erix i és una pulsera que ajuda a actuar ràpidament en cas d'anafilaxi. El projecte l'ha impulsat la santcugatenca Pilar Moreno, que és infermera a un hospital de Barcelona, i ella avui ens ho explica ella mateixa. Bon dia, Pilar.
1: Bon dia.
0: Tot comença amb una experiència amb el teu fill a l'escola. Què va passar aquell dia exactament?
1: Doncs mira, fa uns... en el 2020 em van trucar de l'escola on estava el meu fill, que li havien donat macarrons amb pesto, i ell és al·lèrgic als fruits secs. Jo estava treballant al meu hospital, vaig sortir corrents i vaig trigar molt poc, uns 13 minuts en cotxe, quan normalment trigo uns 20 minuts. I quan vaig arribar, el meu fill estava a la porta de l'escola amb la professora esperant-me, i el meu fill ja presentava dificultat respiratòria. Com nosaltres tenim aquí a l'Hospital General de Catalunya, molt a prop, vaig anar molt ràpidament a l'hospital i va fer una anafilaxia molt greu. Una vegada passat l'episodi, el meu fill es va recuperar, el meu fill em va dir: mami, un altre, tenia uns 8 anys, no corris tant, perquè si t'haguessis mort en el trajecte, ningú m'hagués salvat. Bueno, aquesta frase em va quedar molt gravada al cap.
0: Déu-n'hi-do, sí, una frase amb una consciència d'un nen de 8 anys, per tant, era conscient del patiment i de la importància d'actuar ràpid.
1: Correcte.
0: Aquell moment va ser el detonant del projecte, entén? Què va fer pensar que calia trobar una solució?
1: Bueno, sobretot aquesta frase. Aquesta frase última que us he comentat, se'm va quedar ahir i va estar ahir en el meu cap pràcticament sempre. I a l'estiu de l'any passat vaig veure que hi havia un congrés d'infermeria en innovació i lideratge i que hi havia un concurs d'infermeria Emprende. I vaig dir, bueno, doncs vaig a veure si puc fer alguna cosa pel meu fill. El meu fill té una malaltia que es diu un síndrome Stuber-Weber, que no té res a veure amb les anafilàxies, i vaig pensar, bueno, doncs a veure què puc fer amb ell per millorar. I vaig començar a pensar coses que té i tal, i què puc fer, i vaig pensar, doncs, per què no faig alguna cosa per el que li va passar a ell, per evitar que li passin a altres famílies.
0: Perquè entenc que moltes famílies viuen amb aquesta preocupació constant, no?
1: Sí, moltes. La veritat és que sí. A més, estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control, perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
0: Per tant, veus aquesta oportunitat de dir, escolta, jo puc també portar alguna cosa, i llavors penses en Erix.
1: Exacte, aleshores vaig començar, el meu cap es va posar en funcionament, vaig pensar què faig, vaig començar a elaborar, i si faig una pulsera, com podria ser, tal, i bueno, la vaig presentar en el concurs d'Infermeria Emprende, a l'octubre de l'any passat, i va guanyar.
0: I va guanyar. I per què? Què fa aquesta pulsera exactament? Explica'ns.
1: Aquesta pulsera la porta el nen a sobre, és una pulsera de silicona, i té dos objectius. Un, que hi ha uns iconos identificatius de lo que és el nen al·lèrgic, també que són de silicona, que es posen com amb la corretja de la pulsera, i després té un QR. Aquest QR, quan fas accés amb un mòbil qualsevol, que has de tenir, per tant, dades, accedeixes a un vídeo en el qual t'explica com posar l'adrenalina. És a dir, comença primer la sintomatologia que té una anafilàxia, com posar l'adrenalina i que truquis al 112. És un vídeo d'un minut 30 segons que també està subtitulat, a part de locutat, subtitulat.
0: Per tant, dona aquella informació bàsica i ràpida per saber com actuar.
1: Correcte. Sí, sí, sense més preàmbul. És a dir, sobretot, és molt important identificar la sintomatologia i després saber actuar ràpidament.
0: Per què? Perquè la gent ho sàpiga. Llavors, què és una anafilaxi?
1: És quan tu tens al·lèrgies a diferents coses, ¿vale? Pues les introdueixes en el teu cos i el teu cos reacciona d'una manera. Pot reaccionar d'una manera lleu, que seria lo típic d'empic a la pell, o d'una reacció moderada o greu, que és ja quan afecta a nivell respiratori i digestiu. El risc de que si no fas res és que pot derivar a una parada respiratòria, a una complicació molt greu.
0: Per tant, és quelcom perillós, no només per infants, entenc que també per adults, però això està pensat per nens, eh?
1: Sí. Vaig pensar en nens primer perquè la idea era per el meu fill, vale? És a dir, per que em va venir al cap, i després perquè quan presentes un projecte has d'acotar el mercat, perquè ojalà poguéssim ampliar el mercat a tot el que és. Qui sap que si a la llarga això es pot ampliar a persones dependents, a persones més grans, a persones amb discapacitats que no poden establir una comunicació i dir... I també perquè el mercat dels nens és el més vulnerable. Són els no saben posar-se l'adrenalina. Un adult, en teoria, ha d'estar format per posar-se la seva adrenalina.
0: Perquè entenc que, el que quan parles d'adrenalina és una injecció...
1: Sí, l'adrenalina ve en un autoinjector ja carregat, que l'únicament el que has de fer és treure els taps de seguretat i posar-los sobre de la pell. Ja està. Ve carregat, has de pretar i punto. Sí que és veritat que hi ha dos autoinjectors, dos tipus, per segons la marca comercial, i aquesta pulsera també va pensar en això, i vaig fer dos colors, perquè un color et porta el vídeo d'un tipus d'autoinjector i l'altre color a l'altre tipus d'autoinjector. Són molt petites diferències, però són les bàsiques diferències per saber a l'hora d'administrar l'autoinjector.
0: Clar, i però aquest autoinjector entenc que aquestes persones que ja tenen aquestes al·lèrgies greus el porten a sobre.
1: Correcte, l'han de portar a sobre. Si no la porten ja serà responsabilitat dels pares de que no l'han donat. No l'han donat a l'escola o a les colònies. Però sí, a no ser que sigui una reacció de primeres, és a dir, que ningú sàpiga que aquesta persona és al·lèrgica, però per tant no portarà ni la pulsera ni l'adrenalina. Però si una persona ja és conscient, ja sap mèdicament que és al·lèrgica a algú, a l'al·lergòleg li haurà donat l'adrenalina, perquè això és una prescripció mèdica, això segur, i la tindrà el lloc on estigui el nen.
0: I els centres educatius i entorns de lleure estan preparats per afrontar situacions com aquestes, o ara, amb la teva experiència, creus que no?
1: Bueno, en la meva experiència, personalment, no estàvem preparats, i sí que és veritat que els hi falta molt coneixement. Una vegada jo vaig començar el projecte, em vaig reunir amb instituts de Sant Cugat i amb associacions, i sí que és veritat que falta, i sobretot, a part de falta de coneixement, tenen por a posar l'adrenalina, perquè la paraula adrenalina sona molt forta a nivell sense, si no tens formació sanitària. Per tant, et quedes com, ui, què és això? Què posaré? S'empitjorarà el nen, i és el contrari. Si no la poses, el nen s'empitjora.
0: Per tant, entenc que és una mica de barreja de diferents coses, una mica de manca d'informació, una mica de manca de formació, que també és important, perquè pots tenir informació però no la formació adequada. Correcte. I una mica d'aquella cosa de la por, no? Igual que quan algú li agafa un atac de cor, que és, has d'agafar a l'aparell més proper i ajudar-lo, però és veritat que com que no ho saps ben bé com funciona... No?
1: Correcte, clar. És que si ningú t'ha ensenyat... Jo, en el seu moment, quan va passar allò del meu fill, vaig fer un vídeo amb una taronja i una adrenalina, i els hi vaig passar a l'institut via e-mail. Però, clar, si en un moment d'estrès has de buscar aquell vídeo i posar-te a veure el vídeo que no saps on està, o llegir el paper del pla d'acció, que sempre ho han de tenir, això, a les escoles, al millor no trobes el paper. Al millor els nervis... Aleshores, la pulsera és accessible en qualsevol moment perquè la porta el nen a sobre.
0: Una altra persona que no sigui adulta no podria utilitzar-ho, és a dir, per exemple, a un cas que si aquesta criatura, el teu fill, ara parlaves d'institut, que potser ja és més gran, serien capaços també o no?
1: Per exemple, companys d'institut. Clar, això és una bona pregunta. Vale? Per exemple, jo ara això ha sortit en el tema d'adolescents, sobretot, vale? De que si vas en un grup estaria bé que els amics també sapiguessin formar-se. Suposo que ja depèn una mica de la relació que tinguis amb aquelles persones en les que estàs, de si ets capaç de dir-li, escolta, si em passa això, mira el vídeo i no passa res, posa mala. Però ja és una relació una mica més personal, no tan establida d'un monitor, un educador, una persona, per exemple, un familiar.
0: Però això de la por que comentaves, t'has trobat amb persones adultes ja formades o que més haurien de saber, que diuen, jo tinc una mica de cosa de posar-li, perquè què li passa si li poses adrenalina a algú que no la necessita? Perquè potser sigui per una altra cosa que li hagi passat.
1: Bueno, augmenta la freqüència cardíaca, és una de les coses, vale? Per tant, s'ha d'establir molt bé que la sintomatologia sigui la que és per posar-li l'adrenalina, que això s'explica en el vídeo. En el vídeo també està, és a dir, els hi vaig ensenyar a la SACAP, que és la Societat d'Al·lergòlegs Pediàtrics, i em van donar una sèrie de tips per millorar aquests vídeos que els he fet jo, i els he incorporat perquè sigui clar de quan has de posar l'adrenalina.
0: El projecte, com abans dèiem, ha rebut un premi, el millor projecte d'innovació en infermeria. Què ha suposat també aquest reconeixement? Perquè, clar, entenc que et fa l'empenta de voler-ho fer, però a sobre de més, escolta, ho has fet bé, no?
1: Doncs sí, la veritat és que vaig plorar molt. En el moment de rebre'l va plorar molta gent de l'auditori, hi havia unes 300 persones i van plorar molta gent. I va ser un... Jo crec que més del reconeixement del projecte com a tal, de que era molt interessant i és molt xulo, que la pregunta és, sí, però ho has inventat tu? I dic, sí, sí, és a dir, ha sortit del meu cap. És la, com una mica el reconèixer la meva trajectòria professional, és a dir, jo tinc una trajectòria professional d'infermeria molt gran, és a dir, fa molts anys que sóc infermera, he treballat molt, m'he preparat moltíssim, i això fa com m'esteu reconeixent algo que m'ha costat. I després que gràcies al projecte, és a dir, a la beca guanyada, el projecte està a poc a poc s'està formant.
0: De fet, disposeu de les primeres 600 unitats fabricades. En quin punt està, doncs, aquest projecte ara mateix?
1: Doncs pues mira, la setmana passada ens en van arribar les 600 pulseres, que hi ha 300 blaves, 300 verdes, amb els seus també iconos, que hi hem fet 7 tipus d'al·lèrgens, els més usuals a l'edat pediàtrica. I pues, és el moment de un difusió, difusió perquè la gent conegui, perquè les puguin tocar, i sobretot també presentar-me a congressos, al congrés de SACAP, el de la infermeria escolar, que és molt important, el de salut digital, i a partir d'aquí pues, també reunions per veure com enfrontar aquesta estratègia perquè això arribi hasta el carrer.
0: Clar, entenc que l'objectiu final és que la gent pugui disposar-la a casa seva, que a les escoles també tothom estigui informat amb aquesta pulsera, és a dir, que encara tens recorregut, i l'objectiu el tens clar, per això em sembla, eh?
1: L'objectiu és que els nens la portin, que es vengui a les farmàcies. És un producte no sanitari, és un producte només informatiu, no ha de substituir el personal sanitari, això ha de quedar molt clar, però que es vengui a les farmàcies, que els nens tinguin l'opció, els pares, de comprar-les perquè les portin els nens, i també informar i al personal que està al voltant dels nens perquè sàpiguen com funciona aquesta pulsera. Si no, arribarà el nen amb una pulsera i diran, i això què és? Això és l'objectiu. Com arribar a aquest objectiu, que és al final, és un trajecte, i encara doncs, estic definint-lo, estic pensant estratègies diverses que encara no les tinc tot quallades.
0: Entenc que aquesta idea no, la lideres tu, la idea inicial és teva, tu has fet tot el disseny, tu... T'ha ajudat algú?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Has tingut algú allà que dius, mira, gràcies.
1: Sí, sí. Primer m'ha ajudat una persona que es diu Roger Güell, que la vaig conèixer a través d'un amic i ell té ja una... És a dir, té un treball, que és fer pulsera... Ai, perdó, fer ulleres de silicona. I en el tema de la producció és en el qual s'ha encarregat totalment ell per poder obtenir aquestes pulseres, a la part de la producció. No que les fabriqui ell, sinó buscar aquella fàbrica on produir-les i el transport, logística de tota la producció. Després tinc un amic molt amic que també m'ha ajudat en el tema una mica més empresarial, perquè té formació a nivell empresarial, i m'ha, pues, la cadena de valor, què és, com, a quin preu ha de sortir, quin preu, tota la qüestió econòmica una mica més. I després, per altra banda, tot el que seria el meu entorn, tant el meu fill, que m'ha donat el suport, la meva família, i també gent coneguda que, bueno, de que m'està donant suport i ajuda, de si saben qualsevol cosa els hi puc preguntar perquè em donin el seu consell.
0: Com creus que té d'importància la tecnologia ara mateix en projectes com aquest i en la salut de les persones?
1: Doncs molta, perquè jo crec que la tecnologia la tenim a l'abast a qualsevol moment. En un mòbil pots fer de tot, i per què no utilitzar-la d'una bona manera, com és per intentar salvar una vida.
0: Pilar Moreno, infermera i impulsora d'aquest projecte Erics, moltes gràcies per haver-nos atès.
1: Gràcies.

0: Continguts en xarxa.
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.

0: La Nit en Blanc s'ha consolidat com una de les grans cites del comerç a Sant Cugat, amb milers de visitants i una programació que transforma els carrers del centre en un gran escenari a l'aire lliure. En la 13a edició, impulsada per Sant Cugat Comerç, l'objectiu torna a ser combinar dinamització comercial, activitats culturals i participació ciutadana. I per parlar-ne i conèixer alguns dels detalls d'aquesta edició, avui ens acompanyen el Jaume Buscallà, president de l'entitat. Jaume, com
1: bon
0: estàs?
1: Gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Molt
0: i l'Adela Burgos, que és la gerent. Adela, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs ja tenim aquí una altra edició de la Nit en Blanc, una cita plenament consolidada a la ciutat. Amb quines perspectives, amb quin esperit afronteu aquesta nova edició?
1: Bé, sempre, és com tu dius bé, és una activitat molt consolidada que té molt èxit. Jo crec que podríem dir que és una mica la porta d'entrada a l'activitat estiuenca de la ciutat. A partir d'aquí ja venen, es precipiten la festa major, tot el seguit de concerts, etc, etc. I d'alguna forma és aquesta activitat que traspassa pròpiament l'activitat comercial per ser una activitat de carrer. Jo crec que podem dir que la Nit en Blanc el que fa el comerç és prendre el carrer, prendre l'espai públic per fer que l'experiència vagi més enllà del simple fet de comprar. Les expectatives són molt bones i sempre anem a més, cada vegada hi ha més activitat, més participació, cosa que és fantàstica.
0: Mm-hmm. Ja l'hem enguany?
1: Bueno,
0: el que... s'està cuinant.
1: S'està cuinant perquè és veritat que no sempre hem fet servir lema perquè en si mateix ja és potent, i justament aquest any el que volíem és acabar de tancar la nostra marca, i el que sí que és veritat és que el lema que ens acompanya des del Nadal i l'hem de repetir amb més impuls diferent és aquest Sant Cugat Comerç sense anar més lluny, que li donarem un petit canvi perquè en definitiva vam veure que destila, sintetitza molt bé el que nosaltres volem, i sense anar més lluny és justament el carrer, aquest espai que és la ciutat.
0: Mm-hmm. Parlem de novetats, perquè sempre hi ha doncs algun canvi, alguna sorpresa. Hi haurà novetats enguany?
2: Doncs sí, aquest any primer de tot tornarem a treballar amb una empresa que es diu l'Espectacleria, que vam treballar a la campanya de Nadal, i ens ajudarà a decorar els carrers, que sí que quedin macos. Ens ajudarà també a oferir diferents activitats. Aquest any la novetat és que Sant Cugat Comerç aposta molt perquè els comerços facin activitats dintre dels seus propis establiments. No només trobar-nos a les places dansa, música, sinó que també els comerciants dintre dels seus propis establiments puguin fer una experiència, puguin oferir una experiència. Llavors, aquesta és la primera novetat. Aquesta setmana tenim reunió amb ells precisament per acabar de concretar què farà cadascú, però aquesta és la idea principal. Volem que el comerciant sigui el punt número 1 d'aquesta nit també, que no quedi arraconat. Està molt bé això de que la gent vingui, passegi, venen més de 10.000 persones aquella nit, i moltes són famílies, però també ens interessa que destaquin els comerços, per això es fa.
0: O sigui, que tindran un protagonisme especial en aquesta edició, és a dir, en els propis comerços s'intentarà fer caliu, no? Que no sigui només anar a comprar, que és el que també podran fer els clients quan vagin a aquests establiments. Quants comerços hi participen enguany? Els teniu comptabilitzats?
2: Aproximadament participen uns 100 establiments. Això no vol dir que els 100 establiments surtin amb burros al carrer, sí que tenim molts que ho fan, però participen uns 100 que els distingim bueno, aquest any serà amb una lluna en tots els aparadors, i dintre d'aquests 100 comerços després tenim els que faran activitats dintre del seu establiment, que això sí que hem de concretar-ho perquè encara no ho sabem. Però la veritat és que participa un gran número d'establiments perquè funciona molt bé, perquè és una festa molt, molt, això, molt familiar i molt per interactuar comerciant i ciutadà. Llavors, és una festa que agrada molt.
1: Sí, a més, també és cert que podríem dir que hi ha com tres nivells, no? El comerç que participa i d'alguna forma dona a conèixer la seva activitat, el que hi ha directament participa activament fent la dinamització que estimi o que se l'ajudi a fer, i després hi ha una altra pota, també és una nit en què hi ha descomptes directes i venda directa de molt producte. Aquí ens n'anem a unes 60 que més o menys entenen que també aquella nit és bona per comprar. És a dir, nosaltres insistim molt que és una bona nit per poder-se donar a conèixer, per relacionar-se, per obrir les portes dels comerços, però també és cert que hi ha realment activitat econòmica directa.
0: I és important que afegim que és habitual que hi hagi descomptes aquella nit.
1: Correcte, correcte, sí, sí. Per això justament és molt... ja forma part de l'imaginari passar pels carrers i veure com, per exemple, les botigues de roba, que són les que, en definitiva, dinamitzen més la venda directa aquells dies, treuen directament la roba. O sigui, quan camines et trobes la dinamització, trobes la música i, a més, et trobes el producte davant teu, que inevitablement el veus i ens consta i ho veiem si passegem que realment aquella nit, doncs la veritat és que es ven, es factura, perquè no deixa de ser un espai en què la gent, tot i que no pensi en anar a comprar, se n'adona que és un bon moment perquè és més econòmic, perquè el tracte és diferent, perquè és molt més fàcil comprar en aquell moment, perquè també és al carrer. La valoració per part de tots els comerciants sempre és molt positiva, tant si van a la venda de veritat com a gran objectiu, com si entenen que és un bon moment per donar-se a conèixer.
0: Abans l'Adela ho ha esmentat, places. Les places són... un eix principal, el focus on es concentren activitats programades. Continuem tenint aquests escenaris?
2: Sí, continuem tenint els mateixos escenaris de l'any passat. Comencem des de plaça Doctor Galtés, plaça Quatre Cantons, plaça d'Octavià, plaça Sant Pere i la plaça 1 d'Octubre, que aquesta l'hem afegit nova perquè abans es feia a plaça Barcelona, però es va decidir posar a la plaça 1 d'Octubre també activitats per fer una miqueta també de continuïtat cap a l'Avinguda Cerdanyola i que la gent passegi també cap allà, que a vegades queda una miqueta tallat. Llavors, són aquestes places. La plaça d'Octavià és la principal i on es fa normalment la dansa, i la resta de places doncs ja és més musicals i country, una miqueta de tot. Rock, ens trobarem com sempre de tot.
0: Activitats culturals.
2: Culturals. Aquest any també participen Árboles Amarillos, que també m'agradaria destacar-ho, perquè és d'agrair també que participin. I normalment participen a la plaça Quatre Cantons. I també molt agraïts això de que vulguin venir, perquè...
0: De fet, l'any passat una de les novetats era aquesta desfilada inclusiva. No sé si amb la participació d'Árboles Amarillos us manteniu en aquesta línia, o hi ha alguna altra aportació?
2: Aquest any no farem la desfilada inclusiva, però per una senzilla raó, perquè ha agafat molt protagonisme, llavors no pot quedar diluïda dintre de la Nit en Blanc, que es fan moltes activitats per tot arreu, i llavors li hem donat una data en concret, que serà l'octubre, i es farà la desfilada inclusiva, però serà només això, desfilada, o sigui, inclusiva en el mes d'octubre.
0: Entitat pròpia, no?
2: Exacte,
0: aquesta desfilada.
2: Perquè va tenir un èxit tremendo. Sí. Van fer dues, una va ser a la Nit en Blanc, després vam organitzar una altra al mes de setembre, i la veritat és que es va omplir la plaça Octavià de persones, va agradar moltíssim, vam rebre molts comentaris positius i vam decidir que es dedicaria a la desfilada, doncs, a una data en concret per ells.
0: Jaume, l'impacte de la Nit en Blanc per al comerç local, tant a nivell econòmic com de visibilitat, és indiscutible, imagino, no?
1: Sí, i a més és el que comentava l'Adela i dèiem des del principi. L'activitat està molt consolidada i va més enllà de pròpiament la ciutat. És veritat que totes les ciutats fan activitats d'aquest tipus de dinamització, però que l'impacte transcendeix a la ciutat, això és així. I ho notem perquè els mateixos comerciants ens diuen que hi ha gent que habitualment no veuen. És a dir, i que no el veuen vol dir que no és de Sant Cugat, perquè en el fons no deixa de ser un nucli comercial on, encara que siguem una ciutat d'aquests gairebé 100.000 habitants, la gent es coneix, més o menys, i quan una persona té clientela la reconeix. I si ens diuen que ve gent que no és de Sant Cugat, vol dir que l'impacte econòmic hi és, perquè traspassa i a més també es factura i es dona a conèixer fora pròpiament de la nostra ciutat. I a més també és veritat això que comentava en fa un moment, relatiu a entitats, relatiu a activitats que d'alguna forma tenim consorciades amb les entitats de la ciutat, perquè això també ajuda, perquè quan les entitats participen, quan fem coses amb aquest teixit, com ara fa poc el tema de l'art, el que estem fent també és que el client de vegades és també l'entitat en si mateix. És a dir, que transcendeix en el sentit de que potser els membres d'entitats, la gent que es dedica dic lo de l'art perquè vam acabar ahir amb el tema dels quadres, te n'adones que potser no són clients, però el fet de fer-los entrar en aquesta dinàmica també fa que transcendeixi i que també, al final, l'activitat econòmica del comerç creixi. És a dir, en poques paraules, si hi ha més gent a qui vendre-li, amb qui oferir-li el producte que abans no coneixia o perquè ve d'una entitat o d'una altra ciutat, doncs tot és sumar, tot és sumar, tot és sumar.
0: O sigui, es tracta d'implicar, no? Quan més actors millor, per fer que la celebració, la festa també sigui compartida.
1: Sí, aquest és un tema que diem moltes vegades i que és important i que no ens cansem de repetir-ho. On és el comerç local? On no hi pot haver-hi altres coses com la venda online o els grans centres comercials? No entrem a discutir-nos ni a veure com podem resoldre la competència. La nostra competència és qui pot estar amb les entitats, qui està al carrer, qui està i coneix la ciutadania. I en aquí és on el comerç local és imbatible, perquè només ho pot fer el comerç local.
0: El client, el públic, aquell que gaudirà de la nit en blanc, de quina manera podrà participar? No només com a un espectador d'aquestes activitats que es facin, sinó que també hi ha activitats que es proposen perquè hi participin directament, no?
2: Es proposen bueno, ara nosaltres el que fem és proposar-li que cantin també. O sigui, no només volem... que sí, que està molt bé escoles amb persones que ja saben cantar perquè tenen un nivell, sinó que també ens interessa pues, això, que qualsevol que potser amateur que a casa seva li encanta cantar i que té una bona veu i que diu a mi m'agradaria també sortir aquella nit, doncs obrim també les portes a que també puguin participar d'aquesta manera.
0: Però això com serà? Que serà un karaoke o...
2: No, els mateixos escenaris contacten amb nosaltres a través d'Instagram o a través del mail, i amb els mateixos escenaris nosaltres, a veure, escollim una miqueta les persones. La Gemma Navarra, que ja aprofito, que és directora de l'Escola Fusió, és la persona que coordina normalment totes les activitats que es fan a les places. Llavors, ella és la que s'encarrega una miqueta doncs, de triar, doncs aquesta persona té un nivell o aquesta persona, bueno, canta la dutxa però no arriba més. Llavors, sí, obrim també la possibilitat. I després també aprofito per convidar a les persones a que vinguin vestides de blanc aquella nit. Ens fa molta il·lusió i fa molt goig veure famílies senceres vestides de blanc, perquè saps que això, que t'estan escoltant, que els agrada la festa i que contribueixen també a aquesta festa. Doncs des d'aquí també aprofitem per això, per fer un crit.
0: Doncs per acabar de complementar aquesta indumentària, repartireu quants barrets?
2: 2.000 barrets tornarem a repartir a totes les botigues, o sigui que la gent que vagi a comprar les botigues els hi regalaran els barrets. Aquest any també tindrem una parada on vendrem barrets, perquè algunes persones ens demanaven voler comprar-ho, sí. I fins i tot tindrem també algunes samarretes també per vendre de la nit en blanc, o sigui, no tenen excusa per no anar de blanc. I bueno, hi ha la mateixa... Bueno, comentar també que farem el concurs de pintura, com vam fer l'any passat. M'ha vingut al cap perquè a la mateixa parada s'hauran d'entregar les pintures una vegada s'hagi acabat el concurs aquest. Aquest concurs serà de 12 a 18 anys i de 8 anys en endavant, o sigui, hi ha dos categories. I el que demanem és que pintin tant aparadors com botigues per dintre o com algun producte que hi hagi a la botiga. Ha de ser durant aquella nit, o sigui, recolliran el material que nosaltres els hi donarem i durant aquella nit han de pintar-ho i després a la parada on estaran els barrets i les samarretes, abans de les 11 hauran d'entregar les pintures per participar en un sorteig que també està molt bé, guanyaran uns premis que són interessants també.
1: Sí, aquesta activitat la donarem a conèixer més a més escoles i quan entri la programació definitiva on diguem cada comerç que fa en farem molta difusió. L'any passat la vam fer i va anar molt bé i aquest any li donem més... Bueno, és d'alguna forma el concurs de pintura ràpida que retrata la nit en blanc. Va funcionar, la veritat és que va ser molt maco.

0: Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament, dels comerços, de les entitats de la ciutat. Jaume, Adela, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Gràcies.

0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
4: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez. Benvinguda una setmana més. Com estàs?
2: Hola, Pili. Doncs bé, de celebracions, no?
1: Celebracions, acabant l'any, començant el nou, aquell moment de fer balanç. Tu fas balanç dels anys?
2: Jo faig balanç, sí. Sí, moltes vegades m'ajuden les fotografies que tinc. M'agrada molt fer fotos i vídeos i sempre faig com un recopilatori que a vegades el penjo a les xarxes i a vegades no, a vegades el faig per a mi. I m'agrada fer un balanç, no?, de com vaig començar l'any i on estic ara. I això me fa aterrar una mica amb tot el que he aconseguit aquest any, a vegades sense proposar-nos res, no?
1: Clar, perquè la vida passa mentre fas altres plans, no? Això deia John Lennon. I és així. Déu-n'hi-do, quin any 2025 de vertigen, no?, que has tingut. Sí. Sí, ja fa molt de temps que tens uns anys cada vegada més... Però, no sé, estàs al hype ara? Es diu així?
2: Hype? Hype? Sí, pot ser que estigui...
1: No, encara, sí. Encara més a escalar, eh? S'ha d'escalar més, encara.
2: Sí, però mira, l'altre dia... deia, ostres, no sóc conscient de quan arribo, no, amb un objecte, amb algo que t'has plantejat i no ets conscient i és com acabes i és a, vinga, a següent cosa, no? I després també arribar i pensar que no has set perfecte. Val? O sigui, de has 30. Fet algo, no? I sí, vale, hi he arribat i no has set perfecte.
1: És que
2: quan
1: no
2: moltes vegades el fet d'arribar-hi ja és un èxit, no?
1: Moltes vegades no, sempre. Jo ara ja estic en un moment de la meva vida que la filosofia és, si està fet i està acabat, està bé.
2: Exacte.
1: I doncs, ja està, perquè...
2: Hi ha una corba, que és la corba del perfeccionisme, o així, ara no sé d'en qui és, val? O sigui, perdoneu-me, perquè no sé d'en qui és, però diu que l'excel·lència és allò que has pogut arribar amb el menys temps possible, no? I que a partir d'allà... ja està, o sigui, ja has pogut arribar, no? I ho has fet amb el

0: temps que tu has tingut disponible i ja està perfecte, perquè si esperem a que estigui perfecte, mai ho estarà, no? Perquè sempre hi veurem, nosaltres evolucionem i sempre hi veurem errors, no?
1: Un any on per exemple, el programa Nereu ha estat creixent d'una manera increïble, has estat fent una xerrada a l'OMS, no? Bueno, en el marc de la Organització Mundial de la Salut, parlant també del programa Nereu i de l'alimentació saludable per a l'entorn familiar i social. Estàs fent el doctorat.
0: Allí està, sí.
1: Bé, has tornat a donar classes a la universitat. Què més?
0: He escrit un llibre. He continuat, no? Estan doncs, també al peu del canó de la maternitat, que també és important, no? Que cada any que passa doncs, hi ha canvis, no? En els nens i nenes, i per tant també és important adaptar-se a aquests canvis.
1: Passes consulta.
0: Passo consulta.
1: Continues fent tota la teva divulgació.
0: Sí, ara estàs fent un recorregut que jo encara, crec que no l'he acabat de fer i és de ser conscient de cada pas que he donat. I que sí que és cert que en continuaré donant, perquè sóc així, sóc un inconformista, no? I sempre penso que sempre es poden fer coses per millorar, sobretot per millorar la salut de la població, i les continuaré fent. I aquest any, doncs, ja hi ha, aquest 2026, ja hi ha propostes i fites a les que arribar. A vegades, doncs, hem d'esperar, perquè el temps, no? Doncs, hi ha les burocràcies i aquestes coses, però sí, continuo amb fites per aquest 2026.
1: Quedem-nos un moment amb a la mesa sin impressions del llibre, que ha sigut també una novetat d'aquest final d'any, no? Sí. Del final del 2025, i que podem aconseguir en prebenda fins al febrer aproximadament. El podem aconseguir a través de dashbook.es i també a través del perfil de my-nutritionist, el teu perfil d'Instagram. I se n'han de vendre 150, i els 150 que es venguin, a més...
0: És una passada, perquè...
1: Que és molt xulo.
0: És que és molt xulo, això, però qui compri el llibre sortirà el seu nom. Per la protecció de dades aquí a Espanya només hi pot anar el nom, però hi haurà el vostre nom, el nom que hagueu posat de la compra, hi haurà el vostre nom com a persona o com a agraïment de poder publicar realment el llibre. Així que ja d'entrada, gràcies a tots i totes els que ja l'heu comprat, no? I gràcies a tots aquells i aquelles que el comprareu i que fareu possible doncs, aquest projecte, no? que al final... L'objectiu d'escriure aquest llibre és ajudar les famílies, no? Poder tenir en un sol llibre una guia d'acompanyament en l'alimentació per generar, doncs això, zero pressions a la taula, no? Que el moment de taula, que aquests dies ho estem vivint, que són moments de compartir, no? D'estar en família, de ser un plaer, o així hauria de ser, doncs que continuï sent-ho tot l'any també, no? O sigui, que qualsevol moment en què seiem a taula tots junts, doncs que sigui un moment de plaer.
1: Ai, que xulo. I nous reptes per al 2026? Pot ser un dels reptes que ens podem fer totes i tots, segur que tindrà algun a veure amb l'alimentació, però d'aquesta manera, no? Si impressiones, millor.
0: Sí, jo us proposaria com a repte menjar lliures. I qui no m'ha escoltat parlar de què és menjar lliure és, doncs això, menjant sense plantejar-nos res sobre el menjar, simplement gaudir-lo... o no, perquè a vegades hi ha aliments que no estan bons, tu, no? O preparacions que si fem aquest treball de ser conscient del que estic menjant, doncs a vegades li donem massa valor a productes, no? O aliments que realment no el tenen, no? Si fóssim més conscients. Llavors, és això, gaudir del menjar, compartir moments a taula... crec que he fet una reflexió aquest any, i és que cada cop més relaciono el menjar saludable amb el menjar tradicional, no? Tant a la cuina com en el compartir moments a taula, i el deixar de banda l'individualisme i el menjar sols, no? Sempre que puguem, doncs compartir un moment de junts, un àpat junts, crec que és importantíssim per una bona alimentació, una alimentació saludable.
1: De fet, jo també estava fent la reflexió que menjar lliure vol dir prèviament tenir tota la informació també. És a dir, tenir la informació del valor nutricional dels aliments, saber què estem ingerint i com ens afectarà el nostre organisme, no. Mm. És a dir, per menjar lliure, primer hem d'aprendre, hem de saber, perquè si no, no estem fent una llibertat, ho estem fent amb la pressió social, amb la indústria,
0: amb la publicitat, exacte.
1: La publicitat,
0: exacte.
1: Tota la indústria alimentària, mm. diguéssim, no?
0: Sí,
1: estem
0: perquè...
1: fent guiats per uns altres.
0: Totalment, Pili, perquè quan parlo de menjar lliure és que quan tu compres un producte, quan agafes un producte al supermercat, doncs que sàpiguis què és el que estàs menjant, no? Si menjar lliure és que jo puc agafar unes galetes i me les puc menjar, però també me les he de menjar sabent què estic menjant. No pensar que perquè hi ha una
1: etiqueta,
0: una etiqueta verda o perquè hi posa bio o perquè hi posa ecològic ja estic menjant algo més nutritiu per al meu cos. No és així. Vol dir això que no me la puc menjar? No, si t'agrada menjar-te-la, no? Això és menjar lliure. Però sent conscient del que estic menjant i com això afecta al meu cos. I a vegades, doncs, sempre hem d'intentar menjar aliments que siguin nutritius per al nostre cos, però la nostra ment també necessita menjar, sí? I llavors, a vegades, doncs hem de menjar aquests productes per sentir-nos millor, sí? I no passa absolutament res. La qüestió és aquesta, és saber què és el que estic menjant, com afecta el meu cos, ser conscient, val? I gaudir-ho i no sentir-me malament després.
1: Uh-huh. La setmana passada parlaves del bombó, no? Clar, perquè si tu saps què és el que estàs menjant des del coneixement real, doncs segur que no et menjaràs un munt de galetes o un munt de patates, ho faràs segur perquè saps que no és bo per tu.
0: Sí, i sent conscient vol dir... Vaig a posar un exemple, Pili. A mi m'encanten les patates de bossa, ¿vale? Els chips de bossa, m'encanten. I jo moltes vegades doncs, me ve de gust, i a casa sempre n'hi ha. No sempre em menjo, però el dia que em ve de gust, doncs no obro la bossa, me ho menjo de la bossa de peu corrent i sense saborejar, no? Si m'agrada, què faig? Gaudir-ho. Per tant, ho fico en un bol, m'assento, me'n menjo una a una, i a vegades estan rancies i les deixo. Sí, no me les menjo perquè ara me permeto menjar patates. No, jo volia gaudir-ho i ara això no me fa gaudir perquè no estan bones, estan rancies. Per tant, deixo de menjar i s'ha acabat i un altre dia ja ho gaudiré, no? O sigui, ser conscient i donar-li el valor que realment té aquests aliments per nosaltres. No menjar-lo perquè simplement ara li hem donat permís a la nostra ment.
1: Super necessària la mesa sin presiones. Com dèiem, el podem aconseguir a través de Dashbook. Punès i a través de my-nutritionist. I a més, si et seguim a my-nutritionist, trobarem mil també inputs per alimentar-nos millor, per fer aquesta alimentació més conscient.
0: Sí, i a més, Pili, vull afegir que, tot i que el perfil sembla que està enfocat als nens i nenes, al final són accions que són per nosaltres també com a adults.
1: I tant, i tant. Naila, que vagi molt bé, que tinguis molt bon any.
0: Igualment, a tots i totes.
2: Continguts en xarxa.
3: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem al Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 21 d'abril, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Mulgó, Eva Tataret i Eduard Gené. I afegirem una dosi de medi ambient amb l'entrevista a la cap del Servei de Parcs i Jardins de Sant Cugat, que ens explicarà tots els detalls de la campanya Espais Més Saludables, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió dels parcs i jardins municipals. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de salut per descobrir quants tipus de fibra hi ha en els aliments i què ens aporta cadascuna. En parlarem amb la nutricionista Berta Martínez. I afegirem una mica de música amb l'espai de l'Escola Conservatori de Sant Cugat, on descobrirem les bandes del centre i ens centrarem en l'ensenyament d'un dels grans instruments de vent, el trombó. I ens acomiadarem amb un capítol de l'ensèrie, amb un repàs de l'actualitat de la cartellera digital, la mestrena, recomanacions i tot el que cal saber sobre el món de les sèries. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: faves comptades.
1: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Albert Just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cessària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
3: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
4: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
6: 91.5 FM, Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
7: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: I quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el creixement de la ciutat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Eduard Gené, activista cultural i crític d'arts escèniques. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Un dia completet per tu, eh? Els dijous.
1: Completet per tu.
0: Dia de ràdio.
1: Tindrem després i després a les 12 a treballar de molta comèdia.
0: Què hi tindrem avui, molta comèdia?
1: Molta comèdia tindrem un tenor, però en aquest cas amb una gestió que no és de tenor, sinó que és una gestió, quasi podríem dir-ne, de productor.
0: Serà en Marc Sala?
1: En Marc Sala, que farà un concert el dimarts vinent al Teatre Auditori, Emma Vilassau, Sant Cugat, i que posarà a l'escenari com a mínim 150 persones.
0: Déu-n'hi-do. Sí, ja és gros, l'escenari del Teatre Auditori. Tots
1: permet,
0: cantant?
1: Ho permet. La superfície del Teatre Auditori és el del Liceu de Barcelona. O sigui que ho permet. I després m'acompanyarà una soprano fantàstica, santcugatenca, i que està doncs, ja girant per tota Europa, com a mínim, que és la Laura Bresó.
0: Coneguda de la casa, també, li anem seguint la pista. I ens acompanya també el Jordi Mulgó, responsable de recursos humans d'aquesta casa. Jordi, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, gràcies.
0: I a l'espera que entri per la porta, esperem que d'aquí pocs minuts l'Eva Tataret, mediadora literària, que la tenim in itinere, que dirien, no? Administrativament, Jordi.
2: Exacte.
0: Escolta, comencem en tot cas. Parlem del creixement de la ciutat, i és que els grans temes de ciutat són els que són, i l'habitatge, evidentment, és un d'ells. Al febrer de l'any passat, del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta del Pla Urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, uns terrenys que són propietat de l'Incasòl. El projecte ha quedat per un stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, en aquest casal de Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Media l'alcalde, Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, el Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, el Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase, mentre que es concentren els esforços a Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge, recordem, de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatges s'amplia a 5.500, que suposa, i el 58% d'aquests serien de protecció oficial. És una ampliació respecte al primer projecte que havia presentat el govern del tripartit en un acte a la Unió el mandat passat. Partint d'aquest context, no? Amb els projectes de Can Ametller, l'ecobarri de Can Camps sobre la taula, tot i aquestes incerteses, Sant Cugat està davant del que podríem anomenar d'una nova etapa de creixement. I la meva pregunta és, Sant Cugat ha de continuar creixent, segons el vostre parer, o hauria arribat al seu límit amb aquest frec a frec, amb aquest llindar dels 100.000 habitants que fa anys que anem fregant però que no acabem d'arribar?
2: Que no acabem d'arribar, exacte.
0: Què us sembla?
2: Eduard.
1: Ah, ja haig de començar jo?
2: Sí.
1: No, jo vull començar dient que quan vaig venir a viure a Sant Cugat, és a dir, vaig estar a la Floresta, Sant Cugat tenia 15.675 habitants.
0: Quin
1: era un
0: any
1: poble.
0: Era?
1: L'any 1965.
2: Uah!
1: Era un poble. Era un poble, però que encara tenia doncs, les villes vinyes, és a dir, el que és avui en dia el celler cooperatiu era i ara és modernista. Continua sent el mateix que celler, però ara és modernista i abans era cooperatiu. Doncs l'activitat que hi havia bàsica era aquesta. I ha anat creixent d'una forma brutal, però, sobretot, creixent a partir dels túnels del Tibidabo. El salt fonamental
0: es va produir
1: en aquell moment, l'any 91, 92, 93, etc. Amb un creixement doncs, constant d'entre 2.500 i 3.000 persones.
0: De fet, Sant Cugat, des de l'any 2000 fins a 2026, ha duplicat la seva població.
1: Ah,
0: passava d'aquests 15.000 als 60 i pico, als 50.000 l'any 2000, amb la consolidació dels túnels de Vallvidrera, que feien que aquesta connexió amb Barcelona per carretera fos molt més ràpida.
1: Exacte.
0: I ens plantem a primer quart de segle del segle XXI amb gairebé 100.000.
1: Aleshores, diem, Sant Cugat s'hauria de limitar, Sant Cugat està bé la mida que té. Jo penso que el problema no és si des de l'Ajuntament o des de qualsevol institució es pot parar això. Perquè això no ho para cap institució. Això ho para...
0: Amb el planificament urbanístic, en tot cas.
1: Sí, però vull dir que tot i amb així, tot i amb això. I estic veient, per exemple, els últims mig any o un any, moltíssims carrers amb moltes casetes que hi havia que es van convertint en cases de tres pisos. Clar, aleshores, vull dir, podríem dir, la concentració, des d'aquest punt de vista física, és el mateix lloc, el mateix espai, només que allà hi vivia una família, podien ser dos, tres, quatre, cinc, i ara hi viuran tres famílies.
0: Clar, aquí podríem obrir un altre debat, també, lligat al creixement. Molt bon dia, Eva, benvinguda. Si aquest creixement ha de ser en extensió, no?, com és aquest, aquest que es planteja amb nous barris, o també amb la densificació, que és això que comenta l'Eduard,

0: I el que es fa és construir una, dos, tres, quatre, cinc o set cases i al voltant hi ha només les obres perquè passin els camions per continuar construint una mica més enllà, doncs malament rei. Faltarà veure què en passarà. I sobretot la comunicació, això que dèiem també abans. A partir del moment que es fa aquesta projecció, hi ha d'haver, com a mínim, un sistema d'autobusos per poder fer això, perquè si no, què passarà? Tothom veu a dalt en cotxe, o en moto, o en patinet,
1: o
0: el que sigui. Sí, sí. O sigui que hi ha la visió aquesta. Tot i això, es parla de 30 anys, de totes maneres. Que ara s'està dient, no m'ha passat això, no, no.
2: 24, eh? Ja en queden pel 2050.
0: Sí, sí, sí, 24. Ja ho conto. Ja ho conto sempre a veure si hi arribaré o no hi arribaré. Però vull dir que jo penso que tant l'una com l'altra, per mi són interessants des del punt de vista de la seva situació i tot plegat. Ara, com es plantegi, a mi em preocupa, per dir-ho d'alguna manera, que només es miri un aspecte inicial i el segon, que és el que fa falta per convertir-ho en un barri que sigui, doncs, que estigui ben muntat, que es pugui viure en aquest barri.
1: Exacte.
0: I no només dormir en aquest barri.
1: Exacte.
0: Això costa molt més, és molt més difícil.
1: Un barri.
2: A la roda de premsa que va fer el govern a principis d'aquest mes, el 4 de maig, per explicar aquests canvis que s'havien fet al projecte de Can Ametller, van explicar que hi havia un percentatge de les hectàrees que ocupen que estarien destinats a infraestructures. Quines no es van detallar? I també van explicar que la voluntat era que fos un barri que es pogués fer tot a 15 minuts de distància a peu, no? Clar, lligant del que ens comentava l'Eduard, tenint en compte que es calcula que un habitatge està ocupat de mitjana, segons dades del govern municipal, per 2,5 habitants. Sant Cugat podria créixer en 13.000 habitants amb aquesta nova urbanització de Can Ametller. Està preparada la ciutat, tenint en compte els precedents del creixement que s'ha fet en Mirassol i Can Mates i Volpelleres, per absorbir aquesta població, o abans de construir aquests habitatges s'haurien de reforçar equipaments, infraestructures i pensar en la mobilitat? I en aquest cas, què caldria per assumir 13.000 persones? Què necessiten 13.000 persones en el seu entorn, en aquests 15 minuts a peu, tenint en compte el que costa planificar, aconseguir les dotacions pressupostàries necessàries, que no depenen moltes vegades només d'un ajuntament, i executar aquests equipaments? Fa anys que parlem de la manca d'equipaments que té la ciutat, manca d'equipaments en clau de cultura. Sembla que finalment s'aixecarà el taló del Teatre de la Unió, però fa més d'una dècada que estem sense aquest teatre que les entitats culturals demanen. Les entitats esportives estan en peu de guerra perquè no tenen espais per entrenar ni per jugar als partits. La gent dels barris que tenim a la tertúlia ens diuen que no poden ni comprar de proximitat ni fer vida als seus barris
3: perquè
2: no estan preparats i que depenen del cotxe i del centre gairebé per tot. Tenint en compte aquests preàmbuls, com s'hauria de fer per no caure en els mateixos errors? Tenim l'exemple de Collfava, possiblement, que hi ha cert acord, diríem, poblacional, que és un barri que es va saber fer créixer bé, no?
1: Exacte.
2: També és veritat que la proximitat amb el centre, la distància és molt més propera que els altres barris, per tant, aquí això hi juga a favor, no? És com un allargament de l'eix central. Però tenint en compte aquests precedents, Volpelleres, on hi ha poca vida de barri, per entendre'ns, no? Ha costat molt arrencar el mercat a Mirassol, etc. Què cal planificar? Com s'ha de planificar? I és realista planificar-ho en aquest temps vista?
3: Bueno, jo crec que, perdó, però hi ha una, no, de amb el llenguatge mateix, no? Urgència habitacional i després un termini de llarguíssim. Això, no? No fa xoca, vull dir que no, fer un barri i que el barri sigui un barri de veritat no és un plis, no, i primer que s'ha d'invertir molt i després que no és un plis, un barri ha de créixer, no? L'escola fa vida, els comerços fan vida, però no posaràs un comerç si no hi ha vida, no?
1: Uh-huh.
3: És com un peix que es mossega la cua. I no ens enganyem, molta de la gent que ve a viure a Sant Cugat, no venen una persona i mitja, dos i mitja, venen dos amb una panxa i dos nens, vull dir que,
1: sí, sí.
3: Cuidado, aquesta perspectiva així, no? És en un barri nou que tu fas la inversió de comprar-te una casa, la gent fa aquesta inversió ara, no? Potser quan érem joves era una altra història, però ara

0: No, no. Tu quan fas la inversió aquesta que dius ara ja sí, m'hipoteco per tota la vida, és perquè ja tens, no?
1: La
0: de
1: cosa...
0: finques i ja fas un pla de vida. Ostres, jo veig dir, saps què veig ara? Que tenim una urgència claríssima i que s'ha de dir alguna cosa. Sincerament, potser ara ja m'estic tornant una mica...
2: escèptica.
0: Sí, perquè penso, fa tants anys que estem sentint això, no? I fa tants anys que s'està dient, però per què no limitem una mica els preus del lloguer, no? I això farà que molta gent, per comptes de llogar fora...
2: Han tocat sostre els preus de lloguer aquest últim trimestre a Sant Cugat.
0: És una locura.
2: I els de venda superen el mig milió d'euros.
0: Llavors, potser, no sé si, saps, que aquest intervencionisme, no ho sé, no? Però, no ho sé, no? Aquesta sensació de que... Si tu tens un pis de lloguer i et diuen, mira, aquest pis, el preu que toca posar-ho de lloguer és aquest, no? Clar, tu pots fer el que et doni la gana, evidentment, no? Però si tu poses aquest, és com, no? Es manté el com es diu això? Es manté les propietats, el sostre, el que sigui, tot això. Bueno, ja, em sembla que una tertúlia ens va sortir, això, no? En aquesta voluntat, no?, de fer les coses pensant una mica en els altres. És que... ja sé que la societat capitalista va cadascú a la seva bola, però és que si no, això no ens en sortirem. És que no ens en sortirem. No ens en sortirem. I ens van donar com pastanagues. Ara que anem allà, ara no sé quantos. Ara, no, a cultura ho sabem molt, que ens donen pastanagues, vamos, podríem tenir una granja de conills. Clar, o sigui, són pastanagues. D'aquí 24 anys, el meu fill que està buscant pis, d'aquí 24 anys, estarà quasi ja, no per jubilar-se, però, no? Jolín, és que no...
1: Sí. Vale, però és que jo penso...
2: La sensació és que es va tard.
1: Seguint amb això que estàs dient, no? Que jo penso és que la situació actual, diguem la política, per exemple, no? Per entendre'ns, el que obliga és a dir i fer determinades coses. Per tant, el que pot passar amb aquesta ampliació és que, com ja ha passat no només aquí, sinó com ja ha passat en molts llocs i també aquí, en segons quins llocs, de quins barris, el primer que creixerà serà la casa, una casa. A partir d'allí, al voltant, no hi haurà res. Ja n'hi ha, estarà previst, estarà planificat, es farà, etcètera, etcètera, però no hi haurà res. I, per tant, en principi, el que s'intentarà cobrir és la necessitat urgent de poder donar uns pisos a gent que vol venir a viure, perquè, no ens equivoquem, a sobre de tot això, hi ha moltíssima gent que vol venir a viure aquí. A veure, dic viure, i el millor no és correcte dir viure, que vol venir a dormir aquí, perquè també passa que molta gent de la que ha arribat en els últims 20 anys, la vida del dia a dia o, sobretot, la vida de les entitats que existeixen, no les coneix. No únicament no les viu, sinó que no les coneix, senzillament. A mi hi va haver un metge que vaig anar a Barcelona a visitar i va sortir que vivia a Sant Cugat ell també i no sabia que hi havia el Teatre Auditori.
3: Sí, sí.
1: Imagina't. Perquè, clar, arribava a la nit de Barcelona i se n'anava a dormir a casa, i els diumenges pues, anava a jugar al golf. Ja està, s'ha acabat.
3: Jo veig una cosa. Després hi han estructures que no es podran tocar, l'AP7, les vies de tren...
2: La B30.
3: Exacte, la B30. Totes aquestes coses com han de jugar? Perquè jo, quan em parlen del camp de golf, jo penso, i pel mig... Per anar.
2: Hi ha la C-16.
3: Com ho farem, això?
2: Hem parlat del creixement de...
3: Com ho farem?
2: De les persones.
3: No es podrà tocar.
2: Hem parlat del creixement de les persones, que el govern contempla que són 2,5 per llar. En fem aquestes 13.000, però si parlem dels cotxes, 5.500 llars, diria que com a mínim... L'altre dia en Robert Sabé ens va donar la xifra exacta, i em sap greu no haver-me la apuntada.
0: Ai, si t'ho sap ell tot, això.
2: Però vaja, comptem que un cotxe per llar com a mínim hi és. Sí. A Sant Cugat acostumen a ser més. Per tant, això són 5.500 cotxes més a Sant Cugat, que si no tenen la infraestructura necessària...
0: S'han d'anar movent i baixaran.
2: Venen cap al centre, o potser ja cap a Rubí, perquè, de fet, també hi ha proximitat geogràfica amb la ciutat de Rubí. L'impacte en la mobilitat personal... Si no es pot fer aquests 15 minuts a peu de casa, també s'haurà de vigilar.
3: I jo també pensaria bastant en que serà un barri nou que ha de començar. Ha de començar. Els veïns no es coneixen. Si no hi ha l'escola, els pares tampoc, els nens tampoc. Hi ha d'haver una estructuració que primer s'ha de fer al barri. No pensant en tot Sant Cugat. No, no, primer fes el barri i després ja pensarem. És a dir, s'ha d'anar integrant tot...
1: O simultàniament, perquè... si vols tu.
3: O simultàniament.
1: Sí, que és el que va passar a Vullpelleres. O sigui, Vullpelleres va fer aquell edifici tan fantàstic, es va posar al mercat, i ja no hi anava ningú al mercat.
0: A mi, jo vull recollir això... una cosa que has dit, Alba, de... que en principi, no, des del consistori no ha de créixer i després ara creix. A veure, això ja dona pistes de que estem una mica improvisant i una mica a la pastanaga aquesta, no? M'ha donat la sensació i de Can Ameller, és que m'ho has dit, no? Ja amb l'anterior govern ja s'estava parlant d'això i s'estava parlant d'això i estem a punt de, no? Hi haurà eleccions i encara estarem parlant d'això.
2: El maig de l'any que ve.
0: Llavors, aquesta sensació de no? Del, com es diu això? De la marmota, no? És com una mica per la gent que necessita un habitatge, que necessita que no el facin fora de casa seva, que necessita que li, no? Que vol quedar-se on s'ha arrelat, no? El tema personal de desarrelar la gent, jo crec que això hem de... posar-ho molt en valor, eh? La gent que s'ha fet, no? Que han crescut aquí, que han anat al cau, que han anat al col·le, que han anat a casa als avis, que... i de sobte, no? T'havia esforçat a arrelar-te, no perquè vols fer milles, valent? Això és una altra cosa, quan marxes tu perquè vols. Però aquesta que te forcen a marxar, això també implica amb la població, no?
2: Parlàvem moltes vegades, no, de l'impacte que també tenia a nivell sociològic en una ciutat que els veïns, i parlem moltes vegades de la gent jove i ens n'oblidem a vegades de la gent gran que viu de lloguer i que les pensions que tenen no poden suportar quan els hi pugen el lloguer, si acaba això el contracte, si és que no tenen un lloguer de renda antiga,
0: en,
2: no? Que també hi ha
0: en 10 anys, ens doblem perquè a mi ja em tocarà, no? Es dobla tota la gent de més de 60
2: tenim el 16% a Sant Cugat, que és més baixa que a Catalunya, que ha superat per primera vegada el 20% de la població. Possiblement aquests nous barris, tenint en compte els preus de l'habitatge i de lloguer, encara que hi hagi una part que sigui de protecció oficial, també hi haurà gent d'una edat més madura i més avançada, perquè són els que poden tenir una, no, un calaix per pagar aquestes hipoteques. També hem de parlar d'infraestructures i d'espais per a gent gran, que l'altre dia obria el debat de si no hauríem de començar a pensar en espais no només d'infants o de gent gran, sinó espais multigeneracionals.
0: Clar. I que doni per tot, el... que tothom hi càpiga ja, no?
2: Exacte, no? Perquè no hi pot haver, parlàvem amb una companya, perquè no hi pot haver una ludoteca en un espai on hi hagi gent gran jugant a les cartes, no? Que també és sociabilització, o fent macramé, o punt de creu, o fent uns mots encreuats, no? I fer aquest contacte, moltes vegades, segurament, amb la societat que vivim, molts infants potser no tenen els avis en aquesta ciutat, i molts avis no tenen els nets, si és que en tenen, a prop.
0: És bona aquesta.
1: Si és que en tenen.
2: Si és que en tenen, es pot fomentar.
0: Aquest espai m'ha agradat molt, aquesta idea. No l'havia sentit? M'agrada, eh? És bona.
2: La patentaré per si de cas, que després...
0: No. És bona.
3: I tant.
0: Des de molts col·les es fa com un esforç, no?, per fer activitats, no? Per exemple, des de l'institut amb infants petits i amb llars d'avis, no?, per aquesta... I has de fer com tot una... com forçar-ho, és que no sé com dir-ho.
2: Però els espais públics s'agreguen.
0: Clar, perquè s'agreguen. Oi, que bona aquesta. A mi ara ja m'has donat alguna cosa per...
2: Ens seguirem parlant, perquè dels reptes que tenim...
1: Tindràs que demanar autorització, eh?
2: Jo la cedeixo, si és pel bé de la societat, només faltaria. Escolteu, ens seguirem parlant també dels reptes de la gent gran, que, com dèiem, cada vegada seran un percentatge més alt de la població.
3: I tant.
2: Eduard, Eva, Jordi, moltes gràcies.
0: Vinga, tu.
2: Que vagi molt rebé. Us agrada a vosaltres aquests espais naturalitzats de la ciutat?
0: Què vol dir espais naturalitzats?
2: Que hi ha més herba, que es deixa créixer, aquestes flors...
0: Ah, sí, que creixen una mica com vol. Ai, sí, m'encanta a mi aquesta.
2: Doncs ara en parlarem amb la Joana Estals, que és la cap de servei de Parcs i Jardins dins de Sant Cugat, que ens explicarà per què es fa això.
1: Molt bé.
3: Molt bé. Gràcies.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Sant Cugat fa anys que treballa en una manera diferent de cuidar el verd urbà. Menys gespa, menys aigua, menys químics i més biodiversitat. És el model que l'Ajuntament està impulsant des de fa una colla d'anys i que ara vol explicar a la ciutadania amb la campanya Espais Més Naturals Sant Cugat Saludable. Un canvi que transforma la imatge dels parcs, però també la seva funció. Espais més resilients davant la sequera i el canvi climàtic i alhora més saludables per a les persones. Avui a Faves Comptades hem convidat a la Joana Estals, ella és la cap del Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament, per entendre què hi ha al darrere d'aquest model. Joana, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, Alba, molt bon dia.
0: Ara ho dèiem, heu impulsat aquesta campanya de divulgació que podem veure per la ciutat, Espais Més Naturals, Sant Cugat Més Saludable. Per què heu detectat la necessitat d'explicar a la ciutadania aquest canvi de model, que no és nou, no?, que fa anys que camina, però que veiem canviar la ciutat en aquests espais?
1: Doncs mira, principalment perquè ja fa uns anys que hem anat evolucionant amb la gestió, no parlaria de canvi, sinó parlaria d'evolució, amb la gestió dels parcs i jardins, per una sèrie de raons, que en tot cas en parlarem, doncs el canvi climàtic, noves maneres de gestionar i això, i pensem que és important explicar a la ciutadania doncs, amb què es basa en la gestió, com ho fem, per què ho fem. Ens sembla que és una manera de que s'entengui com fem les coses i a la vegada que s'entengui què és el que hi ha, què és el que veuen, què és el que viuen en els parcs i jardins de la ciutat.
0: Quan parlem d'espais més naturals, que és una part de l'emotiv de la campanya, de què estem parlant exactament?
1: Mira, et diria la jardineria d'on venim, no? Venim d'una jardineria en la qual consumíem molta més aigua, una jardineria doncs, que tirava molt producte químic, que no reaprofitàvem tant els residus. Veníem d'una jardineria molt més intensiva, segurament per aquesta imatge que tenim tots de tenir com els jardins aquests anglesos i això, no? Això amb el canvi climàtic i també, doncs, amb la voluntat de minimitzar el consum de químics, amb la voluntat de minimitzar el consum d'aigua, perquè és molt important el consum d'aigua en jardineria, una mica ha anat canviant aquesta manera de gestionar les zones verdes i estem anant cap a un model més natural. Què busquem? Doncs tenir una ciutat en la qual, doncs, percebem els canvis, que quan arriba la primavera doncs potenciem la flor, sabem una miqueta menys perquè surti la flor, el fet de que hi hagi flor doncs ens ajuda a que hi hagi doncs més polinizadors, que hi hagi una sèrie d'insectes que ens afavoreixen doncs en el control de les plagues. Què busquem doncs? Una mica doncs que notem el canvi al llarg dels mesos de l'any, que no tinguem sempre les mateixes zones verdes, sinó que les zones verdes van canviant al llarg de l'any. I a la vegada doncs, poder tenir espais molt més biodiversos, que sempre són molt més saludables, més resilients, espais molt més sostenibles, i bueno, bàsicament això, molt més saludables també per les persones.
0: Per tant, en definitiva, estem canviant d'un canvi de model que possiblement no s'ajusta com a mínim des d'ara, no?, i des de fa uns anys amb el canvi climàtic a la nostra ciutat.
1: Sí, és a dir, el canvi climàtic ens ha portat a fer una sèrie de canvis en la gestió, per exemple, en la tria de les espècies que plantem, ja per començar. Però no només el canvi climàtic, que ha estat molt important, i les sequeres, i no només això, sinó que, per exemple, doncs, s'han pres una sèrie de decisions que a mi em semblen que han estat molt responsables, doncs anem a disminuir el consum de químics. Per exemple, l'any 2016 va haver-hi una moció que es va dir doncs anem a eliminar els herbicides. Això és molt important, perquè l'herbicida que nosaltres tiràvem, per exemple, era un element químic, bueno, l'OMS ja va publicar, que era potencialment perillós per la ciutadania, etc. Doncs, ostres, anem a eliminar-lo. Això també ens va obligar a doncs, decidir, doncs, anem a gestionar de forma diferent i hem de canviar el model de gestió, però això també ho hem d'explicar. D'aquí també ve la campanya, no?
0: Clar, tot això deu suposar molts reptes, no? Un d'aquests és el de no utilitzar herbicides arran d'aquella moció. Potser per vosaltres era més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, per tenir controlat, tot i que entre cometes, la flora, però us obliga a fer noves maneres de gestió, que a més són bones per a tothom, són bones per a la nostra salut, però també sobre la biodiversitat, els insectes que viuen en aquestes plantes i que generen salut per a les persones que vivim a les ciutats, uns espais que sí que és veritat que a Sant Cugat tenim molts arbres i molts espais verds, però que continua predominant el que vindria a ser el totxo i el ciment.
1: Totalment. A veure, tenir biodiversitat a la ciutat, o sigui, és important. vivim en un espai molt, tu ho dius, no? De, uh-huh. molt totxo, molt ciment, molt dur, molt inhòspit, no? Llavors, el fet de que hi hagi biodiversitat a la ciutat ens aporta beneficis, val? Llavors, el fet de que en un moment determinat decidim d'eliminar productes químics, com a mínim herbicides, va suposar doncs, que de cop i volta tenim molta més herba.
0: Clar.
1: Moltíssima més herba. Els escocells, per exemple, els escocells són els forats dels arbres, per qui no ho sàpiga, que és el nom que nosaltres utilitzem. A data d'avui, doncs, no utilitzem químics. Com tu has dit, doncs això suposa que ens és una mica més difícil la gestió, perquè si abans tiràvem químic i de seguida ho controlàvem, a data d'avui doncs hem de controlar la gestió del verd i la gestió de les herbes, perquè s'han d'anar controlant.
0: Perquè gestionen.
1: I no és fàcil la gestió. Però no oblidem de que la herba no és brutícia. Val? Que el fet que hi hagi herbes en els escocells doncs ens aporta més biodiversitat. Què ens afavoreix la biodiversitat? Doncs que hi hagi fauna útil pel control de les plagues, ens afavoreix que hi hagi més polinizadors. Hi ha estudis que diuen que el fet de que hi hagi més biodiversitat a la ciutat ens afavoreix el desenvolupament del sistema immunitari de les persones. Per tant, no és negatiu que hi hagi herbes en els escocells, que hi hagi herbes a la ciutat. Què vol dir que ens en podem oblidar? No, vol dir que ho hem de gestionar, i la gestió no és fàcil.
0: Clar, perquè la ciutadania tingui una dada, a Sant Cugat hi ha 28.000 escocells d'arbres. Amb aquest canvi de gestió, això és un repte, i tu deies, no vol dir que no es gestioni. Com trobeu l'equilibri, per exemple, per gestionar aquests 28.000 escocells? Com aconseguiu aquest equilibri?
1: Portem anys treballant-hi i a poc a poc anem afinant, val? Anem afinant més i anem ajustant més. Vam començar que no teníem equips per gestionar-ho i el primer any va ser un caos. A poc a poc hem anat ampliant la gent que destinem. La gestió que fem en els escocells és una gestió molt, molt, en dic manual, uh-huh. en el sentit de que és bàsicament
0: d'un per un, per
1: és d'un per un. És a dir, una persona desbrossa i es neteja. Llavors el que fem són unes rodes de manteniment. Cada any estem aconseguint tenir una roda una mica més controlada. Aquest any hem notat que, tot i que tenim algunes zones que hem d'acabar d'afinar i d'ajustar i hem de mirar doncs, com redistribuïm els equips, doncs realment el que estem fent és fer unes distribucions d'uns equips de manteniment que van en grups de dos i que tenen una zona assignada. Segurament que l'any que ve ja estem detectant canvis a fer, a més hem tret els nous contractes de manteniment i tenim un nou sistema de gestió georreferenciat uh-huh. que ens està permetent saber més els rendiments i a poc a poc el que volem és tenir una roda de manteniment que ens permeti tenir herbes, tenir flor, però que no se'ns desmadri tant que la gent no pugui ni passar pel carrer, que és el, uh-huh. que és el nostre objectiu.
0: Un altre dels canvis, Joana, són les substitucions progressives, i en queda poc d'allò que era gespa, no? Teníem aquests espais, aquests jardins, aquests parcs amb molta gespa, una gespa que no és pròpia del nostre territori, progressivament s'ha anat substituint per al prat, no?, mediterrani, que és el que toca a casa nostra i la nostra climatologia, i esteu fent servir també un sistema de sega diferenciat, perquè la gent que passegi per la ciutat segurament ho haurà vist, no?, que hi ha espais on es sega de manera més regular i d'altres on es deixa créixer més la herba i la flor. Com es gestiona i per què?
1: A Sant Cugat tenim moltíssima zona de gespa, però sobretot tenim molta zona de prat mediterrani i prat mediterrani sense rec. Antigament segàvem continuadament, ja fa uns anys que vam dir, ostres, la primavera hem de potenciar la flor, llavors ho deixem créixer una mica més, però sí que vèiem que al fer així algunes zones passava que de com no s'hi podia ni passar, no? Uh-huh. El que estem procurant de fer, i en algunes zones hem d'afinar i l'hem de millorar, però realment tenim zones que ja ho hem aconseguit, el que estem fent és el que se'n diu la sega diferenciada, com tu dius, que és, deixem unes zones segades de forma habitual, és a dir, que sega doncs, cada 15 dies, això, i algunes zones que les seguem molt menys en un mateix parc. Això vol dir que quan, si tu vols passejar el teu gos, el teu no sé què, o els nanos, no sé què, vols fer esport, doncs tu tens un espai doncs, que et facilita més el pas i l'estada, i després tens uns espais que els anem doncs, definint, doncs, espais més als, doncs, al costat de rieres, al costat que els deixem molt més alts. Per què? Per potenciar el que comentàvem de promoure doncs, espais de biodiversitat, val? De més flor, de més... de promoure la llavor, etc.
0: Des del 2006 que hi ha la moció que no s'utilitzen els herbicides, però això també fa que hi hagi una gestió de plagues, entenc que s'hagi de gestionar d'una manera diferent.
1: Sí.
0: Vosaltres veu servir el que anomeneu la gestió integrada de plagues.
1: Sí.
0: Explica'ns què vol dir exactament això.
1: Mira, com et deia, antigament teníem una plaga i tiràvem químic. Ostres, hi ha una plaga, no sé què, doncs tirem aquest producte. Però què passa amb el químic? Molt bé, mates la plaga, però també mates la resta de fauna que pot ser útil per depredar la plaga, perquè ens entenguem, per menjar-se la plaga.
0: Exacte.
1: Val?
0: Una marieta o un pugó, no sé.
1: Exacte,
0: si, no sé si ho diré
1: bé. Dius bé, sí? Tal qual, sí, sí. Llavors, vam veure que amb el químic cada vegada havíem d'utilitzar més químic. Era com una roda que no ens en sortíem. Al final vam començar a fer el que se'n diu gestió integrada de plagues. Haig de dir que tenim una persona, que és una fitopatòloga, que ens ajuda, doncs, que fa unes visites mensuals. Amb la gestió integrada de plagues el que fem és buscar tota una sèrie d'alternatives i mètodes a fer, en els quals l'última de les opcions és l'ús del químic. O sigui, prèviament doncs, farem aquestes visites preventives doncs, per analitzar com està la plaga, cal actuar o no cal actuar, i després fer tota una sèrie d'accions en el medi que ens afavoreixi que en el medi hi hagi les condicions òptimes perquè hi hagin depredadors naturals. Val? I doncs, ocells insectívors, o sigui, fem tota una sèrie d'accions que el que busquen és afavorir això. Després també hi ha una sèrie d'accions més mecàniques, el tema del control biològic. El control biològic vol dir doncs, també tirar, o sigui, deixar anar larves de marieta perquè controlin les plagues. Tot això són una sèrie d'accions que fem abans de l'ús del químic.
0: Que seria l'últim recurs.
1: L'últim recurs. I això és la gestió integrada de plagues. I normalment l'ús de químic, al final l'acabem utilitzant no perquè la planta ho necessita o l'arbre ho necessiti, sinó perquè la plaga pot causar una situació incòmoda per a la ciutadania. Un excés de... O sigui, quan hi ha molt pugó i llavors comença a plorar la melassa i llavors comença a ser enganxifós al terra. Bueno, doncs potser en aquest cas i puntualment utilitzem el químic. De fet, des de que utilitzàvem químics anys enrere fins ara és que l'hem disminuït l'ús de químic un 85%. Vull dir que realment és ben bé, doncs, puntualment.
0: Un ús quirúrgic, podríem dir,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment, sí.
0: Del producte químic. Hem parlat de la sequera, ens deies, tenim molt prat en Mediterrani que va sense rec. Actualment, un 50% de la ciutat funciona amb rec intel·ligent i telegestionat.
1: Sí.
0: Com funciona aquest sistema i quin estalvi real suposa això d'aigua per al municipi en un context de canvi climàtic i de sequeres?
1: O sigui, els anys de sequera que hem tingut és quan sobretot hem implementat aquest sistema de rec per telegestió. És un sistema que va acompanyat d'una petita estació meteorològica, un pluviòmetre, un anemòmetre, i llavors, bàsicament, quan plou un mínim, és quan para el sistema. El tema és que a data d'avui podem tenir poques conclusions de com ens està funcionant, perquè és que quan ho hem implantat
0: ens han vingut les pluges.
1: En anys de sequera. Val? Ara comencem a analitzar els consums, i sí que veiem doncs, que ens està funcionant, que es para el rec quan tenim pluges, avui ho veurem, vull dir que...
0: Clar, però... és aquella imatge que veiem abans, no? Que potser estava plovent i a les 8 del matí s'engegava el rec i deies, què està passant? Doncs ara això ja no passa.
1: Clar, això té a veure amb la gestió sostenible dels parcs i jardins. Anem a intentar minimitzar coses com aquesta, que està plovent i tenim els recs funcionant. I en algunes zones encara ens passa perquè o no les hem telegestionat o perquè hi ha alguna cosa que no funciona i l'estem... Però a data d'avui tenim això, 50 una miqueta més per cent de les zones verdes doncs, amb aquest sistema.
0: Quin camí hi ha per recórrer encara en la millora de l'ús de l'aigua? No sé si hi ha aigües freàtiques, algun altre sistema que també ens pugui ajudar a curt termini o a mitjà termini a estalviar l'ús d'aigua potable per al rec.
1: Sí, tenim zones envellides i tenim zones ja doncs, que fa molts anys es van executar i a data d'avui tenim molts recs que estan envellits, obsolets, detectem zones amb molta fuita, per exemple, el sector de Collfabà, a Can Cabassa... Bueno, tenim diverses zones que les tenim detectades, acabem de redactar un projecte, tenim una subvenció bastant important, són uns aproximadament 700.000 euros, i tenim un projecte que si tot va bé, iniciarem el gener, executar el gener de l'any que ve, per refer zones on tenim problemes i refer les zones de rec, o sigui, posar al dia
0: l'infraestructura.
1: I això que sembla una tonteria, doncs realment es perd molta aigua en fuites i arriba un moment doncs, que això ens ajudarà molt. Amb el tema de freàtiques també estem amb la redacció d'un projecte per poder reprofitar les aigües de la mina de la Rambla del Celler per regar tot el que seria la zona de el Parc Ramon Barnils i la Rambla del Celler. I després estem també amb la millora del sistema de bombeig del Parc Central i per reprofitar amb aigua de pou. Vull dir que ara, justament ara, ho estem implementant ara i jo crec que a veure si aquest estiu ja podrem començar a regar. Ja ho havíem fet, de regar amb aigua freàtica, però vam tenir uns problemes amb els sistemes de bombeig, amb els sistemes del control de la legionela, bueno, temes molt, molt tècnics, sí, però que creiem que ho podrem posar més al dia.
0: Després tenim un altre repte, que són les espècies, no? Sí. Cada vegada tenim menys calor, cada vegada tenim menys aigua. Aquesta jardineria que tu ens deies d'abans, ens té acostumats a... M'ho explicaves abans d'entrar en directe, no? Doncs aquestes pollancredes, aquells sí, passejos que veiem moltes ciutats plens de plataners, sí, de poca espècie i poca varietat, sí, no? Ara a Sant Cugat es planten entre 400 i 450 arbres i arbustos cada any. Com ho feu per triar les noves espècies perquè fomentin aquesta biodiversitat i que siguin més resilients al clima que tindrem d'ara en endavant?
1: Cada any estem fent campanyes de plantació. Ens vam marcar aquests 450, aquest llindar, 450 arbres l'any. D'arbustos en plantem molts més, però, per exemple, a data avui inclús estem plantant més arbres. Què estem buscant? Doncs evitar aquests monocultius d'una mateixa espècie, com en el cas de les pollancredes, per evitar que quan tens una plaga, doncs, ostres, se't morin tots, o quan et ve una sequera, com ens ha passat, doncs, et quedes sense arbres. A més, busquem major varietat d'espècies en una mateixa zona verda, també perquè si una no et funciona, doncs d'altres tiraran, i el que fem és parlar molt amb vivers, parlar molt amb altres ajuntaments, que els hi funcionen, que no els hi funciona el viverista, provar amb espècies doncs, que sabem que són més de clima, una mica doncs, no tan com continental com el que plantàvem fins ara. Estem fent molt proves amb espècies noves, espècies doncs, que sabíem que a Barcelona funcionàvem, doncs vinga, anem a provar-les aquí. Bàsicament és prova i error. Evitar l'ús d'una sola espècie. Hem d'evitar una mica això, perquè si no ens passa el que ens ha passat a la Rambla del Celler, que de cop has de substituir tota una rambla. O...
0: Clar, t'ho deia abans també, no? A vegades sí, ens trobem que la ciutadania, per això és tan important explicar aquestes campanyes i com es treballa des de Parcs i Jardins, que a més és una part molt visible de la ciutat, i a la gent li agrada Sant Cugat precisament doncs, per aquest verd, per aquesta natura que hi és, que estalen els arbres de la Rambla del Celler i la gent es posa les mans al cap. Però, clar, sí, què els hi passava a aquells pollancres, no? I per què s'està canviant aquest model de gestió?
1: És bàsicament per això. Pollancres, arbres de vida curta, que a més a més necessiten molta aigua. Ostres, amb els climes, o sigui, l'augment de les temperatures és que estaven patint moltíssim. Doncs al final els has de treure. La gent es va posar molt les mans al cap, va ser un tema en el moment, però al final penso que la gent està agraïda al canvi. I penso que el canvi ha estat molt en positiu. És explicar perquè la gent hi confiï.
0: Quin és el principal repte, Joana, que tens al capdavant ara de l'àrea?
1: Doncs principalment... aquests canvis que una mica anem explicant, ajustar-los, millorar-los, buscar, trobar cada vegada més espècies que se'ns adaptin en els parcs i jardins. Estem començant a treballar molt amb la gestió, això ja és un tema una mica més tècnic, però amb una gestió georreferenciada dels parcs i jardins. Tenim un programa nou, ens està ajudant molt a conèixer doncs, els rendiments, com poder millorar, com millorar el tema de les segues, o sigui, és més, ja dic, és un tema més tècnic, però de gestió, però estem treballant molt en aquesta línia. I després penso que treballa molt la comunicació. Avui teníem reunió de servei a primera hora del matí i dèiem, ostres, és que ara hem comunicat i hem comunicat en un moment que és la primavera,
0: sí,
1: no? Però què passa quan ve la tardor i comencem la poda? Doncs potser hem d'explicar com podem, no? Doncs fer-nos doncs, visibles, arribar doncs, més a la ciutadania. Volem començar amb un tema de... Bueno, estem treballant doncs, de fer com petits tallers de mensuals, doncs, de fer caixes niu, doncs, treballar molt doncs per, amb aquest tipus de tallers que arriben molt a la ciutadania. I després tenim un tema molt important, que és la naturalització d'espais, és a dir, de treballar molt doncs, zones que han quedat una mica envellides, ja en tenim moltes zones detectades, a Collfaban tenim doncs, alguna, a Francesc Macià, tenim diverses zones del municipi, doncs, treballar projectes per doncs, posar-los al dia i reverdir-los, millorar-los, però sempre des d'aquest enfoc de l'espai més natural.
0: Un missatge final a la ciutadania, que li diries? Aquelles persones que potser encara diuen allò, ai, és que ara no es talla l'herba, és que està deixat, què els hi diries?
1: Doncs que pensem que un espai més natural, un espai més biodivers, és un espai més sostenible, és un espai més saludable. Que l'objectiu, és a dir, que perseguim des del servei és sempre doncs, potenciar espais que afavoreixin la salut de les persones, que afavoreixin l'ombra, que afavoreixin doncs, tenir més arbres, que afavoreixin... I això és el mal que estem treballant. I sobretot confiança, perquè certament jo puc entendre que algunes zones, doncs, alguns carrers, doncs, estan doncs, amb escocells plens d'herba i potser no hem arribat a passar-hi, a desbrossar. Doncs, estem millorant el dia a dia la gestió doncs, perquè es vegin cada doncs, les zones més naturals, però també amb un doncs, control, amb unes regues que siguin doncs, bueno, que permetin doncs, el pas de la gent, que permetin doncs, confiança i que tot és en benefici de la ciutadania.
0: Doncs jo crec que ha quedat claríssim. Moltes gràcies, Joana, per explicar-nos aquesta campanya, quin és l'objectiu i com treballeu. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Molt bon dia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Faves comptades.

0: Segur que tots hem sentit allò de menja més fibra, que va bé, però avui anirem un pas més enllà, perquè no tota la fibra és igual. Hi ha una fibra que no es veu gaire, que no hi comptem, però que pot canviar com funciona el nostre cos. I alerta, perquè també parlarem de coses tan quotidianes com una patata del dia abans, que sembla molt antic, però ja veureu que és molt beneficiós. Saludem a la Berta Martínez, nutricionista, col·legiada i PNI de Berta Nutrició. Què tal, Berta, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies, Carme.
0: Per on comencem amb això de la fibra?
1: Doncs mira, podem començar explicant que no tot el que mengem és per alimentar-nos a nosaltres. Hi ha aliments que no es poden digerir, però que són molt importants per la nostra salut i sobretot per la nostra microbiota intestinal, que sempre en parlem, que és tan important tenir sana per poder tenir salut. I aquesta microbiota, per més o menys coses generals, què és el que ens evita? Doncs evita a tenir inflamació, ens evita a que tinguem un sistema immunitari dèbil, per tant ens l'enforteix si el tenim sa, i ens dona energia i fins i tot ens produeix que puguem tenir un sistema immunitari molt més actiu perquè no reaccionem tant en el pol·len, en la primavera.
0: I això, a veure, potser que el problema no sigui només el pol·len, pel que dius, sinó per la nostra alimentació, no?
1: Exacte. Si nosaltres ens mantenim sants, si nosaltres cuidem la nostra microbiota intestinal, totes aquestes reaccions que ara tenim per aquesta primavera, perquè aquest any ha plogut moltíssim, i ara hi ha més vegetació, hi ha més pol·len, i ara estem tenint unes grans reaccions al·lèrgiques. Si nosaltres cuidem aquesta microbiota intestinal, aquestes reaccions al·lèrgiques no són tan actives, no són tan elevades.
0: Doncs ho provarem,
1: Ens hem de cuidar, sí.
0: Ens hem de cuidar. Parlem, si et sembla, de la fibra, perquè dèiem al principi, no tota és igual.
1: No tota és igual. Podem parlar de diferents tipus de fibra i, com per fer-ho una mica fàcil, podem parlar de la fibra soluble. La fibra soluble és la que es dissol en aigua i la que forma com un tipus de gel i ens dona, ens ajuda a regular la glucosa, ens dona sacietat i ens cuida també la digestió. La podem trobar amb la civada, les pomes, les peres, la pastanaga, les llegums i també les llavors de chia, aquests pudings de chia que ens preparem, és aquest tipus de fibra, que també ens ajuda en el bany, però sobretot el que ens ajuda és a donar-nos ansietat i forma aquest tipus de gel que ens produeix també que ens ajudi en aquesta microbiota intestinal que abans estàvem parlant. Després tenim la fibra insoluble, que no es dissol, sinó que ens dona volum i ens ajuda a mobilitzar l'intestí. Ens diu que és la que més ens ajuda a prevenir el restrenyiment, però de fet serien la combinació de les dues. Aquesta fibra insoluble la trobem en fulles, en tot el que és verdura verda, fulles verdes, rúcula, canonges, escarola, el bròcoli, la coliflor, la pell de les fruites també, la pell de la poma, de la pera, els fruits secs i els cereals integrals. I després tenim la fibra prebiòtica, que és la que en parlarem avui, que és la que alimenta la nostra microbiota. Aquesta fibra no es digereix, nosaltres no la digerim, es queda allà indigerible, o sigui, no, es queda allà en la nostra microbiota intestinal i el que fa és alimenta aquestes bactèries beneficioses que fa que puguem tenir aquests microorganismes sans per tenir una microbiota intestinal.
0: O sigui, que va molt bé tenir aquesta fibra perquè vagi treballant.
1: Sí, necessitem aquesta fibra per tenir aquesta microbiota sana. I on la trobem, aquesta fibra? La trobem a l'all, a la ceba, al porro, als espàrrecs, al plàtan, com més verd estigui, més fibra prebiòtica, als llegums també, a la civada, i a la patata del dia anterior, que és el que en parlarem ara.
0: Deixa'm que et pregunti si quan parlem d'allà on trobem les fibres, que és el que avui estem parlant, tant se val la condició en què ho consumim, és a dir, si és cru, si és cuit,
1: no.
0: Si és...
1: Per trobar aquest tipus de fibra, el que hem de fer és, per exemple, si parlem dels tubercles, és cuinar-los, que de la millor forma, la més recomanable és o bullits o al forn, amb pell, s'han de cuinar, s'han de quedar cuinats amb pell i deixar refredar 24 hores a la nevera, mínim, més o menys, deixar tot una nit. I després, quan es consumeix, s'ha de consumir fred o tebi i es retira la pell.
0: Val. I el tema de la pell, per?
1: El tema de la pell és perquè ajuda a que aquesta fibra prebiòtica es pugui formar d'una forma més adequada i després, quan la mengem, retirem la pell i ja està. Veurem que aquesta patata, quan es cuina, es queda com inflada i quan es consumeix, quan es deixa refredar 24 hores a la nevera, es queda com arrugada. I aquesta forma arrugada és la forma de la fibra prebiòtica. O sigui, l'hem de menjar arrugadeta i freda o tèbia. A l'hivern no ve gaire de gust, cal menjar-la freda, però ara a l'estiu ve molt, molt més de gust.
0: Tèbia no vol dir calenta.
1: No, no la hem de tornar a escalfar. Si la tornem a escalfar, aquest tipus d'almidó ja no és prebiòtic, sinó és un tipus d'almidó que no és en fibra prebiòtica. És un midó com de l'arròs calent o de la quinoa calenta, qualsevol altre tipus de cereal. No formem aquesta fibra prebiòtica, l'hem de refredar.
0: Val. Per tant, la recomanació seria, un cop l'hem tingut unes quantes hores a la nevera, abans de consumir, treure-ho perquè vagi perdent aquesta fredor, no?
1: Com la recomanació més fàcil seria fer una mica de batch cooking, que això ho hem parlat moltes vegades, fer una preparació d'un dia a la setmana, cuines unes quantes patates i moniatos al forn o bullits i les deixes a la nevera i t'aguanten 3-4 dies sense problema a la nevera i una mica abans les treus perquè no estigui tan fred. I seria com fàcil fer-ho un dia a la setmana i que estiguin a la nevera i així ja cada cop tenen una mica més d'aquesta fibra prebiòtica.
0: Molt bé, continuem amb la patata per donar més idees, no?
1: Doncs aquest tipus de midó de la patata, el no digerir-se és el que fa que alimenti aquesta microbiota intestinal. I com la podem menjar? Doncs molt fàcil. Una amanida de patata, que ara ve molt de gust.
0: Sí, ara és fàcil.
1: Unes verduretes amb un ou ratllat, per exemple. Un acompanyament de patata del dia abans, simplement, si les preparem abans i en aquell dia doncs, hem fet un pollastre o un peix, agafem aquestes patates ja preparades, les traiem una miqueta abans perquè no estiguin tan refredes, però ja tenim un acompanyament de patata que li podem posar una maionesa casolana i boníssim. Després també podem fer doncs, un plat de patata, ara que ve l'estiu, amb una mica de tonyina, olives i tomàquet ratllat, que també tomàquet ratllat natural, que també queda molt bo. Són plats molt fàcils per poder preparar aquests dies d'estiu i anar menjant aquesta fibra prebiòtica, que, parlant de la patata, també ho podem preparar amb el moniato. El que passa és que ara no és època de moniato.
0: Amb els tubercles en general?
1: Tubercles en general.
0: Una pastanaga, una remolatxa?
1: També. El que passa és que la pastanaga no té tant midó com la patata. Llavors no consumirem tanta fibra prebiòtica, però també es podria
0: consumir. I la remolatxa, que deies?
1: La remolatxa tampoc té tant midó com la patata, però també ho podríem fer. O sigui, tots els tubercles serveixen.
0: I ara estic pensant, perquè com que parles del midó, amb el cas de l'arròs?
1: Sí, però el cas de l'arròs no té el mateix midó de la patata. I sí que és veritat que si cuinem l'arròs i el deixem refredar, tenim aquesta fibra prebiòtica, però no amb tanta quantitat. L'aliment que més fibra prebiòtica té és la patata o el moniato.
0: Val, claríssim, eh? O una cosa o l'altra. Triem, i a més que és molt versàtil.
1: Molt
0: ens dona
1: fàcil.
0: Moltes opcions, i en aquesta època de l'any, quan ja no ve tant de gust, doncs una sopeta, un caldo, saps? Ens dona moltes opcions a l'hora de cuinar. Anem a la microbiota, al sistema immunitari, per que ens expliquis com impacta tot això en la nostra salut.
1: Doncs, si tenim una microbiota desequilibrada o que no estigui saludable, hi ha més inflamació i hi ha una resposta més activa a tots aquests estímuls de pol·len que tenim ara mateix en tot l'ambient. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota perquè no estigui tan reactiva i no doni tanta sintomatologia d'al·lèrgia. I quina relació hi ha amb la microbiota i les al·lèrgies? Doncs l'al·lèrgia és una resposta exagerada del sistema immunitari i aquesta resposta depèn, com hem dit, de la microbiota intestinal. Per tant, si cuidem aquesta microbiota, el cos reacciona menys i hi ha menys menys necessitat d'haver d'introduir qualsevol ajuda en tot aquest període de... Sí, medicaments o poden ser coses més naturals.
0: Sí.
1: Per tant, un dels llocs on realment hem de donar molta importància és com estic jo digestivament, com està la meva microbiota intestinal, com vaig al lavabo, com em sento i com estic cuidant tot això. I aquí és on hem d'anar abans de començar a prendre'ns tot de coses per millorar aquestes al·lèrgies.
0: O sigui que hauríem de fer una alimentació més conscient.
1: Sempre, no? Això sí.
0: Bueno, això sempre, sí, això però sempre. Sobretot si tenim allò un objectiu clar, com és el cas de les al·lèrgies, que avui estem relacionant amb el tema de les fibres, doncs, equilibrar tot això de manera que no arribem a l'extrem d'haver de necessitar ajuda.
1: Clar, moltes vegades, doncs, ara en aquests moments, ja et dic, jo sempre he tingut moltes al·lèrgies i en aquests moments, doncs, ara hi ha moltíssim pol·len i el primer que fas és anar a la farmàcia i et compres doncs, qualsevol recomanació que et donguin. Doncs, si anéssim una mica, paréssim i diguéssim i penséssim a veure com m'estic cuidant l'alimentació, com estic jo, sobretot amb tot el meu sistema digestiu i la meva microbiota intestinal, si comencéssim a treballar això, ens evitaríem tot l'altre o les formes més ràpides de solucionar això. Això també és una feina, Carme, que és amb temps, no és ara d'avui per demà.
0: No, no és preparar-se ara perquè demà ja començaré a tenir símptomes de l'al·lèrgia, no.
1: És amb temps, ja fa mesos que m'ho estic cuidant i porto ja tot l'any cuidant-me això. Llavors arriba la primavera i la resposta és completament diferent.
0: Clar, i pensar en intentar alimentar-nos de manera que puguem tenir totes aquestes diferents fibres que avui comentaves, no? Perquè totes fan la seva funció.
1: Sí, han d'estar totes en la nostra alimentació i és molt fàcil. Podem incloure diferents tipus de les fibres que hem dit, les solubles, les insolubles i la prebiòtica. Ja hem dit que, per exemple, el púding de chia, que és la soluble. Ens podem preparar un pudding de chia com a postre, que és molt fàcil. Són unes 2 o 3 cullerades de chia amb uns 200 mil·lilitres de llet vegetal. Ho barreges bé, ho deixes a la nevera, ho has de barrejar bé, perquè si no es queda una mica compacte, ho has de barrejar ben bé, i ho deixes a la nevera i el dia següent tens un pudding de chia, a sobre li pots posar unes fruites, per exemple, unes maduixes, que ara és època. Fantàstic, aquest pudding de chia el tens com a postres i hi ha gent que li posa una mica de iogurt, que també queda molt bé. Ja tens un postre. Després, les altres tipus, ara amb totes les verdures que hi ha a l'època d'estiu, hi ha totes les fibres insolubles en totes les verdures que hi ha ara de temporada. I després la fibra prebiòtica amb la patata. Per tant, ja tenim les 3 fibres de forma diferent que podem introduir al nostre dia a dia.
0: I en aquesta època de l'any que tant pel que fa a fruites com sobretot verdures,
1: fruites,
0: sí, però
1: verdures, també.
0: Les fruites que tenim a partir d'ara en aquesta època, que tenim tanta varietat i que podem gaudir tant... Amb què tanquem? Amb quin missatge?
1: Pues podem tancar amb el missatge importantíssim tenir en compte de cuidar la nostra microbiota intestinal, que acaba determinant com funciona el nostre cos i que avui hem vist que fer petits canvis a la nostra cuina poden ajudar moltíssim.
0: I si no, posem una Berta Martínez a la nostra vida, que ens donarà la solució. Mira, avui pots preparar-te aquest plat i fer-t'ho, que quan ho expliques sembla tan fàcil, però que després estem allà i ens quedem a veure què podem fer, què triem. No, la veritat és que no sé si és una acció molt comuna, si la gent té aquesta preocupació per intentar tenir una alimentació sana, equilibrada, és a dir, que siguem conscients d'allò que estem menjant per beneficiar el nostre cos i tenir una bona salut, eh?
1: Jo crec que cada cop hi ha més persones que ens interessem. Sí, que jo a la consulta ho veig moltíssim, que volen, que busquen més enllà, que no només de les solucions ràpides, sinó porto amb aquest problema molt de temps i vull saber el per què i una mica la resposta està en tot això que hem explicat avui.
0: La fibra. Molt bé,
1: moltes
0: doncs
1: gràcies.
0: Berta, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Carme.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Ja sabeu que un cop al mes al Faves Comptades ens endinsem en les entranyes de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat i ho fem de la mà de la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos del Centre. I en aquesta ocasió hem començat l'espai escoltant una música que fa festa, Clara. Sí.
1: Sí. Sí, sí, sí. A més, es diu festera. Volta... Aquesta música es diu festera.
0: Festera es diu.
1: Festera. La tradició és que se'n digui festera, perquè és música concebuda ja i també i tota la confecció dels instruments com a banda, per tant, al carrer, a les places, a les festes, a les celebracions públiques.
0: I arriba l'època ara de fer festa, eh?
1: Sí.
0: Amb el bon temps, les celebracions, sí. Festes majors i tot el que se'ns posi per davant. Doncs hem arrencat amb aquesta música perquè avui hem de saludar i donem la benvinguda al professor i músic Enric Mestre.
2: Hola,
0: què tal?
2: Bon dia,
0: com
2: bon
0: estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Avui ens obrirà les portes del món de les bandes. Enric, tu en coneixes aquest món prou a fons?
2: Sí, porto anys fent bandes a tot arreu, tot el que em proposen.
0: Tot el que et proposen. Tu ets professor de trombó a l'Escola Conservatori Sant Cugat. Explica'ns quin és el teu vincle amb Sant Cugat. Tu ets santcugatenc?
2: Sí, des de fa més de 50 anys visc a Sant Cugat. Vaig néixer a Barcelona, però em considero que sóc de Sant Cugat. A tot arreu ho vaig dient. La cosa és que des de petit ja vaig estar a les escoles d'aquí, al Pla Ferreres. Després, quan es va fer l'institut, vam estrenar a l'institut. I en allà he de dir que ja vam fer conjunts i grups que ja tocava música, perquè tenia aquesta vinculació amb els instruments i amb tot. Aleshores, també puc comentar que vaig estar a la banda de la Creu Roja de Valldoreix,

0: Se'n recorda que tocàvem algunes festes d'aquí Sant Cugat, sí. Això era abans d'estudiar música.
1: Abans d'estudiar música?
0: Sí.
1: O sigui que la teva vinculació va néixer d'una manera, podríem dir que natural, no?
0: Això mateix, sí, sí. Després, quan te n'adones que per fer-ho bé s'ha d'estudiar, ja vaig anar al Conservatori de Sabadell, al Conservatori de Barcelona, taller de músics, diferents escoles.
1: Uh-huh. Avui la Clara ens ha portat una selecció musical doncs, que s'ajusta al perfil de l'Enric, no? El nostre sí. Convidat. Avui què tens ara?
2: Jo volia parlar primer del que acabem d'escoltar una miqueta, que és aquesta banda primitiva de Llíria, que és la més antiga de tot l'estat espanyol. Per tant, estem parlant de 1819. I hem de dir que hi ha, en tot l'estat espanyol, hi ha unes 1.510 bandes, però és que 533 es troben al País Valencià.
1: És que és terra de bandes,
2: sabem, eh? I estem parlant de 40.000 músics tocant, en bandes, a València. O sigui, és una xifra d'aquestes grosses. I el que ha guanyat molts premis, aquesta banda, de Llíria n'hi ha moltes, molt importants, eh? Vull dir que aquí nosaltres tenim d'important una que seria la de Badalona, està perquè ha aconseguit premis, però n'hi ha d'altres, eh? El que he de dir és que hi ha una diferència entre la banda que diuen sinfònica o la banda que ja no és sinfònica, que sol és metall. Això ja ho entrarem en detall. Però la sinfònica permet, doncs, això, instruments de corda, percussió, estem allà i fan concerts, també. I la banda, sense ser sinfònica, aquesta, doncs, és metall, tots els instruments de metall que n'hi han. A mi m'agrada molt el terme família. És una família com molt àmplia i variada, amb moltes mides, sí o no?
0: Sí, sí. Bueno, matisant una mica...
2: Sí, sí, sobretot.
0: Les bandes, hi ha les bandes de concert, i després hi ha les marching bands, les bandes de caminar pel carrer.
1: Uh-huh.
0: Aquestes es diuen brass band, a vegades a Amèrica, no? I aquestes bandes tenen instruments de vent fusta, instruments de vent metall i percussió. I aquests són els que veiem a les desfilades, de tant en tant. Aquí a Sant Cugat no gaire, però en fem alguna
1: sí,
0: de tant en tant.
1: Sí, aquí no hi ha massa tradició, oi?
0: Que no, ens costa de muntar. Hem fet alguna cavalcada de Reis, hem fet a la Festa de la Tardor, vam tocar l'any passat,
1: sí.
0: I en fem. Però són els mateixos alumnes que tenim a l'escola, que els organitzem per poder fer aquestes sortides.
1: Uh-huh.
0: Però la banda sinfònica, com ha dit la Clara, sí que hi ha, a vegades, hi ha instruments de corda, que són els contrabaixos i els violoncels.
1: Exacte.
0: Però tota la resta són els instruments de vent fusta, vent metall i percussió, sobretot.
1: Ara, sí. Em sembla que ens has preparat un tema que té a veure amb l'instrument que...
2: Amb el trombó,
1: sí,
2: amb
1: no?
2: El trombó de vares.
0: Mm-hmm.
2: Però sí, sí, perquè és un tema molt típic, vol dir que serà reconegut, ara en aquest moment serà de solista, però en fi, està dintre del món de l'òpera, Wagner, per tant, escolteu-me, també dius que sona el trombó a l'òpera.

0: Doncs aquest és un solo.
1: Sí. Sí, sí, però a més, clar...
0: Clar, jo estava esperant la resta de l'acompanyament.
2: S'ha quedat un trombó sol que fa les valquíries, que després a l'òpera està amb tota l'orquestra i aquest és un sol i una part important dels trombons que ho fan tres trombons a la vegada.
1: Imagina't.
2: I és tota l'orquestra.
1: Sí, sí, per tant ho trobo, és una entrada aquesta.
2: Sí, hem d'anar al Liceu per sentir-ho.
1: Sí, sí, i clar, se'n diu trombó de vares, però també he buscat i de culissa. Culissa.
2: En català és millor dir culissa.
1: Culissa.
2: Com diuen els francesos, la culisse.
1: La culisse. Sí. I es... que bé, perdona, també se'n diu sacabutxos antigament, sacabutxos. I en francès he trobat una paraula, em fa molta gràcia, ja la trobaré, però és que és una cosa molt especial, perquè té una cosa com de treure, escarabutx, una cosa que vol dir sortir, perquè surten
2: el
1: coses.
2: Sacabutx, vol dir.
1: Sacabutx.
2: És el precursor del trombó de vares.
1: Exacte.
2: El que hi havia al segle, bueno, el Renaixement i la música, per fer música antiga. És una mica més petit, però ja van fer que tingués aquesta vara, aquests tubs que s'estiren, que s'allarguen i així es poden fer les diferents notes.
1: Sí, exacte.
0: I escolta, evolucionat. Enric, tu per què vas triar precisament el trombó? Clar, abans dius, és que jo vaig passar i vaig tocar diferents instruments, però ara vas i t'especialitzes.
2: Jo penso que cada músic pot explicar la seva història de com ha entrat a estudiar el seu instrument. En el meu cas, és una mica curiós, no? Perquè jo tocava, ja us he explicat que tocava la trompeta una mica, per això de la corneta, i tocava la guitarra. Però quan vaig acabar el batxillerat, el meu pare em va dir, oi, fes alguna cosa en sèrio.
0: El trombó sembla més seriós.
1: Sí, sí.
2: No, no.

0: Per això no, no, sinó que vaig anar a una escola molt seriosa de Barcelona, que ara ja no existeix.
1: Onda?
0: El Centre d'Estudis Musicals de Barcelona, una escola amb molta categoria. I el meu pare diu, vés-hi, pregunta, aviam si prendries classes de trompeta. I vaig anar a matricular-me i resulta que em van dir, no, trompeta no en tenim aquest any. I em vaig quedar amb les ganes. I vaig veure allà un cartell que deia, Miquel Badia, classes de trombó. I em vaig pensar, el trombó també és maco, no? Vaig anar a una botiga, no me'l van deixar provar, van dir, has de venir amb el teu pare. I bueno, llavors vaig anar a comprar uns discos, abans que es compraren a les botigues al carrer Vall d'Oreig, hi havia una, com es deia, la botiga de música, no em surt el nom, però és molt coneguda, i vaig comprar un disc de James Brown.
1: Home.
0: I allà hi havia uns solos de trombó boníssims, i que escolta, això és el meu. I vaig anar i dic, saps què? Em matriculo a trombó, m'arrisco i em canvio de la trompeta al trombó. I des d'aleshores estic tocant el trombó. Va anar així la cosa.
1: Fantàstic. O sigui que no coneixies, no tenies referències, no?, que t'haguessin allò indicat, sinó que vas fer aquesta prova, no?
0: Sí, abans hi havia, doncs, veies una cobla de sardanes, veies una orquestra de ball, veies les coses que podies veure per aquí a Sant Cugat o anant a Barcelona, i veies instruments, però no et feies la idea de que... No és com ara, que tenim l'escola municipal i l'escola fusió, i escoles... Ara hi ha moltes possibilitats de veure els instruments, però en aquell moment no era tan fàcil. I va ser una aposta. El so em va interessar a l'escoltar el disc, em va interessar molt aquell so, i vaig dir, em dedicaré a això. I vaig començar els estudis, i fins ara.
1: Perquè normalment quan pensem en una banda i en un instrument de vent, el primer és el que tu comentaves abans, no? La trompeta. Però és que el trombó
0: són germans,
1: sempre ve
0: com a
1: segona opció.
0: La família del vent metall són, el més agut és la trompeta, després hi ha la trompa, després hi ha el trombó i el bombardí, el fiscorn de sardanes i la tuba. Tots aquests instruments es toquen pràcticament igual, el que passa que canvien d'octava, és com de violins fins a contrabaix, són la família.
2: La família.
0: Aleshores, cada un té la seva embocadura, les seves mides i els seus estudis a fer, però després toquem junts. Hi ha instruments que són més dedicats a la música clàssica i altres que estem a la música clàssica i a la música moderna. Per exemple, la trompa no es fa servir només que a l'orquestra sinfònica i a les bandes. Uh-huh. I, en canvi, la trompeta i el trombó es poden trobar a les big bands de jazz, com sentireu, d'aquí unes... Penso que hi ha una proposta. Uh-huh. I, bueno, ja ho sabeu, es toquen instruments de... Aquests instruments es fan servir en formacions de jazz, de música tradicional, de música sinfònica, de banda i d'orquestra. O sigui, la trompeta i el trombó estan a tot arreu. No tant la trompa, que està només a la música clàssica.
1: Uh-huh. I és veritat, ara ho comentaves, que acostumem a associar el trombó a un gènere de música molt concret, el jazz, el swing, no?
0: Sí.
1: I ara ens ha preparat la Clara un tema.
2: Sí, perquè
1: xulíssim.
2: Penso que sí. Sí, Glenn Miller. Trobo que ha d'anar aquest tema. Gràcies.

sí, aquesta música, in the mood, per tant, humor. Hi ha un text que va associat en aquesta música que es diu d'humor, això és el que em va dir. D'humor, quan m'ho va dir. D'humor, el meu cor batega amb força. No em va costar gaire dir estic d'humor ara. D'humor per a tots els seus petons. D'humor, el seu amor boig. D'humor, el que trobava a faltar. No em costa gaire dir estic d'humor ara.

0: Doncs sí, el que semblava un poema és realment la lletra de la cançó que es canta, quan es canta amb cor, diuen aquest text. D'humor, això és el que em va dir, tot vinculat amb l'humor. Aquesta música, sí.
1: I la trompeta aquí,
2: Sí. Al final hi ha un solo de trompeta fins al final.
1: Sí, fantàstic.
0: I és escollida Glenn Miller perquè justament va ser un tromboista, tromboista, arranjador, compositor, i cap de banda d'una de les bandes més importants.
2: Sí, això quan la Segona Guerra Mundial va ser una big band que va estar vinculada a l'exèrcit dels Estats Units per animar les tropes i per totes les festes que feien en aquell moment. Inclús va morir en un accident d'avió militar, molt jove. Era trombonista, sí.
1: Segur que ens han vingut imatges escoltant aquest tema d'alguna pel·lícula, precisament fent això que tu ara comentaves, no? L'animació de les tropes.
2: Sí, perquè hi ha una pel·lícula dedicada a tota la seva vida, que es diu... Música i Làgrimes, o així, sembla. Una pel·lícula del James Stewart.
0: Sí, exacte. Sí.
1: Escolta una cosa, Enric, ens has explicat la teva descoberta del trombó, la teva història, però jo em pregunto si un nen petit pot començar directament amb el trombó o necessita fer una escala prèvia.
2: No, actualment estem fent mans i mànigues perquè els nens puguin triar instrument molt aviat. No com vaig fer jo, que vaig triar, que ja tenia 16 anys. Ara a l'escola ja repartim els instruments amb els nens que venen a sensibilització i a iniciació, que tenen 6 i 7 anys, i els comencem a mostrar els instruments i venen amb els professors de 3 en 3, en grupets, i ja et dic, als 6 anys ja jo tinc uns trombons més petits, que són de plàstic, de colors, que són com joguines, que no pesen, i allà ja s'inicien. Després van evolucionant, passem a instruments de metall més grans, i quan tenen 8 anys, si els hi agrada, ja comencen els seus estudis de trombó regulars. Això és una aposta que fem en aquesta escola de Sant Cugat, que en altres llocs no sé si ho fan, perquè quan jo era petit no es podia fer trombó a Barcelona fins als 14 anys. Perquè deien que era un instrument molt gran, igual que la tuba, i que no era adient per nens petits. Però nosaltres ja hem buscat aquesta solució d'instruments més petits, que no pesin, i que els nens jugant, ja van aprenent i ja fem concerts i fem coses amb els nens petits.
0: Sí, perquè, clar, aquesta cosa de la respiració del diafragma, d'aquesta necessitat física i, a part, de sostenir l'instrument, clar, es considerava això, no?
2: Abans ho consideraven perquè els instruments eren grossos i pesats, però ara no, ara tenim aquestes possibilitats i ho aprofitem. Perquè també van fer els instruments de corda, van fer iniciar els estudis, per exemple, els 4 o 5 anys, amb el mètode Suzuki, i així es va veure que els nens, jugant, ja poden iniciar-se i així ja tenen molta sensibilitat per començar a participar en els grups.
1: I com és l'aprenentatge d'aquest instrument? Ara la Clara parlava de la postura, de l'aire. Sí. Com és important tot això?
2: Això es va guanyant amb el temps. Al principi, quan són tan petits els nens, el que fan és jugar, que és el que els hi toca, jugar. Però juguen, com diuen els francesos, jouer la musique, no? O els anglesos, que diuen play the music. Doncs tot això ja, nosaltres que diem tocar, no. Nosaltres juguem. Juguem amb els instruments i els fem les propostes de fer una nota, dues notes, cançons que és de la música popular catalana, que tenen només dues notes, s'ha de fer dos posicions, coses senzilles, però que ells participen i ja se senten trombonistes, en el cas.
0: De sostenir aquest aire, de l'emissió d'aquest aire. Jo, la meva assignatura d'educació del cos és allò de bufar l'espelma, de bufar un mocador, d'omplir un globus, i anar guanyant aquests reptes, que a vegades són tangibles, es veu, també es va veient la capacitat, és una certa disciplina també, concentració en aquell moment, que també els hi permet.
2: Van agafant la consciència de la respiració, però jugant. Respirem des que naixem. Aleshores, es tracta d'aquest aire que tenim per respirar, el fem servir per parlar, per cantar i també per emetre uns sons amb els instruments. Però d'una forma natural.
0: Sí.
2: No és res forçat.
0: Sí.
1: Clara.
0: I ens trobem que el dia 27, jo dic perquè ja ens trobarem directe el 27, a l'auditori, primer de tot, he de donar un agraïment a tot l'equip tècnic, a tots els professionals, a tots els que fan possible que en aquest moment l'Escola Conservatori Sant Cugat es pugui tota ella, amb les bandes i els grans conjunts i tot les, el bloc de corals, tots es traslladin i facin la seva posada en comú de tots els instruments a l'auditori. Això és un treball intens, de dos dies, dues tardes, tant el 27 com el 28. El 27 el que es fa és els grans conjunts, i en aquest moment serien les orquestres de guitarres, les orquestres
2: de corda
0: uh-huh. i les bandes. El 27 de maig. Això vol dir que totes les famílies allà a escoltar, i són doncs molta gent a dalt l'escenari. Aquí hi ha tot un repertori, en la qual, doncs, com que tenim l'Enric, ens parlarà d'aquest repertori, però jo m'agradaria començar per una de les peces, que és aquesta, que és, diguéssim, Eolo el rei, de Ferrer Ferran.

0: He triat aquesta que serà interpretada, la banda, perquè és un autor contemporani, Ferrer Ferran, és de València, i ens vol dir, doncs, Eolo, aquest vent,
1: sí.
0: És el déu del vent, per tant, necessari pel trombó, per tots els instruments de vent, aquesta l'energia eòlica que diem, tot això, imagina't, no?, tot el que tenim, els molins eòlics, aquesta importància. I la història d'això també és maca, és res, el déu dels vents, l'Odissea en parla, diguéssim, dona un poder, perquè després d'Ítaca, doncs, pugui tornar a casa seva, però li dona aquest poder, li dona una cosa que es diu un odre. I odre és un sac, que normalment es posava dintre vi o vi, i és un sac de pell, i li va donar això, torna cap a casa teva. Molt bé, el déu dels vents. Però resulta que els navegants van interpretar això, que això deu ser un tresor, ho van buidar, i llavors aquí el que es va desencadenar...
2: Van perdre l'aire.
0: Exacte, una tempesta impressionant. L'odre és aquest sac tan important que és perquè l'inflis d'aigua, d'aire, i el puguis navegar, diguéssim, et fa de flotador. Per tant, aquesta importància de l'aire, no?, com a fer música, també supervivència.
2: Et sembla que anem al repertori aquest que
3: sí,
2: ens comentava la Clara?
3: Bé, ha parlat del Leolo el Rei, que és aquesta obra que és solo de trompeta,
0: sí,
3: que ho fan els alumnes de trompeta, dirigeix el César Femenia, que és el professor de trompeta, i és una peça, ja ho sentiu, el tarannà així com de banda sonora,
2: sí.
3: Però sobretot els protagonistes són les trompetes que surten a la part davant de l'escenari i fan el solo. Però començarem el concert amb aquesta peça que es diu Florir, Florir per banda de vent, que és del Ralph Vaughan Williams, un compositor anglès. És una peça curta, dura un minut i mig, i és com un gran crit d'un florir d'instruments, tots tocant fort i tots donant la benvinguda al concert. Després hi ha aquesta peça que és Olo el Rei, amb els solos de trompetes, i després passem a una banda sonora de la pel·lícula Aladdin, que és de la factoria Disney, i és un recull de les cançons aquí, i vaig triar aquesta peça perquè m'agrada que toquin tots els estils. I aquí hi ha una part amb swing, que és una mica com el so que hem sentit de Big Band, doncs hi ha una part, el Fright Like Me, que és una cançó que hi aporta molt de swing, amb bateria, i llavors és un so absolutament diferent. Després tocarem Star Wars, que no cal dir res, Star Wars és la banda sonora que va escriure el John Williams, una reducció per banda d'estudiants, i després la sorpresa és que surten els nens de la banda infantil, que són una quinzena en aquesta ocasió, perquè hi ha alguns que estan de colònies, però s'afegiran, som 50 primer, després s'afegiran els altres 15, i al final serà la gran banda que tocarem les dues últimes peces, que tocarem el Tidings of Joy, que també és un tema de benvinguda, molt, molt vistós, i acabarem d'una manera festiva amb el tema de New York, New York, molt famós de les pel·lícules. És un concert comptant que hi ha el grup de guitarres, després l'orquestra de corda i l'orquestra de vent, que durarà una horeta, i començarem a 7:45,
0: exacte,
3: i després a l'hora de sopar tots cap a casa.
0: Sí, recollint instruments varis, perquè això és un escampall allà, molt bé. I després jo volia que sonés, diguéssim, molt breument, una música que es va gravar per YouTube de la banda juvenil.
3: Ui, aquella música.
0: Es va
3: gravar quan la pandèmia, cada un a casa seva. Cada un va gravar el seu instrument a casa seva, i me'l van enviar i vaig juntar-ho, i esclar, és un
2: fragment. Doncs tot el mèrit.
0: Sí.
2: Tot el mèrit, per això que estem sentint ja.
0: Sí, el Merci, Merci.
2: Merci, Merci.

0: No sona pas malament, eh?
1: No, és una feina, una feina d'enginyeria.
0: Exacte.
1: Per juntar tots els...
0: Sí.
1: Tot, ho van gravar amb els telèfons, tots.
0: Sí, és això, homenatge sí, sí, a aquest esforç que s'ha fet i que des dels professors, molts professors en aquest cas...
2: I aquesta etapa maleïda que ens sí, ha tocat sí, passar a tots.
1: Enrere, per
0: sí, tot. I això estem parlant del 2020, tot gravat, amb tota la feinada.
2: Que... Arribem a final de curs, eh,
0: sí,
2: Clara?
0: Sí, i aquest final de curs, jo el centro amb aquests dos dies, 27 i 28,
2: sí,
0: perquè són allà en l'auditori, gràcies a tots per tots per fer-ho possible. Per tant, és un gran moment, de trobada, de tot. I el que ve ja ara, a part de que són candidat d'audicions, tots els nanos ficats amb audicions, diria una conclusió, que també s'han fet dos grans coses molt importants aquest curs. Podríem parlar al pròxim programa, però és això de música clàssica a la Magna i cambra a la Magna, que són aquests dos grans projectes nous,
2: sí,
0: que s'han fet i a més amb èxit, però anem, i jo crec que jo volia dir unes frases relacionades amb el trombó, ah, et sembla?
1: Sí,
0: sí, i aquestes frases, els trombonistes són coneguts entre els músics d'orquestra perquè són persones molt assenyades, tranquil·les i fiables. I Richard Strauss deia, no miris mai els trombons, només els animaràs. Vinga, som-hi, eh? I després hi ha un terme col·loquial històric, es deia sleep horn, bé, que era per dir, utilitzat en jazz, per referir-se al trombó, perquè feien això, aquest concepte de lliscor, de lliscar, de la seva vara.
1: Slide.
0: Slide, és aquí estem. En fi, i el trombó és l'instrument més proper a la veu humana, això també, mira.
1: Sí, un trombó tenor, com els homes tenors.
0: Exacte,
1: Sí,
0: I aquestes frases que hi ha sobre els trombons, i en trobaríem de més músics, també, però ells, sí.
2: Doncs acabem aquí.
0: Sí.
2: Acabem aquí i donem les gràcies a l'Enric Mestre, que avui ens ha acompanyat per descobrir el món de les bandes, d'aquests instruments que estan, jo diria que una mica oblidats pel gran públic, no? No els tenim massa en compte, el trombó, i avui els hem volgut recuperar i posar-los en primera fila. I sobretot, les dates, que no s'han oblidat la gent, el 27 i el 28, aquest final de curs...
0: Totes dues vegades és a 7:45, mm-hmm, s'obren les portes a 7:15 i vinga, es pot venir a escoltar.
1: I a més a més, probablement, gairebé segur, pel Dia de la Música, el Dia Internacional de la Música, que és el dia 18, dijous 18 de juny, tocarem aquí a la plaça del Monestir, amb la banda. Si tot va bé i no estan tots de colònies ni de viatge de final de curs, vindrem i tocarem.
2: Fantàstic. Doncs els anirem a trobar, a aquesta cita musical. Gràcies als dos, que vagi molt bé. Bon fi de curs.
0: I que la música i la força ens acompanyi.
2: Vinga.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
3: I avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adéu-siau, fins demà.
4: En sèrie.
5: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
4: Les millors ficcions.
5: Els millors relats.
4: Les estrenes més espectaculars.
5: El retorn de les sèries més esperades.
4: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
5: En sèrie, amb l'Ali Giné.
6: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, en una nova setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
7: ¿Por qué, señora Esther? ¿Por qué mató a esos hombres?
8: Me han hablado de una asociación.
9: Sí, es aquí. Yo soy Laura.
6: I ho fem des d'aquest dilluns a Filmin i trobem El caso de Laura Esther.
9: Les torturen, les violen, les maltraten.
10: Yo no te quiero, no te quiero, ¿me oyes?
9: No tienen ningún derecho.
6: Parlem d'una sèrie de 4 episodis que segueix una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de recolzament de víctimes de violència domèstica.
9: Iban a matar a sus mujeres. ¿Y qué sugiere?
11: Locura.
9: No he matado a dos monstruos para fingir que estoy loca.
12: Es una heroína, Laura.
6: Quan una de les integrants és assassinada davant seu i la petició d'ajuda d'un altre integrant del grup queda sense resposta, la protagonista es veu impulsada a actuar.
13: Acordate los nabú para la fiesta, tienen que ser suricatas.
14: Ah, no había entendido que eran suricatas.
13: Y la gaseosa tiene que ser té matcha frío o cola cherry, es súper importante.
14: Caro, hay algo que deberías saber.
6: Des de dimecres a Netflix s'hi estrena Caríssima.
14: Escúchame, Caro. Alguien te escribió un mensaje en la puerta del canal.
13: ¡Ay, qué divino!
14: Tené muchísimo cuidado, Caro.
13: ¿Con qué, Ana? Para esta reservada, boludo.
14: No, es lo que te pintaron en el piso.
6: Una influencer plena d'energia i diva a temps complet ho té tot, fins que s'apropa el seu 30è aniversari i un assetjador pretén arruïnar-li la festa.
13: ¿Qué tenemos ahora? ¿Las fotos con la revista Rock and Roll?
14: No, no, es el estudio de grabación de Zoe.
6: És la història de l'univers d'un icono post-pop, reina de l'streaming, que pateix una crisi existencial a punt de complir els 30.
13: Ah, esto debe ser el hater que me ama de una manera súper desordenada, tipo agresivo.
14: Dicen que está escrito con sangre.
6: L'aparició d'un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà ho posarà tot en risc.
15: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
6: També des d'aquest dimecres a Apple TV hi trobem Satisfacción garantizada.
16: Es una gran oportunidad.
15: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
6: Una mare recent divorciada cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil.
17: Dices lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
15: Gracias por escuchar.
17: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
15: ¿Podemos hacerlo en 6 minutos?
17: Paula.
6: Convençuda que ha estat testimoni d'un crim mentre lluita en una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat.
18: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
19: Hola.
6: Aquest dijous arriba a Movistar Plus Se tiene que morir mucha gente.
18: ¿Tú por qué coño me dices que se puede quedar en casa?
9: Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya un otro.
6: Tres amigues que van anar juntes a l'escola continuen la seva relació 20 anys després. La primera és una bomba de rellotgeria. Viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines.
20: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
21: Bueno, yo te puedo ayudar.
6: La segona intenta fer-se un lloc com a actriu, encara que és cambrera. I l'altra està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels.
22: ¿Te ha acosado alguna vez?
23: No.
22: Normal.
23: En plan de que no soy acosable.
22: Pero es que tú no vales para nada.
6: La crisi personal de la primera farà que tot exploti.
24: Bienvenido a Los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
25: Yupi.
6: també des d'aquest dijous a Netflix hi trobem The Burrows, Jubilación Rebelde.
0: Señor Cooper, verá que los Burrows no son el último capítulo, sino un comienzo. ¡Espere! ¡Señor Cooper!
6: Els germans Duffer ens porten aquesta nova proposta de ciència-ficció sobre una comunitat per jubilats en què un estrany pretén descobrir un misteri secret sota la pretesa existència en calma.
1: En la causa caratulada averiguación de asesinato y dice...
11: Soy inocente.
6: Divendres a Amazon que arriba la temporada 2 de Barra Brava.
11: A Luna lo mató mi hermano. César Urrutia.
6: Després d'una lluita interna, dos germans són expulsats de la barra del seu equip, el Club Atlético Libertad del Puerto. Sols, sense diners ni protecció, iniciaran una guerra que posarà a prova la seva relació de germans.
19: I miss waking up to the mountains.
6: També aquest divendres, Sky Showtime s'hi estrena Rancho Dutton.
19: Welcome to Texas, Sonny.
6: Tornen els personatges de Rip Wheeler i Beth Dutton en la sèrie que continua l'univers de Yellowstone.
21: My ranch is 190 years old and I worked very hard to protect it.
6: La història segueix a la parella mentre lluita per construir un futur junts a Texas, però malgrat ser lluny dels fantasmes del passat, xoquen amb nous i brutals realitats i amb un despietat ranxo rival que no s'aturarà davant de res per protegir el seu imperi.
25: Cap mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: I també divendres s'estrena HBO Max Rabalear.
26: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
27: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
28: Sí, jo tinc una feina.
29: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
6: Parlem d'una minissèrie de 6 episodis que construeix un relat inspirat en la pròpia història familiar del creador, Pol Rodríguez.
30: Suposo que volen fer pisos turístics.
31: Tu estàs capçant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
6: Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, s'enfronta al desallotjament després de caure en mans d'un fons d'inversió.
32: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
33: Si aquest és el preu a pagar, val més que plaguem.
34: Que tot farà com sigui.
6: L'objectiu del fons és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. Quan la família decideix plantar cara amb ajuda dels veïns, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa.
35: Se me condenó por asesinato cuando era una niña. He sido reclusa en la penitenciaría de Kingston durante 15 largos años.
6: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les propostes de la creadora del Cuento de la Criada, Alias Grace, que podeu trobar a Netflix.
35: Tengo esperanzas para pequeñas cosas, como tener mañana un desayuno mejor que el de hoy.
6: Parlem d'una producció canadenca, una minissèrie basada en fets reals i en la novel·la homònima de Margaret Atwood.
36: La qüestió no és si és culpable o inocente. Yo soy su médico. Simplemente quiero saber qué es lo que puedes recordar.
35: Esa parte de mi memoria la he perdido.
6: És en realitat el resultat de la fascinació de l'autora per un cas real que va sacsejar al segle XIX a la societat de l'Alt Canadà.
35: Cuando cierro los ojos, recuerdo cada detalle de esa casa.
6: L'assassinat el 1843 de Thomas Kinnear i la seva governanta a mans d'una de les criades.
35: Quiero que friegues el suelo.
37: Estúpida enferma.
35: Es extraño reflexionar que de todas las personas en esa casa, yo sería la única viva en cuestión de 6 meses.
6: Atwood agafa aquests fets i afegeix un coprotagonista, un doctor contractat per un comitè metodista per entrevistar la criada, estudiar la seva psique i intentar aclarir els fets cara a un possible perdó.
36: Chris dijo que oyó hablar a su amiga muerta.
35: Déjame entrar. Déjame entrar.
6: Per fer-ho, aprofitarà els moments en els que ella està treballant com a criada a la mansió del governador de la presó on està presa.
35: Usted quiere ir donde yo nunca puedo ir. ¿Cómo puedo ser un asesino?
6: Alias Grace és una història de dones i abusos que dona lloc a una profunda reflexió sobre un món patriarcal. Sens dubte, Grace és la protagonista indiscutible de la sèrie. Ella és la narradora de la història, una narradora que transporta l'espectador a la història a través dels seus records. Però, ens diu la veritat, és una assassina o una noia dolça injustament acusada? O les dues coses?
36: Soy un médico que trabaja con la mente.
6: I si el personatge de Grace és l'eix vertebrador de tota aquesta ficció, el punt fort és, sens dubte, la interpretació de Sarah Gaydon, que dona vida al personatge.
36: Llegaremos al fondo de todo esto. Espero que de esta forma recobremos sus recuerdos.
35: Dudo que quiera recobrarlos.
6: En definitiva, la minissèrie juga amb el recurs d'un narrador no fiable per tenir l'espectador constantment alerta i reconfigurant el trencaclosques de la història. I si no us convenç, encara sapigueu també que té 6 capítols de 45 minuts que passen en un moment.
2: ¿Ha desarrollado alguna teoría sobre su cordura?
36: Podría tener amnesia, de verdad. O culpable, sin más.
6: En fi, per tot això i més, us la recomanem i de pas us oferim un petit fragment perquè vosaltres mateixos ho jutgeu.
35: Pienso en todas las cosas que se han escrito sobre mí. Que soy un demonio inhumano. Que soy una inocente víctima de un granuja forzada contra mi voluntad arriesgando mi propia vida. Que era demasiado ignorante para saber cómo actuar y que colgarme sería un asesinato. Que me he visto bien y con decencia, y robé a una mujer para aparentar ser así. Que soy callada por naturaleza, con un fuerte temperamento. Que parezco una persona a pesar de mi posición humilde. Que soy una chica buena, de carácter maleable y no hay nada malo en mí. Que soy engañosa y retorcida. Que tengo pocas luces, pero soy un poco mejor que un retrasado. Yo me pregunto, ¿cómo puedo ser cosas tan diferentes a la vez? He sido reclusa en la penitenciaría de Kingston durante 15 largos años. Se me condenó por asesinato cuando era una niña, aunque yo me consideraba una mujer adulta. Cada día me llevan a la casa del director de la prisión. Dicen que voy para hacer tareas del hogar.
36: Vamos, señorita.
35: Pero sobre todo voy para ser un objeto de curiosidad. Clavan sus miradas en mí con disimulo, doctor, bajo sus sombreros. La razón por la que me miran es porque soy una asesina célebre. O eso es lo que se ha escrito. Me sorprendí la primera vez que lo vi, porque se suele hablar de cantantes célebres, o poetisas célebres, o actrices célebres. ¿Pero qué tiene de célebre asesinar? Aunque asesina es una palabra muy fuerte para que se refieran a ti. Esa palabra tiene como un olor opresivo y a almizcle. Como a flores muertas. A veces por la noche me la susurro a mí misma. Asesina, asesina. Es como el frufru de una falda de tafetán al rozar el suelo. El asesinato es brutal. Es como un martillo o un pedazo de metal. Mejor ser una asesina que un asesino, si esas son las únicas opciones.
6: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau!
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with

Entertainer. Bon dia, que passen 3 minuts de les 12, comença molta comèdia i aquí a l'estudi estan fent fotos els nostres convidats, cosa que m'agrada molt perquè vol dir que estan integrats i abans de començar el programa ja estan integrats en el programa. Cosa fantàstica. I tenim dos convidats que, a veure, viuen a Sant Cugat? Sí. Són de Sant Cugat nascuts? No. Sí? Ah, però abans...

La homilia del Molta Comèdia. Avui, comparacions odioses. Benvolguts germans en les arts escèniques. La frase "les comparacions són odioses" ens recorda, estimats, que enfrontar dos elements, dues formes de fer qualsevol cosa, genera menyspreu cap a una d'elles. Ja es deia a la Celestina, o més ben dit a la Tragicomèdia de Calisto i Melibea, de Fernando de Rojas, de l'any 1499, o a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes i Saavedra, en la segona part, on recorda també "toda comparación es odiosa". I això de què va, benvolguts germans? Doncs perquè la programació del Grec, que va del 29 de juny al 31 de juliol, i que celebra els seus 50 anys, avui fa un mes que es va presentar, amb 99 espectacles que representaran a 58 espais, bàsicament, esclar, el Teatre Grec de Montjuïc. La temporada alta de Girona-Salt també fa de més de 3 setmanes, un festival que s'arriba a partir del mes d'octubre fins a primers de desembre, amb 16 estrenes. El Teatre Lliure fa 2 setmanes, el Teatre Nacional aquesta setmana, i paro de moment. A Sant Cugat del Vallès, a hores d'ara, no s'ha presentat el que es farà al claustre el mes de juliol, no s'ha presentat la nova temporada del Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat de setembre a gener, i ara aprofito per dir una vegada més que per què no es presenta fins al mes de maig, i afegir que per què s'acaba la temporada el 31 de maig, quan hauria de continuar fins a final del mes de juny, encara que hi hagi la Festa Major. O és que una ciutat com aquesta, si es presenta un espectacle de pes i atractiu coincidint amb el dia 26 de juny, no omplirà? I dic 26 perquè Sant Pere, que és el segon patró de la ciutat, és, com diu tothom, el dia 29. Per no saber, no sabem si el mes de juliol hi haurà lectures a la fresca, un teatre amb paper a les mans que a vegades sembla que no existeixi, el paper vull dir. I que precisament avui, a la nit, es decidirà, sembla, després d'una assemblea a l'Associació d'Amics de Pedra i Sang, que sembla que probablement només en quedarà amb 2 lectures, quan es va començar amb 4 i després amb 3. Sembla ser, estimats, que tant el que es faci al claustre com la nova programació del Teatre Auditori es faran la primera setmana de juny, les presentacions, vull dir. I continuant amb les comparacions odioses, cal dir que la temporada alta de Girona-Salt, a part de 16 estrenes, es presenten més de 50 espectacles de teatre, dansa i música. Clar, si sumem els habitants de Girona i de Salt, arribem als 140.000, i a Sant Cugat del Vallès, amb l'actualització del cens, sembla que no arribem encara als 100.000. Però ens vantem de ser la ciutat amb el PIB segon de Catalunya, la renda per càpita tercera, on hi ha més universitaris, on la població estrangera fins al 14% té més residents europeus, i un llarg etcètera que finalment no es correspon amb la realitat quan comencem a fer comparacions. Ai, sí, odioses. Sant Cugat del Vallès té potencialment totes les virtuts per assolir una programació de qualsevol escènica durant 10 mesos a l'any. Perquè ara no és com fa uns anys, on la gent sortia a estiuejar de 2 a 3 mesos, i els que ho fan no són tants, com que no quedi ningú al mes de juny i al mes de juliol, per què no? I, òbviament, setembre des del principi del mes. El Festival de Música de Cambra del mes de juliol, ara fa 20 anys, era un èxit, perquè l'oferta era bona. Per què ara no es considera factible? Per què sembla sempre que a tothom li agrada omplir-se la boca de la paraula cultura i després mai hi ha pressupost suficient? Arribats a aquest moment, germans estimats, repeteixo com cada setmana, que Déu faci més que nosaltres. Amén.

0: estem escoltant això i estem saltant aquí a la taula, a l'estudi, tothom fent els moviments com si fóssim directors. Si no som directors, almenys jo no ho soc, de director. No sé si en Marc Sala ja acabarà sent director.
1: Jo director no, musical no, però de moment em conformo a ser director artístic de pròpera, que ja és molt.
0: Veus, ja és una altra. I també tenim nosaltres la Laura Brasó, soprano.
2: Bones. Aquí estem.
0: Què tal, Laura?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Jo també que estiguis aquí perquè, diré allò, vaig conèixer quan començaves.
2: Quan començàvem del tot, sí, sí.
0: I en canvi ara estàs en un punt...
2: Encara també estem començant, però una mica més avançats.
0: Tota la vida, tota la vida.
2: Sempre
0: I per què esteu aquí? Doncs perquè el dimarts vinent, dia 26, al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat hi haurà un concert benèfic participatiu. És amb l'òpera al cor. I estan aquí els dos convidats, tant en Marc com la Laura. Òbviament, vosaltres dos teniu l'òpera al cor. I no només al cor, sinó, a més, esteu participant contínuament des de l'escenari i des de fora de l'escenari, perquè sempre s'ha de dir que allò que veiem a l'escenari és una cosa que s'ha estat treballant i treballant i treballant i treballant abans d'arribar allà. Marc, explica'ns una mica com ha sorgit això.
1: Això ha sorgit d'una idea de fa molt temps, d'un desig prolongat que per fi ara es fa realitat. Nosaltres ja feia des del 2019 que l'associació a pròpera d'aquí a Sant Cugat programem més de 40 activitats a l'any i encara no havíem fet mai cap concert al Teatre Auditori. Tampoc, vull dir, el tipus de format que fem és òpera de cambra, que on realment ens trobarem a casa serà, com no, al Teatre de la Unió. Que ja cada vegada sembla que estigui més a prop, però fins que no el tinguem, doncs...
0: Ara sembla que...
1: Sembla que sí,
0: perquè ja s'ha fet un acte previ amb la idea de preparar un espectacle el mes d'octubre, novembre, però el que és la programació normal, teòricament, no començarà fins al febrer.
1: Estem tots expectant. Nosaltres els primers també, perquè és el lloc ideal on podré fer el que la nostra raó de ser, que és l'òpera de cambra. Òperes per un tipus de teatre com aquest. Per què? Perquè al Teatre Auditori es fan, i molt bé, des de fa molts anys, les òperes de gran repertori que porten la Fundació per a Catalunya i que tant la Laura com jo hem tingut el plaer de cantar i participar. I aleshores aquesta primera aventura, diguéssim, o repte d'oferir i organitzar un espectacle al Teatre Auditori, ho fem per una bona causa. Aquí el que hem fet és un concert participatiu, com hem dit, en el que hi haurà cors d'òpera, àries d'òpera, solistes, però cinc solistes que després presentaré, però sobretot hi haurà un cor format per diverses corals i també obert a qui hagi volgut participar, gent individuals que s'han pogut sumar i han sigut acollits per pujar amb nosaltres a l'escenari, compartir des de l'escenari, viure l'òpera des de l'escenari, amb aquest concert on hi haurà, doncs, això, una selecció dels millors cors d'òpera i àries. I tot això per una bona causa, no només social i comunitària, que ja ho és prou de bona, sinó també benèfica, doncs tots els beneficis estaran destinats a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
0: Això és una gran notícia, penso.
1: Esperem que sí. De moment l'acollida ha sigut molt bona. Falta encara... No arriba una setmana, però ja tenim més del 60% venut. Es veu tot vermellet, ja, la platea. I o sigui que serà una gran acollida. Estem rebent. I sobretot perquè... Per què la Fundació Carreras? Perquè, doncs, tenim l'honor de que el tenor Josep Carreras, una eminència, una persona que tothom coneix, però nosaltres com a cantants d'òpera, doncs, té un component per mi emocional i personal molt important, perquè he nascut escoltant la seva veu i la meva vocació s'ha desenvolupat aprenent de com cantava, doncs va acceptar ser el primer membre del comitè d'honor de pròpera, que es presentarà just aquell dia, i a més tinc una bona notícia, no sé si la puc dir.
0: Home, penso que sí. Jo penso que...
1: Sí, no?
0: Em sembla que l'estem esperant tots, però...
1: Bueno, sí.
0: Digue-la ja.
1: Doncs, si tot va bé, ja m'han confirmat per escrit i per telèfon que hi haurà l'assistència del propi Josep Carreras el dia dimarts. on li farem entrega d'un d'aquest diploma, on d'alguna manera farem aquest nostre sentit homenatge també a través del repertori i podrem viure tots una experiència molt especial.
0: Diguem que és un artista que té una projecció internacional, ha tingut durant moltíssims anys, vull dir, fent actuant, després d'aquell problema que ell va tenir precisament per la creació després d'aquesta fundació,
1: sí.
0: I penso la capacitat de poder ressorgir, de poder mantenir i de poder doncs, continuar sent d'una manera activa, encara en unes condicions diferents, dintre del món de la cançó, de l'òpera.
1: Aquí a Catalunya hem tingut, i a Espanya, cantants de primera fila, i ell és un dels últims de la seva generació que han passat a la història de l'òpera. Estem parlant d'una veu que perdurarà per sempre, una figura que ha sigut, que ha traspassat fronteres i que les seves gravacions són un llegat que molt poca gent, molt pocs artistes poden considerar-se. Hi ha gent molt bona, però que hagi passat a la història com és ell, amb els dits d'una mà, ens sobren dits.
0: A més, amb coses de tot tipus, i els tres tenors, que va ser mundialment una aparició que es va produir en moltíssims anys i que va ser fulminant. Però jo recordo una gravació fantàstica de West Side Story, dirigida pel Leonard Bernstein, sí, que era increïble.
1: Home, no sé, tu l'hauràs sentit, no? Laura, els tres tenors, la West Side Story,
2: home,
1: i tot això.
2: Sí, bueno, és que a mi em fa molta il·lusió participar en aquest concert. A mi, quan el Marc em va explicar una mica la idea del que seria tot i del que es podia fer, primer pel fet de cantar a casa, no? Perquè al final sóc d'aquí Sant Cugat, però a vegades sembla que costa, no?, cantar a casa, vull dir que em fa una il·lusió especial.
0: Bé, torno a repetir, sisplau.
2: Cantar a casa costa cantar a casa, però... Marc?
1: Sí.
2: Però no, estic molt contenta. I em va fer molta il·lusió, i després, evidentment, pues, t'expliquen la causa, i si pots col·laborar d'alguna manera, no?, doncs sempre és una bona idea, i a mi, i ara amb la notícia aquesta, doncs encara una mica més d'il·lusió, vull dir que serà un concert fantàstic, i a més, bueno, ja ara us presentaran els companys, però és un super repartiment, vull dir que serà un èxit.
0: Cas que parlem de 100 i pico de persones, 130 o 150 persones a l'escenari?
1: Exactament, són 110 cantants en el cor, entre les corals Carmina, Quodlibet Grup Coral, de Montserrat, també que són dirigit per Albert Santiago, a la Coral Carmina pel Daniel Mestre, però també tenim el Cor Infantil Sant Cugat, d'aquí d'Aula de So, dirigits per Oriol Castanyer, i també el Cor Crescendo i Cor Jove de l'Escola Municipal de Música d'Eixample, Joan Manel Serrat. O sigui que hi haurà 110 persones de totes les edats, perquè a vegades ens oblidem que a l'òpera també hi ha cors infantils.
0: Sí, sí.
1: Jo, de fet, dec la meva vocació, inclús abans de sentir els tres tenors, que també van influir, i ja m'agradava l'òpera aleshores, el cor de Carmen, el cor de nens, sí, de soldats de Carmen.
0: Sí. Uh-huh.
1: I va ser aquí quan jo em vaig adonar que m'agradava l'òpera.
0: I també la Bohem.
1: La Bohem hi ha també, sí, un petit cor
0: petit
1: infantil.
0: Un petit moment. Però...
1: Aquí sentirem el cor de nens de Carmen i també el cor de nens de Turandot, que també són dos moments preciosos.
0: Hi ha més cors encara.
1: I aquests són els cors i les persones que s'han apuntat, a més, que han sigut acollits com a cor participatiu, perquè és una experiència oberta a tothom. Però, clar, tota aquesta gent més d'un rang artístic amplíssim, des del més amateur que passava al carrer, diguéssim, que té l'oportunitat de pujar, fins als més professionals que estan trepitjant escenaris més importants d'Espanya i de fora, com és el cas de la Laura, que... sí, Sant Cugatenca, però és que...
2: Sí, sí.
1: Però no ve aquí perquè sigui Sant Cugatenca, ve perquè és una de les més sopranos de la seva generació.
0: Ara ens ho explicarà.
1: Això li preguntarem, però és que a més tenim, a part de la Laura Brasó, tenim a la mezzosoprano Olga Sinyakova, ucraïnesa, però que viu a Madrid, que ha fet un gran èxit cantant Norma, el rol de Dalgisa, de la Fundació per a Catalunya, amb qui vaig compartir escenari. El tenor mallorquí Antoni Lliteres, que també el coneixem aquí perquè hi ha vingut abans, jo mateix. El baix Jeroboam Tejera, de Canàries.
0: Que actua molt freqüentment amb la, la Fundació Òpera de Catalunya.
1: I sí, i que últimament està cantant al Teatre de les Palmes i a tot arreu, vull dir, també té una gran carrera. I tot això acompanyats aquest cop, que és el primer cop que ho fem, ho farem a piano, però no amb un piano, no. Això li vaig demanar al mestre, director i compositor Miquel Ortega si podia participar, va dir de seguida que sí. I em va dir, ostres, Marc, però si no tenim orquestra, el que podríem fer, que jo vaig fer en un concert solidari a Granada, em va dir ell, amb dos pianos a mitja cua, i aleshores ell tocarà el piano i també tocarà a quatre mans amb la Berta Brull, també que la coneixem, també va venir al Festival Proper l'any passat. Per cert, aquest concert amb el Carles Patxón era per presentar un disc que ha guanyat el Premi de Rock. O sigui que també estem d'enhorabona. Doncs tornarà aquí la Berta Brull a tocar el piano amb el Miquel Ortega, que se l'anirà alternant, a vegades dirigint, a vegades tocant, però serà ben curiós. Això sí, això volem que es converteixi en una cita anual, i en vista de com estan les coses, ja dic que està sortint bé, perquè l'any que ve, això sí, ja tinguem els patrocinadors que han de fer possible que això sigui amb una orquestra.
0: Perquè quan vas sorgir la idea, tu, quan vas començar a pensar en fer-ho i en posar-ho en pràctica?
1: Sempre havíem volgut fer alguna cosa al Teatre Auditori, però una cosa adequada per cada escenari. Nosaltres no fem la Bohème, no fem la Traviata, no fem grans produccions com fan el Liceu o la Fundació per a Catalunya. Nosaltres fem produccions que són adequades per un teatre auditori, per un teatre de Sarrià, per un teatre casino, pel Casino de Rubí, per el Teatre Ateneu d'Igualada. Portar l'òpera en aquests teatres mitjans on no hi ha òpera. Això és el nostre... Però si volem fer una cosa al Teatre Auditori, ha de ser una cosa gran. I una cosa gran havia de ser una cosa participativa. Una cosa de molta gent, oberta a tothom i de gran impacte. Jo vaig participar, precisament, que un exemple que valida, diguéssim, el model, el famós Masies participatiu, no? Que es fa al Teatre Auditori, a part de l'Auditori de Barcelona i per tota Catalunya, tot això. Jo vaig anar com a solista, vaig veure jo, vaig quedar empresonat, em va semblar molt bonica la idea i vaig pensar, això ho hem de fer aquí a Sant Cugat, crec que la gent de Sant Cugat ha de poder venir a trepitjar l'escenari i fer un cor participatiu. I quan ho vam dir a l'Ajuntament, la Núria Escamilla, la regidora de Cultura, de seguida va dir, aquí serem nosaltres, ens encanta la idea i ens han donat el seu suport, igual que ens l'està donant Yamaha i l'Escola de Música, bueno,

0: però nosaltres em sembla que a vegades una mica més. Però estic molt contenta. Sembla que les coses estan començant a funcionar. Aquest any tinc molts projectes que són per aquí a Catalunya, el qual és sorprenent i em fa especial il·lusió. Ara d'aquí poc, després del concert aquest de Propera, me'n vaig una setmana, tinc un concurs a l'estranger, però després ja em quedo per aquí i fem la Carmen.
1: On el fas, el concurs?
0: Faig el concurs Belvedere, a Riga. O sigui que me'n vaig a passar fred, ara que ha arribat.
1: No, creguis, ahir la temperatura a Moscou estava a 31 graus, eh?
0: Sí, no sé, jo a Riga vaig mirar ahir i posava 11. I vaig pensar, 11 ara una altra vegada? Jo que ja m'havia fet una mica... Però bueno...
1: Pot ser que no arribis allà, la cosa s'hagi doblat.
0: Esperem que sí, perquè jo 11 ara mateix em pilla malament. Però bueno, farem.
2: La Carmen, on dius que la fas?
0: La Carmen a Tarragona, sí. En el festival aquest que organitza l'Àngel Òdena. I faré el rol de Micaela, que vaig fer també ara fa el mes de febrer a Oviedo.
1: Sí.
0: I res, després tinc també el meu debut a Itàlia aquesta temporada que ve.
1: Molt bé.
0: Amb la qual estic molt contenta. Van passant cosetes.
1: No, m'imagino que és el de sempre, que necessites per exemple fer això perquè a la vegada una actuació de canta una altra.
0: Exacte.
1: És probable, no? Això és així.
0: No, i que mai saps qui t'està veient. Vull dir que és les coses... Jo crec que tots els concerts, totes les coses que es puguin fer sumen i t'aporten d'una manera diferent cada una, però tot suma i tot ajuda a formar la carrera.
1: El programa que he vist, totes les àrees, els duos, el cos, etc., realment està amb dos parts, uh-huh. I està, jo diria, amb els autors més reconeguts i més coneguts. Perquè aquella llista famosa de l'Òpera Veïs, que sí. Posen les 10 òperes que més es fan a tot el món, doncs aquí, de les que hi ha, com a mínim, 5 estan aquí.
2: Aquí la meva feina com a director artístic, jo aquí cantaré com tots, però com a organitzador i la feina del director artístic és oferir un programa que sigui interessant i que pugui agradar, i efectivament totes les òperes i fragments seleccionats són de gran impacte i són famosos, però aquest no ha sigut l'únic criteri. Aquí, més enllà d'això, hem pensat que si això havia de ser un homenatge a Josep Carreras, doncs el fil conductor és que tots aquests títols són òperes que el Josep Carreras va cantar a l'escenari i va excel·lir, diguéssim, i d'alguna manera és la manera de fer aquest petit fil conductor que no és simplement fer perquè sí. Són òperes com Il Trovatore, com Carmen, de Bizet, Romeo i Julieta, que encara se'n recorden al Liceu com la va cantar, o la Bohème, Tosca, Lucia de la Mermur, aquesta gravació mítica amb la Cavaller, Pagliacci... I també una pinzellada catalana, perquè és un tenor català que a més s'ha significat molt en aquest sentit. Doncs hem posat un tros de cançó d'Amor i de Guerra, que té també una gravació de referencial, no? Com
0: sí,
2: moltes.
0: Sí.
1: Oi? En aquest cas el faràs tu.
2: Aquest sí, tindré el privilegi i el repte i el compromís, no? La responsabilitat de
1: cor,
2: cantar això davant seu.
1: Tens el cor...
2: Sí, hem intentat que hi hagin peces, clar. Mireu, hi ha cors, com el del Cor Trovatore, o molts altres, que canta el cor sol, però hem volgut integrar-ho, perquè jo crec que l'experiència ha de ser de que el cor i els solistes tinguin un moment de trobada. Per això hi ha moltes àries que s'han triat precisament perquè tenen cor, com és la Oda del Pirineu, de Cançó de Mare Guerra, com és el Nessun Dorma, de Turandot, com és, per exemple, el Brindis de la Traviata, o la Carmen, la vanera de Carmen. I això sí, volem acabar... Sí, acabarem amb el Brindis de la Traviata, que és una cosa que jo intento evitar per tots els mitjans, però crec que la Traviata havia de ser-hi. I una bona manera d'acabar. Però en realitat el comiat serà encara més especial, perquè aquí cantarem tots, solistes, cor, i intentarem, convidarem el públic que també canti amb nosaltres per fer una cloenda ben especial i ben emotiva amb el Va Pensiero del Nabucco, que és una melodia que tothom coneix, que no té una dificultat vocal, que és assequible per tot el públic. Si fem que tot el teatre auditori canti junts, bona feina haurem fet, no?
1: I el contingut de Va Pensiero, el que diu, és molt important i molt actual.
2: Sense entrar en disquisicions polítiques... Jo
1: sense entrar-hi, però és així.
2: És un cant d'unitat, és un cant de comunitat... És un cant d'enyorança, de nostàlgia i de molt sentiment. I jo crec que si l'harmonia es mescla entre l'escenari i el públic, jo crec que sortirem amb un molt bon

0: sabor de boca, no?
1: I tant que sí.
2: I Laura té aquí, doncs, dues, tres... La Bohème, tens el fragment de la Bohème.
1: Bohème, Pagliacci, i després farem el quartet de Rigoletto, que aquí he hagut d'estudiar, perquè això no ho he cantat mai.
2: Que és fantàstic.
1: És fantàstic, sí, sí.
2: És fantàstic, perquè és, bueno, Vega Filla de l'Amore, és extraordinari.
1: No, no, a mi m'encanta, la veritat, super. No, no, aquestes coses també, perquè a vegades també et proposen, fem això, vale, això no ho he cantat mai, dius, bueno, pues ara he d'estudiar, d'això, i també està bé.
3: O de rodar una àrea que potser s'ha de cantar aviat i que vols posar en veu, fet, i provar-la, no?
1: De fet, el debut que tinc a Itàlia és per faré Pagliacci. Llavors, em va estupendo passar la net de provar-la.
2: És la primera vegada que faci
1: Pagliacci? Sí, serà la primera vegada. I, de fet, aquest dia, el dimarts, serà el primer dia que ho canto en públic. O sigui que debut de Pagliacci...
2: No, i és un fragment també molt, molt interessant.
1: Sí, és una àrea que igual la gent... Potser no és de les més conegudes, no? Però...
2: Diuen nova petita, a mi em fa gràcia això nova petita.
1: Sí, bueno, petita. Quan et poses a estudiar dius, tan petita no és.
2: No, per això t'ho dic, Que diu nova petita, va, és nova petita. No, no, no, és igual. Perquè efectivament encara que en el temps, la durada sigui més curta...
1: Però és intensa.
2: El que es demana és molt intens, tal com dius, o sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra. A vegades, 3 minuts i mig...
1: Però quins 3 minuts i mig,
2: eh? Són fonamentals,
1: I
2: això, i a més, quan abans prèviament no hi ha un temps encara, i ara engego.
1: Exacte.
3: La Laura, deies que trobes a faltar que et cridessin més per cantar aquí a casa, però d'aquí 2 dies el que serà difícil és cridar-la i que pugui venir, perquè, clar, està cantant tant por ahí, que, bueno, nosaltres des de propera, bueno, ja ho estem intentant, que torni que puguem.
2: Bueno, però jo penso que ella ja farà el possible perquè això pugui conjuminar-se.
1: I tant, que sí, sempre.
2: I
1: dir
2: una cosa i l'altra, no?
1: I tant. I a mi és que em fa una il·lusió. Si és que a mi cantar aquí em fa més il·lusió que cantar... Així ho dic amb la boca petita, però em fa molta il·lusió cantar a casa. Jo m'he criat aquí, a l'auditori. Jo recordo de petita, jo cantava amb el cor de l'escola de l'escola Fusió, que jo estudiava allà. Cantàvem, fèiem tots els projectes per Nadal a l'auditori i tal. Ara anar allà i cantar...
2: Jo recordo el primer concert, el primer que vas fer va ser amb l'escola Fusió.
1: Exacte.
2: I va ser, si no m'equivoco, a l'església...
1: A l'església vaig cantar... Sí, és que no sé si era el primer o d'això, però, bueno, dels inicis, inicis.
2: Dels primers.
1: Sí, em devia tenir jo 16 anys o 15, 16 anys, sí.
2: I dic, clar... Estava ja segur i vaig pensar, qui és aquesta noia? No, en sèrio, vull dir, la primera reacció... Sí. Una cosa és veure i una cosa és escoltar.
1: Més així, soc petita, baixeta, tal... Tothom m'ho diu, se m'ha de tan petiteta i...
2: Bueno, de totes maneres, s'ha de dir que una de les evolucions que hi ha hagut amb l'òpera, a les últimes 2 generacions, ha sigut que el fet del cos, aquell cos que semblava imprescindible, dels tenors i de les sopranos, i potser no tant de les mezzos, però els... Doncs de molt,
1: corpulents,
2: molt, molt Montserrat Caballé, per entendre'ns.
3: Ara s'haurà de cantar bé i hem d'anar al gimnàs, tu.
2: Això ha canviat radicalment. O sigui, el físic que semblava imprescindible, doncs una massa de corpòria per poder fer segons què... La tècnica això ho ha superat.
1: No fa falta, això. No fa falta, i quasi que és millor, perquè tu creus més... L'escenari, tu veus una òpera representada. Diuen, aquesta té 15 anys, i tu i veus segons què, dius, pues igual no, costa més d'entendre-ho.
3: Però sí, l'important és... A veure, l'imprescindible és important. El físic du rol, que diuen, és important. Però la veu és imprescindible.
2: És que parlem de l'òpera...
3: No és important, és que sense això no hi ha res. A partir d'aquí, si s'ha de cantar, i les notes han d'estar totes, i l'expressivitat, i la musicalitat ha d'estar... I a partir d'aquí, si a més, doncs ets bon actor, i dones el rol, doncs magnífic.
2: És que l'òpera és l'òpera completa.
3: No per a total.
2: Ja, per a total. O sigui que hi ha de tot. Si un canta molt bé, però no escenifica bé, no gesticula tal com ha de gesticular, o no fa aquell tipus d'èmfasi i tal, allò mateix sona i no arriba. I això és així.
3: L'art és comunicació.
2: Sí, però hi ha un tipus de música que, que permet determinades coses, no? Tu sents a vegades una cosa i si no ho veus no passa res, però escalopa necessites veure-ho. Tu fas un paper en aquell moment dramàtic i tu has de demostrar, no només amb el so, sinó amb la teva figura, amb la teva cara, amb, amb les teves faccions, amb el teu gest en aquell moment, no? Per el pal·liatge, quan feia el pal·liatge, necessites demostrar.
1: Sí, sí, sempre, jo estic d'acord amb el Marc que la veu, evidentment, ha de ser lo prioritari i no té cap sentit que no fos així. Però sí que és veritat que tota la resta també ajuda. Llavors, pues, tot el que sumi, endavant. Mm.
3: Jo sempre dic que això és una... Si l'òpera és... Els directors d'escena em mataran, perquè, clar, ells reivindiquen la seva banda. Però si siguem equànims, posem-nos serios. L'òpera, si fos una empresa que surt a borsa... Les accions, el 51%, com a mínim, per no dir el 60%, ha de ser la música. Clar, l'altre 40% és molt important, però només amb aquest 40% no tens òpera. Vull dir, necessites que realment la música... I la música vol dir la veu, i vol dir l'orquestra, vol dir... Tu pots comprar-te un... Vull dir, hi ha hagut una discografia, no?, vull dir, d'òpera, vull dir... Es venien. Hi havia una indústria milionària que ha desaparegut, però que eren gravacions d'òpera només... de sentir-les, això es venia. Ara, com vulguis vendre un DVD sense música, per molt que bé que actuïn, aquest DVD no es ven.
2: Vull però dir que... això que apuntes tu, a mi m'ha interessat sempre molt. La dictadura de la direcció d'escena...
3: Això ha arribat.
2: I dic dictadura. Ha arribat un punt, per mi, de, no dic modificar, sinó inclús trair l'òpera. Sí, determinades escenografies, determinades maneres de presentar, jo ho sento, has de dir un nom.
3: Sí, ja sempre, ja sé qui eres.
2: Ja sé què diré, no?
3: Sí, home.
2: Don Calixto.
3: El Vieito.
2: Vale. Jo penso que, clar, posar segons quina persona en una acció determinada, tot i que es pot imaginar que podria passar, no relaciona amb el que estan dient. I això, per mi, és una traïció, és trair-ho.
1: Jo tinc la teoria de que mentre l'argument s'entengui, que per mi és perquè jo he fet produccions que igual no són l'establert, no, el que tu t'imagines d'entrada, però si pots seguir l'argument, no?, i si jo puc defensar-ho i dient les paraules que he de dir segueix tenint un sentit, per mi funciona. Agradarà més a una gent, agradarà menys a una altra. Hi ha vegades que no, que et perds, perquè dius, bueno, ara aquí ja no entenc ni el que estic dient i això no sé com justificar-ho, i llavors aquí ve la feina del director d'intentar convèncer-te o intentar explicar-te el per què i tu intentar després que això es tradueixi al públic, no? Però, clar, és que aquesta feina ha d'existir, també.
2: Sí, és que jo penso que actualitzar és vàlid. Uh-huh. Insisteixo, no és un tema d'actualitzar, per exemple, no sé, físicament, que perquè hi ha escena, no... Es pot dir, no passa el segle XIX, pot ser el segle XX. Això es pot fer. Uh-huh. El que penso que no es pot fer és que el que s'està dient, el que s'està dient cantant, s'està dient en un ambient que no reprodueix el lloc, la forma que s'està dient. Això és per mi el problema principal, a vegades. Això passa en teatre igual.
1: En
2: teatre passa exactament el mateix. Hi ha una actualització, o sigui, no sé, per dir alguna cosa, doncs una obra que està situada a la Barcelona del principi del segle XIX, doncs si es passa després de la Guerra Civil, automàticament determinades paraules que es diuen, inclús les paraules, són diferents.
1: Sí, sí, al final, clar, jo entenc que ha d'haver-hi aquesta feina i que és una feina que al final, vull dir, s'han fet... moltes produccions d'una mateixa òpera, amb la qual s'han de buscar punts de vista nous, no? I aquesta feina d'existir, s'han de fer produccions noves i a vegades hi ha algunes que són més acertades i altres que menys, però al final nosaltres la nostra feina és la del Marc i la meva. Al final la nostra és arribar allà, cantar i intentar defensar el millor possible la versió que t'estan explicant d'aquella història.
2: I el teu personatge.
1: I el meu personatge. I a vegades és més fàcil i a vegades és més difícil, però crec que és el que ens toca i a partir d'aquí l'altra feina és d'una altra persona i aquí jo ja no... intento no mullar-me. Algunes que m'agraden més i algunes menys, i ja està.
3: Totalment d'acord amb el que diu la Laura. Jo, igual que he defensat la música, també ara posaré l'altra banda. És una qüestió d'equilibris. Vull dir, necessitem que tot estigui en la seva justa mesura, però que reivindicar la part escènica, perquè... I reivindicar també, escolta, per què no? Que l'òpera sigui un espectacle viu i que no sigui una peça de museu, sempre es faci igual. Si ho actualitzem, l'important és per què, i que tingui sentit, un missatge, una clar, i que es respecti la música. A partir d'aquí, el dret també a que la gent provi, s'arrisqui i, per què no, s'equivoqui. Perquè el Cristo Vieto es pot haver equivocat en una peça, però en canvi una altra, si no, no estaria encara sent director d'escena, Cristo Vieto o qualsevol director d'escena actual, vull dir, ens hem de poder equivocar.
2: O precisament per això, des del punt de vista comercial, és productiu.
3: Bueno, l'escàndol ven, no, dius?
2: Exacte.
3: L'escàndol ven, és notícia.
2: Però llavors per mi hi ha mides. Si tu ho canvies. L'última traviada que es va fer aquí, l'altre dia, doncs l'acció estava al segle XX. No hi havia cap problema, en absolut. Sobretot perquè el contingut de l'obra, el que passa...
3: Perquè és universal. Verdi volia que la gent anés vestida de l'època, de la seva època. La seva època vol dir de la nostra època. Podria ser amb roba d'ara.
2: Sí.
3: I això és el que voldria, el que volia Verdi. No que anessin del segle XIX, de la seva època, ni del segle XVIII. Això ho entenem. Però, clar, hi ha òperes que són més fàcils de, potser, de donar-li una... Perquè són més universals. Però, clar, una òpera com Aïda, que passa a Egipte, no?, dels faraons. Clar, si la poses una parada de metro, és més complicat.
1: Sí.
3: És més complicat. O Madame Butterfly, clar, que és una geisha.
1: Se'ns complica la cosa.
3: Home, saps, aquí hi ha la imaginació de ser una mica...
2: un trobatore que estava a la guerra de Bòsnia i Herzegovina.
3: Bueno, aquí hi ha... Per què no? Però, bueno, a París s'han vist bohems de la lluna, amb astronautes.
1: Sí, exacte.
3: Sí, això ho entenc. M'agradaria entendre una mica per què, però...
1: Bueno, cadascú té la seva explicació. És un altre debat, això.
3: I que s'entengui.
1: Exacte.
2: Tornem al concert del dimarts.
3: Sí, va, que nosaltres no posarem poems a la lluna.
2: I acabem de dir que, efectivament, doncs, hi haurà aquestes dues parts amb fragments molt interessants i que hi haurà això que apuntaves, Marc, que hi haurà àries i duos i col·laboració amb els cors. I aquest final, en el que s'intentarà que hi hagi una participació inclús del públic en l'última
3: peça. Jo crec que el més important és que tothom que ens escolti vagi a la web. La web apropera.cat, repeteixo, apropera.cat, perquè allà hi ha tota la informació i, a més, si s'apunten a la nostra newsletter, els enviem no només el programa demà, sinó també la playlist de Spotify, perquè sentin la música abans del concert i, per què no, després del concert. Perquè el que volem és que l'experiència duri, que la gent a casa gaudeixi de l'òpera i vingui al teatre ja perquè sigui la catarsis, no?
1: I jo he de dir, afegeixo aquí, que si tu vas a una òpera i l'has escoltat abans i saps de lo que va, se't fa molt més ameno, eh? Que hi ha molta gent que diu, és que és molt llarg. No, tu ves preparat una mica i ho disfrutes molt més.
3: Clar, a l'òpera i al concert...
1: S'ha d'anar preparat.
3: Clar, o si vas al Sant Jordi a veure l'últim disc de la Lady Gaga o de la Beyoncé...
1: Exacte, si ja coneixes...
3: Sí, home, clar, si no l'has sentit, home, no t'emociones igual,
1: claro.
3: No? Que si és el temazo que tens al cap.
1: Exacte.
2: També cal dir que, a part de les persones que hi vagin personalment i comprin la seva entrada, hi ha la possibilitat d'aquesta fila zero de poder col·laborar.
3: Sí, això és important. Hi ha gent que vol col·laborar i no pot comprar una entrada perquè no pot venir. Si entreu a propera.cat amb més informació, allà hi ha la manera de fer la vostra contribució per la causa, que és la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. I la leucèmia i la va patir, per això va crear aquesta fundació amb el seu nom, i dissortadament, qui més qui menys, tots coneixem algú o ens toca de més a prop o de més lluny algú que hagi tingut càncer o pròpiament leucèmia, o sigui que creiem molt en poder ajudar.
2: Doncs repetim, dimarts vinent, dia 26, a les 20 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, el concert benèfic, el primer concert benèfic de Pròpera, amb tota aquesta quantitat de persones que estan a l'escenari i a la vegada la participació que es demanarà a la gent que estigui entre el públic. Marc Sala, moltes gràcies.
3: A tu.
2: Laura Barzó, no
1: a
2: cal
1: vosaltres.
2: Dir-ho. I esperem que ens tornem a veure aviat perquè puguis explicar altra vegada que s'està preparant tot aquest nou, per la temporada que ve, el nou concert...
3: Home, sí, tenim el festival cada tardor i el festival a propera. I ja tenim el punt de caramelo, que se'n diu, per poder-ho explicar. Així que estigueu atents, perquè a la tardor hi haurà festival a propera 2026.
2: I podem dir, esperem que sí, que es farà el Teatre de la Unió.
3: Aquesta vegada, aquest any, sí, jo que no, però estem desitjant que sigui ja per any que ve, si Déu vol.
2: Mare, gràcies, Laura, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins a la propera.
3: Gràcies.
1: Fins aviat.

Ah, això que estàvem escoltant és la fantàstica pavana per una infanta difunta de Maurice Ravel. I per què? Doncs perquè el concert que farà l'Orquestra Simfònica Sant Cugat està basat gairebé tot en Maurice Ravel. Però abans cal dir que avui dijous, a les 20 hores, al Bar Bocamoll del Casal de Torreblanca, la PUA presenta aquests concerts de petit format amb Mellow Trio, que és música pop, soul i neofunk. Cal dir que aquests concerts del Bar Bocamoll, doncs, com ja és evident, ja s'estan acabant. Passa com tot el que està passant en aquest moment, que deia al principi a la homilia, i és que sembla que s'acabi el món artístic, en aquest cas a meitat de juny. I el divendres, com deia també, a les 20 hores, al Teatre Auditori Emma Vilasau Sant Cugat, concert d'Orquestra Simfònica Sant Cugat, en aquest cas dirigida pel seu mestre titular, Salvador Brotons, amb el pianista francès Vincent Larderet, que és el solista del concert per a piano i orquestra de Maurice Ravel, per mi un dels concerts de piano més importants que hi ha a la història de la música. El Ravel, que se sentia d'aquesta pavana i després en el concert sentir aquest concert per a piano, ens transporta a un univers sonor delicat i brillant. Perquè el concert per a piano hi ha una mostra de la necessitat de virtuosisme, i aquest mestratge de Ravel, ell, en Vicenç Larderet, és un professional, un especialista en Ravel, i suposo que realment tindrà molt, molt, molt d'interès. Però és que completant el concert hi ha la sinfonia número 1 de Brahms, també una de les sinfonies més importants que es pugui recordar, i el principi d'una obra extraordinària del mestre austríac. I diumenge, a les 19 hores, també al Teatre Auditori Emma Vilasau, el concert de Passió en Vega, el títol de Passió en Almodóvar, amb una revisió d'algunes de les cançons, de les peces musicals, de les bandes sonores del director Manchec, que va haver acompanyada per un quintet de música. Ja recordeu la setmana passada que vam tenir precisament la Passió en Vega amb nosaltres en aquest programa, i el que van comentar, doncs, tota aquesta distribució de peces molt importants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat també sense acord. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre la reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses de negociació. Tot plegat, quan avui continuen també les mobilitzacions, concretament a les Terres de l'Ebre i a Tarragona, anem de fet fins a Tortosa, on hi tenim el nostre company, el David Benito. David, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs esta és la tercera jornada de grans manifestacions des que portem el curs iniciat aquí per reivindicar als professors i les professores i tot el sector educatiu millores salarials i també una reducció de les ràtios. La de, que s'està produint ara mateix en concret forma part d'una gran manifestació de dos columnes. Nosaltres estem en una d'aquestes que ha sortit de l'escola Cinta Curto i que ha estat entrant a diferents centres escolars i a diferents instituts per també intentar solidaritzar-se amb els professors que no havien pogut sumar-se a aquesta vaga per serveis mínims. Ara, aquesta mobilització, aquesta columna, es traslladarà fins a la plaça del Mercat, a la plaça Barcelona, on se sumarà l'altra columna que ve des de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Els sindicats es troben confiats que la majoria de reivindicacions són legítimes i que, per tant, creuen que s'entraran a negociar al Departament d'Educació i que, finalment, hi haurà un acord. Si no, amenacen que totes les vagues que queden convocades per a la resta de curs les seguiran fent fins que trenquin aquest enderroc del Departament d'Educació.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, han segellat aquest matí l'acord dels pressupostos. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos ara, amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda també mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i 28. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia i Finances.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no? I crec que bueno, avui donem un missatge també esperançador de certeses, d'estabilitat que entenc que la societat catalana també ens reclama.
1: I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat la presumpta estafa al suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència assegura que l'empresari, un britànic resident a França,

Bon dia i bon dijous, 21 de maig de 2026. Avui a l'Enjoc tornarem a parlar de la final de la Champions femenina, que arriba en només dos dies, d'aquest dissabte a Oslo, a les 6 de la tarda. Barça i Olímpic de Lió es veuen les cares en una nova final de Champions. Pere Romeu contra Jonathan Giraldez, l'ex-lorana que ara entrena el conjunt francès, campió de 8 Copes d'Europa, no la guanya, per cert, des del 2022, quan la va guanyar a Turí, recordem també contra el Barça. L'últim precedent va ser a Bilbao, amb victòria blaugrana ara fa dos anys. Avui, com dèiem, escoltarem més protagonistes. També parlarem de l'última jornada de Lliga, que també juga aquest dissabte, en aquest cas a les 9, amb el Barça ja campió. Ahir va celebrar aquesta temporada amb el sopar de fi de curs a un restaurant de Castelldefels. L'Espanyol encara té opcions de jugar competició europea i el Girona juga a la vida, en aquest cas a Montilivi contra l'Elx, partit declarat d'alt risc amb sold out ja al camp del Girona, en aquest cas en què necessita la victòria obligatòriament per mantenir-se a la primera divisió. Molt futbol, com dèiem. També mirem d'explicar la situació del Lleida, un altre cop enrevessada institucionalment, en bàsquet amb una victòria important de la penya, waterpolo, futbol sala i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, sold out per a l'Uleva, l'Estadion d'Oslo, per a la final de la Champions femenina aquest dissabte.
1: El Barça s'enfronta de nou a l'Olympique de Lió, gran dominador europeu, campió de 8 Champions, però que no la guanyen des de 2022. De fet, l'últim precedent, fa 2 anys a Bilbao, va caure cap al bàndol blaugrana. És la 6ª final de Champions consecutiva per al Barça, que buscarà el seu 4th títol europeu per treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan van perdre contra l'Arsenal, que havia eliminat el conjunt francès a semis. Malgrat la dificultat del desplaçament, s'esperen milers de culers a la capital noruega.
0: En categoria masculina, ahir el primer equip del Barça va fer el sopar de fi de curs en un restaurant de Castelldefels.
1: Hi va assistir tota la plantilla i el cos tècnic, acompanyats la majoria de les seves parelles, a més del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. L'únic que no hi va poder assistir va ser Fermín, que aquesta setmana ha passat per quiròfan per operar-se de la fractura al dit del peu dret i es perdrà el Mundial. El Barça tanca la temporada dissabte a Mestalla en l'última jornada de Lliga.
0: No s'hi juga res al Barça, que ja és campió, sí que s'hi juguen alguna cosa l'Espanyol i sobretot el Girona.
1: El conjunt perico ja ha aconseguit l'objectiu principal, la permanència, però encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. Els blanquiblaus tanquen la Lliga rebent la Reial Societat. Qui s'ho juga tot és el Girona, que està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a primera. El partit ha estat declarat del risc per part de la Comissió Antiviolència i, per tant, el club no permetrà l'accés a la zona local del camp de gent amb vestimenta, símbols i elements d'animació del conjunt visitant. El Girona també ha informat que s'han detectat casos de revenda fraudulenta d'entrades i ja ha activat els protocols per impedir-ho.
0: I un últim punt de futbol, ahir van conèixer el primer campió d'una competició europea aquesta temporada.
1: L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar ahir a Estambul campió de l'Europa League. League superant clarament el Friburg a la final per 3-0 a la 5ª Europa League que guanya el tècnic basc després de les 3 sumades amb el Sevilla i que es va endur al capdavant del Villarreal.
0: En bàsquet, la penya guanya a Tenerife i ja és matemàticament equip de playoff a la CB.
1: Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd i negre, 98-100, que els assegura com a mínim la 6ª plaça a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Genís Morén, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se entrenat només ahir mateix al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular de la CB.
0: Més bàsquet, el projecte del nou pavelló d'esports de Manresa pren forma.
1: L'Ajuntament calcula que s'acostarà uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, visita la ciutat i feia explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar el nou equipament del Congost. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió a parts iguals. Inicialment, la proposta de l'Ajuntament era remodelar l'actual nou Congost amb una inversió de 20 milions, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé 2 temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats, molt a prop de l'actual estadi.
0: Per cert, el nou Congost actual acollirà a finals de juny, ho vam explicar ahir, un partit de la selecció catalana masculina absoluta de bàsquet, en aquest cas que s'enfrontarà a Gran Bretanya, un partit amistós, evidentment, després de 3 anys de no jugar. En handbol, el Granollers Atlètic, el filial del Granollers, va guanyar ahir i jugarà aquest dissabte a Oviedo, el Celan Vinent a la plata masculina.
1: El filial ballesà, campió del grup D de la primera estatal, va superar d'un gol 30-29 al conjunt asturià, ahir en l'anada de l'eliminatòria d'ascens.
0: Com dèiem, dissabte a la tornada. I pel que fa al primer equip, Sergi Franco deixarà el Granollers a final de temporada.
1: L'extrem dret i actual capità de l'equip d'Antonio Rama tanca una etapa d'11 anys al Granollers, amb qui va debutar el curs 18-19. Ha marcat 564 gols en 219 partits oficials. Franco marxa a l'RTB Basel Suís, on també hi juga el seu company, el Granollers Marc Guàrdia.
0: En waterpolo, el Barceloneta va tancar ahir una lligueta de quarts de final de la Champions perfecta, amb 6 victòries en 6 partits.
1: L'última, ja amb la primera plaça del grup assegurada, va ser ahir a Grècia, a la piscina d'Olympiacos, 9-12. Els mariners ja saben que s'enfrontaran a les semifinals d'aquesta Champions en una Final Four que juga de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros hongarès, segon del grup B, a l'altra semifinal es veuran les cares precisament Olympiacos contra el Prorreco italià.
0: Abans, recordem, el Barceloneta haurà de disputar la final de la Lliga a partir d'aquest diumenge amb el primer partit, en aquest cas contra el Sabadell. I a la divisió norma femenina, també la Lliga, avui podem conèixer el primer finalista.
1: Amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu, el conjunt agarenc buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé dimarts, malgrat la derrota al vigent campió d'Europa. Ahir es va jugar el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell, amb victòria clara maresmenca per 13-6.
0: I un últim punt, en futbol sala, avui juga un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
1: Duel que enfronta Rubí Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Aquest cap de setmana molt futbol i molt play-off, Carme. Dissabte, Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Doncs sí, a partir de les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet des de Can Rosés. I quan acabi a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: Això dissabte i diumenge tindrem també més futbol.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, 1:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat, i a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports L'Hospitalet, amb 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Dijous 21 de maig, 13 minuts gairebé passant de la una, comencem parlant de futbol. Ja només queden dos dies per la final de la Champions femenina, que enfronta, insistim, Barça i Lió. Sisena final consecutiva per a un Barça que es vol consolidar com a millor equip d'Europa i treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan van perdre contra l'Arsenal, que també s'havia eliminat el conjunt francès a semifinals. Aquest any va ser al revés i toca aquest clàssic del futbol europeu en categoria femenina, que a més té el morbo. Hem anat recordant que el Lió l'entrenarà l'exblaurana Jonathan Giraldez, que fa dos anys a Bilbao dirigia el Barça campió d'Europa contra el Lió, precisament amb Pere Romeu com a assistent. Avui l'equip blaurana viatja cap a Noruega i podem escoltar més protagonistes que han parlat abans de viatjar, en aquest cas pels mitjans del club, dues futbolistes que tot sembla indicar, tot i que encara no és oficial, que marxen del Barça un cop acabi aquesta final. Les defenses Ona Batlle i Mapi León. La lateral maresmenca parlava d'això, d'enfrontar-se a un equip entrenat per Jonathan Giraldez.
1: A veure, al final l'avantatge o avantatge, bueno, ens coneixem, també el coneixem a ell. Al final, ja et dic, crec que serà un partit supercompetit. És un molt bon entrenador, sabem que anirà a buscar punts dèbils, anirà a buscar coses al final pues, que bueno, ens coneix. Però nosaltres també, al final, també estudiem a l'altre equip, també sabem com és ell. Bueno, al final, ja et dic, serà un partit supercompetit, molt important, molt especial i ja està.
0: I la central aragonesa, Mapi León, que recordava què va significar guanyar la primera Champions de les tres que ha aconseguit el Barça, i també la mateixa Maria León, el 2021 a Göteborg.
2: La primera, perquè és la primera, creo que aunque luego hay muy especiales, la primera siempre es la primera, porque es como, ¿no? Consigues el reto. O sea, lo hablábamos hace poco, no sé con quién lo hablábamos, a una de las jóvenes, yo creo, que era como cuando jugamos contra el Lyon y nosotros éramos inferiores, ¿no? Que acabamos de llegar, tú las veías y era como el rival a batir. O sea, habían ganado un montón de Champions, llevaban no sé cuántas finales. Entonces, el hecho ya de competir contra ellas o superarlas significaba que tú eras el mejor equipo de Europa, que es lo que significa.
0: Una de les que jugarà, o com a mínim serà convocada a la seva primera final de Champions, és la jove defensa santcoatenca Adriana Ranera, que ha passat un parell d'anys de jugar al filial i admirar, per exemple, Mapi León, a compartir vestidor amb ella. Ha parlat amb ella en aquesta prèvia el company de Cugat Media, Joan García.
3: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
4: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
3: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
0: Gràcies, Joan. Com dèiem, aquest dissabte a Oslo, Noruega, aquesta final de la Champions femenina, 25-26, entre Barça i Lió a les 6 de la tarda. Demà a la tarda compareixerà Pere Romeu a la prèvia just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit. En categoria masculina, ahir el primer equip del Barça va celebrar els dos títols aconseguits aquest curs amb un sopar just abans de l'última jornada de Lliga, en què els blaugranes jugaran a Mestalla contra el València. Qui s'ho juga tot, ja ho hem anat parlant, és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a casa per mantenir-se a primera divisió. I l'Espanyol tancarà el curs ja amb la permanència a la butxaca i amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, per la Conference League. En parlava als mitjans del club el lateral de l'Hospitalet, Omar El Hilali, que feia aquesta reflexió sobre la mala ratxa tan dolenta que de 18 partits sense guanyar d'aquesta segona volta.
5: Creo que ha sido un bloqueo mental, que bueno, que es difícil salir de ahí. Una vez ganamos el otro día en casa contra el Athletic, pues todo ha ido mejor y nada. La verdad que ha sido unos meses muy, muy difíciles, pero ahora que se ha dado los dos, pues vamos a por el 3-3. Al final veníamos haciendo una primera vuelta espectacular, luego sí que es verdad también que en la segunda vuelta había partidos que nos merecíamos ganar y nos ha dado, ya sea por nosotros o por factores que no dependen de nosotros, pero ya te digo, lo importante lo hemos hecho, que es dejar al Español en primera, se lo merece y ahora hay que finiquitarlo de la mejor manera posible y si hay la mínima posibilidad de entrar en Europa, pues nos vamos a aferrar a ella.
0: Dissabte a les 9, demà en seguirem parlant. Aquesta última jornada de Lliga, Espanyol-Reial Societat, a València-Barça i aquesta final per a la permanència entre Girona i Elx, partit per ser declarat d'alt risc.

0: Més futbol. En el futbol de casa nostra, el Martinenc ha fet oficial avui mateix la renovació de l'entrenador del primer equip, Toni Carrillo, per al curs vinent. Carrillo porta 3 anys al Martinenc i ha aconseguit 2 ascensos, l'any passat de primera catalana a Lliga Elit, i aquest any, en parlàvem amb ell aquesta mateixa setmana, de Lliga Elit a Tercera Federació, tornant a la categoria estatal 7 anys després, per tant. En declaracions al club, Carrillo parlava dels objectius de cara al curs vinent a Tercera.
1: Els reptes de l'any que ve, doncs està clar que estarem en una categoria molt exigent i serà doncs mantenir la categoria, però assentant-se en aquesta categoria, mantenint-la d'una forma doncs holgada, no? Però que no serà fàcil, perquè estem parlant d'una categoria molt exigent, amb equips molt potents, i per tant, doncs, ja dic, el principal objectiu és, sobretot aquest primer any, és salvar la categoria i si pot ser amb una mica de solvència, doncs millor que millor.
0: El Martinenc l'acompanya a Tercera com a campió d'aquesta Lliga Elit, també ho hem anat explicant, el San Juan Atlético Moncada, i veurem quin és el tercer equip que puja, en aquest cas mitjançant play-off. Aquest dissabte juguen les anades de les semifinals, a les 7 de la tarda al Prat Sant Mauro, i a les 4 i 5 en directe a l'Enjoc TV, al Rubí, poble de Mafumet, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: No va poder ser el passat cap de setmana. La Pobla va fer la feina i va guanyar el Ciudad Cooperativa, però ni San Juan Atlético Moncada ni Martinenc van fallar, i el filial del Nàstic ja mira el play-off d'ascens a Tercera Federació que arrencarà aquest cap de setmana. La Pobla s'enfrontarà al Rubí en les semifinals, un equip que va aconseguir fer-se amb la sisena plaça en la darrera jornada. En canvi, els tarragonins s'han quedat a un sol punt de l'ascens directe. Tot i això, la il·lusió de la plantilla i el cos tècnic és màxima, així com la confiança, malgrat ser conscients de la complexitat d'aquest tipus d'eliminatòries. En parla Xavi Vilagut, tècnic de la Pobla.
3: Són partits doncs, una mica diferents, sobretot també per l'entorn, per l'ambient que hi haurà. I al final, doncs, pel tema també doncs, emocional, no? Al final portem dues jornades ja anteriors que s'han sigut partits molt d'aquest estil, no? I el que intentarem buscar és, amb tot això, intentar doncs, ser nosaltres mateixos, seguir amb la identitat que ens ha portat fins aquí i amb això estem treballant en aquesta setmana.
2: El partit d'anada serà aquest dissabte a Can Rosés, al camp del Rubí, quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i en directe per la plataforma La Xarxa Més. La tornada serà dissabte vinent al camp de la Pobla.

0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, important victòria de la penya ahir a Tenerife, que li dona ja matemàticament el bitllet per disputar els play-offs pel títol de Lliga ACB. Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd-i-negre 98-100, que els assegura com a mínim la sisena plaça ja a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se entrenat només un dia, ahir, de fet, ahir al matí. Encara li quedan 3 partits de joventut per tancar aquesta fase regular de ACB. 2 li quedan al Jaio Post Lleida, que aixeta la permanència assegurada amb 12 victòries, però vol sumar-ne 14. U a U, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
1: Amb la permanència a la butxaca i tenint encara 2 partits per endavant, el Jaio Post Lleida viu tranquil, conscient que l'objectiu principal de la temporada s'ha assolit. Així, a partir d'ara, el vestíbul Bordeus es marca diversos objectius per poder afrontar el que resta de competició amb motivacions suficients com per seguir oferint una bona imatge. La victòria davant el Gran Canària el passat cap de setmana va ser la 12a de la temporada i que marca una xifra rècord en els 2 anys del Jaio Post Lleida a l'ACB, després de les 11 aconseguides la temporada passada i de debut. Ara, un dels objectius dels quals parlàvem anteriorment és seguir fent més gran aquest rècord, ho comentàvem amb el capità Oriol Paulí.
2: Sí, per nosaltres ho és. Encara no hem parlat d'objectius, no? Normalment sempre ens posem petits objectius. Ara era la salvació, evidentment, però queden 2 partits en els que, com dius tu, podem fer història en la curta història del club. Però també crec que és important quedar com més amunt millor, no? Al final ara estem en una molt bona posició, crec que quedar 300 seria un molt bon objectiu per nosaltres i crec que aquest ha de ser d'aquí a final de temporada.
1: Si bé és cert que el Jaio Post Lleida ja té la salvació matemàtica i aquest diumenge juga a oferir una darrera bona imatge davant la seva afició, el Morabanc Andorra, visitant l'Espai Fruita Barris Nord aquest cap de setmana, necessita guanyar per seguir amb aspiracions de mantenir-se a la seva. El partit dona el tret de sortida diumenge a 1:45 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, ja ho explicàvem ahir, la selecció catalana absoluta masculina tornarà a jugar un partit després de 3 anys. Serà el diumenge 28 de juny contra el Regne Unit al Nou Congost de Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Es tracta del retorn del conjunt català que no competia des de l'any 2023, que va plantar cara a l'Argentina en el centenari del bàsquet català amb una derrota per 88-94. Per la capital del Bages, acollir aquesta cita és un orgull i un reconeixement a la seva gran tradició en aquest esport. Escoltem el regidor d'Esports de Manresa, Anjo Valentí.
4: Doncs el proper 28 de juny, a les 12 del migdia, hi haurà un partit de seleccions, Catalunya contra Gran Bretanya, i que, doncs, de nou, doncs, l'Ajuntament de Manresa, i en aquest cas també en col·laboració de la Generalitat, de la Conselleria, doncs, hem demanat que es fes aquí a Manresa, i amb la Federació, doncs, hem lligat aquest acord, que es farà, doncs, això, el 28 de juny a les 12, i per tant us esperem també en Gran Bretanya, que tècnicament no sé si és un equip així all-star, però té un jugador NBA, m'han dit, eh?
3: El rival de Catalunya, la Gran Bretanya, ocupa actualment la posició 44 al rànquing mundial de la FIBA i aprofitarà una estada de preparació en terres catalanes per jugar aquest maig, liderats pel base de l'Olímpia de Milà, Quinn Ellis. En els pròxims dies es farà públic el nom del seleccionador català i la convocatòria on es busca que el base del Masnou

0: l'altre representant català és el Sant Cugat C, que està jugant ara mateix contra el Sant Omer Murcià. De moment, bones notícies també, les vallesanes han aconseguit imposar-se en el primer set per 25-22. El partit ha començat molt igualat, amb alternatives al marcador. Després, les santcugatenques han aconseguit agafar un avantatge que han pogut gestionar fins al final. S'està jugant ara el segon set, en aquest cas amb avantatge per l'equip murcià, pel Sant Omer, amb un 19-21 ara a favor, el Sant Cugat, que recupera el servei. Aquesta tarda continua la competició a partir de les 7, el Cebol jugarà contra el Múrcia, el Sant Cugat contra el Ciutadella.
1: Gràcies, Josep. Anirem seguint, com dèiem, aquesta fase d'ascens en la que competeixen dos catalans, el Cèbol Torredembarra i el Sant Cugat C. De moment, com dèiem, bones notícies. I en futbol sala, un últim punt abans d'acabar, avui jugar un partit de quarts de final de Copa Catalunya masculina que enfronta Rubí i Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana. Ràdio Rubí, Siscolora García.
2: Esportiu Rubí i Canet miraran d'assolir l'última de les places que resta per a la final a 4 de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Aquest dijous a les 8 del vespre al pavelló de la Llana es disputarà l'encontre amb l'anfitrió, l'equip de tercera nacional, el conjunt rubinenc, davant d'un Canet que milita a la segona divisió B. Això sí, a il·lusió no guanya ningú a l'equip que entrena qui escoltem, el David Parrilla.
3: És un repte majúscul el que tenim dijous, és competir contra una equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'Esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la Llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
2: S'ha fet una crida a través de les xarxes socials perquè donin suport tots els que puguin a aquest equip de cara a assolir aquesta fita que els portaria a una competició per enfrontar-se davant de Martorell, Indústria Santa Coloma, així com també Futbol Club Barcelona. El conjunt rubinenc arriba en dinàmica positiva, assegurant-se ja la tercera plaça en tercera nacional, i s'enfronta a un Canet, tot i ser de segona divisió B, que en els últims 10 partits de Lliga només va poder guanyar 2. En cas de victòria de l'Esportiu Rubí, entraria en una fase final i seria una fita històrica per doble partida, ja que coincidirien els nois per primera vegada amb unes noies que també han assolit l'accés a la final, en el seu cas directe, de Copa Catalunya.
1: Gràcies, Cisco, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i l'Oriol Coromí, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
11: Preparat, Eneco?
12: Sí.
11: Temps. Sentit.
12: S-E-N-A-T-I-T.
10: El concurs lingüístic

0: didàctic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
1: Quina seria la paraula intrusa?
2: Casoplón.
3: Correcte. En català, per fer al·lusió...
0: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
4: D-E-S-C-O-A-P-A.
0: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dijous, 21 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 21 de maig, avui amb molt futbol. Parlarem també d'aquesta final de la Champions femenina que arriba en només dos dies entre Barça i Lió, dissabte a les 6 de la tarda a Oslo. També haurem d'explicar la situació institucional del Lleida Club de Futbol, que fa només unes setmanes dèiem que es tenia la garantia de la continuïtat i ara torna a viure una situació límit amb la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. N'estarem pendents i ens ho mirem d'explicar des de Lleida. Com dèiem, molt futbol i també bàsquet, tornant a la part esportiva. Ahir victòria de la penya important per classificar-se ja matemàticament pel play-off. També tindrem waterpolo, futbol sala i handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, sold out, tot venut per a l'Ulleval Stadion d'Oslo per a la final de la Champions femenina aquest dissabte.
1: El Barça s'enfronta de nou a l'Olympique de Lió, gran dominador europeu, campió de 8 Champions, però que no la guanyen des de 2022. De fet, l'últim precedent fa 2 anys a Bilbao va caure cap al bàndol blaugrana. És la 6ª final de Champions consecutiva per al Barça, que buscarà el seu 4th títol europeu per treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal, que havia eliminat el conjunt francès a semis. Malgrat la dificultat del desplaçament, s'esperen milers de culers a la capital noruega.
0: Avui continuarem explicant i escoltant protagonistes d'aquesta final de dissabte. En categoria masculina, i el primer equip del Barça va fer el sopar de fi de curs en un restaurant de Castelldefels.
1: Hi va assistir tota la plantilla i el cos tècnic, acompanyats de la majoria de les seves parelles, a més del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. L'únic que no hi va poder assistir va ser Fermín, que aquesta setmana ha passat per quiròfan per operar-se de la fractura al dit petit del peu dret i es perdrà el Mundial. El Barça tanca la temporada dissabte a Mestalla en l'última jornada de Lliga.
0: No s'hi juga res el Barça contra el València, el Barça ja és campió, sí que s'hi juguen alguna cosa a l'Espanyol i sobretot al Girona.
1: El conjunt perico ja ha aconseguit l'objectiu principal, la permanència, però encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. Els blanquiblaus tanquen la Lliga rebent a la Real Societat. Qui s'ho juga tot és el Girona, que està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a primera. El partit ha estat declarat d'alt risc per part de la Comissió d'Antiviolència i, per tant, el club no permetrà l'accés a la zona local del camp de gent amb vestimenta, símbols i elements d'animació del conjunt visitant. El Girona també informa que s'han detectat casos de revenda fraudulenta d'entrades i ja ha activat els protocols per impedir-ho.
0: N'estarem pendents i un últim punt de futbol. Ahir vam conèixer el primer campió d'una competició europea aquesta temporada.
1: L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar ahir a Istanbul campió de l'Europa League, superant clarament el Friburg a la final per 3-0. És la 5ª Europa League que guanya el tècnic basc després de les 3 sumades amb el Sevilla i la que es van dur al capdavant del Villarreal.
0: En bàsquet, la penya guanya a Tenerife i ja és matemàticament equip de play-off.
1: Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd i negre, 98-100, que els assegura com a mínim la 6ª plaça a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se enfrontat només ahir mateix al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular d'ACB.
0: Més bàsquet, el projecte del nou pavelló d'esports de Manresa ja pren forma.
1: L'Ajuntament calcula que s'acostarà uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, visita la ciutat i feia explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar el nou equipament del Congost. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Superior, Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió a parts iguals. Inicialment, la proposta de l'Ajuntament era remodelar l'actual nou Congost amb una inversió de 20 milions, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé 2 temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats, molt a prop de l'actual estadi.
0: Ho anirem explicant i seguint aquesta obra en handbol. El Granollers Atlètic va guanyar ahir, es jugarà aquest dissabte a Oviedo, al ser l'any vinent a plata masculina.
1: El filial ballesà, campió del grup D de la primera estatal, va superar d'un gol 30-29 al conjunt asturià ahir en l'anada de l'eliminatòria d'ascens.
0: Dissabte, com dèiem, la tornada a Astúries, a Oviedo. Pel que fa al primer equip, Sergi Franco deixarà Granollers a final de temporada.
1: L'extrem dreta i actual capità de l'equip d'Antonio Rama tanca una etapa d'11 anys al Granollers, amb qui va debutar el curs 18-19. Ha marcat 564 gols en 219 partits oficials. Franco marxa a l'RTB Bàsquet el suís, on també hi juga el seu excompany, el granollers Marc Guàrdia.
0: En waterpolo, el Barceloneta va tancar una lligueta de quarts de final de Champions masculina perfecta, amb 6 victòries en 6 partits.
1: L'última, ja amb la primera plaça del grup assegurada, va ser ahir a Grècia, a la piscina de l'Olympiacos, 9-12. Els mariners ja saben que s'enfrontaran a les semifinals d'aquesta Champions en una Final Four que jugarà de l'11 al 13 de juny a Malta, el Ferencváros hongarès, segon del grup B. A l'altra semifinal es veuran les cares precisament Olympiacos contra Prorreco Italià.
0: Abans, recordem, el Barcelona haurà de disputar la final de la Lliga, la Divisió Nord masculina, a partir d'aquest diumenge amb el primer partit, en aquest cas contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina, avui podem tenir ja el primer finalista.
1: Amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu, el conjunt agarenc buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé dimarts, malgrat la derrota, al vigent campió d'Europa. Ahir es va jugar el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell amb victòria clara maresmenca per 13-6.
0: I en futbol sala, l'últim punt, avui es juga un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
1: Duel que enfronta Rubí Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Aquest cap de setmana tindrem molt futbol i molt play-off. Carme, dissabte, Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Doncs a les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet, des de Can Rosés. I quan acabi a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem també més futbol.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, dos quarts d'una, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat. I a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports L'Hospitalet, amb 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Dijous 21 de maig, 9 minuts gairebé passant de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè ja només queden 2 dies per a la final de Champions femenina, a que enfronta, insistim, Barça i Lió. 6ª final consecutiva per a un Barça que es vol consolidar com a millor equip d'Europa i treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal a la final, un Arsenal que també havia eliminat el conjunt francès a semifinals. Aquest any va ser al revés, a les semifinals, el Lió va guanyar a l'Arsenal i toca aquest clàssic del futbol europeu en categoria femenina, després que el Barça eliminés el Bayern de Múnich, que a més té el morbo, hem anat recordant que el Lió l'entrena ara d'explorar a Jonathan Giraldez, que fa 2 anys a Bilbao dirigia el Barça campió d'Europa contra el Lió amb Pere Romeu com a assistent. Avui l'equip blaugrana a viatjar cap a Noruega i podem escoltar més protagonistes que han parlat abans de viatjar, en aquest cas pels mitjans del club, 2 futbolistes que tot sembla indicar, tot i que encara no és oficial, marxaran del Barça un cop acabi aquesta temporada. Les defenses són Navalla i Mapi León. Escoltem ara la tarda al Maresmenca.
1: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de 2, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos-el també una altra vegada cap a casa.
0: I la central aragonesa Mapi León recordava la seva experiència en finals d'aquest tipus.
2: Las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas. Y a veces se gana y a veces se pierde. O sea, al final, esto es el fútbol. O sea, tú haces y entrenas lo que crees que va a funcionar y luego llega el día de la final y te tiene que salir. Entonces nosotros trabajamos para que se acerque más o salga, o haya más probabilidades de que salga lo que queremos que salga. Cada año, cada final es una experiencia diferente. Te da momentos diferentes, circumstàncies diferents, i de totes tienes que aprender. Se suele aprender más de las derrotas.
0: Després de gairebé una dècada com a blaugrana, Mapi León ha estat en les 6 finals del Barça de Champions, que ha disputat el Barça guanyant a 3 i perdent a 3. 2 contra l'Olímpic de Lió, recordem però que fa 2 anys a Bilbao ja es van girar les tornes i va ser les blaugranes que van guanyar a les franceses a final, la final del 2024. Una Mapi León que definia així com se sentiria en cas de guanyar la d'aquest any.
2: Bueno, si ganamos la Champions yo me vuelvo loca, más de lo que estoy, pero me haría mucha ilusión, o sea, me haría mucha ilusión.
0: Com dèiem, aquest dissabte a Oslo, Noruega, aquesta final de la Champions femenina, 25-26, Barça-Lió a les 6 de la tarda. Demà a la tarda compareixerà Pere Romeu, a la prèvia just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit, acompanyat de 2 jugadores. Una en categoria masculina i el primer equip del Barça va celebrar els 2 títols aconseguits aquest curs amb un sopar, just abans de l'última jornada de Lliga, en què els blaugranes jugaran a Mestalla contra el València. Qui s'ho juga tot, ja ho hem anat parlant, és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a casa per mantenir-se a primera divisió. I l'Espanyol tancarà el curs també dissabte a les 9, ja amb la permanència a la butxaca i amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, per a la Conference League. En parlava als mitjans del club al lateral de l'Hospitalet, Omar Al-Hilali.
3: Es normal, al final lo hemos pasado muy mal y la verdad que nos lo merecíamos. Veníamos haciendo las cosas bien, pero no se daba el resultado. Y la verdad que bueno, muy contentos, pero hay que finiquitarlo este sábado. Ahora que hemos hecho 2 partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición? Y la verdad que vamos a por ello porque no tenemos otra mentalidad.
0: Un Omar que no renunciaba a la posibilidad de clasificarse para competición europea.
3: Está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y como te he dicho antes, hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Creo que nos merecemos también esta semana de tranquilidad, pero como te he dicho antes, hay que cerrar lo mejor manera posible y aferrarnos a esa posibilidad, aunque sea mínima, pues que la haya, pues hay que meterse ahí.
0: Dissabte a les 9. Demà seguirem parlant aquesta última jornada de Lliga Primera Masculina, Espanyol Reial Societat, València, Barça i aquesta final per la permanència entre Girona i Elx. Més futbol, tornar a la categoria femenina, encara no ha acabat la Lliga F, però ja coneixem quin és l'11 ideal, que premia 5 blaugranes, Esmei Brooks, Ona Batlle, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Eva Payor, a més d'una altra catalana, la migcampista vegenca Paula Fernández, peça clau d'una Reial Societat que ha estat l'únic equip capaç de treure-li punts al Barça, tercer classificat i classificar-se per competició europea, per la Champions. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Paula Fernández s'ha convertit en una de les jugadores més destacades, amb més minuts i titularitats de l'equip Txuri-Urdin, consolidant-se com el motor de la Reial Societat al mig del camp. A més, ha sumat 3 gols i 4 assistències, tot i que la seva posició de migcampista organitzadora no la situa habitualment a prop de l'àrea. Ella rebia el premi que l'acreditava com a membre de l'11 ideal amb aquestes paraules.
5: Creo que es el premio individual más colectivo y creo que si me dan esto es de reconocimiento de todo el equipo, todo el grupo y que al final para mí es un premio colectivo, la verdad.
4: La bona temporada de la Reial Societat l'ha permès classificar-se per la Champions League de la temporada que ve, a l'haver aconseguit quedar en tercera posició a la Lliga, només per darrere del Barça i el Reial Madrid. De fet, la Paula destacava la victòria contra el conjunt blaugrana com el gran moment de la temporada.
5: Pues yo creo que partido del Barça, que creo que fue un ejercicio de resistencia, porque al final son, es un equipo muy superior y creo que como equipo supimos estar juntas y la que tuvimos meterla.
4: La Sanfruitosenca tenca, doncs, una gran temporada ja pensant en la següent, on a més disputarà la millor competició continental on trobarà els grans equips europeus.
0: Gràcies, Jordi. De nou en categoria masculina en el futbol de casa nostra, el Martinenc ha fet oficial avui mateix la renovació de l'entrenador del primer equip, Toni Carrillo, per al curs vinent. Carrillo, que porta 3 anys al Martinenc, ha aconseguit 2 ascensos l'any passat de primera catalana a Lliga Elit i aquest any, en parlàvem amb ell aquesta mateixa setmana, de Lliga Elit a tercera federació. L'escoltem en declaracions als mitjans del club.
6: Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt, molt, molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, en tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat. Ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
0: El Martinenc l'acompanya tercera com a campió d'aquesta Lliga Elit. També ho hem anat explicant al San Juan Atlético de Montcada i veurem qui és l'altre equip que puja, en aquest cas mitjançant el play-off. Aquest cap de setmana comencen les semifinals. També jugarà la tercera federació el curs vinent al Mollerussa, que vol fer una passa endavant la temporada vinent. Ua, ulla de ràdio, Sergi Guiu.
7: La tercera federació no fa ni 2 setmanes que ha posat el punt final i els equips que no competeixen la promoció d'ascens ja han activat el xip que els porti a configurar de la millor forma possible les plantilles de cara al curs vinent. És el cas d'un Mollerussa que ràpidament, de fet, abans i tot acabar la temporada, va renovar Manel Cazorla com a entrenador. Un tècnic en declaracions a UAU ens explicava que ja estan planificant el vestidor del conjunt del Pla d'Urgell 26-27 i que passen per renovar part del bloc actual.
8: El gruix gros serà d'enguany. Intentarem que es quedin els jugadors que ha anat volant que es quedi i que entenem que es donin aquell nivell i tot el que no tinguem pues, ho haurem d'anar a buscar per incorporar. No serà fàcil perquè el mercat és difícil sempre, va ser difícil a l'hivern, pues, a l'estiu serà igual. Però el club vol fer coses boniques, tenim les eines i les hem de poder.
7: De fet, el conjunt mollerussenc ja ha oficialitzat alguna renovació. La primera d'elles ha estat la del capità i golejador Jofre Graells, que seguirà vestint la samarreta del Mollerussa una temporada més. Al llarg del dia, el club oficialitza d'altres renovacions.
0: Gràcies, Sergi. Precisament a Lleida continua el terratrèmol amb el Lleida Club de Futbol, que es torna a trobar en una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació en uns dies després de la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. Així ho ha manifestat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
9: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, i ho diré així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
0: Un Marc Torres que parlava també del futur d'aquest club sense inversors. L'escoltem.
9: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. No tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
0: N'estarem pendents d'aquest futur de Lleida Club de Futbol. Com dèiem, 2 setmanetes per aquesta data límit, el 5 de juny. En principi havia de competir a Lliga Elit després del descens d'aquest curs. En bàsquet, important victòria de la penya i a Tenerife, que li dona ja matemàticament el bitllet per disputar els play-offs pel títol de l'ACB. 98-100 van guanyar els verdinegres al Tenerife, en aquest cas, amb el debut del pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va notar 4 punts. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
10: Bon dia. El Joventut s'ha classificat ja matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se. A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi en la sisena plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. Els de Dani Miret van viure un partit surrealista amb una primera part on no van defensar gens i el Tenerife, que va tenir la baixa de la seva estrella Marcelinho Huertas, va agafar 17 punts de renda. La penya va anar retallant mica en mica fins a arribar a un final a cara o creu. Cameron Hunt, desaparegut fins als minuts calents, va anotar la cistella per empatar i forçar la pròrroga. En el temps extra també es va mantenir la igualtat fins que en l'última acció Ricky va fer el tap al tir de 3 de Jaime Fernández. El partit va servir per veure el debut del francès Yanis Morin, que va jugar 6 minuts, va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. Al final del partit, la sorpresa va ser quan Guillem Vives, en els micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona, va explicar que, tot i ser ja en el mes de maig, la penya encara no li ha dit res del seu futur i que entén que no compten amb ell. Escoltem-lo.
11: El que passa és que no sé res del club i, bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar maig i no saber res, i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i contem, doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
10: La penya té ara 3 partits més per acabar la lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts contra l'Unicaja, el partit que es va suspendre al descans pels problemes amb el videomarcador. I la setmana vinent, dijous o divendres, a Fontajau contra el Bàsquet Girona.
0: Gràcies, Ramon. I encara en bàsquet, que cap de setmana tenim aturada la fase d'ascens de segona FEP, una pausa que sembla que li pot anar bé, per exemple, el Pujol Mollerussa, que la setmana vinent viatja a Badajoz per disputar la fase d'ascens definitiva. Tornem a 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
7: L'equip del Pujol segueix amb el somni de l'ascens a segona FEP després de superar el Navàs el passat cap de setmana i aconseguir un bitllet per disputar les decisives fases finals a Badajoz la setmana vinent. Abans, però, petita aturada competitiva per carregar forces. Una aturada que, segons el tècnic del Pujol Club Bàsquet Mollerussa, Marc Díaz, serà positiva per l'equip de creacions en aquesta casa.
12: Jo penso que és positiva perquè ara arribem ja amb les cames cansades, amb el cap també, que portem ja moltes emocions des de pretemporada, i la veritat que per recuperar l'equip aquesta setmana físicament, també per preparar amb més calma el cos tècnic aquests partits, penso que ens va bé tenir aquests dies per fer també feina de scouting, de vídeo amb els jugadors, de treball a pista i preparar bé cada un dels 3 partits, que al final són 3 finals i que haurem d'estar a un gran nivell si volem guanyar-li.
7: Tot plegat per afrontar una fase d'ascens molt intensa. Els mollerussencs han quedat enquadrats al grup 1 i jugaran dijous vinent a 3:45 de la tarda contra el Velabàsquet Club Bàsquet Sueca. Divendres jugaran contra el Club Bàsquet Tres Cantos a la mateixa hora i dissabte a les 8 del vespre tancaran la fase davant l'anfitrió Vitali Lamar Badajoz. Dels dos grups de 4 equips que competiran a Badajoz, el primer de cadascun d'ells pujarà a segona FEP. Els segons classificats es jugaran el tercer bitllet diumenge a les 5 de la tarda en un darrer partit decisiu.
0: Gràcies, Sergi. I en voleibol, aquest matí arrencat, ja tenim en marxa les fases d'ascens a la primera nacional femenina de vòlei, que es disputen a Torredembarra, i ho competeixen dos equips catalans, un en cada grup, de fet. L'anfitrió, el Sèvol Torredembarra, que ha començat molt bé, ara en parlem, i el Sant Cugat C, que també està jugant ara mateix. De fet, anem en directe al pavelló municipal Sant Jordi, on hi tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
13: Bon dia de nou. Doncs segueix en directe aquest partit del Sant Cugat C al pavelló municipal Sant Jordi de Torredembarra contra el Sant Tomé de Múrcia. Estem al tercer set, ara mateix igualtat màxima amb un 12-12 al marcador. Abans, un set per a cada equip. El Sant Cugat C, que s'ha imposat en el primer, el Sant Tomé en el segon, en un emocionant final que s'ha acabat decidint per 27 punts a 29 a favor de les murcianes. És l'únic partit que queda en joc d'aquesta matinal en què ha començat aquesta fase d'ascens a categoria nacional. Recordem que el Sèvol Torredembarra s'ha imposat al Val de Fierro per un clar 3-0, 3-7-0, i tot just ara, fa uns minuts, ha acabat el partit del seu rival d'aquesta tarda. Del rival del Sèvol serà el Múrcia, que ha aconseguit imposar-se als salesians d'Elx per 3-7-1. El Sant Cugat C, que també jugarà aquesta tarda, ho farà contra el Ciutadella, que ha començat guanyant aquest matí 1-3 contra el Pamesa Teruel. Els dos partits d'aquesta tarda a partir de les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Josep. N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta fase d'ascens que s'allargarà a Torredembarra fins diumenge. We'll be right back. I en waterpolo, el Barceloneta va tancar ahir una lliguera de quarts de final de la Champions perfecta, amb 6 victòries en 6 partits, l'última ahir 9-12 a la piscina d'Olympiacos, que també serà, com el Barceloneta, evidentment, a la Final Four, que juga de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros hongarès serà el rival a semis dels Mariners, a l'altra semifinal, Olympiacos Proreco. Abans, això sí, el Barceloneta jugarà la final de la Lliga, de la Divisió Nord masculina contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina, avui podem conèixer el primer finalista amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu. El conjunt arenc que buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé, tot i perdre el vigent campió d'Europa. I ells ha disputat el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell, amb victòria clara maresmenca, 13-6. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
10: El play-off de l'Estalpul Natació Sabadell femení ha començat com el del masculí, és a dir, amb derrota, en aquest cas, però ben contundent. 13-6 van caure ahir les de David Palma a la piscina del Mataró en el primer partit de les semifinals. El club va aguantar fins al descans amb l'empat a 4 en el marcador, però la represa es va desfer inexplicablement i va encaixar un dolorós parcial de 9-0 en contra, que va sentenciar aquest primer punt a favor de les maresmenques. Simone van de Kratz, waterpolista neerlandesa del club, creu que va ser una qüestió d'intensitat.
14: Pienso que estamos jugando muy bien por dos cuartos, 4-4, y después, bueno, necesitamos jugar con más intensidad, con ya, más juntas también, porque ahora estamos dentro del agua, casi así, y no cerramos bien. Y yo pienso que cuando jugamos con ganas, con la intensidad, podemos ganar contra ella, seguro que sí, pero este partido no es nuestro nivel, solo el viernes nos vamos a 100% y después miramos el resultado.
10: Era el sisè precedent entre tots dos aquesta temporada. L'Astralpul s'ha quedat sense marge d'error i demà mateix, a les 8 del vespre, haurà de guanyar tant sí com no a Can Llong per poder forçar el tercer i definitiu partit, que seria diumenge novament a Mataró. Your body moving around on me.
0: So close, I can feel you breathe. N'estarem pendents, evidentment, d'aquestes semifinals. Avui a les 7 de la tarda, com dèiem, aquest Terrassa-Sant Andreu, segon partit, el primer se'l van endur les andreuenques. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Pel tacte, que em diu, estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
7: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
8: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
9: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc com l'entorn del Pi del Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sol i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del Turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase, mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el pla d'habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatge s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vilella recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això, el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc, com l'entorn del Pi de Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sòl i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del Turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan. propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmaier. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase, mentre es concentren esforços en Can Atmaier, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatge s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc com l'entorn del Pi de Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sol i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025 l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatges s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: dos quarts de tres.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva. I podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit, Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de dos quarts de 3.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement, la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
8: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
9: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
10: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels Serveis Territorials d'Educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
11: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
10: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
11: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç. És un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
10: La jornada ha acabat a la plaça de la Font davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb 2 talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 8:15 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
0: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
13: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
12: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
15: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
16: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. I el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
14: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promou en la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
17: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
18: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
0: És gairebé 3:45. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difós el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seva Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
20: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
19: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ara sí, 3:15, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
4: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
21: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
0: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
22: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
23: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
22: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
0: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
25: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
24: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de UAU Lleida Ràdio.
2: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
3: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
2: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
0: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
5: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
6: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir, és que això és fantàstic.
5: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
0: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
7: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. UAU Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
8: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència de Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França, que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
26: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
8: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
7: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. Cugat Media, Joan Garcia.
27: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
28: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és
9: aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
27: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior, fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
7: Gràcies, Joan Garcia. Des de Cuat Media, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic, de l'entrenador, de Toni Carrillo.
10: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, en tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys, i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat, i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
7: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt ballesà.
11: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
7: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu. Si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa, el seu actual club, serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
14: Braseria La Bolera.
15: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
14: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
15: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
14: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
15: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
14: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: poder just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Era un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones i les tenien pitjor.
3: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
4: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
5: Españoles. Franco ha muerto.
6: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: passen de llarg.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc com l'entorn del Pi de Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sòl i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del Turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte, el Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase, mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatge s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el creixement de la ciutat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Eduard Jané, activista cultural i crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Un dia completet per tu, eh? Els dijous.
1: Completet per tu.
0: Dia de ràdio.
1: Tindrem després i després de les 12 treballar amb molta comèdia.
0: Què hi tindrem avui amb molta comèdia?
1: Molta comèdia tindrem un tenor, però en aquest cas amb una gestió que no és de tenor, sinó que és una gestió, quasi podíem dir-ne, de productor.
0: Serà en Marc Sala?
1: En Marc Sala, que farà un concert el dimarts vinent al Teatre Auditori, Emma Vilassau, Sant Cugat, i que pujarà a l'escenari com a mínim 150 persones.
0: Déu-n'hi-do. Sí, ja és gros l'escenari del Teatre Auditori. Tots cantant?
1: Ho permet. La superfície del Teatre Auditori és el del Liceu de Barcelona. O sigui que ho permet. I després l'acompanyarà una soprano fantàstica, santcugatenca, i que està doncs, ja girant per tota Europa, com a mínim, que és la Laura Brasó.
0: Coneguda de la casa, també, li anem seguint la pista. I ens acompanya també el Jordi Mulgoix, responsable de recursos humans d'aquesta casa. Jordi, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, gràcies.
0: I a l'espera que entri per la porta, esperem que d'aquí pocs minuts l'Eva Tataret, mediadora literària, que la tenim in itinere, que dirien, no?, administrativament, Jordi.
2: Exacte.
0: Escolta, comencem en tot cas. Parlem del creixement de la ciutat, i és que els grans temes de ciutat són els que són, i l'habitatge, evidentment, és un d'ells. Al febrer de l'any passat, del 2025, l'Ajuntament presentava una proposta del pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, uns terrenys que són propietat de l'Incasòl. El projecte ha quedat per un stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, en aquest casal de Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Media l'alcalde, Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, el Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, el Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase, mentre que es concentren els esforços a Can Ametller, inclòs en el pla d'habitatge, recordem, de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatges s'amplia a 5.500, que i el 58% d'aquests serien de protecció oficial. És una ampliació respecte al primer projecte que havia presentat el govern del tripartit en un acte a la Unió el mandat passat. Partint d'aquest context, no?, amb els projectes de Can Ametller, l'ecobarri de Can Camps sobre la taula, tot i aquestes incerteses, Sant Cugat està davant del que podríem anomenar d'una nova etapa de creixement. I la meva pregunta és, Sant Cugat ha de continuar creixent, segons el vostre parer, o hauria arribat al seu límit amb aquest frec a frec, amb aquest llindar dels 100.000 habitants que fa anys que anem fregant però que no acabem d'arribar?
2: Que no acabem d'arribar, exacte.
0: Què us sembla?
2: Eduard.
1: Ah, ja haig de començar jo?
2: Sí.
1: Jo vull començar dient que quan vaig venir a viure a Sant Cugat, vaig estar a la Floresta, Sant Cugat tenia 15.675 habitants.
0: Quin
1: era un poble.
0: Era?
1: L'any 1965.
2: Uah!
1: Era un poble. Era un poble, que encara tenia doncs, les villes vinyes, és a dir, el que és avui en dia el celler cooperatiu era, i ara és modernista, continua sent el mateix que celler, però ara és modernista i abans era cooperatiu. Doncs l'activitat que hi havia bàsica era aquesta. I ha anat creixent d'una forma brutal, però, sobretot, creixent a partir dels túnels del Tibidabo. El salt fonamental es va produir en aquell moment, l'any 91, 92, 93, etcètera. Amb un creixement doncs, constant d'entre 2.500 i 3.000 persones.
0: De fet, Sant Cugat, des de l'any 2000 fins a 2026, ha duplicat la seva població.
1: Ah,
0: passava d'aquests 15.000 als 60 i pico, als 50.000 l'any 2000, amb la consolidació dels túnels de Vallvidrera, que feien que aquesta connexió amb Barcelona per carretera fos molt més ràpida. Exacte. I ens plantem a primer quart de segle del segle XXI amb gairebé 100.000.
1: Aleshores, diem, Sant Cugat s'hauria de limitar, Sant Cugat està bé la mida que té. Jo penso que el problema no és si des de l'Ajuntament o des de qualsevol institució es pot parar això. Perquè això no ho para cap institució. Això ho para...
0: Amb el planificament urbanístic, en tot cas.
1: Sí, però vull dir que tot i amb així, tot i amb això. Jo estic veient, per exemple, els últims mig any, o un any, moltíssims carrers amb moltes casetes que hi havia que es van convertint en cases de tres pisos. Clar, aleshores, vull dir, podríem dir, la concentració des d'aquest punt de vista física és el mateix lloc, el mateix espai, només que allà hi vivia una família, podien ser dos, tres, quatre, cinc, i ara hi viuran tres famílies.
0: Clar, aquí podríem obrir un altre debat també, lligat al creixement. Molt bon dia, Eva, benvinguda. Si aquest creixement ha de ser en extensió, no? Com és aquest, aquest que es planteja amb nous barris, o també amb la densificació, que és això que comenta l'Eduard, que és allà on hi havia residències unifamiliars, per entendre'ns, que es converteixin en residències plurifamiliars. Són, són dues maneres de creixement que tampoc són excloents l'una de l'altra.
1: L'espai, diguéssim, físic és el mateix, aparentment, el que ocupa el terreny, el que és el terreny, i, en canvi, l'ocupació en nombre de persones és diferent.
2: Creix.
1: Es va creixent. I va creixent duplicant o triplicant.
2: Sí, sí.
1: Ara, l'altra pregunta és aquella de dir, i això és bo o no és bo? Això és positiu o és negatiu? Escolta, jo la veritat és que no ho sé. Jo l'únic que sé és que des del punt de vista de la riquesa, entre cometes, de la ciutat, ha augmentat d'una forma al·lucinant.
0: Riquesa econòmica.
1: Riquesa econòmica, no, i també social i cultural. Sí. Els dos. El que passa que alguna no es subvenciona, no es ajuda, no... Aquest és un altre tema.
2: Jo,
0: Jordi, ha de créixer, no ha de créixer, no ho sabem.
2: Jo tinc uns sentiments contradictoris. Per una banda, veus la necessitat de que hi hagi vivenda assequible, i per l'altra banda, me fa patir la planificació. És a dir, si anem cap a Canamellé, i d'allà no tenim les estructures de transport públic, de serveis que els hi hem de donar, que sí, clar, és que és començar la casa per la teulada. Comencem a fer els serveis que, dit d'una altra manera, a Sant Cugat es va començar planificant aquestes coses, i d'aquí a l'èxit. Però, és clar, a veure, ara ens apreta tot. Necessitem vivenda, necessitem... Però, clar, i els serveis... I l'estació, no ho sé, dels ferrocarrils, i els autobusos, i els metges, i...
0: Ara parlarem de què vol dir, no? aquest creixement, en quantes persones està estimat i quins equipaments calen i quan s'han de planificar aquests equipaments i quan s'han d'executar aquests equipaments. Durant molts anys, de fet, el debat era el d'aturar el creixement. Així ho reflectien les dades de l'Observatori. Fins i tot l'alcalde Vallès va dir abans, una setmana abans de presentar l'Ecobarri, que Sant Cugat no havia de créixer, no havia de créixer més. Però ara l'emergència de l'habitatge ha fet que l'opinió pública, com el Jordi que deia, tinc contradiccions, hagi canviat, no? Segons les darreres dades que tenim de l'Observatori Sociològic, mentre que el 26,5% dels enquestats creu que s'ha de frenar la construcció, és a dir, una mica més d'un de cada quatre veïns, augmenten les persones que creuen que s'ha de continuar construint com fins ara, i la majoria d'aquestes que creuen que s'ha de continuar construint diuen que s'ha de fer prioritzant l'habitatge públic. Compartiu una mica aquesta última radiografia de l'Observatori, on us posicionaríeu?
2: Jo no ho sé.
1: Jo sí, a veure, almenys amb el que s'ha presentat, amb el que s'ha explicat, per mi hi ha una contradicció difícil de superar. Aquestes vivendes, aquestes 5.500 actualment que es diuen...
0: 5.500.
1: 5.500. Si no m'equivoco, hi ha 3.500 que han de ser a preu social.
2: Assequible, sí.
1: Però, tot i que això serà administrat o controlat per Promusa, això ho faran constructors privats. A mi m'agradarà veure com, de quina manera es pot equilibrar l'interès natural, evident, d'un empresari o d'una empresa per aconseguir una cosa que és fonamental per una empresa, que és tenir beneficis, com es podrà conjugar això amb el fet de que obligatòriament els preus hagin de ser socials.
0: Hi ha una part de mercat lliure...
1: Què s'entén per social? Què seria l'altre?
0: De fet, si parlem dels preus de Promusa de lloguer, parlem de preus públics o de preus socials, però no tothom es pot pagar 800 euros per tenir un pis de...
2: No,
0: és a dir,
2: no.
0: Parlem de què vol dir també, no, en aquesta ciutat, un pis de protecció oficial, perquè possiblement no totes les rendes arriben a poder pagar aquests preus. Evidentment, si ho comparem amb el mercat lliure, doncs és un preu més assequible, però que sigui més assequible no vol dir que sigui assequible ni ajustat a les butxaques que més ho necessiten. Creieu que la ciutadania hauria vist de diferent manera la construcció d'aquest futur barri de Can Ametller o de Can Camps, si això s'hagués plantejat anys enrere, quan encara no hi havia sobre la taula el debat de l'accés a l'habitatge? Eva, que no t'hem sentit encara.
3: Hola, bon dia. Home, jo crec que m'ha encantat aquesta mirada que a vegades perdem del que... la mirada històrica de les coses, no? Que no es planifica quan hi ha l'urgència, es planifica quan no hi ha urgència, perquè és quan es poden fer les coses millor i valorar i arribar, doncs, acords amb les entitats privades que han de tirar endavant les coses, no? Perquè ara tenim una pila de jovent que està descontent perquè ha de marxar, no? Això vol dir que hi ha una pila de papas i mamas que tenim el jovent que ha de marxar, que també estem descontents. Vull dir, ja juguen amb una pressa, no? Que no es fa fer bé les coses, no? I la solució, jo estic amb tu, la solució és que jo no la veig per enlloc, més enllà de el que està edificat ja, no? El que ja està, que es regulin els preus al lloguer, no? Que no es pugui demanar per una habitació a Sant Cugat d'un pis compartit 600 euros, o sigui, no? Que estem fent, potser primer regular... dificilíssim, no tinc ni idea de com es fa això ni si es pot fer, però
0: el Congrés,
3: regular
0: sí, senyor. Allà es fan les lleis.
3: Clar,
0: és una qüestió de voluntat política,
3: regular això i després planificar si hem de posar quan heu dit 600, no? 600 habitatges, multiplica per
0: 5.500,
3: multiplica tota la gent que hi ha, totes les necessitats que hi hauran. Això no es fa en un...
2: No.
3: Quants anys estan previstos per poder-ho fer, no?
0: El 2030 deien que podíem veure els primers habitatges, el barri seria el 2050.
3: Vale, clar. I llavors, ara, no?, ens trobarem amb tota la població que ja estem per aquí, que d'aquí 10 anys es doblarà la població, que serà de més de 60 anys, o sigui que tindrem unes altres... No? Jo crec que aquesta és la cosa, no? Planificar des de quan encara no és una necessitat, i llavors es pot fer una mica millor. Ara, com? De veritat, O sigui, no ho sé. És un gran problema, això.
0: Tenim com dues pantalles, no? D'alguna manera paral·leles. En els últims anys s'han proposat com dues propostes de creixement de la ciutat. La primera va ser ja amb el govern del tripartit Can Ametller, que sembla que és la que agafa força i entra dins dels plans de la Generalitat per fer vivenda i habitatge assequible. I l'altra és la de Can Camps, el camp de golf de Sant Cugat, de Can Sant Joan, perdoneu, que l'Ajuntament va proposar ara fa un any, que va agafar també per sorpresa a l'Ajuntament de Rubí, que comparteix una part d'aquell territori. Per a vosaltres, tot i que ara la Generalitat digui que ells no tenen notícies de la voluntat de fer aquest creixement pel camp de golf de Can Sant Joan, quina seria la millor opció per la ciutat?
1: Jo abans
0: si és que n'hi ha una de millor que l'altra,
1: sí,
0: que no
1: abans de continuar, volia dir una cosa que per mi és importantíssima, sobretot per la primera. Hi ha una via de tren que s'ha de
0: soterrar. Ara us ho pregunto.
1: Això ho farà la Generalitat, ho ha de fer la Generalitat.
0: No, això ho farà el promotor.
1: Això ho pagarà el promotor.
0: Sí, senyor. La Generalitat farà l'intercanviador de ferrocarrils,
1: sí?
0: I el promotor privat ha d'assumir el cost del soterrament de la via de Renfe. I ara us busco el cost, perquè la notícia que hem publicat a la web està estimat als milions que costa.
1: Aleshores, si aquest promotor o els promotors han de pagar això... Dir, estem altra vegada amb el que deia abans. Han de fer un benefici per algun lloc o altre, no? Per tant, aquests 2.500 que no seran de preu social seran d'un preu al·lucinant. Això per una banda. Per altra banda, com es comentava també abans, l'espai, tot aquest espai, s'ha de construir i alhora fer la construcció o planejament de com seran els carrers, de quins parcs hi hauran, quines zones públiques tindrà, etc, etc, simultàniament. perquè si el que es fa és construir una, dos, tres, quatre, cinc o set cases i al voltant hi ha només les obres perquè passin els camions per continuar construint una mica més enllà, doncs malament rei. Faltarà veure què en passarà.

0: Però vull dir que jo penso que tant l'una com l'altra, per mi són interessants des del punt de vista de la seva situació i tot plegat. Ara, com es plantegi, a mi em preocupa, per dir-ho d'alguna manera, que només es miri un aspecte inicial i el segon, que és el que fa falta per convertir-ho en un barri que sigui, doncs, que estigui ben muntat, que es pugui viure en aquest barri.
1: Exacte.
0: I no només dormir en aquest barri.
1: Exacte.
0: Això costa molt més, és molt més difícil.
2: Un barri. A la roda de premsa que va fer el govern a principis d'aquest mes, el 4 de maig, per explicar aquests canvis que s'havien fet al projecte de Can Ametller, van explicar que hi havia un percentatge de les hectàrees que ocupen que estarien destinats a infraestructures, quines no es van detallar, i també van explicar que la voluntat era que fos un barri que es pogués fer tot a 15 minuts de distància a peu, no? Clar, lligant del que ens comentava l'Eduard, tenint en compte que es calcula que un habitatge està ocupat de mitjana, segons dades del govern municipal, per 2,5 habitants. Sant Cugat podria créixer en 13.000 habitants amb aquesta nova urbanització de Can Ametller. Està preparada la ciutat tenint en compte els precedents del creixement que s'ha fet en Mirassol i Can Mates i Volpelleres per absorbir aquesta població, o abans de construir aquests habitatges s'haurien de reforçar equipaments, infraestructures i pensar en la mobilitat, i en aquest cas què caldria per assumir 13.000 persones? Què necessiten 13.000 persones en el seu entorn en aquests 15 minuts a peu? Tenint en compte el que costa planificar, aconseguir les dotacions pressupostàries necessàries, que no depenen moltes vegades només d'un ajuntament, i executar aquests equipaments. Fa anys que parlem de la manca d'equipaments que té la ciutat, manca d'equipaments en clau de cultura. Sembla que finalment s'aixecarà el taló del Teatre de la Unió, però fa més d'una dècada que estem sense aquest teatre que les entitats culturals demanen. Les entitats esportives estan en peu de guerra perquè no tenen espais per entrenar ni per jugar als partits. La gent dels barris que tenim a la tertúlia ens diuen que no poden ni comprar de proximitat ni fer vida als seus barris
3: perquè
2: no estan preparats i que depenen del cotxe i del centre gairebé per tot. Tenint en compte aquests preàmbuls, com s'hauria de fer per no caure en els mateixos errors? Tenim l'exemple de Collfabà, possiblement, que hi ha cert acord, diríem, poblacional, que és un barri que es va saber fer créixer bé, no?
1: Exacte.
2: També és veritat que la proximitat amb el centre, la distància és molt més propera que els altres barris, per tant, aquí això hi juga a favor, no? És com un allargament de l'eix central. Però tenint en compte aquests precedents, Volpelleres, on hi ha poca vida de barri, per entendre'ns, no? Ha costat molt arrencar el mercat a Mirassol, etc. Què cal planificar? Com s'ha de planificar? I és realista planificar-ho en aquest temps vista?
3: Bueno, jo crec que, perdó, però hi ha una, no, amb el llenguatge mateix, no? Urgència habitacional i després un termini de llarguíssim. Sí. Això, no? No, fa xoca, vull dir que no, fer un barri i que el barri sigui un barri de veritat no és un plis, no, primer que s'ha d'invertir molt i després que no és un plis, un barri ha de créixer, no? L'escola fa vida, els comerços fan vida, però no posaràs un comerç si no hi ha vida, no?
1: Uh-huh.
3: És com un peix que es mossega la cua. I no ens enganyem, molta de la gent que ve a viure a Sant Cugat no venen una persona i mitja, dos i mitja, venen dos amb una panxa i dos nens, vull dir que
1: sí.
3: Cuidado, aquesta perspectiva així, no? És amb un barri nou que tu fas la inversió de comprar-te una casa, la gent fa aquesta inversió ara, no? Potser quan érem joves era una altra història, però ara no. Tu quan fas la inversió aquesta que dius ara ja sí, m'hipoteco per tota la vida, és perquè ja tens, no?
1: La
3: de
1: cosa...
3: finques i ja fas un pla de vida. Ostres, jo veig dir, saps què veig ara? Que tenim una urgència claríssima i que s'ha de dir alguna cosa. Sincerament, potser ara ja m'estic tornant una mica...
2: escèptica.
3: Sí, perquè penso, fa tants anys que estem sentint això, no? I fa tants anys que s'està dient, però per què no limitem una mica els preus del lloguer, no? I això farà que molta gent, per comptes de llogar fora...
2: Han tocat sostre els preus de lloguer aquest últim trimestre a Sant Cugat.
3: És una locura.
2: I els de venda superen el mig milió d'euros.
3: Llavors, potser, no sé si, saps, que aquest intervencionisme, no ho sé, no? Però, no ho sé, no? Aquesta sensació de que... Si tu tens un pis de lloguer i et diuen, mira, aquest pis, el preu que

0: que toca posar-ho de lloguer és aquest, no? Que tu poses el que et doni la gana, evidentment, no? Però si tu poses aquest, és com, no? Es manté el com es diu això? Es manté les propietats, el sostre, el que sigui, tot això. Bueno, ja, em sembla que una tertúlia ens va sortir això, mm-hmm. no? En aquesta voluntat, no?, de fer les coses pensant una mica en els altres. És que ja sé que el sistema capitalista va cadascú a la seva bola, però és que si no, això no ens en és que no ens en sortirem. És que no ens en sortirem. No ens en sortirem. I ens van donant com pastanagues. Ara que anem maller, ara no sé quantos, ara, no? A cultura ho sabem molt, que ens donen pastanagues, vamos, podríem tenir una granja de conills. Clar, o sigui, són pastanagues. D'aquí 24 anys, el meu fill que està buscant pis, d'aquí 24 anys, estarà quasi ja, no per jubilar-se, però, no? Jolín, mm-hmm. és que no...
1: Sí. Vale, però és que jo,
2: la sensació
1: penso,
2: és que es va tard.
1: Seguint amb això que estàs dient, no? Que jo penso és que la situació actual, diguem la política, per exemple, no? Per entendre'ns, el que obliga és a dir i fer determinades coses. Per tant, el que pot passar amb aquesta ampliació és que, com hi ha passat no només aquí, sinó com hi ha passat en molts llocs i també aquí, en segons quins llocs, de quins barris, el primer que creixerà serà la casa, una casa. A partir d'allí, al voltant, no hi haurà res. Mm. Ja n'hi ha, estarà previst, estarà planificat, es farà, etcètera, etcètera, no hi haurà res. I, per tant, en principi, el que s'intentarà cobrir és la necessitat urgent de poder donar uns pisos a gent que vol venir a viure, perquè, no ens equivoquem, a sobre de tot això, hi ha moltíssima gent que vol venir a viure aquí. Uh-huh. A veure, dic viure, i potser no és correcte dir viure, que vol venir a dormir aquí, perquè també passa que molta gent de la que ha arribat en els últims 20 anys, la vida del dia a dia o, sobretot, la vida de les entitats que existeixen, no les coneix. No únicament no les viu, sinó que no les coneix, senzillament. A mi hi va haver un metge que vaig anar a Barcelona a visitar i va sortir que vivia a Sant Cugat Llell també i no sabia que hi havia el Teatre Auditori.
3: Sí, sí.
1: Imagina't. Uh-huh. Perquè, clar, arribava a la nit de Barcelona i se n'anava a dormir a casa, i els diumenges pues, anava a jugar al golf. Ja està, s'ha acabat.
3: Jo veig una cosa. Després hi han estructures que no es podran tocar, l'AP7, les vies de tren...
2: La
3: B30. Exacte, la B30. Totes aquestes coses, com han de jugar? Perquè jo, quan em parlen del camp de golf, jo penso, i pel mig... per anar.
2: Hi ha la C-16.
3: Com ho farem, això?
2: Hem parlat del creixement de...
3: Com ho farem?
2: De les persones.
3: No es podrà tocar.
2: Hem parlat del creixement de les persones, que el govern contempla que són 2,5 per llar. En fem aquestes 13.000, però si parlem dels cotxes, 5.500 llars, diria que com a mínim, l'altre dia en Robert Sabé ens va donar la xifra exacta, i em sap greu no haver-me la apuntada.
0: Així ho sap ell tot, això.
2: Però vaja, comptem que un cotxe per llarg com a mínim hi és. Oh, a Sant Cugat acostumen a ser més, per tant això són 5.500 cotxes més a Sant Cugat, que si no tenen la infraestructura necessària...
0: S'han d'anar movent i baixaran.
2: Venen cap al centre, o potser ja cap a Rubí, perquè de fet també hi ha proximitat geogràfica amb la ciutat de Rubí. L'impacte en la mobilitat personal... Si no es pot fer aquests 15 minuts a peu de casa, també s'haurà de vigilar.
3: I jo també pensaria bastant en que serà un barri nou que ha de començar. Ha de començar. Els veïns no es coneixen. Si no hi ha l'escola, els pares tampoc, els nens tampoc. Hi ha d'haver una estructuració que primer s'ha de fer al barri. No pensant en tot Sant Cugat. No, primer fes el barri i després ja pensarem. És a dir, s'ha d'anar integrant tot...
1: O simultàniament, perquè... si vols tu.
3: O simultàniament.
1: Sí. Que és el que va passar a Vullpelleres. Vullpelleres va fer aquell edifici tan fantàstic, es va posar al mercat, uh-huh. i ja no hi anava ningú al mercat.
0: A mi, jo vull recollir una cosa que has dit, Alba, de... que en principi, no?, des del consistori no ha de créixer i després uh-huh. ara creixer. A veure, això ja dona pistes de que estem una mica improvisant i una mica la pastanaga aquesta, no? M'ha donat la sensació. i de Can Ameller, és que m'ho has dit, no? Ja amb l'anterior govern ja s'estava parlant d'això, i canviem de govern i s'estava parlant d'això, i estem a punt de, no? Hi haurà eleccions i encara estarem parlant d'això.
2: El maig de l'any que ve.
0: Llavors, aquesta sensació de no? Del, com es diu això? De la marmota, no? És com una mica... per la gent que necessita un habitatge, que necessita que no el facin fora de casa seva, que necessita que li, no? que vol quedar-se on s'ha arrelat, no? El tema personal de s'arrelar la gent, jo crec que això hem de posar-ho molt en valor, eh? Uh-huh. La gent que s'ha fet, no? Que han crescut aquí, que han anat al cau, que han anat al col·le, que han anat a casa als avis, que... i de sobte, no? T'havia esforçat a s'arrelar-te, no perquè vols, perquè vols fer milles, valent, això és una altra cosa quan marxes tu perquè vols, però aquesta que estàs, que te forcen a marxar, això també implica amb la població, no?
2: Parlava moltes vegades, no? De l'impacte que també tenia a nivell sociològic en una ciutat que els veïns, i parlem moltes vegades de la gent jove i ens n'oblidem a vegades de la gent gran que viu de lloguer i que les pensions que tenen no poden suportar quan els hi pugen el lloguer si acaba el contracte, si és que no tenen un lloguer de renda antiga, no? Que també hi ha
0: aquesta gent. I en 10 anys ens doblem perquè a mi ja em tocarà, no? Es dobla tota la gent de més de 60
2: tenim el 16% a Sant Cugat, que és més baixa que a Catalunya, que supera per primera vegada el 20% de la població, possiblement aquests nous barris, tenint en compte els preus de l'habitatge i de lloguer, encara que hi hagi una part que sigui de protecció oficial, també hi haurà gent d'una edat més madura i més avançada, perquè són els que poden tenir una, no, un calaix per pagar aquestes hipoteques. També hem de parlar d'infraestructures i d'espais per a gent gran, que l'altre dia obria el debat de si no hauríem de començar a pensar en espais no només d'infants o de gent gran, sinó espais multigeneracionals.
0: Clar. I que ha de tenir per tot. El... que tothom hi càpiga ja, no?
2: Exacte, no? Perquè no hi pot haver, parlàvem amb una companya, perquè no hi pot haver una ludoteca en un espai on hi hagi gent gran jugant a les cartes, no? Que també és sociabilització, o fent macramé, o punt de creu, o fent uns mots encreuats, no? I fer aquest contacte, moltes vegades, segurament, amb la societat que vivim, molts infants potser no tenen els avis en aquesta ciutat, i molts avis no tenen els nets, si és que en tenen, a prop.
0: És bona aquesta.
1: Si és que en tenen.
2: Si és que en tenen, es pot fomentar.
0: Aquest espai m'ha agradat molt, aquesta idea. No l'havia sentit? M'agrada, eh?
2: Fixa't, la patentaré per si de cas, que després...
0: És bona. I tant. No, des de molts col·les es fa com un esforç, no?, per fer activitats, no? Per exemple, des de l'institut amb infants petits i amb llars d'avis, no? Per aquesta... I has de fer com tot una... com forçar-ho, és que no sé com dir-ho.
2: Però els espais públics s'agreguen.
0: Clar, perquè s'agreguen. Oi, que bona aquesta. A mi ara ja m'has donat alguna cosa per...
2: Ens seguirem parlant, perquè dels reptes que tenim...
1: Tindràs que demanar l'autorització, eh?
2: Jo la cedeixo, si és pel bé de la societat, només faltaria. Escolteu-me, ens seguirem parlant també dels reptes de la gent gran, que, com dèiem, cada vegada serà un percentatge més alt de la població.
3: I tant.
2: Eduard, Eva, Jordi, moltes gràcies.
0: Vinga,
2: tu. Que vagi molt rebé. Us agrada a vosaltres aquests espais naturalitzats de la ciutat?
0: Què vol dir espais naturalitzats?
2: Que hi ha més herba, que es deixa créixer, aquestes flors...
0: Que creixen una mica com vol. Sí. Ai, sí, m'encanta a mi aquesta.
2: Doncs ara en parlarem amb la Joana Estals, que és la cap de servei de Parcs i Jardins dins de Sant Cugat, que ens explicarà per què es fa això.
1: Molt bé.
3: Molt bé. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Segons un estudi d'RSM de l'any 2024, el 64% dels espanyols tenien por a la mort d'un ésser estimat. Sempre ens ha costat afrontar la mort, parlar-ne, passar un dol, sobretot quan ens toca de ben a prop. Tampoc sabem què passa després de morir-nos i sembla que s'ha convertit en un dels grans tabús de la societat. Per enfrontar-s'hi, des de fa un temps s'organitzen unes trobades anomenades Death Coffee, cafè de la mort, li podríem dir, en què es parla precisament d'això, de la mort. Qui ens ho explicarà molt millor és Francesc Coll, que és el president de la Fundació RC d'Arenys de Mar. Francesc, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Ben trobats, eh? Bé, molt bé. Mira, a punt de respondre el que em pregunteu i molt animat en aquest sentit de, pues, per poder fer aquests cafès de la mort que fem cada mes, més o menys.
2: Uh-huh. De fet, comencem per aquí, si li sembla bé. Expliqui'ns una mica en què consisteix un cafè de la mort. Ens hem d'imaginar un grup de persones assegudes en cercle, per exemple?
3: Bé, al començament sí, la gent interessada primer s'ha contactat amb nosaltres perquè fem un anunci mensualment amb un telèfon per WhatsApp i tenen l'interès de participar en aquest cafè de la mort. Aleshores, depèn del nombre, pues, en principi diem el que és i no és el cafè de la mort i depèn del nombre de persones, pues fem taules de 4 o de 5 persones, depèn. Si venen 20 persones, pues fem 4 taules de 5. Uh-huh. Llavors hi ha un de nosaltres que més o menys dirigeix per mitjà d'unes preguntes que fem, a veure quines pors hi ha o no hi ha pors, perquè clar, el cafè de la mort sorgeix arran de les pors que genera el tabú de parlar sobre la mort.
2: De fet, a vegades hi ha moltes pors, però també molts interrogants, no? Suposo, molts dubtes, molta incertesa.
3: Sí, efectivament, o sigui, esclar, nosaltres anem amb un propòsit de desmitificar una mica la mort, de la por que se'ns ha infundat, i aleshores que la gent prengui una mica de confiança amb la seva pròpia vida, amb la seva pròpia realitat, amb la seva pròpia existència, no? De dir, la vida, quan naixem estem supeditats ja a la mort de seguida, no? Llavors, no voler-se mentalitzar que la mort és intrínsecament lligat amb la vida, doncs és de fugir una mica de la realitat que ens toca viure a les persones humanes, no? I treure aquesta por, pues, bé, doncs amb aquests cafès de la mort nosaltres el que volem fer és això, donar un motiu d'esperança i de no tenir por a morir-se.
2: Mm-hmm. De fet, aquest concepte, no, de cafès de la mort, a mi em fa pensar molt en una sensació acollidora, amable, no? Quan nosaltres anem a fer un cafè amb algú és perquè ens hi sentim bé, perquè tenim ganes de compartir-hi coses.
3: Exacte, o sigui, la gent que acudeix, en principi és com una mica, entre cometes, misteriós, volem dir, a veure què ens parlaran, què ens diran o no ens diran, i nosaltres amb prou feines diem res, sinó que per mitjà de les preguntes que formulem, pues, si has pensat alguna vegada en la teva mort, si alguna vegada has pensat de la manera que t'han d'enterrar, o si has fet el testament vital, o sigui, són preguntes que nosaltres sempre en projectem 10, però no passem de la segona o tercera perquè tothom té ganes de parlar-ne i té, doncs, a expressar aquelles pors o aquelles confiances que fins i tot algú hi ha experimentat i que, pues, té ganes de compartir la seva experiència sobre aquest fet, no?
2: Mm-hmm. De fet, és important això, no?, de compartir, perquè vostès deixen molt clar que no és un grup terapèutic ni de dol, no?
3: No, el Death Coffee, o el cafè de la mort, no és un grup terapèutic, no és un grup tampoc d'amistat i tampoc és un grup de dol. O sigui, és un grup, és una trobada puntual que després hi ha algú que sí, a veure, nosaltres Esclar, nosaltres després, Fundació Recer, si veiem que algú dels que hi han necessita un seguiment, o així ens l'hi oferim, m'entens? O sigui, de dir, fem un acompanyament d'un parell de vegades o tres, del que es cregui convenient, per doncs, ajudar-lo a poder valorar diferent aquest sentit de la mort, perquè el que val és la vida, m'entens? I llavors Fundació Recer el que vol és que les persones tornin a ser. I un cafè de la mort, doncs, que ja he dit el que no és, doncs és una reunió puntual i ja després si algú vol venir amb un altre cafè, però no cal perquè sempre fem la mateixa dinàmica, m'entens? O sigui, més o menys aportem algunes coses més, potser perquè cada persona és diferent i pues, necessita, per exemple, hi ha gent que es planteja si s'ha d'incinerar o no s'ha d'incinerar, si s'ha d'enterrar o no s'ha d'enterrar, si ha de fer les cerimònies laiques o religioses, o sigui, hi ha dubtes de tot plegat.
2: I tant. D'on creu que neix aquesta necessitat de parlar de la mort, encara que a vegades ens costi, o si no, d'on neix aquesta idea de fer aquests cafès de la mort? En quin moment detecten vostès que pot ser interessant?
3: Bé, això va ser a Anglaterra en el seu moment, no sé si va ser pels anys 70, jo no m'hi he aprofundit. El que sí que sé és que això ho organitzaven des de Fundació Hospital de Mataró i vam veure que era una ho fèiem per nosaltres, els voluntaris que anem allà a Fundació Hospital, que fem doncs seguiment amb gent pal·liativa, i aleshores doncs la Fundació Hospital va organitzar un cafè de la mort i pues, mira, els que hi érem allà vam veure que era una cosa interessant per poder fins i tot projectar-ho a fora de, diguem, el grup de pal·liatius, saps? O sigui, un grup de pal·liatius és aquelles persones que ens cuidem doncs de que hi hagi un bon acompanyament al final de la vida, m'entens? I de gent que pues, vol morir a casa seva. I aleshores, doncs, des de Fundació Hospital es va oferir aquest cafè de la mort i nosaltres hem seguit.
2: Molt bé. I com ens surt la gent d'aquestes trobades? Com els ajuda, creuen, a parlar obertament de la mort?
3: Bé. La gent, clar, potser un pot arribar precisament perquè la gent ve amb un concepte de tabú que no s'han parlat mai, i aquí en parlem distesament, vull dir, amicalment, i la gent surt contenta i amb una altra perspectiva de la vida, perquè no s'entén la vida sense plantejar-se el fet de morir-se.
2: I tant.
3: O sigui, és una reflexió de dir, és que si tens resolt aquest problema de la manera que ens toca el millor morir o la manera que volem morir, la vida la vius d'una altra manera diferent.
2: Francesc, com podem seguir l'activitat de la Fundació Recer per saber quins són els propers cafès de la mort que feu?
3: Bé, ara resultes d'un cafè que farem aquesta setmana. Aleshores, nosaltres ens plantegem a veure com ha anat, o sigui, ens reunim naturalment, fem plantejaments i llavors més a més anem projectant, o sigui, aquest mes val la pena, quin val la pena que fem un cafè de la soledat o fem un cafè de parlar de l'amor, perquè és clar, tothom també té la definició de l'amor, que es pensen que només és el sexe i hi ha moltes maneres d'estimar, no? I aleshores, doncs, depèn de la gent que ve, nosaltres projectem un cafè o un altre.
2: Molt bé. Doncs seguirem de ben a prop l'activitat de la Fundació Recer d'Arenys de Mar. Avui n'hem pogut parlar amb el seu president, Francesc Coll, sobre aquests death coffees, aquests cafès de la mort, que són espais per poder parlar, precisament, sense cap mena de tabú, de la mort. Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bé, doncs fins la propera, si Déu vol, i gràcies per haver-me donat aquesta possibilitat, de donar-nos aquesta possibilitat de poder-nos expressar i doncs poder fer aquesta manera de poder acollir la gent que tingui ganes doncs, de parlar sobre aquest fet tan natural com és la mort.
2: Un plaer haver conegut aquestes propostes. Una abraçada, Francesc. Fins la propera.
3: Vale, fins la propera. Moltes gràcies.
0: Ràdio Sant Cugat.
4: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
5: Avui va de l'espelma creativa. M'agrada tant parlar del que és la creativitat que quan estic amb gent em solen preguntar: Roser, i tu què fas quan et bloqueges? Doncs jo tinc diferents maneres de sortir de l'estancament. I una d'elles és amb una espelma. M'encanten les espelmes, els colors, les formes, els olors... I per aquests moments que tens un tema que no pares de donar-li voltes i que no hi ha manera d'avançar, el que et recomano seria parar. Parar sempre és un bon inici. I després ja fas el ritual de l'espelma, l'encens, i et quedes uns moments observant la flama, com es mou, i només amb aquest gest ja li estàs donant l'ordre al teu cervell o al teu bròquil, com a mi m'agrada dir-li: ara toca canviar el xip. Mira, encendre una espelma activa diversos mecanismes útils per la creativitat. Per una banda, és un ritual, i els rituals tenen el poder de marcar una transició mental. Passes del caos a l'ordre i de la pressió al joc. També fa que focalitzis atenció. Mirar la flama et porta al present, redueix el soroll mental i crea una pausa. I també activa l'espai simbòlic. Una espelma no és una bombeta, és llum, però també calma i ajuda a la connexió. T'obre a un altre tipus de pensament, més intuïtiu, perquè quan la ment està saturada, necessitem canviar d'estat, no afegir-hi més pressió. I una espelma, per mi, és això. És una porta d'entrada a un estat mental més relaxat i més creatiu. És curiós com un gest tan petit pot fer tanta diferència, oi? Potser perquè, en el fons, la creativitat no surt quan la busques amb necessitat, sinó quan li prepares espai per venir. I per això encenc una espelma quan em bloquejo. No per fer bonic, sinó perquè em funciona. I tu, en moments de bloqueig, què fas? Encens una espelma?
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió a hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit, que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment és del 60%. I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia i demà puguin tornar a casa. De fet, tot el món ha pogut veure les imatges d'aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que ha difós el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrestos d'activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals i de tortura en la intercepció dels vaixells amb violència per part de l'exèrcit armat. I la Comissió Europea ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest 2026 en una dècima, fins al 2,4%. Tot i la guerra a l'Orient Mitjà i l'increment del preu dels combustibles, que s'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 21 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de les hipoteques inverses i ho farem des de Sabadell amb el testimoni d'una persona afectada, el Josep Gil, que ens explicarà quina ha estat la seva experiència. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el fenomen de les obres a un any vista de les eleccions municipals i la suspensió de les llicències a Barcelona dels supermercats de 24 hores. A partir de les 5 coneixerem la badalonina Mònica Solana, que és recuperadora física del Joventut de Badalona. Continuarem amb Patrimoni per recordar la celebració de Sant Isidre amb Jordi Gili, d'Amics del Prat, i Xavi Oliva, d'Amics del Cavall. Acabarem amb Cultura per interessar-nos per la inauguració del Festival Observa. En parlarem amb José Luis Castet, director del festival. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem ràpidament amb aquesta ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. El síndic municipal de Greuges de Terrassa, Mustafà Ben Elfassi, va presentar l'informe anual de la sindicatura i va anunciar que en total s'han registrat 3.570 actuacions. La gran majoria són consultes i assessoraments, 2.915, però també 157 greuges o queixes formalment presentades i 6 actuacions d'ofici. Entre aquestes últimes figuren accions com les retallades escolars per garantir l'equitat de la tarifació a l'Escola de Música i Conservatori i per senyalitzar el radar de l'Avinguda del Vallès. Segons el síndic, la principal preocupació dels terrassencs i les terrassenques és la falta de resposta de l'administració a les seves sol·licituds. Ben Elfassi, que va ser escollit per aquest càrrec l'any 2023, després d'unes eleccions on també es va presentar amb altres 6 candidats, també alerta amb preocupació que estan augmentant els discursos d'odi i els plantejaments discriminatoris.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La policia municipal de Sabadell ha reconegut la feina d'una cinquantena llarga d'agents, veïns, empreses i entitats que han contribuït a millorar la seguretat a la ciutat. L'Espai Cultura ha acollit un any més l'acte institucional del cos, on enguany s'ha destacat una xifra en concret. L'ha apuntat Daniel Corral, el cap de la policia municipal.
3: I sí, ho vull remarcar. Salvem vides. Aquest 2025 no hem hagut de lamentar cap accident de trànsit mortal a la nostra ciutat. Aquesta fita no és fruit de la casualitat ni de la sort. És el resultat del treball constant i rigorós de les patrulles al carrer, de les campanyes preventives, dels controls, de l'educació viària i de la implicació de molts professionals que treballen, sovint de manera discreta perquè cap persona perdi la vida en un accident de trànsit a Sabadell.
2: Corral, però, ha volgut extrapolar l'agraïment a tot el personal de Can Marcet, igual que Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa de Seguretat, i la mateixa Marta Farrés. A banda de reconèixer la tasca dels agents, també s'han felicitat a les associacions de veïns del Sud i de Can Puigcener i també a les empreses que han col·laborat amb el cos durant el 2025.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli per un motiu ben concret. En els 6 anys que han passat des del temporal Glòria, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí i això ha propiciat l'aparició de fauna i flora al voltant de la seva superfície. Des de l'àrea metropolitana s'està fent seguiment mediambiental del fons marítim de la infraestructura i els primers estudis ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont, David Aguilar, l'AMB està valorant si retirar-la o no.
5: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'ha fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
4: La feina de retirada dels residus del fons del mar la realitzaran submarinistes que també hauran d'encarregar-se de controlar l'ancoratge de les pilones que han de subjectar la plataforma rodona. Algunes de les pilones, les del tram inicial, s'hauran de reforçar, ja que les esquerdes han propiciat la seva corrosió interna. Les del tram final, però, seran substituïdes. Un cop construïdes, les traslladaran al port Marina Badalona, que es convertirà en la base d'operacions. Els treballs d'ancoratge i col·locació de la plataforma final seran d'una complexitat màxima. Pel que fa a la resta de rehabilitació, es canviaran les baranes per unes d'acer inoxidable, l'enllumenat serà més resistent a l'ambient marítim i les fustes de la passarel·la seran tropicals, com les que es van fer servir al passeig.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'àrea metropolitana de Barcelona ha enllestit els preparatius de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes després d'un hivern marcat pels temporals marítims. L'organisme metropolità ha renovat i millorat els equipaments i mobiliari al llarg dels 30 quilòmetres de litoral amb l'objectiu de garantir uns espais més accessibles, segurs i adaptats a les necessitats ambientals. Entre les principals novetats d'aquest estiu hi ha la instal·lació de nous mòduls de salvament, primers auxilis, la renovació de passeres de fusta, nous tancaments de protecció dunar i la incorporació de nous elements adaptats per a persones amb discapacitat. També s'han reforçat les mesures de preservació ambiental amb nova senyalització sobre la biodiversitat i actuacions de protecció dels espais dunars. L'AMB també ha aprofitat l'inici de temporada per alertar de la regressió que pateix el litoral metropolità. Segons les últimes dades de l'organisme, els temporals han agreujat la pèrdua estructural de sorra, especialment al litoral nord, que ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra i un 34% de superfície de platja en l'última dècada.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La coordinadora d'associacions per la llengua de castellà, la CAL, organitza el pròxim dissabte 23 de maig una nova edició del Correllengua, una jornada festiva i reivindicativa dedicada a la llengua i cultura catalanes que aquest any retrau homenatge a l'escriptor Josep Maria Espinàs. La programació inclourà activitats familiars, cultura popular i música. Serà una tarda d'animació cultural amb activitats per tota la mainada i també per les famílies. Cap a 7:45 del vespre arribarà la flama del Correllengua, que donarà pas als actes centrals a la plaça del Mirador, amb la tradicional lectura del manifest que enguany anirà a càrrec de Natàlia Cerezo. Al vespre hi haurà una actuació de Terrassa Glossa i el sorteig de lots cedits per comerços locals. La jornada es tancarà amb el concert del grup No Vindrà d'un Pam, un trio que repetirà després de l'actuació de l'any passat en versions de temes catalans. Els dies 26 i 27, la CAL també ha programat alguns actes commemoratius als 50 anys de la Bressola, amb una exposició d'homenatge i una xerrada.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Pau Vázquez.
8: L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable, vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós.
9: O comencem a fer legislació que ajudi a les persones o estem atrapats amb una teranyina normativa que no sé, la nostra llibertat per decidir el nostre futur on és? Perquè, esclar, aquí és un concepte de llibertat, això també, no? De dir, a veure, per què no podem en aquests moments decidir on està atrapats amb normatives de 10, 15, 20 anys, 30 anys enrere?
8: El govern admet, però, que la via és complexa. Pedrós assegura que el PEDUM per si sol no podrà resoldre el problema si abans no es modifica el marc legal superior.
10: A la tarda no et desconnectis. Connectat.

0: Les herències a vegades venen carregades de sorpreses i avui us explicarem el cas d'una família de Sabadell que s'ha trobat amb una hipoteca inversa. Si no heu sentit a parlar mai d'aquest producte financer, no us perdeu aquesta conversa que ens portarà en Pere Gallifa. El nostre company de Ràdio Sabadell ha parlat amb en Josep Gil, que va haver de liquidar 260.000 euros per una hipoteca que havia signat la seva tieta àvia amb 74 anys.
1: Avui coneixerem un cas d'un sabadellenc que ha hagut de liquidar una hipoteca inversa. Aquest producte bancari, a diferència de la hipoteca tradicional, en què el banc et deixa uns diners per comprar un habitatge i el client els torna més a més amb un interès, en la hipoteca inversa és l'entitat qui abona una renda mensual al propietari que utilitza el seu habitatge com a garantia. És un producte destinat a gent gran, de més de 65 anys, dependents o amb una discapacitat, que reben aquest pagament fins al moment de la mort i aleshores són els hereus els que han de liquidar el deute. Ara bé, es tracta d'un producte financer molt complex que pot arribar a doblar o a triplicar el valor que et presta el banc en interessos. En el cas d'avui, crec que és d'un 2,5 el valor que els hi va donar el banc. Josep Gil, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: A veure, explica'ns una mica què és una hipoteca inversa. Sé que tu ets professor d'economia, no sé si ho he explicat bé
2: o
1: hi ha algun matís que vols fer.
2: Jo crec que ho has explicat bé, una mica el que els explico als alumnes molts cops, no? És a la hipoteca tradicional tens un valor, no? Tens un paquet molt gran de diners i s'ha d'anar pagant més a més, no? I anar baixant aquest deute, una part interessos, una part nominal, no? Capital. I en el cas de la hipoteca inversa, doncs, seria com una pilota de neu, no? Que a poc a poc, doncs, en principi, doncs, és poqueta cosa i a mesura que passen els anys es va augmentant el capital, l'interès, sobretot l'interès es va multiplicant perquè és exponencial, fins que arriba, doncs, a casos com el meu, no? Doncs, que va ser una quantitat molt exagerada.
1: A veure, qui demana la hipoteca inversa en el vostre cas?
2: La hipoteca inversa la demana la meva tieta àvia, la germana del meu avi, era soltera, no tenia fills, i, bueno, el seu marit, just quan ho va demanar, doncs estava, diguéssim, a punt de morir, tenia una malaltia, i en aquell moment, doncs, entenem que la nostra tieta ens explicava moltes coses, no?, però llavors hi havia una part, suposa, que, doncs, bueno, doncs que feien amb el seu marit i que, d'alguna manera, creien a l'assessorament del banc, no?, típiques persones que quan anaves al banc t'explicaven, no?, el dia a dia, et preguntaven com estava la família i de més. Suposo que va confiar en les persones que hi havia en el banc, la Caixa Sabadell, en aquell moment, ara és BBVA, i bé, doncs va demanar, doncs, una renda, no?, doncs per poder tenir, doncs, aquest producte financer, per poder tenir un suplement a la seva pensió, que era curta.
1: En el cas de la vostra tieta àvia, quants diners li deixen o quina quantitat mensual percep i per quant de temps? Una mica quines són les condicions?
2: Sí. Això va començar l'any 2007, li van oferir aquest producte financer, que en principi, doncs, com ho van, doncs, dir o explicar, doncs, semblava que era un bon producte. Llavors li van tassar la casa, van fer una taxació de la casa, i amb aquest valor de la casa taxada i les condicions que hi havia, doncs, li van oferir una renda de 800 i pico d'euros al mes, durant, doncs, aproximadament fins a l'any 2023, eh? És a dir, si la meva tieta hagués estat viva l'any 2023, doncs en aquell punt s'hagués acabat la mensualitat, no?, aquesta renta mensual a l'any 2023. Llavors, la meva tieta va morir l'any 2017 i fins en aquell moment, quan vam trobar, no?, vam destapar tot el merder que hi havia, si es pot dir així, li havien pagat aproximadament uns 100.000 euros, és a dir, ell havia rebut 100.000 euros de l'entitat bancària, i d'aquests 100.000 euros, doncs, nosaltres ens van dir que havíem de pagar 260.000 euros, és a dir, s'havien generat entre interessos i despeses no financeres un total i el nominal, el capital que havia cobrat, un total de 260.000 euros.
1: I això com es calcula, aquest interès tan exagerat?
2: Bueno, és una mica complex perquè hi havia moltes operatives, hi havia moltes cosetes, però, bueno, per explicar-ho així fàcil, doncs, ella en el moment inicial, el banc fa una jugada que és, li diu que ha de taxar la casa, per tant, aquí, doncs, el banc, d'alguna manera, ja cobra uns diners d'aquesta taxació, que és una empresa, suposo, que se'n cuida de fer aquestes taxacions, i, per tant, aquí hi ha una part de diners que el banc, d'alguna manera, doncs, ja posa en deute al minut zero d'aquesta vida, d'aquest producte. A més, també li obliguen, tot i que, bueno, en el judici doncs, va quedar com entès que no la van obligar, però és molt clar que la van obligar a contractar com una pòlissa d'assegurança en el qual en el minut zero aquest deute s'endeutava. A més dels diners que de la taxació de més, s'endeutaven uns 42.000 euros, que aquests 42.000 euros servien perquè quan acabava la, no, la renta aquesta a l'any 2023, no, quan s'acabava el producte, no, que ja no es podia pagar més l'any 2023, doncs ella pogués gaudir d'un plus de renta, de mensualitat de 870 euros, fins que s'acabés. No? Llavors, què feien? O sigui, la feien endeutar d'aquests 40.000 euros al principi de la vida del producte, per tal que el 2023, si encara seguia viva, doncs seguir amb els diners que ella havia posat, que eren seus, d'alguna manera, no? Que eren deute seu que havia creat, poder seguir doncs, cobrant aquests 800 i pico d'euros al mes.
1: I amb ell això els serveix ja per començar, suposo, a generar interessos sobre aquest préstec.
2: Correcte.
1: Ja d'inicia, com a mínim, 42.000 euros més la taxació.
2: 42.000, ja, exacte.
1: Una ja cosa, comença a generar interessos, això.
2: Sí, correcte. I una cosa també molt important és que, diguéssim, que l'estudi d'aquesta renta, d'aquesta hipoteca inversa, clar, diguéssim que posava que el capital màxim que podia cobrar ella eren de 470.000 euros a l'any 2023, tenint en compte els diners que cobraria, que serien d'uns 160.000 euros, i els interessos que generaven, que eren aproximadament uns 300.000 euros tot plegat, no? Què passa? Doncs que en el minut zero ja li fan pagar una comissió d'obertura de l'1% del capital total màxim que hagués pogut cobrar. Per tant, en el minut zero també li fan cobrar un 1% d'aquests 470.000 euros, que serien 4.700 euros que s'afegeixen als 42.000 euros que la fan endeutar, no? Del tema de l'assegurança aquesta, la pòlissa aquesta d'assegurança, més la taxació, més despeses de constitució, que tot això doncs, va a càrrec de la meva tieta, i ens trobem que en el minut zero doncs, ja té un deute de 62.000 euros. Per tant, a partir d'aquí doncs, comença la història.
1: Quin percentatge d'interessos hi ha, en principi?
2: Clar, és a dir, ells van calcular un 6,7% d'interès, diguéssim, passa que això és molt enganyós perquè, bueno, per començar, jo, com a professor d'economia, ja m'ha costat molt entendre tot això, i altres col·legues meus doncs, també, inclús directius de bancs que he consultat i de més, doncs no entenien moltes coses, no? Però, clar, d'alguna manera és, aquest interès del 6,7% és molt ambigu, perquè al final doncs, no es traspassa o no correspon al que estàs pagant cada mes. Perquè...
1: Si tu no agafes els 100.000 euros i li apliques aquest percentatge, no. I et diu l'interès que has de pagar. No funciona així de senzill.
2: És a dir, funciona de la seva manera. És a dir, cada mes, des del minut zero, doncs, serien els 60.000 euros aquests que estaven negatius, 62.000 euros, més la primera renda de 880 euros. Doncs el primer mes hi havia l'interès de tot aquest paquet. No? Doncs en aquest cas serien doncs, 62.880 euros, més l'interès d'aquests 262.880 euros, i el següent mes doncs seguia amb el següent mensualitat 880 euros, més en aquest cas el paquet que teníem anterior, més l'interès de tot això, i així anar fent fins arribar doncs, al punt on el 2017, per exemple, nosaltres doncs, vam veure que l'interès que estava pagant en aquell moment eren d'uns 2.700 euros a cada mes, clar, però cada mes pujava, és a dir, d'alguna manera, doncs clar, aquests interessos eren cada vegada més bèsties, eren 2.000 i pico d'euros.
1: Sí, cada mes només interessos.
2: Sí, en aquell punt, però si hagués aguantat fins a l'any 2000, si hagués, no, viscut fins a l'any 2023, doncs potser l'interès era en cada mes, doncs no sé, és que no ho he calculat, però doncs 3.000 i pico, no ho sé, una borrada així.
1: En aquests casos també es parla això d'altres productes que fan signar en els clients, en el teu cas són aquests que has citat,
2: sí.
1: que ja venen una mica de...
2: Per arrencar.
1: Comences ja amb molt negatiu.
2: Amb no? molt negatiu, exacte.
1: Tu has calculat, si aquests diners te'ls haguessin deixat a través d'una hipoteca tradicional, quin seria l'interès, perquè ho comparem amb aquest nou producte que no és tan conegut i veiem una mica les diferències.
2: Sí, és a dir, amb un quadre d'amortització simple, una mica així calculat de forma ràpida, sortia que si jo cobrava, o sigui, perdó, si jo rebia aquests 100.000 euros amb 9 anys i mig, doncs aproximadament per comparar el total que vaig haver de pagar jo per tornar aquest deute, doncs seria un interès d'uns 20 i llargs per cent. O sigui, seria un interès doncs, molt abusiu i molt bèstia.
1: Mm-hmm. O sigui, l'interès seria d'un 20%?
2: D'un 24%.
1: Un 24% és el que acaba sortint si ho fem uns càlculs fàcils.
2: Sí, més o menys. És com si diguessin, mira, et faig una hipoteca amb aquest interès.
1: I si ho fem al revés, si hagués sigut una hipoteca tradicional, amb els seus interessos, quan haguéssiu hagut de tornar? Això ho tens?
2: Això no ho tinc, però bueno, hagués sigut aproximadament potser doncs, 30.000, 40.000 euros d'interessos, potser. Una cosa, més o menys una cosa així. O sigui, uns 30 i pico mil, suposo, 30 i pico mil, 40.000.
1: Que al final tu el que pots fer és demanes 100.000 euros i cada mes et vas gastant els 880. Correcte. Que volies i al final acabeu pagant als hereus 30.000 euros, sí, sí, d'interessos i no 160.000, que és el que us ha demanat.
2: Sí, sí. A veure, està clar que al final doncs, van abusar d'una senyora de 74 anys, que ha passat 75 anys, no tenia coneixements

0: no volguessin ni molt menys pagar-ho. Nosaltres ho vam fer perquè...
1: Perquè tu poses la casa o la teva propietat com a garantia, exacte, per tant, a la que tu veus que has de tornar tants quartos, dius, mira, quedeu-vos la casa perquè, jo no, perquè part, ho has de liquidar en un temps molt curt. Pel
0: sí,
1: que
0: sí, sé. Sí. És a dir, nosaltres, per exemple, va passar això, no? La meva tieta va faltar al març i ens van dir que teníem doncs, mig any per poder saldar la compte, però és que, a més, ens corria en contra de que cada mes estàvem pagant interessos de 3.000 euros, aproximadament, uns 2.700, 2.800. Per tant, clar, des del març fins a quan ho vam liquidar, que no sé si recordo va ser el juliol o una cosa així, doncs clar, estàvem, no?, a sota pressió de, ostres, estem incrementant el deute, doncs això, doncs 10.000 euros més, com aquí diu, sense cap mena de problema. I a més, doncs això, no vam tenir informació i per colmo, doncs vam haver de pagar una comissió per cancel·lació, perquè clar, es va cancel·lar aquest crèdit de forma anticipada, per tant vam pagar també una comissió de 2.000 euros aproximadament. És a dir, tot va ser molt molt greu, la veritat. I llavors, doncs bueno, des de la BBVA, doncs dins de l'oficina del BBVA, no ens van donar un bon servei, és a dir, el director doncs no volia parlar amb nosaltres, és a dir, hi havia un secretisme total i nosaltres anàvem molt venuts i, bueno, de fet jo, doncs bueno, amb algú de coneixements que tinc, vaig començar a investigar i vaig veure que aquesta pòlissa de crèdit que li van fer endeutar-se de 40.000 euros, vaig veure que podia reclamar-la. Llavors, sí que és veritat que després de lluitar-ho bastant jo, abans de portar-ho al... diguéssim, amb un advocat i portar-ho a judici, vaig poder reclamar, em van poder tornar aquests 40.000 euros d'aquesta pòlissa de crèdit que es van deutar al principi de la vida útil, el 2007, però clar, aquests 40.000 euros van generar 38.000 euros d'interessos a l'any que nosaltres vam cancel·lar aquest préstec. Per tant, bueno, doncs, tot això són números, no?, per veure... com és aquest cas, no? És bastant bèstia.
1: És increïble, crec que s'ha entès. Ho heu portat a la justícia,
0: sí,
1: a un tribunal de primera instància, i què us ha dit?
0: Bueno, vam portar a la justícia amb el meu advocat, que ha fet un molt bon paper, i també un perit comptable que va especificar tota la casuística d'aquest producte financer, i per sorpresa nostra va ser que, bueno, va al·legar que la senyora, no?, en aquest cas la meva tieta àvia, doncs tenia tota la informació per poder acceptar o no aquest producte. Per tant, doncs van al·legar que, doncs d'alguna manera, la informació s'havia donat, tot i que no hi ha cap paper ni cap document conforme als papers, no?, dels fulletos, no?, diguéssim, de la informació d'aquest producte que és firmat la meva tieta, qualsevol, no?, document conforme havia entès tot, o algú l'havia, diguéssim, explicat o li hauria donat una mica consell sobre el producte. I, bueno, doncs això, ens va sortir denegat la causa i ara, doncs, ho hem recorregut en segona instància, a un tribunal superior, i ara estem esperant, doncs, a veure què passa, no? Però, bueno...
1: Quants anys tenia la teva tieta àvia?
0: Doncs, quan va fer el crèdit, tenia 74, cap a 75 anys. I... vull dir que ja és una edat, doncs, bueno, primer de tot, avançada, en el sentit de que no pots tenir uns coneixements molt clars sobre el tema, i després que, bueno, que una persona que entengui una mica del tema, o sigui, alguns oients treballen a la banca o i de més, doncs segurament potser fliparan amb aquest cas, perquè, ja et dic, no és normal, no... És algo completament il·lògic.
1: Mm-hmm. Bueno, de fet, la Generalitat té una pàgina on explica una mica aquest producte, ja diu que és un producte molt complex, que és difícil d'entendre, però bé, sembla que de moment la justícia us ha dit que ella ho hauria entès perfectament. Ho portareu, però, a un tribunal de segona instància?
0: Sí, ja hem recorregut és a dir, ja està tot entrat, i ara doncs estem, ja fa un any i mig, crec, que estem esperant, a veure si... No? Doncs si d'alguna manera doncs ens donen la data del judici i veurem a veure què passa, no? Doncs, però bueno, ara, no? Ara també almenys està bé el fet de que ja s'han sortit casos, no? Hi ha jurisprudència sobre aquest cas, però tot i així, doncs no entenem com la jutge doncs no va veure-ho i no va doncs d'alguna manera donar-nos la raó a nosaltres.
1: No sou gaire gent, el 2015 només hi havia 8 tipus d'hipoteques com
0: correcte.
1: Aquestes, ara s'ha disparat moltíssim, a veure, n'hi ha 118 en nombres totals, però bé, el pas de 8 a 118 en 10 anys és un percentatge altíssim de salt. Suposo que n'hi han sortit més casos com aquests.
0: Sí, jo crec que, és a dir, de casos de hipoteca inversa n'hi han. El que passa és que com aquest, que d'alguna manera t'obliguen a tenir un producte

0: financer de 40.000 euros, no? Endeutar-te 40.000 euros i generar tot aquest deute, d'aquests casos nosaltres no hem vist gaires. Per tant, jo crec que va ser alguna cosa que en aquell moment es van treure de la màniga i van voler-ho, doncs, provar a veure com anava, i van veure que segurament era molt, molt abusiu, i no van fer-ne més, perquè d'aquests casos no n'hi ha gaires.
1: El que sí que hem vist és que Consum sí que ha sancionat 7 bancs per clàusules abusives, perquè la redacció era massa enrevessada, justament. Heu passat per aquesta via, per Consum, us ho plantegeu, potser hi aneu més endavant?
0: Sí, de moment, a veure, de moment nosaltres vam apostar per portar-ho amb l'advocat, amb el nostre advocat, i el Pérez Comptable que tenim, confiem plenament en ells, però bueno, és veritat que esperarem a veure com va la cosa, no? Si veiem que, doncs, que segueix igual, o que en el segon recurs, doncs, no tenim la raó, doncs bueno, mirarem altres vies o comunicar-ho a altres agents.
1: Doncs Josep Gil, moltes gràcies per la confiança d'explicar aquest cas aquí a Ràdio Sabadell. Recordem, la seva tieta àvia va signar una hipoteca inversa en 74 anys, els hi han deixat 100.000 euros i en 6 mesos veu haver de tornar 260.000 euros.
0: Correcte.
1: 160.000 euros d'interessos.
0: Sí.
1: Aquest és el cas que ens ha explicat el Josep Gil. Sabadellenc, moltes gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i anem molt ràpidament a saludar els tertulians d'aquesta tarda. Manel Esteban Coach, empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Badalona, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, Carme, i esgarrifat de sentir que una pobra dona de 74 anys demana 100.000 euros de crèdit i té uns interessos de més de 200.000.
0: Sí,
1: m'he quedat realment
0: bocabadat,
1: eh?
0: Aquestes històries...
1: Els bancs són uns lladres, eh?
0: Sí, bé, i històries com aquestes n'hi han unes quantes, eh? Però està bé de conèixer què és el que passa amb aquests productes, eh?
1: Sí. I difondre'l, perquè aquesta gent, aquests dels bancs, se tenen que molt en compte amb ells, perquè és una colla de lladres, eh?
0: Vinga, anem a saludar l'Anna Muñoz, que és periodista i ens espera a Terrassa. Anna, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Carme, i a tothom.
0: I Lourdes Dalmau, professora llicenciada en Economia i Empresa, ja jubilada. Com estàs? Molt bona tarda.
3: Estic encantada amb el temps que fa. Bona tarda a tothom.
0: Acosta't al micro,
1: Trobarem a faltar la fresca, ja us ho dic.
0: Sí, sí, sí.
1: Trobarem a faltar la fresca.
0: Ja ho sabem. Escolteu una cosa. Avui me n'adono que us he enviat un enllaç que no tenia res a veure amb el tema que proposava, però sí que m'agradarà, ho dic perquè ahir vam estar parlant d'aquest acord entre Esquerra i el PSC per aprovar els pressupostos de 2026, i justament un dia després, és a dir, avui, resulta que els comuns també ja han signat el seu acord, i per tant, doncs, com a molt tard, perquè els procediments així ho requereixen, hi haurà pressupostos per aquest 2026 a partir ja del mes de juliol.
1: Allà hi haurà fumata blanca a la plaça Sant Jaume.
0: Què us sembla? Ho dic perquè, clar, des del 23 que no en teníem i estem ja a mig any, ha passat, com qui diu. De totes maneres, és una bona notícia que s'hagi arribat a un acord i que, malgrat les condicions que han posat uns i altres, doncs això tiri endavant?
3: Jo penso que sí, no? Es necessita per poder aplicar polítiques, has de tenir darrere una quantificació de tot el teu projecte polític. I si no hi ha una quantificació, doncs mira, com el govern central està, no? Un desastre. De totes maneres, jo també pensava, en part dels acords, allò, el consorci, aquella empresa volien fer i tal, que té a veure amb que Madrid aporti diners, doncs si a Madrid no hi ha pressupostos i tal, jo, francament, no sé si tot plegat quedarà en paper mullat.
0: Ja. Refereixes a les peticions, no? D'Esquerra?
3: Em refereixo, sí, que volíem fer primer com una mena de consorci, potser després no es van posar d'acord i ara volen fer una altra empresa, que a més tampoc no acabo d'entendre per què s'han de fer tantes coses. Vull dir, no hi ha una conselleria, no hi ha uns funcionaris preparats, tal, per què s'han de fer altres organitzacions per seguir el que es compleixin els acords que es fan a nivell econòmic? Per què?
2: Jo crec que es donen voltes a les coses, perquè com que l'execució de pressupostos aquí a Catalunya són de l'Estat, aquí a Catalunya són tan baixos, busquen noves fórmules per intentar aconseguir que aquest percentatge d'execució sigui més alt. Jo estic d'acord amb tu, eh? Crec que és una mica marejar la perdiu per acabar allà on érem, saps?
0: Manel.
1: Jo el que trobo totalment irregular és l'embrancida que ha agafat el tema de pressupostos dintre de la política general, no? Realment, no sé si és perquè abans hi havia majories que no feien que això no es donguessi, i que ara, com n'hi ha una atomització molt gran de l'elenco polític, no, pues aleshores ha agafat una embrancida, però els polítics tindrien que tindre la consciència que es tindria que fer política, perquè està molt bé fer política, no, i contrastar distintes maneres de veure com se tenen que repartir la riquesa en el país i com se tenen que fer les distintes obres o funcions de la política, però el fet de que el tema de pressupostos, que el tema de pressupostos, en el moment que queden congelats durant mesos i mesos, el que perjudica és el votant, el ciutadà, realment, no? Jo crec que tindrien que arribar a algun tipus d'acord de país en què els pressupostos no fossin tan sumament definitius a l'hora de fer un tipus de polítiques o un altre. Perquè, si no, mentrestant estarem... Bueno, només tenim que veure la política nacional. La política nacional portem sense pressupostos pràcticament des de que el Pedro Sánchez està en el govern, no? I això és una irregularitat enorme que afecta moltíssim a la direcció general de totes les infraestructures que són de país, no? I tindrien que buscar alguna manera perquè això no fossi tan rellevant a l'hora de condicionar la política.
3: No, no.
1: És la manera de veure.
3: Ha de ser totalment rellevant. Tu ara imagina que vols fer una casa, et fan un projecte, un dibuix, tal, posarem això, posarem allò, i no tens una quantificació del cost que representa. Per poder-ho aprovar, un ha de saber el que li costa, si no és llançar-se a la piscina. I ja hi ha unes partides, diguem-li, que intenten compensar quan hi ha alguns desajustos, sí, sí, alguna situació, però, home, és bàsic comptar... Bueno, jo no sé, m'imagino, qualsevol de nosaltres, quan anem a comprar, anem amb la cartera sabent el que tenim i el que deixem de tenir. Sí. Doncs, escolta'm, però... un estat no deixa de ser una economia, no?, com en una casa, molt més gran, però s'ha de comptar.
2: De totes maneres, s'han estat apretant tant les... clar, aquí a Catalunya fa més de 2 anys que no... Bueno, des del 23 que no en tenim. I el país amb dificultats, però ha continuat funcionant perquè han trobat fórmules en les que apreten mesures extraordinàries com a mesures habituals, que jo penso que al revés, és a dir, que els pressupostos haurien de recuperar aquella idea de que, bueno, és la manera de concretar els compromisos polítics que els partits...
3: Totalment d'acord, Anna. El pressupost és bàsic i sagrat, ja dic. Tenir uns marges per imprevistos, per situacions descontrolades, perquè totes les coses de vegades tenen un marge d'error o el que sigui, però estar sense pressupostos...
1: Però estareu d'acord en que es paralitza en el moment que això va passant mesos i mesos i no s'arriba a ningun acord, el país es queda paralitzat perquè el fet d'allargar els pressupostos de l'any anterior, no, el que dificulta és tot el tema d'inversions, tot el tema de creixement, tot el tema de nous criteris a l'hora de subvencions, etcètera.
3: Si no hi ha pressupostos, no es poden fer noves coses. O sigui, el prorrogar el pressupost, el que estàs prorrogant, diguem-ne, són les despeses...
0: les ordinàries.
3: Les ordinàries, sí. Exacte. No, teòricament, tu no pots anar més enllà. I tot el que es fa una mica més enllà són com una mica fraus de llei.
1: Però deixeu-me que us faci una pregunta. Després, us faci una pregunta molt ràpida.
0: Vinga.
1: Creieu que realment està fent-se servir la política de pressupostos per un tema de fer, d'anar en contra de l'altre i no tant de lo que realment intenten fer els pressupostos? O sigui, que s'està fent els pressupostos com una eina política i no com una millora de la vida de la gent?
3: Bueno, evidentment, diguem-ne, l'oposició intenta és controlar l'acció del govern a través de l'eina ETNCAS, és et voto a favor o no et voto.
0: Per això posen les seves condicions, tant en el cas d'Esquerra com en el cas dels comuns. Bé,
2: Bueno, però si les meves condicions no són inassumibles, en tinc unes altres, eh? Jo crec que En realitat s'està jugant una mica allò a utilitzar el tema dels pressupostos, més que com un intent de buscar... Sí, estic d'acord amb
1: això. Això és el que estic dient.
2: Més com un intent de... A veure que... que jo guanyo,
1: de desgastar el contrari. Sí, de desgastar el contrari.
0: O de posicionar-se i treure pit.
2: Sí. Mm-hmm. Sí, de posicionar-se i treure pit com una eina de propaganda pel propi partit, perquè, escolta'm, això tira endavant perquè jo hi he apretat fins aquí, no?
3: Bueno, això ho fan uns i altres.
1: Sí,
3: sí, tots ho utilitzen.
1: Sí. Aquí no se salva ningú. No salva ningú d'aquí, sí, sí.
0: Escolteu una cosa, canviant de tema, però no marxem gaire lluny del tema polític, perquè això és política de proximitat.
1: Política
0: la primera administració que tenim, que són els ajuntaments. Quan vaig veure aquesta notícia, dic, home, digue'm tu un lloc on no hi hagi obres a aquestes alçades
1: al final del mandat.
0: Clar.
1: Al final del mandat, totes les obres. Però això ho fa tothom, eh?
0: Mira,
1: tothom.
0: A Barcelona aquesta informació apuntava que hi havia 250 obres, no? Dic, home, jo també m'he trobat aquí a Sant Cugat amb unes quantes obres que dius, aquestes obres no s'haurien pogut fer doncs quan eren necessàries?
3: D'una manera que no impacti tant amb les persones. Mira, jo us haig de dir una cosa a la meva filla, que treballa a Girona. Ahir va haver d'anar a Barcelona. Va trigar més per arribar al lloc on anava que quan va a Girona, per poder travessar Barcelona amb tota la circumstància i complexitat que té. Mare de Déu, vull dir.
0: A Badalona també us heu trobat en aquesta... Perquè això és, és un fenomen.
1: Està tot aixecat, eh?
0: És un fenomen que repeteix. Sí, no?
1: Sí, però és algo... Mira, quan ho fan tots els partits polítics és perquè els mestres de la política, els mestres que són professionals de com se tenen que fer les coses a l'hora de guanyar o no el consentiment de los votants, no? Saben perfectament, no?, que la sensació que té la gent quan té que anar a votar, si ha vist que s'han millorat els seus parcs, els seus carrers, la seva seguretat, la seva neteja, abans d'unes eleccions, dona l'opció a que pensin que el govern que està governant en aquell moment ho està fent bé.
0: Però no? Aquesta història és molt vella, vull dir, ja l'hem après, no?
1: Clar que és vella. Vella i, a més, recurrent, perquè ho fan servir absolutament tots, els governs, siguin de l'elenco que siguin.
3: Hi ha una cosa encara pitjor, que és, una cosa és anar, diguem-li, que aixequin la ciutat i tot, que amb tots els inconvenients que té pels veïns. L'altra és, inaugurin projectes. Aquí anem a fer un hospital, no? I passen 20 anys i no hi ha hospital.
0: Les primeres pedres.
3: Sí, jo encara el trobo més... no sé.
0: Sí, però és que, de fet, a veure, moltes de les obres, parlo dels nostres municipis, no de la gran capital, no?, que hi ha obres també més grans. A nivell dels nostres municipis són moltes obres, la majoria no deixen de ser manteniments.
3: Sí.
0: No deixen de ser manteniments, perquè estem parlant de voreres, de l'enllumenat, del clavegueram, perquè i això no es pot fer, no s'hauria de fer durant el mandat, perquè s'esperen a última hora.
1: Pues perquè tu ho fas al començament del mandat i quan arriba al final del mandat
0: no se'n recorda ningú.
1: Exactament, i per això es fa al final del mandat, perquè lo recordis el dia que vagis a votar.
3: S'ha de veure...
1: Està perfectament mesurat.
3: S'ha de veure la fe que tenim tots amb la política, per el que veig.
2: Pues són titelles. Però és una llàstima, perquè...
1: I tant,
2: la nostra desconfiança, la de nosaltres tres, que mira, pot ser fins a cert punt anecdòtica, però que sí que reflexa una mica la situació de la ciutadania, és un desprestigi més cap a una funció que algun dia haurem de reconèixer que és imprescindible. És a dir, necessitem polítics que ens representin, necessitem polítics que tinguin endavant les coses, però amb tot el embalum i les formes d'actuar és com aquell, és com Neptuno, no?, que es menja els seus fills,
1: per desgràcia, Anna i Lourdes, la veritat no ven. O sigui, i això ho saben bé els polítics.
3: Bueno, no sé si ven o no, però jo aquests dies estic totalment enganxada a tots els programes veient què passa amb el senyor Zapatero. Vull dir...
1: Sí, clar, però...
3: Que vagi sortint...
0: No m'obris melons, perquè... Si
3: però
0: no...
3: que vagi sortint tot això... I llavors també penso una altra cosa. I potser això és un tema de persona ja d'una edat, perquè recordo la meva àvia, però jo dic, jo crec que abans estàvem millor... Jo crec que abans estava No sé, la gent tenia més principis, vull dir, no sé, a casa meva m'havien ensenyat que donaves la mà i la teva paraula anava a missa i hi havia un compromís i d'avui en dia jo veig un... Però tot arreu, veus, amb l'educació, amb sanitat, a tot arreu.
0: Ho dius per alguna cosa? Ho dic perquè hi ha programes electorals que reparteixen o ens arriben a casa en el període d'eleccions i allò és paper mullat i allò representa que és la paraula.
3: Si t'haig de dir la veritat, ja ni me'ls miro. Per què? O sigui, potser algun temps tenia, diguem-ne, interès i tal, però llavors dius, el que havies dit, pues canvio d'opinió. He canviat d'opinió, jo no miento, canvio d'opinió.
0: Tornant sí, al tema de la...
2: M'adapto les circumstàncies.
3: Exacte. Aleshores dius, bueno, de què serveix tot el que em vas dir? Sí que tot plegat, potser ho fem una mica gran, perquè estic convençuda que hi ha gent que està dins de la política perquè s'ho creu i perquè ho valora i així. I el que passa és que hi ha els que són, bueno, els que ens embruten, diguem-ne, tota la confiança que podem arribar a tenir uns amb altres, perquè jo, diguem-ne, tot i tenir la meva ideologia, però sóc pactits, o sigui, m'agrada el pacte.
2: Digue'm. Però fixa't en una cosa. El fet de que la justícia sigui tan lenta, de que hi hagin tantes interpretacions, també està fent que condemnem a la gent abans de saber...
3: T'ho explico, d'això en sé una mica, O sigui, puc parlar amb coneixement de causa. Per experiència pròpia, fa anys, i ara en l'actualitat també per experiència pròpia, per altres coses. Però mira una cosa... a l'administració de justícia li han acollat amb recursos. Aleshores, la gent està sobrecarregada.
1: Amb recursos o sense recursos?
3: Sense recursos, amb els recursos. L'han acollat,
0: els han retallat, diríem.
3: No els hi han donat. Jo una vegada, amb un tema personal i tal, li vaig preguntar amb l'advocat que em portava la qüestió. Li vaig dir, però escolta'm, per què 10 anys? Per què una cosa i una altra i tal? Diu, bueno, primera, per els advocats, clar, de vegades els interessa retardar les solucions, sobretot quan has de perdre. I llavors, què van fent? Que si un recurs, que si ara demanen una cosa, que si ara una altra, i després diu, l'administració està totalment col·lapsada. Jo us ho puc dir, l'administració de justícia, Jo us ho puc dir de veritat. A vegades amb uns programes que se'ls hi pengen, que no funcionen, que han de tornar... Bueno, l'administració... Escolta'm, com és que funciona tan bé Hisenda? Vosaltres heu vist
1: perquè
3: un departament
1: recapta,
3: que funcioni millor. Tenen tots els recursos. I clar, ja els interessa que l'administració de justícia no sigui... Ens enganxin a nosaltres.
1: Però estàs parlant de l'ou ferrat, O sigui, aquí no hi ha cap misteri, no? I s'han de tindre tots els mitjans que siguin necessaris perquè recapta. I justícia, doncs mira, el polític doncs diu, mira, com al final a la millor acabo jo anant al judici, mira, en cas i gairebé, que no tingui gaires recursos i així, el dia que m'imputin de lo que sigui, s'allargarà molts anys, saps?
3: Mira, per exemple, amb aquest, com es diu, aquest àrbitre de futbol...
0: El Negreira.
3: Sí, que van de declarar incapacitat, però amb el senyor Pujol, el president Pujol, han passat tant de temps, quan els hi arriba l'hora de la justícia...
0: Llavors
3: ens
0: recordem d'aquell senyor que deia lo del cachondeo, però no és exactament aquesta la frase, sinó que al final la justícia deixa de ser
3: quan passa tant temps
1: deixa
3: no
1: de ser justa.
3: No
1: deixa
3: justícia.
1: De ser justa.
3: I bueno, aquesta gent és gent, diguem-li, coneguda i tal, però la gent de carrer necessita de vegades, pues, li solucionin un problema amb el banc i a la hipoteca i aquestes coses, pues, escolta'm, per fer fora els ocupes. Una persona que tingui... que se li hagi...
0: Avui estem repartint per tot arreu,
3: Però...
0: I hem partit de les... Hem partit de les obres,
1: Mare meva. Hem posat la merda davant del ventilador i estem esquitxant a tots,
3: Quan parlaven de les obres, per un moment he pensat l'any 92. L'any 92, Barcelona estava aixecada tal i qual, però hi havia una il·lusió a la ciutat. La ciutat podia tenir un projecte.
0: Bueno, el 92 ja hi havia d'estar tot fet.
3: Tot el que va haver-hi, la gent estava contenta, estava feliç i tothom ja estava entregat. En canvi, d'avui en dia...
0: Ara amb totes aquestes obres que parlàvem, per exemple, us estan afectant en el vostre dia a dia a la ciutat?
1: Mare meva. Al centre de Badalona no hi ha ni Déu que passi.
2: Pues jo aixeco el dit perquè Terrassa està una mica amb els bioritmes baixos i jo no veig passi un any...
1: Ja arribarà, tranquil·la.
0: Potser serà qüestió de mesos.
2: Ojalà arribi, perquè necessitem una bona sacsejada.
3: Jo haig de reconèixer que quasi bé no em moc de Sant Cugat, perquè jo crec que estic a la millor ciutat del món. I...
0: Ole, vinga!
2: Bueno.
3: M'encanta la meva ciutat, m'encanta. Tot i això us haig de dir que pràcticament tots els dies m'entrebanco amb les aceres aixecades.
1: Et dic una cosa, són conegudes internacionalment les platges de Sant Cugat, eh?
3: Ah,
1: sí. Tothom les coneix molt bé, eh? Bueno, parlen molt bé de les platges de Sant Cugat.
0: Jo anava a dir que a Sant Cugat li faltava això que teniu aquí vosaltres.
3: El passeig marítim el tenim allà a Barcelona, els de Sant Cugat.
0: Sí, sí, a Barcelona, tot el litoral. Bé, doncs aquesta és una realitat que ens trobem, i això ja és habitual. Abans li deia al Manel, això ja és una història antiga, que ens la coneixem molt bé, però que cal que es repeteixi cada 4 o cada 3 anys, no? Que sigui aquesta la fórmula,
1: El que tenim que prendre els ciutadans és consciència de que això ho fan per manipular la nostra consciència.
3: Sí.
1: O sigui, això és el que tindrien que fer, i aleshores és quan realment hi hauran estadístiques que diran la gent no es deixa manipular per el fet de que facin obres a final del cicle electoral. O sigui, el que ho faci perdrà les eleccions. El dia que ho perdin a les eleccions, aleshores s'allargarà durant molt més temps, durant els 4 anys de mandat, el tema de les obres de la ciutat. Mentre no sigui així, mentre estigui demostrat que al final del mandat, si fas obres, la gent vota a favor del que està governant, ho seguiran fent tots els partits.
0: Vinga, no ens queda gaire temps i només apuntaré un tema que el deixarem per demà, i és aquesta decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre les llicències per obrir els nous supermercats 24 hores durant un any. Aquest tema l'abordarem demà, però sí que m'agradaria saber una mica quina és la situació, per exemple, a Badalona, Terrassa i Sant Cugat. Heu notat una proliferació d'aquest tipus de supermercats?
1: N'hi ha. Però jo, la veritat és que el que més em molesta de tot això no és que ho facin, no? Sinó que aquesta gent no juga en les mateixes regles que tothom. O sigui, tu veus allà, no sé, et diré un pakistaní o un xinès que han obert una tenda d'aquestes de 24 hores oberta, i ho veus que està 24 hores la mateixa persona. O sigui, això no és jugar amb les mateixes regles que els altres.
3: Bueno, de vegades això no pot ser. És el propietari, diem-li, que es compromet, vale, i està allà. Jo me'n recordo quan era petita, i que hi havia la botigueta, que a més tenia...
1: Sí, el que viures.
3: Vivien allà mateix.
1: El colmado de tota la vida.
3: Mateix,
1: sí, sí.
3: I tal. Aleshores, jo, la gent que treballa i s'esforça per treballar, una altra cosa és que explotin a la gent, això no, però si tu ets i tu estàs allà, disposes del teu temps i te l'arregles per guanyar-te la vida, perquè si no has de vendre grans quantitats per competir en supermercats grans.
1: S'ha tingut que lluitar molt en aquest país per aconseguir una jornada laboral de 8 hores, no? Hi ha gent que ha deixat la sang i la vida per aconseguir-ho, perquè aquesta gent vingui a fer unes jornades inacabables.
0: Deixem a l'Anna, perquè és que col·lapseu, la...
3: Perdona, Anna.
2: Escolta, Carme, de veritat, jo digues. Vull que em convideu aquí a Sant Cugat, perquè si no, jo no. A mi, que la Lourdes i el Manel no em deixen enraonar.
0: Vinga, fem una mica d'espai.
1: Perdona, Anna.
0: Tanques tu, Anna, vinga.
2: Només faltaria, sisplau. Jo crec que aquesta és una moratòria que s'havia d'aplicar a moltes ciutats, perquè la veritat és que la proliferació d'aquest tipus de comerços, igual que els de les ungles, igual que...
0: Les barberies.
2: Sí, saps? Algun tipus de limitació s'ha de posar, perquè sumant a tots els arguments que heu donat, aquesta proliferació d'aquest tipus de comerços el que fa és convertir ciutats en calcos unes de les altres i que perden la seva pròpia personalitat.
0: Doncs jo crec que amb això hem fet un aperitiu de cara a demà. Senyores i senyor, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí. Lourdes,
3: aquesta tarda escriuré tot el que tenia que dir.
0: Val, vinga.
2: Gràcies,
0: que vagi bé la tarda. Adéu-siau. Adéu.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: L'enjoc és...
11: futbol.
10: Bàsquet.
11: Hoquei.
10: Handbol.
11: Waterpolo.
10: Tenis taula.
11: Rugbi.
10: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
8: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Música a Ràdio Sant Cugat.
13: Voldria

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi a principis d'aquest 2026. Per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 5 de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Finara, que bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a l'autopista P7 a l'altura del Papiol. Hi ha un accident entre dos turismes que talla un carril en sentit nord i provoca retencions des de l'altura de Molins de Rei a la B23, 5 quilòmetres de retencions en aquest punt. També hem de destacar la C32 a Sant Andreu de Llavaneres. Hi ha hagut un accident que talla un carril de la calçada en sentit nord i provoca 2 quilòmetres de retencions. La BB-2244 a Sant Sadurní d'Anoia en aquests moments es troba totalment tallada per una col·lisió frontal entre dos turismes. També destaquem pel que fa als principals accessos a Barcelona, retencions habituals a la zona del Vallès, a la C58 i a la C33, des de Montcada Reixac fins al Nus de la Trinitat, i també en aquests moments a les rondes de Barcelona, aturades a la ronda litoral, a la zona portuària, en sentit Trinitat, i a la ronda de dalt, complicacions entre Esplugues i l'altura d'Horta, també en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Solana és una recuperadora física que actualment treballa pel Joventut de Badalona. És fisioterapeuta i osteòpata, però a l'esport d'elit modern la figura de recuperadora física té encara més rellevància donades les contínues càrregues que es produeixen en competir sense pràcticament descans. Solana ha treballat amb Ricky Rubio, Mireia Belmonte, dos dels noms il·lustres que han passat per les seves mans. A la seva esquena acumula 7 Jocs Olímpics acompanyant esportistes de múltiples disciplines. Avui, de la mà de Ferran Vinaixa, company de Ràdio Ciutat de Badalona, coneixerem la seva història.
1: Mònica Solana, recuperadora física del Joventut, benvinguda, primer de tot.
2: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me.
1: Avui parlem d'aquest recuperadora física del Joventut des de fa poquet temps. Explica'ns una mica com arribes aquí a aquest club de Badalona, aquest club simbòlic de Badalona.
2: Doncs mira, va ser una sorpresa molt gran quan a l'estiu es van posar en contacte amb mi amb la idea de que estaven buscant una persona, un perfil que tingués experiència en el món de l'esport, que tingués experiència en l'àmbit de la recuperació física i que donés un cop de mà a l'equip ja de fisios i d'adaptadors que ja tenia l'equip, que era un equip molt nou. I la meva funció havia de ser i és el de donar-los un cop de mà a que tots els processos de recuperació siguin doncs, el més fluid possible, una miqueta des de la meva experiència intentar aportar el know-how, no?, de com intentar recuperar un esportista el més ràpid possible i tot el que, diguéssim, podia ajudar a que els esportistes amb diferents tipus de casuístiques o lesions poguessin tenir tempos el més àgils possibles dintre del que cap, dintre del que és una recuperació de qualsevol lesió, de la manera més eficient possible, no?, per dir-ho d'alguna manera.
1: En el món de l'esport d'elit és imprescindible aquest rol per fer-ho factible, bàsicament perquè entenc que molts esportistes no tenen tant temps de descans ni a vegades ni entrenaments, perquè juguen, en el cas del bàsquet, per exemple, partits, no? Diuen, no, és que no podem entrenar perquè el nostre entrenament són els partits. Suposo que llavors és encara més important la figura de com es gestiona aquesta recuperació, no?
2: És molt important i, de fet, és una figura que és relativament poc coneguda, però que si ho poséssim en el context del Fórmula 1, a ningú se li passaria pel cap que un cotxe de Fórmula 1 no passés per boxes, no? I això és exactament el mateix. És a dir, un esportista, quan està donant-ho tot, és necessari, és imprescindible que se li facin ITVs de control, no? Perquè quan l'esportista es queixa, a més un context d'esport d'equip en el que cada peça compta, a vegades és tard. Sí, quan l'esportista es queixa molt tard, és millor que quasi nosaltres ens anudem que el pneumàtic està una mica desgastat, posant la metàfora, no?, del Fórmula 1, que no pas que rebenti, no? I aquesta és una mica la idea, no?, de que és imprescindible que davant d'un rendiment alt l'esportista sempre se'l xequegi abans de que el propi esportista pugui notar que té alguna molèstia física.
1: Ara estem aquí a Badalona, a la penya, amb jugadors com Ricky Rubio, no?, amb noms així, però si alguna cosa et relaciona amb Badalona que no sigui la penya, és precisament que has estat molts anys, i dic molts anys, amb un dels esportistes més importants, diria, de la història de la natació, en el cas estatal, evidentment, la més rellevant, i en el cas de Badalona, entendràs que per nosaltres tot un símbol i tot un orgull de ciutat, com és Mireia Belmonte. Explica'ns una mica la teva història amb la Mireia, perquè que va començar ben bé dels seus inicis, no?
2: Doncs sí, la veritat és que és un record amb tot el que he viscut amb la Mireia, doncs és formidable. De fet, jo crec que he après molt amb ella i d'ella, perquè és una esportista fabulosa. I doncs la vaig conèixer de molt joveneta i abans de que guanyés cap medalla de les importants, no? I per tant em sento una mica part de la seva trajectòria personal, ja no tan esportiva, sinó personal, no? Perquè en l'equip, doncs, en aquella època jo era l'única figura femenina, els esportistes a la natació surten molt jovenets de casa i d'alguna manera se'ls mima com els segons papis o mamis, no? I de fet tinc una dedicatòria de la Mireia precisament en la que em diu, no, escriu a la millor Fisio i mami del món, no, en aquell moment, perquè la figura era de germana gran, de mami, de una mica d'aquest recolzament emocional que tots els esportistes necessiten quan viatgen tant i estan tan separats de la família, no?
1: Un esport, la natació, i en el cas ja de l'elit de la Mireia i del cas concret d'ella, de molta exigència física per l'explosivitat, per tot el que suposa aquest esport. Has viscut l'època daurada, com bé deies, millor dit, de la Mireia, no?, de les medalles, però també l'època que podríem dir que per l'esportista és fosca a nivell personal i a nivell d'esportista, que és la lesió, no? En el cas de la Mireia, molt de la nit al dia, podríem dir, no és ben bé així, però sí que hi ha hagut, va haver-hi un abans i un després de les seves lesions a l'esquena. Suposo que tu has patit, en el nivell també, com bé dius, personal i professional, aquest moment de la Mireia que també s'ha de gestionar, no? L'esport hi ha èxit, però a l'esport també hi ha molt sacrifici i molt moment de saber, no sé si dir renunciar o saber adaptar-se al que marca el cos, no?
2: Realment és la part que potser es veu menys de l'esport, però que existeix, i és la part que no surt a la tele, la part que no es declara, perquè moltes vegades l'esportista, l'afició coneix dels esportistes és el seu rendiment, no? Però al darrere hi ha un treball molt dur, hi ha un treball del dia a dia, hi ha molta gent al voltant d'aquell esportista que estan treballant molt dur amb ells i amb elles, i sí, per descomptat, són persones, no són màquines, no? O sigui, nosaltres moltes vegades es veu la màquina, no? Però és que darrere d'aquella màquina hi ha una persona que està cansat, que està cansada, que té les seves felicitats i les seves tristeses, i tot això, si a més a més hi ha una qüestió d'un dolor, d'una lesió, doncs tot això s'agreuja i per descomptat que ho vivim. Ho vivim normalment les persones que estem més a la vora d'aquests esportistes, no? I intentem estar al més al costat d'ells possible, el que es pot, perquè moltes vegades ha de ser un procés que ells han de passar i que nosaltres estem allà com dient: ei, estic aquí, si necessites alguna cosa, estic aquí.
1: La Mireia ha demostrat, competint, però ara també en aquests moments, el seu esperit de superació, perquè malgrat arrossegar una lesió de llarga durada, podríem dir, o que li ha portat molts problemes durant temps, segueix activa, o almenys pretén seguir activa. Creus que hi ha solució amb aquest tipus de lesions que hi ha? M'imagino des del desconeixement que és una qüestió més de desgast, també d'acabades lesions que no sé si totes són recuperables, o quan ja s'arriba a certa edat i ja de ben vols competir a cert nivell, ja ho complica, no? No et dic si ja s'ha de retirar ni molt menys, perquè això ho decidirà ella, però a nivell fisiològic, de fisioterapeuta o de recuperadora, té solució aquest tipus de lesió, o és difícil de revertir un cas com el seu?
2: Un cas com el seu és igual. Jo no vaig a dir un cas com el seu, us vaig a dir una cosa que és molt generalista per tots els esportistes d'esports com el de la Mireia, que és la natació, que implica molts cicles de braçada. Quan els tendons estan molt desgastats, doncs hi ha un moment en què aquell desgast no es pot revertir. I hi ha un moment a la vida de tots els esportistes en el que continuar a l'esport implica la decisió del propi esportista de dir: soc capaç de viure amb això, de viure amb aquesta molèstia, de viure amb aquest dolor, de tirar endavant conscient de que de manera intermitent sentiré dolor, o de manera intermitent o de manera permanent, perquè al final els esports, jo he treballat amb els esports i la majoria dels esportistes de tots els esports són molt diferents, la natació i el bàsquet és que no tenen res a veure, però hi ha un denominador comú, i és que tots els esportistes li posen intensitat en els entrenaments i en les competicions, i això passa factura, i l'esportista que al final destaca és el que és capaç de conviure amb aquest dolor, els psicòlegs li dirien abraçar aquest dolor, no? D'abraçar aquest dolor i dir: bé, formes part de mi, t'accepto, et tolero, però tiro endavant. I aquesta és la idea. Això molt pocs esportistes ho exterioritzen, però la majoria, m'atreviria a dir que tots els esportistes que entrenen a l'alt rendiment passen per això. I els bons, o els que sobreviuen, són els que són capaços de conviure i amb harmonia amb el seu dolor.
1: Conviure amb el dolor, abraçar-lo, és una manera bona d'entendre-ho. Ho deies, he passat per molts esports o molts esportistes de diferents disciplines. Podríem dir, mira, si ara et comparem amb Mireia Belmonte, que és de les nedadores o de les esportistes que en més Jocs Olímpics ha participat, que 5 en el seu cas, tu això ho superes, eh? Crec que n'has fet 6 des de Sydney 2000, si no ho he comptat malament, fins a Tòquio, no? Has estat en 6 Jocs Olímpics, imagina, a més, amb disciplines diferents, com... Suposo que és un orgull per tu, però a més una experiència vital de vida, perquè els jocs sempre diuen als esportistes que són diferents, però després esteu tota aquella gent més anònima que feu possible, no?, que aquests esportistes estiguin en aquests jocs.
2: En realitat he estat en 7, perquè vaig anar a París també, però amb un altre esportista, amb el Miguel Luque, que és un esportista físic.
1: Amb cadira de rodes.
2: Físic, sí. I vaig anar amb el Miguel Luque, que de fet vaig estar tota... He estat treballant amb ell també com a preparadora física i vaig poder anar allà amb un altre rol, però sí, acompanyant el Miguel Luque amb uns altres Jocs Olímpics, que són diferents, però són Jocs Olímpics.
1: Jocs Olímpics al cap i a la fi, sigui d'una modalitat.
2: A París, i vaig poder veure també l'ambient i el context d'uns altres Jocs Olímpics a París. I sí, quan un va a uns Jocs Olímpics... vas proposat per una federació, però també estàs treballant per altres esports. I dintre dels esports en els que he conegut i he treballat, doncs ha estat, des dels primers Jocs Olímpics vaig estar molt amb l'handbol, amb la selecció espanyola d'handbol, perquè feia falta un reforç i vaig reforçar a l'handbol. Vaig estar també treballant per l'atletisme, per modalitats de marxa atlètica, els llançaments... He treballat per la mountain bike, pel ciclisme en ruta, pel Festina, vaig estar treballant el Festina, us en recordeu?
1: De veritat, un mític del ciclisme, clar.
2: Un mític del ciclisme, doncs mira, precisament vaig treballar com a osteopata, però de l'equip que estaven sancionats a Sierra Nevada, i era un equip en el que estaven el Pascal Gervé, el Borchardt, el Christophe Mugo, que eren tres superfigures que estaven entrenant i que em van contractar com a osteòpata, no? I amb aquesta dinàmica he acabat treballant, doncs vaig estar 4 anys també amb la selecció espanyola de piragüisme d'Aigües Braves, amb la qual vaig estar amb la Mayalen Churraut, que t'ho imagina't, per mi els Jocs Olímpics de Rio van ser fantàstics, perquè Mireia, medalla d'or, la Mayalen, medalla d'or, i una tercera esportista, la que no es coneix molt, que hi he treballat, i vaig treballar bastant, he estat treballant fins fa poc, és la Sharon Van Roovendaal, que és la de llarga distància. La Sharon va venir a mi perquè també tenia un problema d'espatlla, es va enterar que jo havia ajudat a la Mireia, els seus entrenadors es coneixien, i van acabar contactant amb mi, i la Sharon també va ser medalla d'or als mateixos Jocs Olímpics des de Rio, i t'ho imagina't, l'alegria, no?, que suposa per mi a l'haver format part de la història d'aquestes esportistes tan grans, no?, i haver-les acompanyat durant el camí, no?
1: Ara, ja per acabar, et faré la pregunta més difícil, perquè veient la trajectòria que has tingut, et volia preguntar, justament per acabar, quins reptes et plantejaves de futur? Jo suposo que has passat per l'elit de la majoria d'esports, ara ho hem sentit en tots aquests Jocs Olímpics, tots aquests noms, tots aquests esportistes, però segueixes amb gana, podríem dir, com diuen els esportistes, de seguir els teus objectius, i quins reptes et planteges, a banda d'evidentment haver arribat ara a la penya i estar treballant en un club també molt referent com és el Joventut? Quins reptes de futur tens?
2: De fet, repte com a repte personal, sempre he tingut, des de que em recordo treballant, ajudar. Per tant, tot aquell esportista o equip que em proposi ajudar-lo, jo estaré encantada i feliç. De fet, la meva presència aquí, no et pots imaginar l'alegria, el que estic aprenent, a part de col·laborar amb ells i d'intentar aportar la meva experiència, d'aquestes persones tan meravelloses que són els jugadors de bàsquet, eh? O sigui que realment sempre sempre he treballat per persones molt, molt top, molt top en els seus esports. Ara l'última cosa també a la Julen Missa Aguilar, la millor esportista de javelina que hem tingut al país, i també he estat ajudant-la, i de cada esportista em queda la bona sensació d'aprendre d'ells. Per tant, el meu repte, si em preguntes per reptes, és tant de bo tingui la bona sort que he tingut fins ara de poder seguir aprenent dels esportistes.
1: Mònica Solana, recuperadora física, et posaré el títol d'acompanyant d'esportistes, podríem dir, amb aquesta reflexió que em fas. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i, bueno, que es compleixin els teus reptes.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Acabem de deixar enrere Sant Isidre, una festivitat que reivindica el passat i el present agrícola i ramader de molts pobles. Avui ens volem fixar en com es viu, però sobretot com es vivia anys enrere al Prat de Llobregat. I ho fem marxant fins al Prat Ràdio, on ja tenim a punt la Isa Gonzalo. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. I per fer-ho tenim el president d'Amics del Cavall, Xavi Oliva, i també el president honorífic d'Amics del Prat, Jordi Gili, amb qui volem recuperar aquesta memòria del Sant Isidre que anys enrere tenia encara més participació. Xavi, quants cavalls i carruatges surten avui en dia?
2: Bueno, de gent del Prat pues és menor, no? Sí que n'hi ha, però és menor. Hi ha alguns aficionats que tenen alguns cavalls a... en alguna hípica i surten muntats, algun que surt enganxat, nosaltres, i ja està. Però clar, abans era molt, no? I jo ahir li explicava al meu fill gran que bueno, que nosaltres durant aquesta setmana, i de fet ho recordo i dic, buf, preparaves cavalls, els carros es decoraven amb flors, es buscava alguna càrrega original... Hi havia el concurs, s'anava per les botigues del Prat i la gent feia trofeixos. També me'n recordo que hi ha reunions al Sindicat Vell, doncs potser eren 10 o 12 persones o més. Això s'enyora, no? Ara, doncs, som molts menys i amb empenya, amb esforç i també amb el suport de l'Ajuntament, que sempre s'ha de dir i s'ha de recordar, i és així, perquè si no es podria fer, doncs bueno, doncs organitzem una festa molt maca. Com t'he dit abans, això no passa al Prat, passa a tot arreu, i la llista de gent que participa als Tres Tombs doncs és més curta, i per tant es reparteix, i acabem fent una festa doncs molt representativa del que era l'agricultura abans, i no només l'agricultura, sinó també el transport de mercaderies.
1: Tot, com era la vida, animal, en general, correcte. No?
2: Els carruatges també, també gent muntada, no? I bueno, i fem una cosa que té patxoca, i que en un poble amb un passat i una tradició agrària tan important com la nostra, amb productes com la carxofa i el pollastre, productes agraris i ramaders que ens simbolitzen, doncs, bueno, és una festa, una tradició que és maca, no? I sempre hi ha el mateix, però és així, i a la fira també passa, no? El que és més maco és veure els avis explicant als nets doncs que ells això ho havien fet, i bueno, i veus l'orgull de la gent gran, no?
1: Que és molt bonic, eh? Les cares dels nens i dels avis,
2: sí.
1: No? Poder compartir aquest moment. Xavi, això de portar els tractors a darrere, us ho plantegeu? Jo, que sóc una fan dels tractors, sou els mateixos i seria molt difícil.
2: És que els pagesos estem en perill d'extinció i en som menys, i bueno, també és una cosa que va anar desapareixent també, eh? Abans eren més, molta gent, i també recordo que nosaltres també deixàvem el tractor i el remolc, clar, es decoraven, clar. Es feien també... Es buscava donar un concepte a la decoració, no? Pues reproduir l'ambient d'una granja, d'un galliner o coses així, no? Havia visió. Ara els pagesos som menys, les càrregues de feina que tenim són molt altes, jo mateix, pues, com aquell que diu, acabo de saltar el tractor per vindre aquí a la ràdio, i...
1: Ara feu de tot, és veritat, que feu moltes coses.
2: Sí, i a més fem de tot.
1: Concediu entrevistes, sou influencers, teniu botiga, aneu al

0: Instagram, per
1: sí,
0: tant...
1: Sí, produïm, venem i venem a les xarxes i venem un, sí, com sí. sigui, no? Bueno, pues estaria molt bé. Està bé que ho llencis, a veure si algú s'anima.
0: Jo deixo aquí, a veure no, si... A mi em faria feliç.
2: De fet, això que comenta el Xavi, els primers anys del meu record, que de clar. Sant Isidre, igual que Sant Antoni, era dia feiner. Però, esclar, era un prat amb una potentíssima indústria, però eminentment agrícola. Uh-huh. I la festa celebrava el 15 de maig per Sant Isidre o el 17 de gener per Sant Antoni. No es feia en diumenge.
0: Clar.
2: I, generalment, això acabava el cercavila o la cavalcada, com li vulguis dir. Llavors es feia un solemne aperitiu al sindicat de pagesos i després alguns pagesos anaven a dinar a casa o al restaurant o el que fos i a la tarda vespre ball a l'artesà.
1: Correcte.
2: Fos el dia que fos.
0: Si era dimarts.
2: Després, era el dia que tocava.
0: Tu per què et vas enamorar d'aquesta celebració, Jordi? Perquè, clar, no has sortit mai amb animals, no...
2: perquè ja sóc prou jo. Bueno, home, aviam, els meus avis eren pagesos, tenien cavalls i... Home, jo havia vist a casa dels meus avis, a la quadra, 7 cavalls. I en la casa que tenien, allà on ara hi ha l'hangar d'Ibèria, doncs 5 o 6 cavalls mm-hmm. més. Per tant, ho havia viscut, però, esclar, de petit jo no havia mai a treballar al camp ni res d'això. Treballar, bueno, mm-hmm. en principi no és el meu fort. Aleshores, bueno, doncs sempre m'ha agradat, però vull dir, no únicament les festes aquestes relacionades amb els animals, sinó que, bueno, amb tot, les sardanes, tot això que fa poble i que això, doncs, sempre m'ha cridat molt i m'ha agradat.
0: Tu, Xavi, sí que de sempre ho has viscut, no? Ha format part de la teva experiència vital.
1: Sí, la meva memòria comença a acumular dades i les festes amb els cavalls ja hi són des de l'inici. I des de l'inici ja recordo el Jordi en elles, no? Recordo anar a la Romeria a Montserrat, recordo pues, el Sant Isidre que dèiem, també me recordo el primer plec de la tartana que vam fer... I sempre he estat present en tot això. I jo, bueno, doncs és una cosa que he viscut, que m'agrada i que, bueno, més enllà doncs, d'un reconeixement a la feina que va fer també el meu pare i a mantindre tot això, doncs a més, doncs, m'agrada i ho vull mantindre, no? I s'ha de fer.
0: I de moment ho estàs fent, eh?
2: Hi ha una fotografia, sí. Hi ha una fotografia por ahí que és molt maca, és molt... I explica moltes coses, que és que em sembla que aquí a la curva, més o menys de per aquí a la piscina, sembla que era per aquí, doncs un tiro amb 8 o 10 cavalls i es va fer, diguem, com si fos el traspàs dels avis en els fills.
1: A més, era un carro carregat de carxofes.
2: Sí.
1: I eren mules.
2: I era, per exemple, el cas de son avi, sí. Li va passar les rendes a son pare i això
1: bata,
2: passa
1: amb el
2: pinyol igual. O sigui, tota una sèrie de pagesos que encara eren vius i que els fills, algun seguia fent de pagès, algun altre va ser més simbòlic que res, però el traspàs de la festa i del traspàs de tot això doncs, a la generació següent, no? I la veritat és que aquella fotografia és molt, molt eloqüent doncs, de lo que hauria de ser, no?
0: Tant de bo ho puguis fer, no, Xavi?
1: Bueno, jo no vaig poder-ho fer perquè pues, el pare va marxar abans que ho poguessin fer, però això que diu el Jordi, això va passar aquí davant. Uh-huh. Es va fer aquí davant, que és on es feia la benedicció. El tiro del Prat, que aleshores uh-huh. també sortia a fer 3 tombs fora del Prat, el que van voler tots va ser fer això, no? Doncs un reconeixement als avis i fer el canvi de bates aquí, no? Aleshores, doncs tots els avis, com el del Vidal, com el del Pinyol, van bueno, en el cas del Pinyol, el Malet, van arrencar, van sortir els avis de la piscina ells van portar el tiro de mules, que no recordo si eren 5 o 7, amb el carro carregat de carxofes, amb el pinyolet petit a dalt del carro, vestidet de català, com tenia que ser, de catalanet, i fins aquí davant el van portar els avis, i aquí davant van fer el canvi d'armilles. Això és una cosa que va estar molt bé. Nosaltres vam fer una coseta semblant a l'any següent, quan va morir el pare, i ho vam fer doncs, amb els que estaven presents, que eren doncs, el Cisco, l'Arseni, el Pepe, el Juanjo, no? I ho vam fer aquest canvi amb la colla vella i amb la colla nova, no? En el nostre cas no duíem les bates antigues, sinó les armilles amb les que havíem estat fent. Bueno, no? Això és una cosa molt maca, és una foto que està a molts jocs, és una foto emblemàtica.
0: Xavi, aquest any hem parlat de la possibilitat de fer un museu, de què s'hauria de fer a l'espai de la Granja de Ricarda, no sé, en aquest cas, clar, parles de peces que al final estan catalogades com a patrimoni, que deies, la dificultat no, de la seva reparació i també segurament d'algunes famílies a poder-les mantenir en bon estat. No sé què en pensaria vosaltres d'aquesta possibilitat de que estiguin exposades en algun espai pel Prat.
1: D'entrada, jo tinc que agrair que l'Ajuntament ens cedeix un espai per poder guardar tots els carruatges. Aquí ara mateix estem en un fantàstic parc agrari, amb una àrea metropolitana... Bueno, és un desgarbell d'entitats i d'administracions que ens complica la vida molt i moltíssim als pagesos i que sembla que sigui un astronauta el que es mira els nostres expedients i costa molt, no?
0: Aleshores, fer estructures tancades costa molt, que és una cosa que clar, hem parlat aquí.
1: Costa molt i, a més, els coeficients que s'utilitzen no tenen sentit amb l'agricultura avui en dia, no? Aleshores, si invertim fortunes en maquinària que té que estar al ras, doncs no ens podem permetre el luxe de carros com aquests, doncs guardar-los, no? I nosaltres això ho teníem en una masia dins del poble, que quan es va haver d'edificar, doncs ho vam haver de treure. I gràcies a l'Ajuntament, doncs ho hem pogut mantindre, perquè això, si no es guarda bé durant uns mesos, es perd.
0: Clar, sí.
1: Al final és fusta, és ferro, és pintura, i té que estar ben desat, no? I les nostres peces, doncs, totes circulen. Quan fèiem la plec de la tartana, sortíem amb totes les tartanes, carrets tartanes. Recordo aquí al Prat, doncs, també haver tret els dos carros grans,
0: sí.
1: Fins i tot haver tret també algun carruatge. Bueno, doncs tot això és difícil. I la idea de fer un museu, doncs, em sembla molt bé, no? La veritat és que jo he anat a moltes masies amb el meu pare a buscar eines, carros... La família Puig també sí. Ho fa, i arriba un moment que, bueno, pues, o que no tens més cabuda... Jo la veritat és que he tingut que dir que no els últims anys, doncs, perquè no tenia on posar-ho, no? On guardar-ho. I fins i tot, i és el que dic, per endur-te un carro d'un lloc i no tindre'l bé, doncs no, és un esforç perdut, i encara que els tapis han d'estar sota sostre i ben coberts, perquè la humitat aquí al Prat és important i contundent. I tot i així, de vegades, un borinot decideix buscar lloc on menys t'ho esperes i et complica la vida. Però bueno, jo crec que la iniciativa aquesta és molt bona i és el lloc ideal.
0: Doncs moltes gràcies, Xavi i Jordi. I Carme, ja saps, a l'octubre hi haurà l'altra gran cita amb l'aplec de la Tartana, que farà 30 anys. I esteu totes convidades.
3: Gràcies per la invitació, Isa.

Detalls és un dels caps de cartell de la Festa Major de Sant Cugat, 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. Del 25 al 29 de juny serà la cita. La ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars amb més de 205 propostes i la participació de 82 entitats locals. Per tant, us convidem a iniciar aquesta festa amb aquest tema de Detalls que comparteixen amb Estopa, Camila.

0: A aquesta hora hi ha en marxa la presentació de la 5a edició del Festival Observa a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquesta nit se celebrarà el primer concert a càrrec de la Carlota Planer i, per tant, sembla que ja està tot encarrilat. La Núria García ha pogut parlar amb el director del festival abans d'aquesta roda de premsa i aquesta és l'entrevista que ens ha deixat.
1: Avui conversem amb el José Luis Castet, director del Festival Observa. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Sabadell.
2: Bon dia, què tal?
1: Com va tot plegat? Com van els preparatius?
2: Pues molt bé, la veritat que una mica estressats, però molt contents. Ho tenim tot en marxa, el recinte ja està gairebé acabat. Molt bé, viento en popa.
1: Preneu el relleu al Festival Ambassat, per tant, comencen setmanes frenètiques de música i directes a l'Amfiteatre del Parc Catalunya, no? Això sempre és bona notícia.
2: Així és, la cultura i la música jo crec que hauria de ser més constant i aquí a Sabadell hauria d'haver-hi més activitat musical, la veritat.
1: Com va el ritme de venda d'entrades?
2: Pues molt bé, la veritat que aquest any, el 5è, estem en un aforament total del 70%, que no havia passat mai en la història de l'Observa, llavors pues només podem donar gràcies i ser feliços.
1: Com s'explica aquest bon ritme o que la gent s'hagi volcat més en aquesta 5a edició de l'Observa?
2: Jo crec que, a part del cartell, que aquest any pues, tenim un cartell que està bé, és l'experiència, són els 5 anys que cada any la gent et coneix més i com que l'experiència que oferim completa a l'Observa és molt positiva, la gent no s'ho pensa.
1: Quins diries que són els actes o les propostes que més tirades estan tenint fins ara?
2: Buos, òbviament, que és l'espectacle inaugural, que es van exhaurir les entrades en 2 dies, que eren gratuïtes, i llavors tenim Sopa de Cabra, El Gran Tardeo, Tecnoflamenco o Breix.
1: Com ha evolucionat el festival des de la primera edició fins ara, en aquest 5è aniversari? Què és el que ha canviat?
2: Pues jo crec que de portes en fora no ha canviat molt, però portes en dins pues ha millorat molt, perquè al final portem gairebé des del primer any treballant amb el mateix equip de gent i de proveïdors, i això fa millorar l'experiència i anar millorant l'espai a poc a poc.
1: A nivell d'artistes, de propostes, una mica la configuració com la feu?
2: Pues la veritat que ens trenquem una mica les banyes perquè és molt complicat, no? I és no sé, és jugar cegues, no? És dir, pues agafo aquest grup o aquest altre, tenim uns tiros com molt assegurats, no? Com pot ser la Breix, pot ser Tecnoflamenco, el Tardeo, no? Saps que funcionaran, però els altres és jugar-te-la, tirar la moneda i esperar que funcioni.
1: Perquè això ho feu ja d'un any per l'altre?
2: Sí, a hores d'ara tenim artistes ja tancats de l'any que ve.
1: No em diràs cap, no?
2: No.
1: Hi haurà alguna celebració especial d'aquest 5è aniversari durant els dies del festival?
2: Pues la veritat que nosaltres ho celebrarem cada dia, així que qualsevol persona que vingui qualsevol dia serà una celebració única i exclusiva.
1: Repassem una mica aquesta programació que s'obre el dia 21. Ho fa amb una actuació de la Carlota Flaner. Una mica, com espereu que sigui aquesta primera jornada?
2: Pues esperem que multitudinària dintre de lo que cap. Al final és el Village, l'actuació de la Carlota, i també tenim el tastavins de la Cipo, el tastavins solidari de la Cipo. La veritat que esperem 300-400 persones, és un dijous. També hi ha el Renem Club cada dijous, i cada any és el que parlem, que a poc hi ha més gent. Jo crec que aquest any pues, encara hi haurà més gent els dijous. Al final el dijous és gratuït, tens un concert d'un grup emergent de qualitat i una bona experiència per passar la tarda.
1: La primera prova de foc serà l'endemà, amb aquest concert de Buos. Vaja, això molt malament hauria d'anar la cosa perquè no sigui un èxit rotund.
2: Sí, exacte, i sobretot jo fa una setmana que miro el temps i ahir ho parlàvem amb una companya del festival, en plan, que és la felicitat o què t'aporta la felicitat aquests dies, i per mi la felicitat era la captura de pantalla de dijous, divendres, sabte i diumenge, sol i màximes de 25 graus. Llavors, això ens dona seguro i unes garanties i una felicitat que bueno, assegura l'èxit.
1: Clar, al final, quan es fa un festival a l'aire lliure, sempre tens aquest risc, no?, de la meteorologia, tenint en compte que aquest any, a més, està sent ultra plujós, però, en el fons, les nits també s'esperen suaus. Per tant, bé, jo crec que escenari, sempre ho diem i tirem de tòpic, però escenari immillorable.
2: Jo crec que el primer cap de setmana, segur. El següent encara no sé què farà, però el primer segur.
1: Quanta gent espereu al llarg de tot el festival, José Luis? Quines són les previsions?
2: Pues jo l'any passat vaig dir que aquest any volia que passessin 40.000 persones, crec que M20 arriba amb l'emoció postfestival, crec que arribarem a les 35.000, això sí, que són 5.000 persones més que l'any passat.
1: Déu-n'hi-do, totes repartides en aquests caps de setmana, perquè recordem que el festival s'allarga fins al 7 de juny. Quina serà la proposta que cal cloure?
2: El Reggaeton Summer Fest, que és un dia d'artistes de reggaeton clàssic de tota la vida.
1: Uh-huh.
2: Ah, i al matí la Coffee Party.
1: I la Coffee Party, que és una de les novetats, no?
2: Sí.
1: Això, a veure, què és exactament, per la gent que no ho sàpiga?
2: Per la gent que no ho sàpiga, estem seguint les tendències i és com un matí, una activitat diferent. De 9 a 10 hi ha una classe d'esport dirigida, de 10 a 11 a esmorzar i de 11 a 2 hi ha vermut musical.
1: De fet, és una edició molt esportiva o una mica esportiva en relació a les anteriors, perquè continueu teixint aliances, comentaves tu, el Tastavins amb Zippo, no? Però teixiu aliances i en aquest cas heu inclòs a la incorporació també aquesta Corro contra el Càncer, no? Que era una cursa que habitualment es feia al març però que s'ha traslladat de data i que es farà el dia 31 també en col·laboració amb l'Observa. Com ha anat tot plegat?
2: Pues ha anat que al final fa uns mesos que estem teixint aliances amb Guirran i amb l'Aleix i aliança criminal, crec jo.
1: Sospitosos habituals, el José Luis i l'Aleix.
2: No, a mi fer aquestes coses i fer ciutat, bueno, és una, vull dir, ens encanta. I llavors, si a sobre té un rerefons solidari, no ho sé, se'm fica la pell de gallina, és a dir, és màgic i poder acollir el que és el Corro contra el Càncer i que sobretot això faci sumar la donació i que a sobre es quedi al taulí, no? Jo també sóc diabètic i em tracten al taulí i estic superfeliç de que així sigui. I hòstia, pues, això fa que la cursa no sigui només una cursa, perquè tens temps per demà i tens per darrere, tens un village, que tens unes barres, que això encara donaran més benefici, i tot el benefici d'aquestes barres també va pel Parc Taulí. Llavors és que no, vull dir,
1: al final és economia circular, tot queda a casa i a més amb un rerefons solidari, a més amb un tema que ens afecta de ple a tots, qui més qui menys ha tingut o ha estat afectat o ha tingut algun familiar afectat per aquesta malaltia. Esperem que sigui un èxit aquesta jornada del dia 31, com tota la resta. Comentaves que s'han anat fent millores al llarg d'aquests 5 anys, també per evitar una mica algunes crítiques, algunes molèsties que puguin haver, doncs, als veïns que viuen a l'entorn, no? I que durant diversos caps de setmana patiran, entre cometes, les afectacions de tenir música en directe, no?
2: Què vol dir? Podríem tenir un debat molt més extens de què vol dir patir, perquè si al final patir és escoltar música, jo firmo per patir aquest patiment.
1: Per aquest patiment, no?
2: Però sí, any rere any, no? També els sistemes de so evolucionen, tot millora i nosaltres pues, intentem actualitzar cada vegada i cada any una mica més aquestes mesures de contenció d'aquest soroll per oferir, per una banda, que el client o l'usuari o el que veure el concert gaudeixi d'una experiència més plena i que l'afectació encara sigui més mínima.
1: Mm-hmm. Tot això es fa en col·laboració també amb l'Ajuntament, oi?
2: 100%.
1: El titular que volem és que l'Observa torni a ser un èxit, que aquesta cinquena edició doncs, deixi el llistó ben alt, com ha fet amb les anteriors, i que tot vagi superbé fins al 7 de juny. Gràcies, José Luis.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

Aquesta que sentiu és Lia Cali, que també hi participarà en aquest festival. Us deixem i acomiadem el Connectats d'avui amb aquest tema, Contra todo pronóstico.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
7: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana. L'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: Doncs una setmana més des dels micròfons de Roda de Barà Ràdio de Cine amb Antonio Barrero. Avui fem un programa una mica diferent, ja que ens trobem a distància. Ell mateix ens ho explicarà. Antonio, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Doncs explica'ns on estàs.
1: Doncs sí, estic una mica no molt lluny de casa, però sí, fora de la residència habitual. Estic al Festival de Cannes, que és el festival de cinema més gran i el més competitiu del món. És un, bueno, és un èxtasi pel que fa a cinema, estrelles, catifes, la indústria, el moviment que hi ha en aquesta petita ciutat de la Costa Blava de França. És una passada. Aquests dies del Festival de Cannes és una passada. És el segon any que hi vinc i realment estic, bueno, estic a la meva salsa.
0: Segon any consecutiu, no, Antonio?
1: Sí. L'any passat ho vaig tastar i vaig veure que això és un, bueno, és un esdeveniment que per poc que pugui no me'l perdré, perquè és el bo i millor del cinema del món. Sí. I on pots estar veient aquestes estrenes que després tenen la repercussió que tenen arreu, que es van estrenant al llarg de l'any i que són premiades i que, i a més això, tocar de prop i veure de prop actors, actrius, productors, directors d'arreu del món, i això doncs és, una, és un lloc únic.
0: És la 79a edició del Festival de Cannes. Antonio, tu que ets home de festivals, quin és el tret diferencial d'aquest festival? Com es podria comparar amb altres?
1: No es pot comparar, perquè és que és el contrari. La major part dels festivals es comparen amb el de Cannes, perquè aquí el muntatge que hi ha és d'un nivell enorme. És el festival de referència on totes les pel·lícules americanes, sud-americanes, europees, asiàtiques, fins i tot africanes, venen a competir, i que és un aparador enorme. Les pel·lícules que finalment aconsegueixen ser seleccionades tenen després una repercussió, la seva distribució, que és única, i per tant és el festival que més difusió promociona les pel·lícules que hi participen. Per tant, tant si tenen premi com si no, el fet de participar ja és una marca. Evidentment, si a més són premiades, llavors sí que és el súmum. Però què és això? És el gran festival del món, el més competitiu pel que fa a cinema d'autor, cinema comercial, perquè aquí es donen totes les modalitats.
0: Mm-hmm. Quin és l'ambient que respira?
1: És un ambient enorme, grandiós, és un de matí a la nit, és continu. A més, un altre dels trets que diferencia a la resta de festivals és que la gent va molt mudada, és com un tret diferencial. A les dones ja és habitual que les veus mudades i tal, però és que aquí els homes, tothom va amb frac i corbatí, corbata, i a més, bueno, amb unes elegàncies enormes. D'altra banda, perquè és condició indispensable per poder accedir a la sala Lumière, que és la sala de les estrenes oficials, i que tant si ets tens pel·lícula, com si vas d'espectador, com si fins i tot si ets un mitjà acreditat, la premsa ha d'estar vestit per l'ocasió, i no admeten una vestimenta que no passi.

0: de les stars, que aquí, bueno, que a més evidentment els tracten de primera i que estan tots instal·lats en hotels dels quals els porten amb els vehicles oficials cap a les catifes i de les catifes cap a les festes, i que, bueno, és una atenció contínua i continuada la que tenen, com ha de ser d'altra banda.
1: Ah, sí. T'has pogut apropar a alguna d'aquestes estrelles?
0: No, ens hem apropat a les nacionals, a la gent del país i bàsicament a la gent, als actors, productors, directors catalans. N'hem trobat molts, i a l'estrena de la pel·lícula que ara en parlarem, de la Viva, de la Aina Clotet, allí hem trobat molts. Però diríem que d'aquestes figures tan grans apropar-te és molt difícil.
1: Sí.
0: N'hem vist algun de prop, però apropar-te ja et dic que, bueno, que hauries de... I a més, no hi ha el món del periodisme, sinó que hi ha els fans i les fans que tampoc et deixen accedir perquè estan ocupant contínuament les entrades dels hotels, les tanques publicitàries, les catifes. És molt difícil acostar-te. Molt difícil.
1: Parla'ns una mica sobre les diferents seccions que hi ha al Festival de Cannes.
0: Doncs hi ha, sí, hi ha unes quantes. Hi ha l'estrena, hi ha la secció oficial, que és on ja tenen lloc les estrenes, que enguany és curiós perquè hi ha molt poca presència de cinema americà, no sé si és una coincidència o la política hi té alguna cosa a veure, però doncs no hi ha gaires pel·lícules americanes, bàsicament són totes europees, asiàtiques i franceses. Després hi ha les pel·lícules que són estrenes però que estan fora de concurs, és a dir, hi ha molta pel·lícula que s'estrena i que no va a concurs, d'aquestes n'hi ha unes quantes i que evidentment tenen tant o més interès que les altres. Després hi ha Una certa mirada, que és una modalitat de cinema més d'autor, La càmera d'or, La quinzena dels realitzadors, La setmana de la crítica, La competició immersiva, La secció àcid i el Cannes clàssics, que recuperen pel·lícules ja que han passat pel festival i que tenen interès i que agafen, bueno, les reprogramen de nou en molts espais, i moltes d'elles també en aquest cinema de la platja, que també és un espai molt, molt bonic. Hi ha unes quantes seccions, i a més cadascuna d'elles amb els seus jurats corresponents, que aquest és un altre món, que el jurat que en principi està aquí, i que no sé si està a sala o no, però en principi els presenten i expliquen que sí, que la seva obligació és veure les pel·lícules a la sala. Jo entenc que potser les veuen en un altre lloc, però els jurats estan aquí de principi a final tots. I aquest també és un altre món enorme, perquè clar, són tots jurats internacionals i que hi ha totes les modalitats, des de directors, directores, actors, actrius, productors, tot el món està representat en els diferents jurats que fan, que emeten els seus veredictes.
1: Comentaves sobre l'estrena d'una pel·li al cinema de la platja?
0: Sí, hi ha una pel·lícula que s'està... Sí, normalment aquest cinema de la platja són pel·lícules que han estat premiades a Cannes, que han tingut molt ressò mediàtic al llarg de la història i que les reprogramen, i que és una secció, a més aquest cinema de la platja, que té aquest encant d'estar amb hamaques damunt la sorra, amb una pantalla enorme, enorme, enorme, i amb un so que és magnífic, i que té la gràcia aquesta, no?, de que comença a 9:45, que gairebé ja és de nit, i allà amb unes mantetes que donen per la nit, que és... refresca més i té molt interès. Doncs la pel·lícula que s'estrena aquí és una pel·lícula que parla sobre un rei francès, no sé quin és, un rei en la seva infància. La pel·lícula es diu Els capricis del rei infant, o de l'infant rei, i que a més barreja Molière i barreja també un altre director francès, i fa una mena de barreja. No puc dir-te massa cosa perquè la pel·lícula la tinc, diríem, per veure-la, però doncs no, encara no l'he vist, i per tant poca cosa sé. Es diu Els capricis de l'infant rei, i això, i surten el Molière, el Cyrano i aquest jove rei, que no sé dir-te ara quin rei és, perquè és una barreja de i és una pel·lícula fantàstica, i que és una pel·lícula que és francesa i que no passa ni per la competició oficial ni tampoc per les estrenes del fora de concurs, i que té el seu interès.
1: També, doncs, a John Travolta, per exemple, que torna al festival, no?
0: Sí, torna al festival, i en aquest cas com a director, una pel·lícula que té... que, bueno, que fa molta gràcia, perquè a més també és una pel·lícula rara, estranya, i però torna com a director. I, bueno, és una de les estrelles que la gent està esperant més.
1: Sí.
0: I que penso que és demà, sí, demà penso que tindrem l'ocasió de poder apropar-nos i veure com

0: tenim la seva pel·lícula.
1: Antonio, aquests dies, evidentment, és un punt neuràlgic, podem dir, que ens es converteix doncs, en l'epicentre, no?, del cinema. Poder mundial, no sé si tant,
0: però
1: poder
0: mundial. Mundial.
1: Però que acull gent de tot arreu, suposo, no? Hi ha molta gent del país, però imagino que de fora, turísticament, també afavoreix.
0: Sí, sí, evidentment. Aquests dies, Cannes, que és una vila turística, a més que és molt bonica, és molt bonica, doncs aquests dies està plena de gent, és a dir, això a nivell diríem, econòmic, són uns dies que es viuen intensament i que, evidentment, aquí hi ha... turísticament això té molt interès per la ciutat i per tant per això el festival està tan cuidat i té els suports que té de molts nivells i per tant és una trobada única i que fa que tot el que hi ha aquests dies aquí té una repercussió enorme arreu.
1: Comentava sobre Aina Clotet, que estrena Viva, una pel·li en català.
0: Sí. És l'única pel·lícula en català que hi ha al
1: festival. Anava a dir, hi ha molta presència del cinema català.
0: No, hi ha presència del cinema català, però en català és l'única pel·lícula. Hi ha presència en quant que, hi ha coproduccions que participen, coproduïm pel·lícules, en aquest cas una que he vist xilena, però cinema en català, l'única pel·lícula que és aquesta Viva, d'Aina Clotet. Una pel·lícula molt interessant, en el que l'Aina Clotet s'estrena com a directora, coneixem la seva faceta com a actriu, i fam una pel·lícula molt original, molt intensa, dura, perquè parla de malaltia i parla de viure i parla de portar els desitjos i les voluntats a l'extrem, i ho fa d'una forma molt original, perquè la pel·lícula, evidentment, el tema no és fàcil, és dur, però a més té un punt d'humor, té un punt còmic molt interessant i a més amb unes escenes de sexe pujades una mica de to i que a més ella s'hi exposa moltíssim, no només com a directora sinó com a actriu perquè és la protagonista i físicament s'exposa perquè evidentment el cos no el presenta de la forma més bonica el seu cos i tot i així no té cap mena de mania i la pel·lícula realment és una de les pel·lícules que el nostre país donarà que parlar perquè està molt bé, la pel·lícula és molt original i no és una pel·lícula fàcil, més aviat és dura, però està tractada amb un to d'humor i amb una presentació i amb una història explicada d'una forma molt original, amb molts elements que incideixen i que és una pel·lícula que en el seu moment en parlarem perquè és molt recomanable. Dir-te també que sí, que hi ha, a part d'aquesta pel·lícula catalana, tres pel·lícules que són les que enguany, diríem que a nivell de premsa, abans de que es produís la selecció ja se'n parlava, hi ha tres pel·lícules de l'estat espanyol que tenen totes molt interès i que a més són estrena absoluta a les tres dins de la secció oficial. Sí. Et parlo del Ser Querido, del Sorogoyen, de La Bola Negra, de Los Javis, de Navidad, de l'Almodóvar. Totes tres estan en la competició oficial i que, a més hi ha molta expectació en aquestes tres pel·lícules que competeixen entre elles per tenir la Palma d'Or i ja veurem què passa, però que, si més no marca Navidad, ja s'ha estrenat a Espanya i com comentava ahir, un dels productors que és l'únic director que se li permet aquí a Cannes que estreni la pel·lícula o que vagi a la competició oficial quan ja s'ha estrenat al seu país, perquè evidentment aquí les pel·lícules han de venir verges, no?
1: Sí.
0: I Almodóvar aquí doncs té un reconeixement increïble, que és l'únic director, o almenys això m'explicava ell, potser n'hi ha d'altres, però que aquest, el fet que s'hagi estrenat a Espanya la pel·lícula no és cap impediment perquè estigui aquí dins de la secció oficial.
1: Les has vist, aquestes, Antonio?
0: No, encara no he tingut ocasió.
1: Molt bé, en parlarem.
0: Sí, en parlarem, no les he vist aquestes.
1: Antonio, quin és el palmarès, o el possible palmarès, o què creus que triomfarà
0: és
1: més?
0: És molt difícil, és molt difícil, estem encara en els inicis, i he vist molt poca cosa de la secció oficial, perquè estic veient secció oficial, estic veient quinzena del realitzador, estic veient la setmana de la crítica, i puc dir-te una mica de les que he vist, dir-te la meva opinió, però és molt difícil assegurar-te res. No em vull jugar al coll, perquè hi ha altres vegades que ho tinc més clar, però en aquest cas no. Hi ha alguna pel·lícula, com per exemple la pel·lícula Ceniza en la Boca, que és una pel·lícula mexicana del Diego Luna, Cenisa en la boca és una pel·lícula interessant que té, a més, tracta el tema de la immigració d'una forma també dura, i a més una persona emigrada de Mèxic, passa per Madrid, passa per Barcelona, torna altra vegada a Mèxic, i està, és una opció, seria una opció. Després també hi ha la pel·lícula La vida inefam, La vida d'una dona. Aquesta és francesa, és una pel·lícula que explica també, és una pel·lícula d'una dona i que explica la vida d'una dona, i que només una dona podria explicar-la, el seu sentiment, el com viu el seu món interior, la feina, la família, els pares, la parella, l'enamorament d'una altra persona, i també és una pel·lícula interessant, és francesa aquesta. Una altra també que m'ha agradat molt és la pel·lícula El deshielo, del pel·lícula també xilena de la Manuela Martelli. Aquesta és coproducció amb Espanya, i El deshielo està explicada sota el punt de vista d'una nena, i bé, té un cert interès, perquè la pel·lícula deixa una mica un regust estrany, perquè no acabes de descobrir allò que ha passat, però és que està explicat sota el punt de vista de la nena i és el que ella està vivint, i per tant, bueno, diríem que cinematogràficament és interessant.
1: Doncs, Antonio, ens ha passat el temps volant, així que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, doncs, avui des de Cannes, aquesta connexió amb el Tessina, i la setmana vinent, doncs, tornem amb aquest espai, que acabis de gaudir moltíssim, que respiris molt aquest cinema, que el gaudeixis.
0: Sí, el respiro, sens dubte, l'estic gaudint moltíssim, estic, com t'he dit, a la meva salsa, indubtablement.
1: I t'esperem a la tornada, doncs. Gràcies, Antonio, una abraçada.
0: Vinga, adéu, bon dia.

0: 91.5 FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
1: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
3: Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui, després del pacte amb Esquerra. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
4: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
5: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
1: Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
3: Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
3: A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
1: Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
7: L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
8: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim l'interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
1: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en català de Roda de Barà,
3: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
1: Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
9: La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
10: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa cuida un tema una mica tabú.
1: I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
11: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. L'inversor francès que havia de salvar el club ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos. Ara el club té fins al 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat, tot i que des de Lleida no són gens optimistes.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. El temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i al matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do, mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Vallès a la C58 i retencions de Sant Quirze del Vallès a Sabadell en sentit sud per un accident que ja no talla cap carril, i també Coentre, Badia i Sabadell en sentit nord. A la mateixa C58 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C60 i retencions d'Argentona en sentit Mataró, a l'AP7 i a l'Antitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral i retencions de Poble Nou al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i també retencions de Zona Franca de Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany, que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
4: Ha estat gràcies a segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació definitiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el Pacte a Palau, un acord que inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel Pla de Barris i compartir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, l'ha advertit que l'acord no és un xec en blanc.
0: Un cop aprovats per l'executiu, el govern els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, probablement, la primera quinzena de juliol. Mont Carvajal.
5: Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
6: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
5: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'R Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
7: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
5: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no tant en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne l'última hora, però. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, fa tot just mitja horeta que els sindicats acaben de sortir de la reunió amb la consellera. Una trobada on part d'aquests sindicals, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris per part del govern, punt principal que reclama el col·lectiu. La consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat tot just aquest matí. Del que sí s'ha parlat, per tant, és de les dades i informes de l'escola inclusiva, un altre dels punts claus de la seva demanda.
9: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
8: Recordem que la seva contraproposta demanant un increment del complement universal per a tots els col·lectius de 500 euros al mes al 2029 i un increment també de la plantilla fins a assolir 6.400 noves dotacions, elements que s'estan estudiant.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
8: Amb tot, demà es tornaran a reunir a les 12 del migdia i esperen llavors poder parlar de salaris. Les manifestacions, per això, continuen en peu.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Sentíem les paraules de la líder d'Ustecs, Yolanda Segura, i del secretari d'Educació, en aquest cas, de Ignasi Jiménez. Qui ha demanat, de fet, que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
4: Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies a les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
11: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí no arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
4: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant a la cerca d'una solució al conflicte obert.
0: Mentrestant, però, continuen les mobilitzacions. Avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, més d'un miler de docents i membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina. Prèviament al matí han tallat la Nacional 240 i la 7, Ràdio Ciutat de Tarragona.
12: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels Serveis Territorials d'Educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Soltem el portaveu d'Ustec a Tarragona, Noé Muñiz.
13: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
12: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
13: Des de la Unitat Sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
12: La jornada ha acabat a la plaça de la Font, davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 7:45, i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
0: L'Audiència Nacional ordena l'embargament d'una part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero per la seva imputació en el cas Plus Ultra.
4: El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes a les filles de l'expresident del govern espanyol. El magistrat ha adoptat aquesta decisió a petició de l'Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la policia i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
0: A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
4: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis petits.
14: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
0: Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
15: L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat anuncia l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
16: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara, amb aquesta competència ja pròpia, és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, 2 dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
15: Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
0: I també en política local, l'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Olot FM.
17: Un 91,1% dels comerços d'Olot analitzats compleixen la normativa lingüística del català. Aquest és el resultat de l'estudi que s'ha impulsat des de les regidories de la llengua catalana i de comerç de l'Ajuntament d'Olot i que ha comptat amb la participació de Dinàmic i el Consorci per la Normalització Lingüística. La xifra positiva s'ha incrementat respecte a la primera fase d'anàlisi. En total s'ha acabat analitzant com actuen més de 600 comerços en relació a aspectes com l'atenció al client, la retolació, la cartelleria o elements publicitaris. Susana Pagès, regidora de la llengua catalana.
18: Perquè a vegades posem en valor aquest 3,9% que no ho compleix, no? Però en aquest cas, ostres, tenim un 96,1% que sí, no? I també poder reconèixer a la gent que sí que ho fa bé.
17: D'aquest 3,9% de comerços que no compleixen amb la norma, en total 26, la meitat són supermercats i bars, però també hi ha barberies, basars i botigues de telèfons mòbils. La mancança majoritàriament presentada era en relació a l'atenció al públic, seguida de la cartelleria i, en menys mesura, material publicitari i la retolació. Durant el pròxim ple s'aprovaran les sancions que aniran d'entre els 300 i els 3.000 euros.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a aquesta hora una nova protesta, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, Barcelona, per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut passa avui a disposició judicial.
4: El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pascual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que els el sistema funciona y que el caso de Figueres es excepcional.
19: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien les agressions.
0: I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles.

0: Silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
1: Li exigim, en primer lloc, que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
0: Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volin fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medul·la. Maite Polo.
4: El primer trasplantament de medul·la a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
5: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
6: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
4: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
3: No deixem la sanitat, però més en l'àmbit laboral. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
7: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
8: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
7: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
3: I en cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundaga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
9: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
10: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això vaig llegir el guió estava lliure de drets i aleshores nosaltres doncs vam dir és que això és fantàstic.
9: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
11: Bona tarda, l'Ali. El Barça vola en aquests moments cap a Oslo, on dissabte disputarà la final de la Champions femenina de futbol contra l'Olympic Lyonnais. Les blaugranes, que busquen el quart títol continental de la seva història, estan viatjant amb Irene Paredes, que no s'ha

0: anava amb el grup ahir, i també amb Caroline Graham Hansen, que ha completat ja dues sessions amb normalitat després de dues setmanes fent treball específic per problemes físics. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit de la gran final, un Barça que viurà a la capital noruega la seva setena final de la Champions, la sisena consecutiva davant de l'equip a qui ja va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça a Oslo és la futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de la Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar la Champions. Cugat Media, Joan García.
1: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
2: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
1: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
0: El Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric no inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. Així ho ha explicat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
3: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, jo diria així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
0: Encara en futbol, a la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal. El martinenc, que ha pujat a la tercera federació, també ha renovat l'entrenador Toni Carrillo. I dos apunts per acabar l'Ali en futbol sala. Ara a les 8, Rubí Canet ha jugat la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. I en waterpolo, ara a dos quarts, comença el Terrassa Sant Andreu. Segon partit de semifinals del play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. Si el Sant Andreu guanya, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya, jugadora del Terrassa.
4: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix la 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i es cou a Sant Cugat, de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquestes són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
2: Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui després del pacte amb Esquerra Republicana. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
4: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
0: Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
2: Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
5: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
2: A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
0: Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
6: L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
7: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara, amb aquesta competència ja pròpia, és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
0: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
2: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Fangol.
0: Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
8: La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fangol presentarà la gala de cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
9: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú.
0: I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
10: L'inversor francès, que havia de salvar el club amb 2 milions d'euros, ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Ara el club del Segrià té fins al dia 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda, el temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar, la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i al matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la Ronda Litoral de Barcelona, la B10 i retencions de Poble Nou al Port han sentit Llobregat per un accident que talla un carril. A la mateixa ronda hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor han sentit Besòs. Pel que fa referència a la ronda de dalt, hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs, i pel que fa referència a altres incidències, a la C58 a l'autopista del Vallès i a Quart de Montcada i Reixac, al Nusa Trinitat d'entrada a Barcelona, i l'Antitud a Badia del Vallès en sentit nord, en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany, que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
2: Ha estat gràcies a segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació definitiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte a Palau, un acord que inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, l'ha advertit que l'acord no és un xec en blanc.
0: Un cop aprovats per l'executiu, el govern els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, probablement la primera quinzena de juliol. Mont Carvajal.
14: Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
14: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
4: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
14: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
13: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
15: Bona tarda. Sí, tot just els sindicats han sortit de la reunió amb la consellera, una trobada on part dels sindicats, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris, punt principal que reclama el col·lectiu. I és que la consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat aquest matí. Demà, a les 12 del migdia, es tornaran a reunir i esperen poder parlar dels salaris. Així ho ha manifestat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
5: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
15: Del que sí s'ha parlat és de les dades de l'escola inclusiva, un altre dels punts que reclamen els sindicats. Tot un seguit d'elements que s'estan estudiant per arribar a un pacte just, segons ha dit el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
16: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
15: Amb tot, les manifestacions continuen en peu i fan una crida a tot el col·lectiu per sortir el dia 27 de maig.
0: Gràcies, Andrea. Efectivament, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tortosa, la manifestació d'aquest migdia ha plegat un miler de persones. El seguiment de la vaga, diuen, és del 60%, segons els sindicats. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: Les protestes dels docents han arribat a Tortosa procedents de les quatre comarques de l'Ebre en dues columnes, una des de Ferreries i l'altra des de Sant Llàtzer, amb accions també als instituts d'Artosa i de l'Ebre per sumar alumnat a la protesta. La manifestació havia d'acabar a la plaça del Mercat, però els sindicats han improvisat una acció sorpresa entrant a l'Ajuntament de Tortosa. Després de diversos minuts de protesta, representants municipals dels tres partits al govern, PSC, Movem i Esquerra Republicana, s'han compromès a traslladar les demandes del col·lectiu a l'executiu català. Pau Urenya és portaveu d'Ustec a Terres de l'Ebre.
18: Tothom ha coincidit que són necessaris més recursos per a l'educació, també per a altres serveis públics, i que s'han compromès a traslladar-ho als seus grups respectius al Parlament de Catalunya. I nosaltres doncs, ens donem per satisfets. L'objectiu de l'Assemblea era arrencar aquest compromís.
17: Els sindicats valoren molt positivament tant la participació a la manifestació amb un miler de persones com el seguiment de la vaga que situen entre el 60 i el 65 5% als centres educatius ebrencs.
0: L'Audiència Nacional ordena l'embargament d'una part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero per la seva imputació en el cas Plus Ultra.
2: El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes de les filles de l'expresident del govern espanyol. El magistrat ha adoptat aquesta decisió a petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
0: A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
2: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis petits.
19: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
0: Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any va estar quasi un mes paralitzat per culpa de la marxa tant del secretari com l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
20: L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat ha anunciat l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
7: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara, amb aquesta competència ja pròpia, és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, 2 dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
20: Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa aquesta hora una nova protesta a la plaça Sant Jaume per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut ha de passar avui a disposició judicial.
2: El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pascual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
1: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
2: Pasqual admet que cal insistir i treballar a la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncia les agressions.
0: I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, han estat deportats via Turquia i s'espera que demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé.
21: La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Globo al Sumut Flotilla.
22: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
21: Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volin fins a casa, entre ells una trentena de catalans.
0: Vuit mil ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro.
23: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
24: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
23: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Més en la plana social, els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat.
2: En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea del bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana.
0: Jordi Casino.
25: El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
26: L'any passat doncs va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos, aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guarda. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
25: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: I en territori, la demarcació de Lleida concentra el gruix de la producció catalana de préssecs i nectarines amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial amb un creixement del 13,5% respecte al 2025. Ho ha dit Lleida Ràdio, Eric López.
3: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
6: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu, fins a la data.
3: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
0: En cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio, Sònia Camí.
8: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
9: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això vaig llegir el guió estava lliure de drets i aleshores nosaltres doncs vam dir és que això és fantàstic.
8: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
0: I en marxa a aquesta hora la 26a gala dels Premis de Ràdio Associació, en què la categoria local competeixen aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital amb suport de la xarxa, les 6 de Ravensbrück de Moon FM i l'especial informatiu de l'apagada elèctrica d'Ona Codinenca.
2: Pel que fa als premis que ja es coneixen, el jurat ha distingit a Xavier Bundó com a millor professional i la Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa. També s'han atorgat diverses mencions d'honor a Carlos Losada, de Cope Catalunya, i Pilar Sampietro, de Ràdio Televisió Espanyola, i Jordi Basté, de RAC1. I, finalment, el Guardó Audiovisual 1924 ha estat per la 2CAT, per un projecte iniciat l'octubre passat des del Centre de Producció de Sant Cugat, que té com a objectiu prioritari promoure la llengua catalana i reforçar la presència del català en l'àmbit audiovisual. La gala ha començat pels vols de 8:15 a la Sala Paloma i està sent retransmesa per la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça és a punt d'aterrar a Oslo. Dissabte disputarà la final de la Champions femenina contra l'Olympique Lyonnais. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit, un Barça que viurà a la capital noruega la seva 7ª final de la Champions, la 6ª consecutiva contra un equip a qui ja va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça a Oslo és la futbolista de Sant Cugat, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar aquest títol.
3: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
2: I el Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. Els Mossos han detingut el teòric nou inversor que havia de salvar el club del Segrià amb 2 milions d'euros per un presumpte delicte d'estafa. 1-1 Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
4: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies endarrere se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
5: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
4: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
2: A la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal, que afrontarà la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa, i el Martinenc, que ha pujat a la tercera federació, ha anunciat la renovació de l'entrenador Toni Carrillo, que continuarà un curs més al capdavant de l'equip del Guinardó. En futbol sala, ara a les 8, Rubí Canet es juga a la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. Escoltem l'entrenador David Parrilla.
6: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
2: Paraules de l'entrenador del Rubí. El guanyador d'aquesta sèrie s'enfrontarà a les semifinals de l'Indústria Santa Coloma. L'altra semifinal va quedar definida, la disputaran el Sala 5 Martorell i el Barça. I en waterpolo està en joc el Terrassa Sant Andreu, segon partit de semifinals del play-off pel títol de la Divisió d'Honor femenina. Ara mateix, victòria del Sant Andreu 3-5. Si guanyen, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local. Tot el que toco sembla que s'esformi en fum. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
12: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
14: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh,

0: dance. That's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
1: That's Entertainer. Bon dia, que passen 3 minuts de les 12, comença molta comèdia i aquí a l'estudi estan fent fotos els nostres convidats, cosa que m'agrada molt perquè vol dir que estan integrats i abans de començar el programa ja estan integrats en el programa. Cosa fantàstica. I tenim dos convidats que, a veure, viuen a Sant Cugat? Sí. Són de Sant Cugat nascuts? No. Sí? Ah, però abans...

La homilia del mot de comèdia. Avui, comparacions odioses. Benvolguts, germans, a les arts escèniques. La frase i les comparacions són odioses ens recorda, estimats, que enfrontar dos elements, dues formes de fer qualsevol cosa, genera menyspreu cap a una d'elles. Ja es deia a la Celestina, o més ben dit a la tragicomèdia de Calisto i Melibea, de Fernando de Rojas de l'any 1499, o a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes i Saavedra, a la segona part on recorda també, toda comparación es odiosa. I això de què va, benvolguts germans? Doncs perquè la programació del Grec, que va del 29 de juny al 31 de juliol, i que s'arriba als seus 50 anys, avui fa un mes que es va presentar, amb 99 espectacles que representaran a 58 espais, bàsicament, esclar, el Teatre Grec de Montjuïc. La temporada alta de Girona Salt també fa de més de 3 setmanes, d'un festival que s'arriba a partir del mes d'octubre fins a primers de desembre, amb 16 estrenes. El Teatre Lliure fa 2 setmanes, el Teatre Nacional aquesta setmana, i paro de moment. A Sant Cugat del Vallès, a hores d'ara, no s'ha presentat el que es farà al claustre el mes de juliol, no s'ha presentat la nova temporada del Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat de setembre a gener, i ara aprofito per dir una vegada més que per què no es presenta fins al mes de maig, i afegir que per què s'acaba la temporada el 31 de maig, quan hauria de continuar fins a final del mes de juny, encara que hi hagi la Festa Major? O és que una ciutat com aquesta, si es presenta un espectacle de pes i atractiu coincidint amb el dia 26 de juny, no omplirà? I dic 26 perquè Sant Pere, que és el segon patró de la ciutat, és, com diu tothom, el dia 29. Per no saber, no sabem si el mes de juliol hi haurà lectures a la fresca, un teatre amb paper a les mans que a vegades sembla que no existeixi, el paper vull dir. I que precisament avui, a la nit, es decidirà, sembla, després d'una assemblea a l'Associació d'Amics de Pedra i Sang, que sembla que probablement només en quedarà amb 2 lectures, quan es va començar amb 4 i després amb 3. Sembla ser, estimats, que tant el que es faci al claustre com la nova programació del Teatre Auditori es faran la primera setmana de juny, les presentacions, vull dir. I continuant amb les comparacions odioses, cal dir que la temporada alta de Girona Salt, a part de 16 estrenes, es presenten més de 50 espectacles de teatre, dansa i música. Clar, si sumem els habitants de Girona i de Salt, arribem als 140.000, i a Sant Cugat del Vallès, amb l'actualització del cens, sembla que no arribem encara als 100.000. Però ens vantem de ser la ciutat amb el PIB segon de Catalunya, la renda per càpita tercera, on hi ha més universitaris, on la població estrangera fins al 14% té més residents europeus, i un llarg etcètera que finalment no es correspon amb la realitat quan comencem a fer comparacions. Ai, sí, odioses. Sant Cugat del Vallès té potencialment totes les virtuts per assolir una programació de qualsevol escènica durant 10 mesos a l'any. Perquè ara no és com fa uns anys, on la gent sortia a estiuejar de 2 a 3 mesos, i els que ho fan no són tants, com que no quedi ningú al mes de juny, i al mes de juliol, per què no? I, òbviament, setembre des del principi del mes. El Festival de Música de Cambra del mes de juliol, ara fa 20 anys, era un èxit, perquè l'oferta era bona. Per què ara no es considera factible? Per què sembla sempre que a tothom li agrada omplir-se la boca de la paraula cultura i després mai hi ha pressupost suficient? Arribats a aquest moment, germans estimats, repeteixo com cada setmana, que Déu faci més que nosaltres. Amén.

0: estem escoltant això i estem saltant aquí a la taula, a l'estudi, tothom fent els moviments com si fóssim directors, i no som directors, almenys jo no ho soc de director. No sé si en Marc Sala ja acabarà sent director.
1: Jo director no, musical no, però de moment em conformo a ser director artístic de pròpera, que ja és molt.
0: Veus, ja és una altra. I també tenim nosaltres la Laura Bressó, soprano.
2: Bones. Aquí estem.
0: Què tal, Laura?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Jo també que estiguis aquí perquè, diria allò, vaig conèixer quan començaves.
2: Quan començàvem del tot, sí.
0: I en canvi ara estàs en un punt...
2: Encara també estem començant, però una mica més avançats.
0: Tota la vida. I per què esteu aquí? Doncs perquè el dimarts vinent, dia 26, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, Sant Cugat, hi haurà un concert benèfic participatiu. És amb l'òpera al cor. I estan aquí els dos convidats, tant en Marc com la Laura. Òbviament, vosaltres dos teniu l'òpera al cor. I no només al cor, sinó, a més, esteu participant contínuament des de l'escenari i des de fora de l'escenari, perquè sempre s'ha de dir que allò que veiem a l'escenari és una cosa que s'està treballant abans d'arribar allà. Marc, explica'ns una mica com ha sorgit això.
1: Això ha sorgit d'una idea de fa molt temps, d'un desig prolongat que per fi ara es fa realitat. Nosaltres ja feia des del 2019 que l'associació Apropera d'aquí a Sant Cugat programem més de 40 activitats a l'any i encara no havíem fet mai cap concert al Teatre Auditori. Tampoc, vull dir, el tipus de format que fem és òpera de cambra, que on realment ens trobarem a casa serà, com no, al Teatre de la Unió. Que ja cada vegada sembla que estigui més a prop, però fins que no el tinguem, doncs...
0: Sembla que sí. Ja s'ha fet un acte previ amb la idea de preparar un espectacle el mes d'octubre, novembre, però el que és la programació normal, teòricament, no començarà fins al febrer.
1: Estem tots expectant. Nosaltres els primers, també, perquè és el lloc ideal on podré fer la nostra raó de ser, que és l'òpera de cambra. Òperes per un tipus de teatre com aquest. Per què? Perquè al Teatre Auditori es fan, i molt bé, des de fa molts anys, les òperes de gran repertori que porten la Fundació per a Catalunya, i que tant la Laura com jo hem tingut el plaer de cantar i participar. I aleshores, aquesta primera aventura, diguéssim, o repte d'oferir i organitzar un espectacle al Teatre Auditori, ho fem per una bona causa. Aquí el que hem fet és un concert participatiu, com hem dit, en el que hi haurà cors d'òpera, àries d'òpera, solistes, però cinc solistes que després presentaré, però sobretot hi haurà un cor format per diverses corals i també obert a qui hagi volgut participar, gent individuals que s'han pogut sumar i han sigut acollits per pujar amb nosaltres a l'escenari, compartir des de l'escenari, viure l'òpera des de l'escenari, amb aquest concert on hi haurà, doncs, això, una selecció dels millors cors d'òpera i àries. I tot això per una bona causa, no només social i comunitària, que ja ho és prou de bona, sinó també benèfica, doncs tots els beneficis estaran destinats a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
0: Això és la gran notícia, penso.
1: Esperem que sí. De moment l'acollida ha sigut molt bona. Falta encara... No arriba una setmana, però ja tenim més del 60% venut. Es veu tot vermellet, ja, la platea. I o sigui que serà una gran acollida, estem rebent. I sobretot perquè... Per què la Fundació Carreras? Perquè tenim l'honor de que el tenor... Josep Carreras, una eminència, una persona que tothom coneix, però nosaltres com a cantants d'òpera, doncs té un component per mi emocional i personal molt important, perquè he nascut escoltant la seva veu i la meva vocació s'ha desenvolupat aprenent de com cantava, doncs va acceptar ser el primer membre del comitè d'honor de pròpera, que es presentarà just aquell dia, i a més tinc una bona notícia, no sé si la puc dir.
0: Home, jo penso que sí. Jo penso que...
1: Sí, no?
0: Em sembla que l'estem esperant tots, però...
1: Sí.
0: Digue-la ja.
1: Doncs, si tot va bé, ja m'han confirmat per escrit i per telèfon que hi haurà l'assistència del propi Josep Carreras el dia dimarts. on li farem entrega d'aquest diploma, on d'alguna manera farem aquest nostre sentit homenatge també a través del repertori i podrem viure tots una experiència molt especial.
0: Diguem que és un artista que té una projecció internacional, ha tingut durant moltíssims anys, vull dir, fent actuant, després d'aquell problema que ell va tenir precisament per la creació després d'aquesta fundació,
1: sí.
0: I penso la capacitat de poder ressorgir, de poder mantenir i de poder doncs, continuar sent d'una manera activa, encara evidentment en unes condicions diferents, dintre del món de la cançó, de l'òpera.
1: Aquí a Catalunya hem tingut, i a Espanya, cantants de primera fila, i ell és un dels últims de la seva generació que han passat a la història de l'òpera. Estem parlant d'una veu que perdurarà per sempre, una figura que ha sigut, que ha traspassat fronteres i que les seves gravacions són un llegat que molt poca gent, molt pocs artistes poden considerar-se. Hi ha gent molt bona, però que hagi passat a la història com és ell, amb els dits d'una mà em sobren dits.
0: A més, amb coses de tot tipus, i els tres tenors, aquell, que va ser mundialment una aparició que es va produir durant moltíssims anys i que va ser fulminant. Però jo recordo una gravació fantàstica de West Side Story, dirigida pel Leonard Bernstein, sí. Que era increïble.
1: No sé, tu l'hauràs sentit, no? Laura, els tres tenors, la West Side Story,
2: home,
1: tot diràs, això...
2: Sí, és que a mi em fa molta il·lusió participar en aquest concert. A mi quan el Marc em va explicar una mica la idea del que seria tot i del que es podia fer... Primer pel fet de cantar a casa, no? Perquè al final sóc d'aquí Sant Cugat, però a vegades sembla que costa, no?, cantar a casa, vull dir que em fa una il·lusió especial.
0: Però torno a repetir, sisplau.
2: Cantar a casa costa cantar a casa, però... Marc?
1: Sí.
2: Però no, estic molt contenta. I em va fer molta il·lusió i després, evidentment, pues, t'expliquen la causa i si pots col·laborar d'alguna manera, no?, doncs sempre és una bona idea, i a mi, i ara amb la notícia aquesta, doncs encara una mica més d'il·lusió, vull dir que serà un concert fantàstic, i a més, bueno, ja ara us presentaran els companys, però és un super repartiment, vull dir que serà un èxit.
0: Cas que parlem de 100 i pico de persones, 130 o 150 persones a l'escenari?
1: Exactament, són 110 cantants en el cor, entre les corals Carmina, Quodlibet Grup Coral, de Molins de Rei, també que són dirigit per Albert Santiago, a la Coral Carmina pel Daniel Mestre, però també tenim el Cor Infantil Sant Cugat, d'aquí d'Aula de So,

0: Dot, que també són dos moments preciosos.
1: Hi ha més cors encara?
0: I aquests són els cors i les persones que s'han apuntat, a més, que han sigut acollits com a cor participatiu, perquè és una experiència oberta a tothom, però clar, tota aquesta gent més d'un rang artístic amplíssim, des del més amateur que passava al carrer, diguéssim, que té l'oportunitat de pujar, fins als més professionals que estan trepitjant escenaris més importants d'Espanya i de fora, com és el cas de la Laura, que... sí, Sant Cugatenca, però és que...
2: Sí, sí.
0: Però no ve aquí perquè sigui Sant Cugatenca, ve perquè és una de les més sopranos de la seva generació.
1: Ara ens ho explicarà.
0: Això li preguntarem, però és que a més tenim, a part de la Laura Brasó, tenim a la mezzosoprano Olga Sinyakova, ucraïnesa, però que viu a Madrid, que ha fet un gran èxit cantant Norma, el rol de Dalgisa, de la Fundació per a Catalunya, amb qui vaig compartir escenari. El tenor mallorquí Antoni Lliteras, que també el coneixem aquí perquè hi ha vingut abans, jo mateix. El baix Jeroboam Tejera, de Canàries.
1: Que actua molt freqüentment amb la Fundació Òpera de Catalunya.
0: I que últimament està cantant al Teatre de les Palmes i a tot arreu, vull dir, també té una gran carrera. I tot això acompanyats aquest cop, que és el primer cop que ho fem, ho farem a piano, però no amb un piano, no. Això li vaig demanar al mestre, director i compositor Miquel Ortega si podia participar, va dir de seguida que sí. I em va dir... Ostres, Marc, però si no tenim orquestra, el que podríem fer, que jo vaig fer en un concert solidari a Granada, em va dir ell, amb dos pianos a mitja cua, i aleshores ell tocarà el piano i també tocarà a quatre mans amb la Berta Brull, també que la coneixem, també va venir al Festival Proper l'any passat. Per cert, aquest concert amb el Carles Patxón era per presentar un disc que ha guanyat el Premi de Rock. O sigui que també estem d'enhorabona. Doncs tornarà aquí la Berta Brull a tocar el piano amb el Miquel Ortega, que se li anirà alternant, a vegades dirigint, a vegades tocant, però serà ben curiós. Això sí, això volem que es converteixi en una cita anual, i en vista de com estan les coses, ja dic que està sortint bé, perquè l'any que ve, això sí, ja tinguem els patrocinadors que han de fer possible que això sigui amb una orquestra.
1: Perquè quan va sorgir la idea, tu? Quan vas començar a pensar en fer-ho i en posar-ho en pràctica?
0: Sempre havíem volgut fer alguna cosa al Teatre Auditori, però una cosa adequada per cada escenari. Nosaltres no fem la Bohème, no fem la Traviata, no fem grans produccions com fan el Liceu o la Fundació per a Catalunya. Nosaltres fem produccions que són adequades per un teatre auditori, per un teatre de Sarrià, per un teatre casino, pel Casino de Rubí, per el Teatre Ateneu d'Igualada. Portar l'òpera en aquests teatres mitjans on no hi ha òpera. Això és el nostre... Però si volem fer una cosa, el Teatre Auditori ha de ser una cosa gran. I una cosa gran havia de ser una cosa participativa. Una cosa de molta gent, oberta a tothom i de gran impacte. Jo vaig participar, precisament, que un exemple que valida, diguéssim, el model, el famós Masies participatiu, no? Que es fa al Teatre Auditori, a part de l'Auditori de Barcelona i per tota Catalunya, tot això. Jo vaig anar com a solista, vaig veure jo, vaig quedar empresonat, em va semblar molt bonica la idea i vaig pensar, això ho hem de fer aquí a Sant Cugat, crec que la gent de Sant Cugat ha de poder venir a trepitjar l'escenari i fer un cor participatiu. I quan ho vam dir a l'Ajuntament, la Núria Escamilla, la regidora de Cultura, de seguida va dir, aquí serem nosaltres, ens encanta la idea i ens han donat el seu suport, igual que ens l'està donant Yamaha i l'Escola de Música, bueno, tota una sèrie de... Tot Sant Cugat, tothom. Aleshores, vam dir, què podem fer? Nosaltres fem òpera? Fem òpera. Clar, quan fan cursos participatius, el Masies el fan cada any al Masies. Nosaltres tenim la sort que no estem lligats al repertori, i mentre sigui òpera, doncs cada any pot ser variat.
2: Funciona.
1: Bueno, aquí tenim, com dèiem abans, la Laura feia molt temps que no parlàvem per aquí, pel teatre, pel programa, vull dir, i tu en aquest moment estàs funcionant a tota Europa.
2: Bueno, ho estic intentant. És difícil, és una lluita una mica constant que tenim sempre els cantants, i suposo que totes les altres disciplines artístiques, però nosaltres em sembla que a vegades una mica més. Però estic molt contenta. Sembla que les coses estan començant a funcionar. Aquest any tinc molts projectes que són per aquí a Catalunya, el qual és sorprenent i em fa especial il·lusió. Ara d'aquí poc, després del concert aquest de propera, me'n vaig una setmana, tinc un concurs a l'estranger, però després ja em quedo per aquí i fem la Carmen.
1: On el fas, el concurs?
2: Faig el concurs Belvedere, a Riga, o sigui que me'n vaig a passar fred ara que ha arribat.
1: No, creguis, ahir la temperatura a Moscou estava a 31 graus, eh?

0: Sí, no sé, jo a Riga vaig mirar ahir i posava 11. I vaig pensar, 11, ara una altra vegada? Jo que ja m'havia fet una mica... Però bueno...
1: Potser intento. Que no arribis allà, la cosa s'hagi doblat.
0: Ah, esperem que sí, perquè jo, 11 ara mateix em pilla malament. Però bueno, farem.
2: La Carmen, on dius que la fas?
0: La Carmen a Tarragona, sí. En el festival aquest que organitza l'Àngel Òdena. I faré el rol de Micaela, que vaig fer també ara fa el mes de febrer a Oviedo.
1: Sí.
0: I res, després tinc també el meu debut a Itàlia aquesta temporada que ve.
1: Molt bé.
0: Amb la qual cosa estic molt contenta. Van passant cosetes.
1: No, m'imagino que és el de sempre, que necessites precisament fer això perquè a la vegada una actuació...
0: Exacte.
1: Itàlia, Itàlia, la canta una altra.
0: Exacte.
1: És probable, no? Això és així.
0: No, i que mai saps qui t'està veient, vull dir que és les coses... Jo crec que tots els concerts, totes les coses que es puguin fer sumen i t'aporten d'una manera diferent cada una, però tot suma i tot ajuda a formar la carrera.
1: El programa que he vist, totes les àrees, els duos, en fi, el cos, etc., realment està amb dos parts, uh-huh. I està, jo diria, amb els autors més reconeguts i més coneguts. Perquè aquella llista famosa de l'Òpera Veïs, que sí. Posen les deu òperes que més es fan a tot el món, doncs aquí, de les que hi han, com a mínim, cinc estan aquí.
2: Aquí la meva feina com a director artístic, jo aquí cantaré com tots, però com a organitzador i la feina del director artístic és oferir un programa que sigui interessant i que pugui agradar, i efectivament totes les òperes i fragments seleccionats són de gran impacte i són famosos. Però aquest no ha sigut l'únic criteri. Aquí, més enllà d'això, hem pensat que si això havia de ser un homenatge a Josep Carreras, doncs el fil conductor és que tots aquests títols són òperes que el Josep Carreras va cantar a l'escenari i va excel·lir, diguéssim, i d'alguna manera és la manera de fer aquest petit fil conductor que no és simplement fer perquè sí. Són òperes com Il Trovatore, com Carmen, de Bizet, Romeo i Julieta, que encara se'n recorden al Liceu com la va cantar, o la Bohème, Tosca, Lucia de la Mermur, aquesta gravació mítica amb la Cavaller, Pagliacci... I també una pinzellada catalana, perquè és un tenor català que, a més, s'ha significat molt en aquest sentit. Doncs hem posat un tros de cançó d'amor i de guerra, que té també una gravació de referencial, no? Com
0: sí,
2: moltes.
0: Sí.
1: Oi? En aquest cas el faràs tu.
2: Aquest sí, tindré el privilegi i el repte i el compromís, no? La responsabilitat de,
1: tens el
2: de
1: cor,
2: cantar això davant seu.
1: Tens el cor...
2: Sí, hem intentat que hi hagin peces, clar... Mireu, hi ha cors, com el del Coro Trovatore, o molts altres, que canta el cor sol, però hem volgut integrar-ho, perquè jo crec que l'experiència ha de ser de que el cor i els solistes tinguin un moment de trobada. Mm-hmm. Per això hi ha moltes àries que s'han triat precisament perquè tenen cor, com és la Oda al Pirineu, de Cançó de Mare de Guerra, com és el Nessun Dorma, de Turandot, com és, per exemple, el Brindis de la Traviata, o
0: la Carmen.
2: O la Carmen, la vanera de Carmen. I això sí, volem acabar... Sí, acabarem amb el Brindis de la Traviata, que és una cosa que intento evitar per tots els mitjans, però crec que la Traviata havia de ser-hi. I una bona manera d'acabar. Però en realitat el comiat serà encara més especial, perquè aquí cantarem tots, solistes, cor, i intentarem i convidarem el públic que també canti amb nosaltres per fer una cloenda ben especial i ben emotiva amb el Va Pensiero del Nabucco, que és una melodia que tothom coneix, que no té una dificultat vocal, que és assequible per tot el públic. Si fem que tot el teatre auditori canti junts, bona feina haurem fet, no?
1: I el contingut de Va Pensiero, el que diu, és molt important i molt actual.
2: Sense entrar en disquisicions polítiques... Jo
1: sense entrar-hi, però és així.
2: És un cant d'unitat, és un cant de comunitat, és un cant d'enyorança, de nostàlgia i de molt sentiment. Jo crec que si l'harmonia es mescla entre l'escenari i el públic, jo crec que sortirem amb un molt bon sabor de boca, no?
0: I tant que sí.
1: I Laura té aquí, doncs, dues, tres... La Bohème, tens el fragment de la Bohème.
0: Bohème, Pagliacci, i després el farem el quartet de Rigoletto, que aquí he hagut d'estudiar, perquè això no ho he cantat mai.
2: Gràcies.
1: Que és fantàstic.
0: És fantàstic,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: És fantàstic, però una és, bueno, Vega Figlia de l'Amore, és extraordinari.
0: No, a mi m'encanta, la veritat, super. No, aquestes coses també, perquè a vegades també et proposen... Fem això, vale. Això no ho he cantat mai. Dius, bueno, pues ara he d'estudiar, he de d'això, i també està bé.
2: O de rodar una àrea que potser has de cantar aviat i que vols posar en veu i provar-la, no?
0: De fet, el debut que tinc a Itàlia és per faré Pagliacci. Llavors, em va estupendo passar la net de provar-la.
1: És la primera vegada que faci Pagliacci?
0: Sí, serà la primera vegada, i de fet aquest dia, el dimarts, serà el primer dia que ho canto en públic, o sigui que debut de Pagliacci.
1: No, i és un fragment també molt, molt interessant.
0: Sí, és una àrea que igual la gent, potser no és de les més conegudes, no? Però...
1: Diuen nova petita, a mi em fa gràcia això nova petita.
0: Sí, bueno, petita, quan et poses a estudiar dius, tan petita no és.
1: No, per això t'ho dic, que em diu nova petita, va, això nova petita. No, és igual, perquè efectivament encara que en el temps, la durada sigui més curta...
0: Però és intensa.
1: El que es demana és molt intens, tal com dius, o sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra. A vegades 3 minuts i mig...
0: Però quins són, 3 minuts i mig,
1: són,
0: eh?
1: Són fonamentals, eh?
0: I
1: això, i a més, quan abans prèviament hi ha un temps encara, i ara engego.
0: Exacte.
2: La Laura, deies que trobes a faltar que et cridessin més per cantar aquí a casa, però d'aquí 2 dies el que serà difícil és cridar-la i que pugui venir, perquè, clar, està cantant tant por ahí que, bueno, nosaltres des de propera ja ho estem intentant, que torni sempre que puguem.
1: Bueno, però jo penso que ella ja farà el possible perquè això pugui conjuminar-se.
0: I tant, que sí, sempre.
1: I una cosa i l'altra, no?
0: I tant. I a mi que em fa una il·lusió. Si és que a mi cantar aquí em fa més il·lusió que cantar... Així ho dic amb la boca petita, però em fa molta il·lusió cantar a casa. Jo m'he criat aquí, a l'auditori. Jo recordo de petita, jo cantava amb el cor de l'escola de l'escola Fusió, que jo estudiava allà. Cantàvem, fèiem tots els projectes per Nadal a l'auditori i tal. Ara anar allà i cantar...
1: Jo recordo el primer concert, el primer que vas fer va ser amb l'escola Fusió.
0: Exacte.
1: I va ser, si no m'equivoco, a l'església...
0: A l'església vaig cantar... Sí, és que no sé si era el primer o d'això, però, bueno, dels inicis,
1: dels
0: sí, sí, em devia tenir jo 16 anys o 15, 16 anys, sí, sí. I dic, clar...
1: Estava assegut i vaig pensar, cara, qui és aquesta noia? No, en sèrio, vull dir, la primera reacció, clar, una cosa és veure i l'altra cosa és escoltar.
0: Més així, soc petita, baixeta, tal... Tot m'ho diu, sempre tan petiteta i...
1: Bueno, de les maneres, s'ha de dir que una de les evolucions que hi ha hagut amb l'òpera, a les últimes 2 generacions, ha sigut que el fet del cos, aquell cos que semblava imprescindible, dels tenors i de les sopranos, i no tant de les mezzos, perquè els pares, doncs, de molt...
0: Corpulents, sí.
1: Molt Montserrat Caballer, per entendre'ns.
2: Ara s'haurà de cantar bé i hem d'anar al gimnàs, tu.
1: Això ha canviat radicalment. O sigui, el físic que semblava imprescindible, doncs, una massa de corpòria per poder fer segons què... Vull la tècnica, això ho ha superat.
0: No fa falta, això. No fa falta, i quasi que és millor, perquè tu creus més... L'escenari, tu veus una òpera representada. Diuen, aquesta té 15 anys, i tu i veus segons què dius, doncs igual no costa més d'entendre-ho.
2: O sigui, l'important és... A veure, l'imprescindible és important. El físic du rol, que diuen, és important. Però la veu és imprescindible.
1: És que parlem de l'òpera...
2: No és important, és que sense això no hi ha res.
0: Exacte.
2: A partir d'aquí, si s'ha de cantar, i les notes han d'estar totes, i l'expressivitat i la musicalitat ha d'estar... I a partir d'aquí, si a més, doncs ets bon actor i dones el rol, doncs magnífic.
1: És que l'òpera és l'òpera completa.
2: No per a total.
1: Ja, total. O sigui que ja, de tot, si un canta molt bé però no escenifica bé, no gesticula tal com ha de gesticular, o no fa aquell tipus d'èmfasi i tal, allò mateix sona i no arriba. I això és així.
2: L'art és comunicació.
1: Sí, però hi ha un tipus de música que permet determinades coses, no? Tu sents a vegades una cosa i... Si no ho veus, no passa res, però és que l'òpera necessites veure-ho. Tu fas un paper en aquell moment dramàtic i tu has de demostrar, no només amb el so, sinó amb la teva figura, amb la teva cara, amb les teves faccions, amb el teu gest en aquell moment, no? Pagliacci, quan feia Pagliacci, necessites demostrar.
0: Sí, sí, sempre... Jo estic d'acord amb el Marc, que la veu, evidentment, ha de ser lo prioritari i si, no té cap sentit que no fos així. Però sí que és veritat que tota la resta també ajuda. Llavors, pues, tot el que sumi, endavant. Mm.
2: Jo sempre dic que això és una... Si l'òpera és... Els directors d'escena em mataran, perquè, clar, ells reivindiquen la seva banda. Però si siguem equànims, posem-nos serios. L'òpera, si fos una empresa que surt a borsa, les accions, el 51%, com a mínim, per no dir el 60%, ha de ser la música. Clar, l'altre 40% és molt important, però només amb aquest 40% no tens òpera. Vull dir, necessites que realment la música... I la música vol dir la veu, i vol dir l'orquestra, vol dir... Tu pots comprar-te un... Vull dir, hi ha hagut una discografia, no?, vull dir, d'òpera, vull dir... Es venien. Hi havia una indústria milionària que ha desaparegut, però que eren gravacions d'òpera només de sentir-les. Això es venia. Ara, com vulguis vendre un DVD sense música, per molt que bé que actuïn, aquest DVD no es ven.
1: Vull dir, però que... això que apuntes tu, a mi m'ha interessat sempre molt. La dictadura de la direcció d'escena...
2: Això ha arribat.
1: I dic dictadura. Ha arribat un punt, per mi, de, no dic modificar, sinó inclús trair l'òpera. Sí, determinades escenografies, determinades maneres de presentar, jo ho sento, has de dir un nom.
2: Sí, ja sé qui diràs.
1: Ja sé què diré, no?
2: Sí, home.
1: Don Calixto.
2: El Vieito.
1: Vale. Jo penso que, clar, posar segons quina persona en una acció determinada, tot i que es pot imaginar que podria passar, no es relaciona amb el que estan dient. I això, per mi, és una traïció, és trair-ho.
0: Jo tinc la teoria de que mentre l'argument s'entengui, que per mi és perquè jo he fet produccions que igual no són l'establert, no, el que tu t'imagines d'entrada, però si pots seguir l'argument, no?, i si jo puc defensar-ho i dient les paraules que he de dir segueix tenint un sentit, per mi funciona. Agradarà més a una gent, agradarà menys a una altra. Hi ha vegades que no, que et perds, perquè dius, bueno, aquí ja no entenc ni el que estic dient, i això no sé com justificar-ho, i llavors aquí ve la feina del director d'intentar convèncer-te o intentar explicar-te el perquè i tu intentar després que això es tradueixi al públic, no? Però, clar, és que aquesta feina ha d'existir, també.
1: Sí, és que jo penso que actualitzar és vàlid. Mm-hmm. Insisteixo, no és un tema d'actualitzar, per exemple, no sé, físicament, que perquè hi ha escena, no... Es pot dir, no passa el segle XIX, pot ser el segle XX. Això es pot fer. Uh-huh. El que penso que no es pot fer és que el que s'està dient, el que s'està dient cantant, s'està dient en un ambient que no reprodueix el lloc, la forma que s'està dient. Això és, per mi, el problema principal, a vegades. Això passa en teatre igual.
0: En teatre
1: passa exactament el mateix. Llavors hi ha una actualització, o sigui, no sé, per dir alguna cosa, doncs una obra que està situada a la Barcelona del principi del segle XIX, doncs si es passa després de la Guerra Civil, automàticament determinades paraules que es diuen, inclús les paraules, són diferents.
0: Sí, sí, al final... Clar, jo entenc que ha d'haver-hi aquesta feina i que és una feina que al final, vull dir, s'han fet... moltes produccions d'una mateixa òpera, amb la qual s'han de buscar punts de vista nous, no? I aquesta feina ha d'existir, s'han de fer produccions noves i a vegades hi ha algunes que són més acertades i altres que menys, però al final nosaltres la nostra feina és la del Marc i la meva. Al final la nostra és arribar allà, cantar i intentar defensar el millor possible la versió que t'estan explicant d'aquella història.
1: I el teu personatge.
0: I el meu personatge. I a vegades és més fàcil i a vegades és més difícil, però crec que és el que ens toca i a partir d'aquí l'altra feina és d'una altra persona i aquí jo ja no... Intento no mullar-me. Hi ha algunes que m'agraden més i algunes menys. I ja està.
2: Totalment d'acord amb el que diu la Laura. Jo, igual que he defensat la música, també ara posaré l'altra banda. És una qüestió d'equilibris. Vull dir, necessitem que tot estigui en la seva justa mesura, però que reivindicar la part escènica, perquè... I reivindicar també, escolta, per què no? Que l'òpera sigui un espectacle viu i que no sigui una peça de museu, igual.
1: Sí.
2: Si ho actualitzem, l'important és per què, i que tingui sentit, un missatge, una clar, i que es respecti la música. A partir d'aquí, el dret també a que la gent provi, s'arrisqui i, per què no, s'equivoqui. perquè Cristo Vieto es pot haver equivocat en una peça, però en canvi una altra, si no, no estaria encara sent director d'escena, Cristo Vieto o qualsevol director d'escena actual, vull dir, ens hem de poder equivocar.
1: O precisament per això, des del punt de vista comercial, és productiu.
2: Bueno, l'escàndol ven, no, dius?
1: Exacte.
2: L'escàndol ven, és notícia.
1: Però llavors hi ha, per mi hi ha mides. Si tu ho canvies. L'última traviada que es va fer aquí, l'altre dia, doncs l'acció estava doncs, al segle XX. No hi havia cap problema, en absolut. Sobretot perquè el contingut de l'obra, el que passa...
2: Perquè és universal. Verdi volia que la gent anés vestida de l'època, de la seva època. La seva època vol dir de la nostra època. Podria ser amb roba d'ara. I això és el que volia Verdi. No que anessin del segle XIX, perquè, de la seva època, ni del segle XVIII. Això ho entenem. Però, clar, hi ha òperes que són més fàcils de, potser, de donar-li una... Perquè són més universals. Però, clar, una òpera com Aïda, que passa a Egipte, no?, dels faraons. Clar, si la poses una parada de metro, és més complicat. Sí. És més complicat. O Madame Butterfly, clar, que és una geisha.
0: Se'ns complica la cosa.
2: Home, estàs aquí ja, la imaginació de ser una mica...
1: un trobatore que estava a la guerra de Bòsnia i Herzegovina.
2: Bueno, aquí ja... Per què no? Però bueno, a París s'han vist bohems de la Lluna, amb astronautes.
0: Sí,
2: això ho entenc. M'agradaria entendre una mica per què, però...
0: Bueno, cadascú té la seva explicació. És un altre debat, això.
2: I l'altre és que s'entengui.
0: Exacte.
1: Tornem al concert del dimarts.
2: Sí, va, que nosaltres no posarem poems a la Lluna.
1: I acabem de dir que, efectivament, doncs, hi haurà aquestes dues parts amb fragments molt interessants i que hi haurà, que això que apuntaves, Marc, que hi haurà àries i duos i col·laboració amb els cors, i aquest final en què s'intentarà que hi hagi una participació inclús del públic en l'última
2: peça. Jo crec que el més important és que tothom que ens escolti vagi a la web. La web apropera.cat, repeteixo, apropera.cat, perquè allà hi ha tota la informació i, a més, si s'apunten a la nostra newsletter, els enviem no només el programa demà, sinó també la playlist de Spotify, perquè sentin la música abans del concert i, per què no, després del concert. Perquè el que volem és que l'experiència duri, que la gent a casa gaudeixi de l'òpera i vingui al teatre ja perquè sigui la catarsis, no?
0: I jo he de dir, afegeixo aquí, que si tu vas a una òpera i l'has escoltat abans i saps de lo que va, se't fa molt més ameno, eh? Que hi ha molta gent que diu que és molt llarg. No, tu ho has preparat una mica i ho disfrutes molt més.
2: Clar, a l'òpera i al concert...
0: S'ha d'anar preparat.
2: Clar, o si vas al Sant Jordi a veure l'últim disc de la Lady Gaga o de la
0: Exacte.
2: Beyoncé...
0: Si ja coneixes...
2: Sí, home, clar, si no l'has sentit, home, no t'emociones igual,
0: claro.
2: No? Que si és el temazo que tens al cap.
0: Exacte.
1: També cal dir que, a part de les persones que hi vagin personalment i comprin la seva entrada, hi ha la possibilitat d'aquesta fila zero de poder col·laborar.
2: Sí, això és important. Hi ha gent que vol col·laborar i no pot comprar una entrada perquè no pot venir. Si entreu a propera.cat, amb més informació, allà hi ha la manera de fer la vostra contribució per la causa, que és la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. I la leucèmia i la va patir, per això va crear aquesta fundació amb el seu nom, i dissortadament, qui més qui menys, tots coneixem algú o ens toca més a prop o més lluny algú que hagi tingut càncer o pròpiament leucèmia, o sigui que creiem molt en poder ajudar.
1: Doncs repetim, dimarts vinent, dia 26, a les 20 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, el concert benèfic, el primer concert benèfic de Pròpera, amb tota aquesta quantitat i quantitat de persones que estan a l'escenari i a la vegada la participació que es demanarà a la gent que estigui entre el públic. Marc Sala, moltes gràcies.
2: A tu.
1: Laura Berzó, no cal dir-ho. I esperem que ens tornem a veure aviat perquè puguis explicar altra vegada que s'està preparant tot aquest nou, per la temporada que ve, el nou concert...
2: Home, sí, tenim el festival cada tardor i el festival a la propera. I ja tenim el punt de caramelo, que se'n diu, per poder-ho explicar. Així que estigueu atents perquè a la tardor hi haurà festival a la propera 2026.
1: I podem dir, esperem que sí, que es farà al Teatre de la Unió.
2: Aquesta vegada, aquest any, sé jo que no, però estem desitjant que sigui per l'any que ve, si Déu vol.
1: Mal, gràcies, Laura, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins a la propera.
2: Gràcies.
0: Fins aviat.

Ah, això que estàvem escoltant és la fantàstica Pavana per una infanta difunta de Maurice Ravel. I per què? Doncs perquè el concert que farà l'Orquestra Simfònica Sant Cugat està basat gairebé tot en Maurice Ravel. Però abans cal dir que avui dijous, a les 20 hores, al Bar Bocamoll del Casal de Torreblanca, la PUA presenta aquests concerts de petit format amb Mellow Trio, que és música pop, soul i neofunk. Cal dir que aquests concerts del Bar Bocamoll, doncs, com ja és evident, ja s'estan acabant. Passa com tot el que està passant en aquest moment, que deia al principi a l'homilia, i és que sembla que s'acabi el món artístic, en aquest cas, a meitat de juny. I el divendres, com deia també, a les 20 hores, al Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, en aquest cas dirigida pel seu mestre titular, Salvador Brotons, amb el pianista francès Vincent Larderet, que és el solista del concert per a piano i orquestra de Maurice Ravel, per mi un dels concerts de piano més importants que hi ha a la història de la música. El Ravel, que s'ha sentit aquesta pavana i després en el concert sentir aquest concert per a piano, ens transporta a un univers sonor delicat i brillant. Perquè el concert per a piano hi ha una mostra de la necessitat de virtuosisme, i aquest mestratge de Ravel, ell, en Vicent Larderet, és un professional, un especialista en Ravel, i suposo que realment tindrà molt, molt, molt d'interès. Però és que completant el concert hi ha la sinfonia número 1 de Brahms, també una de les sinfonies més importants que es pugui recordar, i el principi d'una obra extraordinària del mestre austríac. I diumenge, a les 19 hores, també al Teatre Auditori Emma Vilassau, el concert de Passión Vega, el títol de Passión Almodóvar, amb una revisió d'algunes de les cançons, de les peces musicals, de les bandes sonores del director manxec, que va bé acompanyada per un quintet de música. Ja recordeu la setmana passada que vam tenir precisament la Passión Vega amb nosaltres en aquest programa, i en el que vam comentar, doncs, tota aquesta distribució de peces molt importants, de molt tipus diferents. Perquè, a més, a aquest concert hi ha el pianista Moisés P. Sánchez i el seu trio, un trio que en aquest cas és violoncel i guitarra, Sergio Menem, el Pablo Martín i el James Johnson, percussió i electrònica, i el Toño Miguel, contrabaix. I hi ha una direcció artística, que és en Joan Anton Rechi, que el que fa és vestir aquest concert, vestir d'una forma, doncs, escenogràfica, fins a poder, doncs, interpretar temes com Volver, un tango, o Piensa en mi, o Cucurucu Paloma, i aquesta veu de versàtil i poderosa de la Passión Vega, que jo penso que no només canta, sinó que viu i que fa reviure, precisament amb aquestes cançons, aquest món de l'Almodóvar. També hem de dir que a les 21 hores del diumenge hi ha el darrer concert de jazz en viu a la cafeteria del Teatre Auditori, amb Miquel Garcerán, contrabaix i composició, el Dani Comas, guitarra, i Ramon Prats, bateria. I ara jo us deixo amb una mica de música, i en aquest cas, la música, quina podria ser? Doncs una cançó, en aquest cas un bolero, que és d'Osvaldo Farrés, Quizás, Quizás, Quizás, que precisament ens canta la Passión Vega. És una de les cançons que sentirem en aquest concert que es farà aquest diumenge a les 7 de la tarda. Per tant, us deixo amb la Passión Vega, us deixo amb Quizás, Quizás, Quizás, i us anuncio que la setmana vinent tindrem un programa on hi haurà dos tipus de música molt diferents. Per una banda, música clàssica però contemporània,
amb un compositor i un pianista que parlarà del seu concert que estrenarà aquí precisament, a Sant Cugat, i després un guitarrista i compositor i autor de lletres que estarà en una altra línia totalment diferent, guitarra elèctrica. Per tant, fins la setmana vinent. Ara us deixo amb quizás, quizás, quizás. Adeu!

0: Lletres i música.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Lletres i música a Cugat.cat.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates. I 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa, impulsada dins la xarxa educativa Mai Més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La llanterna màgica.
4: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 386 des dels nostres inicis i 36 d'aquesta desena temporada. Al llarg de més de 4 dècades de trajectòria, Michelle Pfeiffer ha estat capaç de construir una filmografia marcada tant pel prestigi per part de la crítica especialitzada com per l'impacte popular. La seva irrupció definitiva arriba amb Scarface sota la direcció de Brian De Palma i guió d'Oliver Stone, on converteix pantalla amb Al Pacino. A partir d'aquí, Pfeiffer encadena alguns dels títols més rellevants del cinema nord-americà dels anys 80 i 90. En els darrers anys ha sabut reinventar-se i aquesta capacitat d'adaptació, unida a una identitat interpretativa molt definida, explica la vigència d'una actriu que continua ocupant un lloc central en l'imaginari cinematogràfic nord-americà. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
3: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
4: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
3: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
4: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
4: Michelle Pfeiffer va néixer el 29 d'abril de 1958 a Santa Ana, al sud de Califòrnia. És filla de Richard Pfeiffer, contractista especialitzat en sistemes de climatització, i de dona Jean Pfeiffer, dedicada principalment a l'àmbit domèstic. Michelle és la segona de quatre germans, una posició que sovint ha estat assenyalada com a rellevant en la configuració del seu caràcter reservat però competitiu. Té un germà gran, Rick, i dues germanes més petites, Didi, que també treballa com a actriu, i Lori. La seva infància transcorre principalment a Midway City. Michelle va ser alumna de l'escola Fountain Valley High School, on es va graduar l'any 1976. Posteriorment es matricula al Golden West College, a la mateixa ciutat, amb la intenció de preparar-se per ser taquígraf als jutjats, mentre treballa amb feines ocasionals que li permeten costejar els seus estudis. El punt d'inflexió en aquesta primera etapa de la seva vida arriba quan participa en concursos de bellesa local, culminant amb la seva participació al certamen de Miss California l'any 1978. Aquest fet li facilita l'entrada a la indústria de l'entreteniment, establint els seus primers contactes amb agents i professionals del sector.

A finals de la dècada de 1970, Feifa decideix orientar la seva trajectòria cap a la interpretació. Rep formació actoral amb professors com Milton Katselas al Beverly Hills Playhouse, institució clau a la preparació de nombrosos intèrprets de Hollywood. Aquest període de formació serà determinant per dotar-la de les eines tècniques necessàries per afrontar els seus primers papers professionals. Comença a obtenir petits papers en sèries populars per la televisió. Entre les seves primeres aparicions, destaca la participació en episodis de Fantasy Island l'any 1978, creada per Gene Levitt, així com en Delta House, produïda per Ivan Reitman, consolidant una primera etapa a la televisió com a plataforma d'aprenentatge i visibilitat. El seu debut cinematogràfic arribaria poc després amb Els cavallers de Hollywood, una comèdia juvenil dirigida per Floyd Mutrex, que malgrat no obtenir un gran impacte crític, li permet fer el salt a la gran pantalla. No obstant això, és amb Grease 2 quan assumeix el seu primer paper protagonista interpretant Stephanie Ginone, líder del grup d'animadores de l'Institut Riddle.

Tot i les expectatives generades, Gris 2 no aconsegueix l'èxit comercial ni crític de la seva predecessora. Aquest fet situa Pfeiffer en una posició delicada dins de la indústria, obligant-la a replantejar la seva trajectòria i a buscar projectes que li permetin demostrar un registre interpretatiu més ampli. Durant els anys següents, l'actriu opta per papers per la televisió que li permetin perfeccionar la seva tècnica interpretativa. El punt d'inflexió decisiu arriba amb Scarface, producció de l'any 1983, dirigida per Brian De Palma i escrita per Oliver Stone. En aquest film comparteix pantalla amb Al Pacino, interpretant Elvira Hancock, un paper que, tot i no ser protagonista absolut, esdevé icònic i marca un abans i un després en la seva carrera. La seva interpretació a Scarface és àmpliament reconeguda per la seva intensitat i sofisticació i li va obrir les portes a projectes de major envergadura. A partir d'aquest moment, Pfeiffer deixa enrere l'etiqueta d'actriu emergent per iniciar una nova etapa com a intèrpret de referència en produccions de primer nivell.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A mitjans de la dècada dels 80, l'actriu inicia un procés de consolidació artística que la portarà a esdevenir una de les figures més respectades del seu temps. Un dels primers títols clau d'aquesta etapa és Lady Falcó, dirigida per Richard Donner, on comparteix protagonisme amb Rutger Hauer i Matthew Broderick. Tot i que la recepció inicial és desigual, la pel·lícula esdevé amb el temps una obra de culte i permet a Feifa demostrar una presència escènica més sòlida en produccions de gran format, tot i que el veritable reconeixement crític li arriba amb Les bruixes d'Eastwick, adaptació de la novel·la de John Updike sota la direcció de George Miller. En aquest film coral, Feifer comparteix pantalla amb figures

L'any 1988 marca un moment decisiu amb Casada amb tots, dirigida per Jonathan Demme. El seu paper li val la primera nominació als Globus d'Or. Aquest reconeixement es reforça amb la seva participació a Les amistats perilloses. Dirigida per Stephen Frears, és una de les adaptacions més celebrades de la novel·la epistolar de Pierre Choderlos de Laclos. El guió, signat per Christopher Hampton, articula amb precisió una trama de manipulació, desig i poder en el si de l'aristocràcia francesa del segle XVIII. La simnosi gira entorn de les intrigues orquestades per la marquesa de Merteuil, Glenn Close, i el vescomte de Valmont, John Malkovich, antics amants que es dediquen a seduir i destruir emocionalment les seves víctimes per pur joc i venjança. El seu objectiu principal és la virtuosa Madame de Tourvel, interpretada per Michelle Pfeiffer, i la jove Cécile de Boulogne, encarnada per Uma Thurman. El relat es desenvolupa com un duel psicològic en què la seducció esdevé arma i condemna. Les amistats perilloses va obtenir 3 Òscar a millor guió adaptat, direcció artística i disseny de vestuari, d'un total de 7 nominacions.

El punt culminant d'aquesta fase de la seva carrera arriba amb els fabulosos Baker Boys, dirigida per Steve Kloves. La seva interpretació com a cantant d'un club nocturn al costat dels germans, interpretats per Jeff i Bob Bridges, és àmpliament aclamada. Aquest paper li va valer una nominació a millor actriu als Premis de l'Acadèmia i un Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Amb l'inici d'una nova dècada, Michelle forma part de l'elenc d'actors de La Casa de Rússia, on comparteix protagonisme amb Sean Connery. Un any més tard coincideix novament amb Al Pacino a Frankie i Johnny. La seva interpretació d'una cambrera marcada per experiències personals difícils és aclamada per la crítica. El 1992 esdevé un any clau amb la seva participació al Retorn de Batman, sota la direcció de Tim Burton. En el paper de Catwoman, Pfeiffer construeix una de les versions més icòniques del personatge, compartint pantalla amb Michael Keaton i Danny DeVito. La seva interpretació carregada d'ambigüitat i força física esdevé un referent dins del cinema de superherois.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Aquell mateix 1992 protagonitza Per sobre de tot, dirigida per Jonathan Kaplan, un drama ambientat en el context de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Aquest paper li val una nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actriu. Un any després arriba L'edat de la innocència. Aquest film, dirigit per Martin Scorsese, representa una de les incursions més refinades del cineasta novaiorquès en el melodrama d'època. Basada en la novel·la homònima de Edith Wharton, guardonada amb el Premi Pulitzer el 1921, l'adaptació cinematogràfica compta amb un guió de Jay Cox i el mateix Scorsese. Ambientada a la societat aristocràtica del Nova York de la dècada de 1870, la pel·lícula narra el conflicte emocional de Newland Archer, un advocat promès amb la jove May Whelan. Els papers principals del film estan interpretats per Daniel Day-Lewis i Winona Ryder. L'equilibri social i sentimental del protagonista es veu alterat amb l'arribada de la comtessa Ellen Alemska, Michelle Pfeiffer, una dona separada que desafia les convencions morals del seu entorn, una de les obres més delicades i sofisticades de la filmografia d'Scorsese.

Completen aquesta etapa films com Mentes peligroses, on interpreta una professora en un entorn conflictiu, i Íntim i personal, al costat de Robert Redford. En aquest moment de la seva carrera, l'actriu entra en una etapa marcada per una selecció més espaiada de projectes, coincidint en canvis significatius en la seva vida personal. L'any 1999 protagonitza La nostra història, sota la direcció de Rob Reina i al costat de Bruce Willis. El film aborda la crisi d'una parella amb un to agredolç i permet a Feifa aprofundir en registres més dramàtics. Aquell mateix any participa al Somni d'una nit d'estiu, adaptació de l'obra de William Shakespeare. Un any després estrena Lo que la verdad esconde, compartint protagonisme amb Harrison Ford i obtenint un notable èxit comercial. I el 2001 participa a Em dic Sam. La pel·lícula, dirigida per Jesse Nelson, s'inscriu dins del drama social nord-americà de principis dels anys 2000, amb una proposta centrada en la paternitat, la discapacitat intel·lectual i els límits institucionals del sistema de protecció familiar. Destaca la banda sonora, concebuda al voltant de versions de cançons dels Beatles interpretades per diversos artistes.

Pfeiffer redueix notablement la seva activitat cinematogràfica per centrar-se en la seva vida familiar. Cal situar aquí els principals elements de la seva vida més personal. El 1981 es casa amb Peter Horton, amb qui es divorcia l'any 1988. Posteriorment manté una relació amb Fisher Stevens, amb el que va estar al voltant de 3 anys. El 1993 es casa amb el productor i guionista David Edward Kelly, figura clau en la seva estabilitat personal. Aquell mateix any adopta la seva filla Claudia Rose, en un procés iniciat abans del matrimoni. El 1994 neix el seu fill biològic John Henry. Aquest període vital influeix directament en la seva carrera, ja que Pfeiffer opta per prioritzar la vida familiar allunyant-se parcialment del ritme intens de la indústria. El 2007 marca un any especialment actiu amb 3 estrenes. Hairspray, adaptació del musical de John Waters, on interpreta la vilana Velma Van Tassel. El nòvio de la meva mare, compartint pantalla amb Paul Rudd. I Stardust, basada en l'obra de Neil Gaiman. En aquest conte fantàstic, Pfeiffer assumeix un paper amb una marcada dimensió teatral.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El planejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer de Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi. A principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 2025, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat, exactament al turó de Can Mates.

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga.
0: I en tenia una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una, però és que és curiós perquè al Cisco també li agradaven molt els Beatles, no?
2: Clar.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De Toros de Barcelona. El concert, l'any 65.
0: Sí, sí. Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta?
1: Sí.

0: programa bastant farcit, aquest.
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... Has d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adulcorar o a blanc, aquesta imatge, i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50, no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també van a la capital i, bueno, suposo que deuen
2: fer-ho.
0: I, clar, ja van al luxe, no?
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món, eh?
2: Sí.
1: I ell, sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
3: Gràcies, Toni.
1: Gràcies, Toni, per haver estat aquí.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara vull dir tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé.
2: Adéu.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern,

La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...